0: presentat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CAT Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes enfora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència

0: Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi de moment la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
1: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
0: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
2: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
0: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
3: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
4: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
3: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques al desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
6: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord. Algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
7: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
3: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
8: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
9: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
3: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives.

0: La llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres el judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
1: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici. Ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
2: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
1: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
3: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
1: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
4: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
1: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
5: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
1: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
6: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
7: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer.

0: El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de 2 anys es veuran els primers resultats.
1: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti. No només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
3: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
4: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
2: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar 2 filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a 2:15 amb Joan Fitó.
5: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la 6a victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
6: No, this is our mentality. So
7: aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
6: And I said also to the players, so
7: ho he dit també als jugadors.
6: When we lose the ball, we
7: quan perdem la pilota,
6: press,
7: hem de pressionar.
6: Not one player, not two players,
7: no un jugador, ni dos.
6: Tots els jugadors junts. They did it. It's good, it's great to see.
7: És fantàstic veure això.
5: Rafinha ha fet un hat-trick, 2 d'ells de penal. També ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
6: Of course,
7: per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
5: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: També jugats aquest dimecres a primera divisió, 2 partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta 6a jornada, 2 partits, a les 7 el Betis Getafe i a 9:45 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
9: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no.

0: partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
1: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: Encara en vol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16 a 22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
2: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
3: 3CAT Info.
0: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SOS per demanar

0: amb màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
1: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
2: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entenem entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.

0: Can la jau eleja.
1: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
2: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
1: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
3: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
3: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
4: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
3: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una 6ena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
1: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
5: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
1: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la

0: La xifra més alta dels últims 10 anys, quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serare, portaveu de la PA.
1: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
3: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
4: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs dos terços del delta.
3: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
4: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa pues, Buda, Sant Antoni i Mitjor.
3: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
5: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
6: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
7: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
8: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
7: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
9: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
10: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
9: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
11: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
9: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
12: A prendere fuoco.
0: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
13: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada. Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Espetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
14: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
13: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació, non è reale.
0: La Sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana.

0: contemporània. Marta Vives.
1: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la Bodega Bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
2: Comença amb l'Andrés Villarosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
1: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
2: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
1: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
0: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
3: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en el equipo también.
3: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
4: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
3: Joan Garcia ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: També jugats aquest dimecres a primera divisió, 2 partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, 2 partits més, a les 7, Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Vilareal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.

0: Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet.

0: fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CAT Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala marom Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
12: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
13: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
15: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
16: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
17: Usted no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament

0: moments abans de la càrrega que li va costar l'ull, un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
1: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
0: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
2: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
0: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
3: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
0: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
4: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
0: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
5: 3CAT Info.
6: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
7: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
6: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
8: A poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i a poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
6: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per a la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici.

0: exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
2: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
3: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
1: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a 2:15 amb Joan Fitó.
4: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
5: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
6: And I said also to the players, so
5: ho he dit també als jugadors.
6: When we lose the ball, we have to go, we have to press.
5: Hem de pressionar.
6: Not one player, not two players.
5: No un jugador, ni dos. No, tots els jugadors junts.
6: They did it.
5: I ho han fet.
6: It's good, it's great to see.
5: És fantàstic veure això.
4: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
6: Of course,
5: per descomptat, és el nostre porter. I Tec ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
4: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis-Getafe i a 10:15 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
8: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
4: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada.

0: Jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
1: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser

0: el tècnic ballesà.
1: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
2: 3CAT Info.
0: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, el Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil.

0: infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
1: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
2: 3Cat Info.
1: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no en entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
1: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
5: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
1: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
6: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
1: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
1: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre 2 persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una 6ena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
1: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
1: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serade, portaveu de la PA.
11: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
1: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
12: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
13: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs dos terços del delta.
12: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
13: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar fins a ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i mitjor.
12: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
14: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar a la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
15: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
16: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
17: El jutge entengui el perquè demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
16: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'execució

0: executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
1: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
2: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
3: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
2: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
4: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
2: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
5: A prendere fuoco.
1: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
6: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Espetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
7: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
6: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
1: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
8: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
9: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta

0: de, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
1: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
0: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
1: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia. Volia ser tan fàcil, seria espectacular
2: si fueran reversibles aquelles noches de incendio. Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
1: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
3: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en equipo también.
3: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
4: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él, como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
3: Joan García ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada, en totes les competicions, i signa el millor inici de la seva història.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits més, a les 7, Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Vilareal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
6: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
3: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
5: 3CAT Info.
3: El Barça d'en Vol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
7: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
3: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
5: Trescat Info.

0: Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers han treballat amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forte Amires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.

0: eficaç.
1: Not big tech.
2: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
3: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
4: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
5: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
6: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
4: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
3: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
7: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
8: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
7: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de 2 dies.
9: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
7: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
3: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
10: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
11: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
10: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
12: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad.
0: Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
10: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
3: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
1: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
3: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
12: El temps.
3: Gemma Puig.
13: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar a la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
14: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
3: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
15: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
16: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
3: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
17: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
18: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que
19: quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via, no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
17: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
20: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda pacíficament, resistència pacífica.
17: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
21: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
17: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
22: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
17: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
12: 3CAT Info.
3: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
23: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
3: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
24: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
3: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Pere Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
4: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
5: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història recent.
2: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
3: Esports. Fins a 2:15 amb Joan Fitó.
6: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la 6a victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
8: No, this is our mentality. So
25: aquesta
8: the
25: és
8: way
25: la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
8: And I said also to the players,
25: i
8: so
25: ho he dit també als jugadors.
8: When we lose the ball,
25: quan
8: we have
25: perdem
8: to go,
25: la pilota,
8: we have to press,
25: hem de pressionar.
8: Not one player, not two players,
25: no un jugador, ni dos.
8: All
25: tots els jugadors junts.
8: They did it.
25: I ho han fet.
8: It's good, it's great to see.
25: És fantàstic veure això.
6: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
8: Of course,
25: per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
6: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
26: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: També jugats aquest dimecres a primera divisió, 2 partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta 6a jornada, 2 partits, a les 7 el Betis Getafe i a 9:45 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
27: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
6: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
28: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però a la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
6: Encara en vol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16 a 22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
0: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SLERT per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CAT Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment a l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea

0: el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara. Però tot i així, no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
3: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a la Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
4: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
5: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual, el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
6: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

0: i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
0: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
2: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
0: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una 6ena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
1: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
3: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
1: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serare, portaveu de la PA.
4: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
1: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de l'APA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones. 3CatInfo.
5: Informar. Explicar. Entendre.
1: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
6: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
7: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs dos terços del delta.
6: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
7: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa doncs, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
6: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
5: El temps.
1: Gemma Puig.
8: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
9: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
10: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
11: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
10: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
1: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
12: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller

0: I de política lingüística, Francesc Xavier Vila destaca l'importància de la feina de la Bressola.
1: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
0: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
2: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
0: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
3: A prendere fuoco.
4: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
5: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada. Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Espetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
6: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
4: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
7: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
8: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert, una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
7: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
8: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
7: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.

0: ocupa la quarta posició a la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades que es va fer al Gran Premi d'Alemanya.
1: Trescat Info.

0: Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing. I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera, a la zona. Els bombers han treballat amb bons dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor.

0: L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3CAT Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous de l'hospital està garantida.
1: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.

0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
11: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
9: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de

0: suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
1: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
4: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
5: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
6: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres al judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarque.
7: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
8: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
7: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
9: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
7: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
10: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
7: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
11: En las imágenes no se ve.

0: nada, ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP, y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
1: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
2: 3Cat Info.
3: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
4: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
3: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
5: A poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
3: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
7: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
8: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos. és nostra història recent.
6: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
2: Esports.
3: Fins a 2:15 amb Joan Fitó.
9: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
10: No, this is our mentality. So
11: aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
10: And I said also to the players,
11: i
10: so
11: ho he dit també als jugadors.
10: When we lose the ball,
11: quan
10: we have to go,
11: la pilota,
10: we have to press.
11: Hem de pressionar.
10: Not one player, not two players.
11: No un jugador, ni dos.
10: All
11: tots els jugadors junts.
10: They did it.
11: I ho han fet.
10: It's good, it's great to see.
11: És fantàstic veure això.
9: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal. També ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
10: Of course,
11: per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
9: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
12: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
9: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
13: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
9: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
14: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem. I després, doncs, posar-nos dues setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
2: 3CAT Info.
9: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. I també que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies.
1: Esports.
0: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja el Llevant Atlètic Club de Bilbao. I el temps pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda, al nord-est, i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els bombers s'han trobat el cos sense vida d'un veí d'Olivella, al Garraf, que ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni ha alertat als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera a la zona. Els bombers s'han treballat en un dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i a quarts de dues de la matinada han trobat un cos a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que es tracta del conductor. L'episodi de pluges ha provocat també molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro. Protecció Civil ha enviat un missatge SOS per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, deia que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona i a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols.
1: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forte Amires.
3: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
4: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
3: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també

0: i compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
1: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
0: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
1: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
0: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
2: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a La Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
3: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
2: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
4: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
2: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
5: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
2: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
6: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida.

0: Julià Bacar.
1: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
2: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
1: De fet, Larrosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons Larrosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
3: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serare, portaveu de la PA.
4: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Del Tebre, Jordi Barranca.
6: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
7: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, 2/3 del delta.
6: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
7: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar fins ben bé Rio Mar. I es deixa Buda, Sant Antoni i Mitjor.
6: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
8: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud, això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
9: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
10: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
11: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
10: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
12: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
13: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
12: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica

0: pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
1: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
0: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
2: A prendere fuoco.
3: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
4: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada. Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
5: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
4: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
3: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
6: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
7: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
6: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
7: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
6: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
3: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé. Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
1: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també el Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades, que sobretot a partir de migdia tarda poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort d'un home. Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf. I els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es va enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions. Hi ha detalls també a la Ronda de Dalt, ara ja és oberta, per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació i pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir sobretot l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges. Hi va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també a causa del temporal hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11 només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anirem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres. Un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè DIF també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron. On es va inundar alguns baixos, l'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
3: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
4: Cara de Yemi, la cedirà, la cedeix cap a la bingo!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Ha estat un incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un SALERT per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple, el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SALERT a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del Barranc del Poi o la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas, al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad. Porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic, després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'inclogui en la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Urriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del catalanisme polític.
1: Més coses. Aquest matí, el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: Doncs el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció, perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua d'atenció dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si ens fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal, perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.

0: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
2: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
3: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassant els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: La primera. Messi.

0: Avui comença el Festival B al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batgiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat...
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine, Villalibre en pròpia porta, van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts, Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dijous 17 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Neret amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 9:45 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges a Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns. Puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores. I també hi haurà nuvolades que poden créixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia tarda poden deixar algun ruixat. En tramuntana i mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. Al metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions. Continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. I atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4. I haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat.

0: Unitat de Dades del Meteocat i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
1: A 9:15, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
0: A 10:15, analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
1: I a 10:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
0: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subuh al-Khair.
3: Subuh al-Nur, Ricard.
2: Des de Moscou, Cristina Solías, priviet, bon dia.
4: Priviet.
2: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
5: Guten Morgen, Ricard.
2: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus. Però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
3: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
2: I en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
4: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells, només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
2: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
5: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
2: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
6: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
7: Konaté i Mbappé i el Malicius són extranjeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
6: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per Espanya.
8: Pues tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
6: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna el suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
10: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs.

CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que n'expliquen l'augment. L'altre és el que jo que en deien indie. Hi ha un punt en comú interessant entre aquests dos gèneres, perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, eh? El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora, Luminet, diu que la meitat dels compradors de CDs, la meitat, no tenen reproductor de CD. Sí.

0: En fi, que el CD torna, però no ens enganyem, l'streaming és la manera d'escoltar música. Sí que hi ha algun canvi. Als Estats Units estem davant de la primera vegada en tota la història en què s'escolta més música que no és en anglès. Un altre estudi de la mateixa consultora diu que el 87% de les cançons que s'escolten als Estats Units són en anglès. Això és un 87%, és moltíssim, però és la xifra més baixa de la història. El gran responsable, evidentment, és Bad Bunny. De cada 10 cançons en streaming als Estats Units, una és en castellà.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Dos minuts seran dos quarts de set del matí. I en esports, imparable, el Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugrana no en tenen prou amb les manetes. Ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villa Libre en pròpia porta. Rafinha.
6: Es importante pensar que necesita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan Garcia. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga, un Barça que completa el ple de victòries, 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4-0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja avui a les 7, Betis Getafe, a quarts de 10, Màlaga Villarreal.
4: I atenció, perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyol.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta, m'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol. Jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A les Champions d'handbol, el Barça a Montpellier a partir de 3:15, i Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Cubells, a la Noguera, a les 7:38.
9: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
4: Amb temperatures a aquesta hora?
10: A Vilafranca del Penedès 17 graus, a Tàrrega 15 i a Castelló d'Empúries 19.
4: El que fa al temps, el temporal de pluja s'allunya de Catalunya, però avui encara afectarà, atenció, a les Balears i al País Valencià. Eloi Cordomí, bon

0: dia.
1: Bon dia. Sí, podrà deixar pluja de més de 100 litres per metre quadrat al sud de València i Alacant. Aquí a Catalunya tenim ruixats que es poden anar repetint en qualsevol moment del dia al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona i també a la tarda algunes precipitacions.

0: avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir l'R4 va ser doncs, la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'R4 només funciona entre la Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
1: Avui especial atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
2: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià i es va enviar unes alertes a la província de València.
1: El segon, Ceuta.
3: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta on el govern espanyol pretén ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
1: El tercer, Salvador Illa.
2: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
1: Canadà.
3: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
1: I Reserva Federal.
2: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
1: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
4: Doncs, a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot en Mecklenburg, tot i que en principi menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria, l'estat de Saxònia-Anhalt.
1: I amb què se van a dormir als Estats Units?
4: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: També amb intel·ligència artificial, perquè Huawei i ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
1: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I el periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
6: En plena campanya de l'Avellana a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir l'avellaner pel garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de l'avellana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros. Els mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques, segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
7: Golejada del Barça 7 a 2-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 4-0 i Depor 0-1. Es va ajornar el Llevant Atlètic.

0: Club per la pluja.
1: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant també amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
2: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, al president li surt tot malament, però encara queden moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
6: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piula d'aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
4: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
6: La Protecció Civil va enviar la nit un alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
7: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
6: L'activitat per avui està garantida.
4: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
6: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de la EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un alert a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
4: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua general d'aigua dolça al planeta.
6: I adverteix de greus conseqüències. Ho recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jackinson és director de l'àrea hidrològica.
8: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques. Canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
4: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
6: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
6: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
4: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
6: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
10: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme

0: per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Justament avui, von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
2: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
3: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
2: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
1: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
4: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
5: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
4: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
6: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, és la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
1: A partir d'un quart d'11 en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Santella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalia, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
0: Opta a premis com Disc de l'Any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana va guiar el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: Va, més música.

0: Guitarrega de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vic, arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrega de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. També hi actuaran La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata on Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació. Volia ser tan fàcil.
1: Els espectacles de gran format, Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes, que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
3: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada.

0: C15B entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals a aquesta hora, a la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada de Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera de moment retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
1: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
2: Sí, ara mateix, de fet, encara hi ha algunes precipitacions que cauen al voltant del Penedès i del Baix Llobregat, són poca cosa, n'hi ha algunes també sobre el mar. Es poden anar repetint avui, durant tot el dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, la tendència és que s'obrin clarianes, encara que a aquesta hora hi ha restes de núvols, alguns bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure més, i també hi haurà algunes nuvolades que creixeran al voltant del Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí, a partir del migdia a la tarda, podran deixar algunes precipitacions irregulars. Tot plegat amb tramuntana i mestral, que s'han encarregat de fer baixar la temperatura. Avui 3-4 graus menys que no pas ahir. Avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu, i en previsió, però, que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. Explica que han començat el curs sense els professors de dansa, interpretació i cant, i que això fa que no puguin fer totes les hores que corresponen a aquestes matèries.
5: Vam sentir molts discursos de que tot l'FP millorava i que tot el curs començava amb normalitat. Volem denunciar que no és així, que no és cert, que dins el sector de les arts escèniques tots els alumnes no tenim encara professorat.
4: El Departament d'Educació respon que ja han seleccionat 3 professors per les places que calia cobrir a l'institut. Un d'ells ja s'hi ha incorporat i els altres dos podrien fer-ho avui.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa del 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts aquesta hora. Els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
8: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Maria Rovira, bon dia.
10: Bon dia.
1: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: I a Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Arrenquem avui a les comarques gironines. La nova comissaria en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
10: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va

0: dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra i des del Fòrum de Municipis, que organitza el diari de Girona, va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les Preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
1: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
2: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació, ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
1: Més cultural al sud del país, Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abubakar al-Tortuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.
3: Mira, t'explico, el Tortuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el 1126. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, que és un manual de bon govern en què es promulgaven idees com la modèstia, la justícia o la igualtat. Els organitzadors han dit que volen que aquesta commemoració es converteixi en una eina integradora. El programa d'actes arrenca avui a les 7 de la tarda al Museu de Tortosa amb una xerrada a càrrec de Joan Negre, que és investigador de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada. Explicarà com era la capital ebrenca en temps d'Abubakar al-Tortuixí.
1: I tanquem roda a Lleida. Avui parlarem d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
4: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
6: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamin i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat? Un Barça imparable a cada partit.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? ¿Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb un horari nou.
14: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Catalunya nit.
13: Un informatiu en profunditat.
14: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
15: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El Túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la telepública perquè textualment

0: es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des de que varen fer fora a Basile no els al cap, era este cop d'un dels presentadors més estimats de la televisió.
1: I a la recomanació del dia, arran de l'esfondrament d'un edifici a Gaza que ha provocat desenes de morts, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula La veu de Hin.
2: Una pel·lícula de les que no s'obliden, que posa nom, cognom i veu a les víctimes. Molt dolorosa, però necessària. Està construïda a través de les trucades reals dels serveis d'emergència amb una nena palestina atrapada a Gaza. Duríssima i molt angoixant, amb el minut a minut de la coordinació del rescat, i necessària perquè ens acosta una història real, individual, amb una mirada molt humana. Reconeguda amb la nominació a millor pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hin està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
3: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
4: Però hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé.
3: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamine Yamal és marroquí.
5: Que mañana el Barça aparezca también con camisetas de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamine, que es marroquí. Aunque juega con España.
3: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
6: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
8: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
9: Els transportistes no volen sentir a parlar.
8: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
7: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Bé, ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
8: Si has comès una falta, has de pagar-la.
7: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández.

0: Bon dia, Canalias.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també ha fet allà la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I, en canvi, sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la gran...

0: entre Trinitat, Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta, més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada, els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i, finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident.
0: Està l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
2: Sí, aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
3: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
4: Em sona el telèfon,
5: sí.
4: Em sona el telèfon.
6: Que, a tots.
7: Que hem de rebre un avís de Protecció Civil.
3: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
4: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes dues hores.
2: Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de cancel·lar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el Nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a les 9 del vespre ja s'havia reduït a 570, segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat, per avui, diuen que està garantida.
2: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
9: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, València i també la seva àrea metropolitana. I aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
2: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions. També aquí es va enviar un SLR, un missatge al mòbil, a tota la província de València. I es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Pollo, que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol. De fet, pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
5: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
6: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs la procedència de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
5: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën. Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Avitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7:07. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous, 17 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Foradada. Bon dia.
13: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
14: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà, que aquesta setmana vèiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
16: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
17: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
18: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
19: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
18: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
20: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
21: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, solamente no.
14: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
16: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
17: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
20: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
14: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
16: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
1: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, no pot.

0: tothom que vulgui, no, perquè a més després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
1: $1 milió a Palestina.
2: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
3: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
1: En parlarem a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís i pagant.
4: El Ministeri de Treball treu avui audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
1: Més comportaments no desitjats.
5: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
2: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat, o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
1: I atenció a aquesta preocupació.
3: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
4: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
6: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
7: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
8: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
1: Duplicar les penes.
5: Lara, concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho va avançar l'aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al matí de Catalunya Ràdio.
9: La consellera jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
1: I van ser ben rebudes.
9: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
10: Barça insaciable, és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6ª victòria a la Lliga del Barça. Flick eufòric.
11: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final, crec que ens hem merescut aquesta victòria.
10: També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
1: 20 segons i serà 7:45 del matí.
12: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, el periòdico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc, perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que La Vanguardia titula, amb fotografia inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Catalunya. Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Prats de Lluçanès, 19 a Mataró i 21 a Barcelona. Carreteres, Mireia Sala.
17: Tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A més, retencions a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
2: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de l'era 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
18: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda aquest dimarts amb representants de la Generalitat.
2: Roger Santaló.
19: L'advocada Carmen Pérez Pozo creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans l'any vinent.
20: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
19: Les dues parts s'han emplaçat a trobar-se de nou dimecres vinent. Roger Santaló, matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. Us ho avança al matí, Aiguamet demana empara al president de l'AMB, Antonio Belmont, després de no tenir resposta a les al·legacions que han presentat aquest estiu.
5: Concretament van al·legar contra l'oferta de l'empresa francesa Veolia per subministrar aigua a 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei o Ripollet, a més de 220.000 habitants.
18: Aqualia i Global Òmnium asseguren que l'oferta triada era massa baixa per garantir la viabilitat del servei. Denuncien que rebaixaran un 60% les inversions, molt lluny del 22,5% de la mitjana dels competidors.
2: 5 detinguts a l'Alt Penedès per 3 robatoris violents en 2 setmanes en una benzinera de Vilafranca.
5: Un dels arrestats amb 24 antecedents policials va participar en els 3 assalts.
2: I cultura? Ja tenim alguns detalls de les festes de la Mercè de Barcelona. Els espectacles de gran format Emergency Exit a la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que es fan del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca... L'últim concert de Love of Lesbian que s'acomiada dels escenaris serà el 26 a la platja del Bogatell. I més música, Àlex Ubago. Actua avui al Palau de la Música en el marc del festival Guitar Bessaïna. Celebra 25 anys als escenaris des d'aquell àlbum de Què pides tu. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
21: el 33.548-33548 de la sèrie 32032.
16: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
22: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
23: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
1: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
16: Els sons del matí.
1: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivell al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
24: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
2: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
25: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades.
26: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
2: Aigua que conté una dissolució menys d'un gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
1: Ara mateix hem de dir, persona, que en el cas de Catalunya som excepcionals, perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
2: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja li ha agafat el clàssic atac de banyes.
1: Samarreta.
2: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
1: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ara García. 3,75%.
12: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
1: 260 milions.
12: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
1: 1.200.
12: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
1: I ara el veig 3 i imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
5: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat, fins als 3 mesos.
1: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'un equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
5: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el Gran Depart del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
1: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Julià Albacar, què és això?
0: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar les hores.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui a la cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf. Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià, on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que van tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ai, dimecres l'Enigmàrius feia. La llengua ameríndia que apel·la a la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Aimara. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, que titular que circula, la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia, això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la Llei de Serveis Digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu. Entre altres qüestions, la Comissió Europea proposa que els usuaris hagin de descarregar-se un certificat digital d'edat per poder donar m'agrades dins de la xarxa social. A banda d'aquesta idea concreta, la Comissió Europea publica un annex a la llei on proposa un seguit d'empreses perquè Instagram es torni menys addictiu. Entre elles trobem la mateixa empresa que programa el web de la Renfe. Diu la Comissió Europea en l'annex que totes aquestes empreses proposades tenen experiència demostrada a fer programacions solvents i també segures.
1: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: 45.712.
11: Em toca. Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
8: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. En diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
1: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
17: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 7:45. I avui és dijous, 17 de setembre. Ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per això del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, és la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
1: A la xarxa viària només queda tallada la C15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies hi ha retards perquè ahir es va establir limitacions de velocitat. D'aquí una estona serem a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es van inundar uns soterranis. Es va haver d'aplicar el pla d'autoprotecció, però l'atenció sanitària d'avui es desenvoluparà ja amb normalitat.
0: Saludem a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara queda alguna afectació important?
3: No, a hores d'ara són afectacions puntuals, com heu comentat.

Pot ser que encara alguna carretera de caràcter local doncs, pugui tenir alguna afectació per tolls, per acumulació d'aigua, però en principi la situació al llarg de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i a hores d'ara no

0: molt doncs, màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades i, com dèiem ahir, de cop pot fer aquest canvi. I doncs, bueno, això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera doncs, que va inundar i va produir aquesta afectació.
1: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
0: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem doncs, la monitorització de l'episodi amb aquesta idea doncs, que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot doncs, de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència doncs, de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, doncs això té un procés, vol dir que van constatar que plovia, que aquestes pluges doncs, començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més, i és quan s'envia aquesta alerta, que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències amb carrers i amb vies com la Ronda de Dalt, la B20, o altres punts de l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, l'alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ara hi ha tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
1: Per cert, es van plantejar suspendre el partit al Camp Nou?
0: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veien que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió doncs, delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot amb seguretat.
1: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
0: A vosaltres, gràcies, bon dia.
1: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
2: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
1: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix a Eloi Cordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
3: Sí, de fet allà està descarregant fort, a la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden repetir aiguats al sud del País Valencià, sud de València i Alacant, és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles, alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral. Pot passar al matí i a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord-est en forma de ruixats molt irregulars, també entre Montana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
1: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa a les rodalies, hi ha retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera, i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
1: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
5: Sí, ha passat a Capmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta, però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada la C15B

0: El Garraf i un accident a l'AP2 talla un carril a Vila-rodona en sentit Lleida. Els accessos a Barcelona i a les retencions habituals, sobretot a la C58.
1: Doncs gràcies. Aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades, Marc Jurado.
2: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
1: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
3: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
1: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
4: Escriu Maricel Chavarri a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman Unknown, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarri es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
8: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
9: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
8: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
9: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
10: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
11: Amb creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de Viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
12: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carglass Punès, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Un TAC peculiar.
14: L'Hospital del Pallars fa un TAC a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al Segre, que publica la imatge de com fa

0: Van entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
1: Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
2: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles, i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ella hauria tirat pel dret. Una història que explica el periòdico.
1: I un avió misteriós.
0: El que està estacionat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al diari de Mallorca. AENA assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha cridat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país. I quan va arribar, el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però ahir se'l va veure a la capital, Bakú.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
3: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. El Regne Unit, un dels temes del dia, és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: "El dolor del dol fraternal pot turbar la raó."
4: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer a països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamuz. I a l'Economista entrevista Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpic Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
1: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofeguem amb els esports, Robert Prat.
5: Doncs destaquem el Barça. És un Barça imparable. Coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que firma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify Camp Nou.

Santi Noy assegura al Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periòdico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una Dellemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries. La setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari Ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estem davant d'un Barça esportiu.

0: El diari AS entrevista Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
1: Esto es imparable.
2: Un minut passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tornen a, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
4: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar llibre

0: un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 €. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
1: Masturbar-te no et deixa calb i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
2: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexe o masturbació és summament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
1: I què fa anys avui, que no li has?
2: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba al 58. També fa anys el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
1: Per en Jimmy, per l'Elena, per molts anys. I Sant Oral?
2: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.
1: I acabem el repàs a la premsa en el Quios Vintage amb Albert Tom.
3: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 17 de setembre de 1986, dies de pau institucional, de sociovergència al màxim nivell perquè Barcelona pugui organitzar els Jocs Olímpics de 1992. Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els Jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un concert de Víctor Manuel i Ana Belén a la Monumental. Aquella tardor de 1986 estaven a dalt de tot. Ana Bosch, en la seva crònica L'Avui, diu que són la versió actualitzada i progre d'Albano i Romina Power o dels Reis Catòlics.
6: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 €. Preu subjecte a finançament amb Hondabank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. Catalunya
1: Ràdio. 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en 2 minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
7: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella al Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
8: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del Servei Meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
7: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
1: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
9: On el govern espanyol pretenia ubicar un miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixà la Moncloa perplexa.
1: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
7: Donald Trump s'ha enfallat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
1: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
9: Justifica per l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
1: I als esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
7: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6a victòria del Barça a la Lliga. Laporta no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
1: I avui a 2:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Això després que Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana va adquirir el debut a les nominacions i n'aconsegueix 2, a millor àlbum i millor interpretació.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
11: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: I a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
13: Bon dia.
1: Avui l'actualitat del país està molt marcada per la crònica policial i també dels successos. Comencem a les comarques gironines, on la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona molt atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, Fèlix?
7: Sí, i diu que cal actuar contra la corrupció que porta associada fins

0: Fins i tot són paraules que ara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial a Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat. I va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. D'altra banda, destaca també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les Preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
1: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
2: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos. I canviant radicalment de qüestió, avui serà un dia especial a Granyena de les Garrigues. Torna la campana que han restaurat a Innsbruck, a Àustria, gràcies a una recol·lecta per aconseguir els diners. Sonarà després de 80 anys un cop reparada l'esquerda que impedia que es toqués.
1: I a Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
3: Sí, Ricard, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. De fet, aquest matí serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa on es va inundar part dels baixos. També avui a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de Novel·la i a Vic... Aquest vespre, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva. Per cada
1: sol. I acabem a Tarragona. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
4: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música, també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Crim se separarà indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris, amb concerts en més d'una vintena de països i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
6: Bon dia. Sí, que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar. De moment no toquen terra, ho podrien fer puntualment. Algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes. Sí que a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí podrien deixar algun ruixat. I amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, al vespre s'hi tornarà a posar. Després, de cara al cap de setmana, sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
1: Pel que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
7: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a la P2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: I Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
10: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. En els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riudecanyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
11: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més primerenca, que és la Sant Giovanni, i a 2,90 la negreta, que és la que es paga més, la més cara.
10: Això és en lliures, en euros són 4,75 cèntims l'avellana Sant Giovanni, que és una varietat italiana, i la negreta, que és una variant local, que és una mica més cara, 6,40 euros. En cultiva, Riudoms, el Baix Camp, el Josep Zacarias.
12: Jo en aquest moment estic venent les meves avellanes sobre els 12 euros al quilo. A lliures podríem estar sobre els 4 euros. És el preu que hauria d'anar, el preu de l'avellana, perquè els pagesos poguessin guanyar la vida i mantenir el cultiu.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
13: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
14: Bon dia! Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, upadans, un paso adelante. A problemes que fan cabrioles extremes, mortals enrere, s'enfilen per les barres, i si fan un paso més adelante et poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle, escolteu. Gratis los aplausos, eh?
1: Sí.
14: Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que, més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica. Millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per a ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
1: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
14: A tu. Ya no veo de cerca ni de
1: lejos, no veo nada. I avui, 17 de setembre, dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Diversos accidents compliquen el trànsit. L'autopista P7 es desvia la circulació cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció Sabadell. I un altre accident a la P2 deixa només un carril obert a Vila-rodona en direcció Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la carretera C15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals. Pel que fa al transport públic, retards a la línia de Rodalies R4 i a la R60 dels ferrocarrils de la Generalitat per limitacions de velocitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona, la Groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha servei de bus alternatiu.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si s'estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Donald Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. Una petita població anglesa de 300 habitants s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil. Són persones que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit. Avui arrenca la segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. En Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial que porta 4 agents al banc dels acusats. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. El teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer d'aquesta manera el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
2: Esports.
3: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i amb la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més a sol al ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus.
4: 3Cat Info.
0: Ara passant 4 minuts del punt de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
4: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar un dispositiu amb 11 dotacions, els graes subaquàtic i drons per localitzar la víctima que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home que era veí d'Olivella. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un S-alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès, el Vallès Occidental i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
5: L'S-alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Fins aquest matí els bombers han fet més de 270 actuacions, principalment a l'àrea metropolitana. Al barri d'Horta de Barcelona van caure 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf es van superar els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. I hi va haver talls també a Rodalies i es va tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta, per això, també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'AEMET, que igual que ahir alerta de fortes pluges que poden ser encara aquest matí. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un ES alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a la zona 0 de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
4: 3CAT Info.
0: Passen 7 minuts de les 8 del matí. Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc Mark Carney ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Fortea.
6: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
7: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
6: I avui, von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
8: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: No deixem als Estats Units. La Reserva Federal desafia també Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
9: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
10: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
9: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: 8 i 9 minuts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En plana política, el president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del Partit Popular li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
11: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
12: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
11: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
13: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
14: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
13: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol.
0: El Congrés, per cert, ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pel seu paper en la crisi de Ceuta. Ho han permès els vots del Partit Popular.

0: Popular, Vox i Junts. Els populars també han estat clau per convalidar la injecció de més de 300 milions d'euros del govern espanyol per a la ciutat autònoma. Anem a Londres, en aquest cas, però no deixem de parlar d'immigració, perquè una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortit del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
1: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
2: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindré en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
1: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui es reprèn el judici a la intervenció policial de l'1 d'octubre, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Es jutgen quatre policies nacionals que s'enfronten a 13 anys de presó cadascun. Ahir, primera sessió del judici, avui és la segona, dos comandaments del cos van justificar l'acció policial, mentre diversos testimonis van assegurar que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarque.
4: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
5: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
4: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
0: Els afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan aturades i lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
6: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 anys i 5 anys després de fer les obres per si apareixen noves afectacions. La pròxima reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve. Hem arribat amb aquesta informació a 8:45 del matí. Temps a 3CAT Info per a l'àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, Marc. Doncs matí complicat per diversos accidents. De fet, n'hi ha 5. L'autopista P7 està tallada en sentit nord a Capmany, a l'Alt Empordà, i es desvia el trànsit per la sortida 20. A Osona, un accident a la C-17 a Manlleu en sentit Ripoll talla un carril. Al Maresme també hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona. Accident també a la C-58 a Ripollet en direcció Sabadell. I una altra topada a l'AP-2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C-15B al Garraf, i els accessos a Barcelona tenim les retencions als punts habituals, sobretot a la P7 de Parets a Barberà. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4. També hi ha retards de 20 minuts a la R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat, les que van de Barcelona a Igualada, per limitacions de velocitat. I al metro de Barcelona, la línia 4, la Groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova, però hi ha servei de bus alternatiu. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
3: El temps.
0: Francesc Mauri.
8: La forta inestabilitat de les últimes hores s'allunya, però no fa net del tot. De fet, encara és possible aquest matí algun ruixat arran de la costa central, intervals de núvols a moltes comarques, i a la tarda, nuvolades al nord-est que poden deixar algun ruixat en àrees de muntanya. El temps més assolellat ara al matí cap a ponent i a la tarda, a més de ponent, a gran part del sud. I temperatures

0: de luxe han baixat i notablement i es mantindran a ratlla els propers dies. Per últim, dir que en les últimes 24 hores els dos, podríem dir, nuclis de precipitació més intensos associats als problemes o fins i tot a la tragèdia més important els trobem a Viladellops, amb 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, molt a prop d'aquesta riera de Begues, a Olivella, i, a més, els gairebé 100 litres al barri d'Horta, a Barcelona.
1: 3CAT Info.
2: L'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per a les nostres vides i les nostres economies. L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades, i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. És el cas de bona part de les conques fluvials d'Amèrica del Nord, les conques del Plata, a l'Argentina o les d'Europa, Europa Oriental, l'Orient Mitjà i Àsia Central. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea hidrològica d'Organització Mundial Meteorològica Mundial.
3: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
2: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, cada cop hi ha almenys aigua als sòls i als llacs, i ha baixat la que prové del gel i la neu i també les aigües subterrànies. Es calcula que l'any passat 2/3 dels pous que es monitoritzen arreu del món van registrar nivells més baixos del que fins ara eren habituals. L'informe també confirma que per 4 any consecutiu les glaceres es van reduir de forma generalitzada a totes les regions del món, i això ha provocat una pujada del nivell del mar d'uns 4 mil·límetres. De fet, en 3 anys ha perdut l'equivalent a l'aigua que cal per omplir 560 milions de piscines olímpiques. Amb tot això, s'hi sumen diversos esdeveniments extrems relacionats amb l'aigua, sequeres persistents a Europa, l'Amazones o la Banya d'Àfrica, inundacions a Nigèria i al Congo, o el monsó que va causar 3.600 víctimes mortals en diversos països asiàtics. Per regions, Àsia i Àfrica concentren la meitat d'aquests esdeveniments extrems i el 80% de les víctimes mortals que han provocat en els últims 5 anys. Una pausa, ara són les 8:19 i ens posem amb la cultura.
4: 3CAT Info. Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
6: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: 3CAT Info.
2: Parlem de teatre. La Sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
8: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la Bodega Bohèmia i que juga amb el públic que té a 2 dits del nas. Oriol Genís plega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
9: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
8: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als 4 vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
9: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? és com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
8: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
2: Els autors dels premiats còmics infantils protagonitzats per la Molly Wynn i Catalina González i Toni Galmés publica El color de les tulipes, un còmic històric ambientat a l'Holanda del segle XVII, en plena febre especulativa per les tulipes. Clàudia Roses.
10: La història segueix la Geta, una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González és l'autora i destaca el missatge contemporani que ha volgut transmetre a través d'aquest moment històric.
11: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor, pues, insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivirla haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
10: Escollir les tonalitats del còmic per transmetre els contrastos entre classes socials ha estat tot un repte, ho explica l'il·lustrador Toni Galmés.
12: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estessin ben dibuixats.
10: El color de les tulipes es va publicar el 4 de setembre en versió en català i castellà.

espectacles de gran format Emergency Exit, de la Fura dels Baus i el Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. El dia 26 de setembre serà a la platja del Bogatell. El Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja de Nova Icària. Es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.

0: 3CAT Info.
1: Una mica més de 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí.
0: Esports.
1: Albal Serra, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugrana van sumar ahir al vespre la 6a victòria consecutiva, segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava al final del partit la seva satisfacció.
4: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
2: Rafinha va tornar a ser un dels protagonistes destacats, marcant un hat-trick, 2 d'ells de penal, i suma ja 9 gols en 6 jornades.
5: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
2: També van anotar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en propia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució, per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensne, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp els últims 30 minuts de partit. El Barça-Racing va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, Laporta també va comentar que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi a l'estadi del Futbol Club Barcelona.
0: 3CAT Info.
2: A banda del Barça-Racing, ahir es van jugar 2 partits més de primera. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, per cert, és el pròxim rival del Barça dissabte que ve a les 9. Per contra, el partit Llevant, Atlètic Club de Bilbao, es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits més. Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vilareal a 9:45. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
6: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
2: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada.
0: 3CAT Info.
2: Mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lligueta. Destaquen aquests resultats: Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquen aquests partits: Real Societat Bournemouth, Besiktas, Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup, després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà. En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 9:45. El tècnic dels Blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir una nova victòria.
7: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
2: I a la Lliga Femenina d'handbol, segona derrota de la temporada del Granollers, la primera a casa el perd amb el Morvedre 16-22.
8: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: En punt 8:45 del matí, sou a 3Cat Info, moment de fer un cop d'ull als principals titulars amb els quals s'aixeca aquest dijous 17 de setembre. Comencem per actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: La P7, que estava tallada a Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la C-17 a Manlleu en direcció a Ripoll, a la C-32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa i a la P2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C-15B a Sant Pere de Ribes i la B-431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4 i a les R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Parlarem també, però, la propera mitja hora de l'episodi de fortes tempestes que ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central, provocant múltiples problemes de mobilitat. Tram amenaça Europa amb forts aranzels o el tancament, d'altra banda, de relacions comercials si s'estrenyen els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. I als Estats Units també la Reserva Federal ha pujat el tipus d'interès en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa i els puja fins al 4%. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés rebutja la llei per regular l'activitat dels lobbies a Espanya. Ho ha fet amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. Pedro Sánchez acusa la dreta i l'extrema dreta de voler mantenir l'opacitat de les relacions d'aquests partits

0: Suma la sisena victòria consecutiva del campionat i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades.
1: I el temps del temporal de pluja remés, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central. Ambient més fresc que a la tarda, algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus. Ara passen pràcticament 3 minuts de 2 quarts de 9 del matí aquesta matinada. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar un dispositiu amb 11 dotacions, els graes subaquàtic i drons per localitzar la víctima que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home que era veí d'Olivella. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i una matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials a comarques del Vallès, del Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
2: L'SLR no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
1: Fins aquest matí, els bombers han fet més de 270 actuacions, principalment a l'àrea metropolitana. Al barri d'Horta de Barcelona van caure 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf es van superar els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat i hi va haver tralls de Rodalies i es va tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Van entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Més qüestions. Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
4: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
5: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
4: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
1: Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president dels Estats Units ha recorregut al seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
6: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: I als Estats Units, la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Donald Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
7: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
8: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
7: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
1: 2:30 del matí.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'Aliança

0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu de l'entitat, Irene González.
1: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no? En què el conveni ja no hi és i que, per tant, aquestes famílies acumulen un deute que no sabem què passarà.
0: A més, recorda que la moratòria estatal de desnonaments extraordinària acabarà a finals d'any i el bo social és una mesura que no arriba a les famílies més vulnerables.
1: Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys cobertura, no?, d'aquesta ajuda. Per tant, ens trobem amb que hi havia un informe de SARE que deia que entre el 70 i el 80% de famílies que haurien de tenir accés al bo social no el tenen, no? Per tant, aquí hi ha una feina, hi ha uns deures increïbles per part de la Generalitat de procurar que el bo social arribi a totes les famílies que el necessiten. Necessiten automatitzant-lo.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern i que, a més de les ajudes a les persones, també cal millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies. L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori dels lobbies i fer públiques les seves reunions amb el govern. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
2: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
3: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
4: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Una de les conseqüències directes de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros dels fons europeus vinculats a la seva aportació.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Marroc i Israel estrenyen relacions a l'empara dels Estats Units. Rabat i Tel Aviv han acordat incrementar les relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Les dues parts també reforçaran els seus lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc. I almenys una desena de ferits en un nou atac rus amb míssils i drons contra Kiev. Segons les autoritats a la capital ucraïnesa, l'atac ha provocat danys en la façana i els finestres d'un edifici d'educació superior on també s'ha declarat un incendi. Els atacs han afectat igualment infraestructures i propietats a la regió de Kiev. Les explosions s'han sentit al centre de la capital poc després de mitjanit i posteriorment s'han registrat nous impactes amb míssils balístics. Les autoritats encara avaluen l'abast dels danys. Rússia ha intensificat els atacs contra Ucraïna en les darreres setmanes, aprofitant la debilitat dels sistemes de defensa antiaeris ucraïnesos.
5: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. Investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, d'altra banda, a les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguren que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava en diversos centres de fisioteràpia i, de fet, les denúncies que no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els propers dies. Més qüestions. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran avui per trobar la manera de combatre el robatori de coure a la xarxa ferroviària. El focus d'atenció de la trobada serà la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on ahir es va registrar el 6è robatori en 10 dies. De fet, segons ha pogut saber 3CAT Info, agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància dels Mossos als accessos de l'estació. Aquesta setmana s'adjudica la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França, l'empresa Indra, per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-se és d'un any. Altres punts on s'actuarà prioritàriament són Montcada, Bifurcació, Bellvitge, La Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Més temes. La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes al 1976 amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien 1.000, repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració. Perpinyà, Laura Bertran.
6: La festa ha estat una barreja d'actuacions musicals i teatrals acompanyades dels parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
7: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana a la Catalunya Nord i, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
6: Després de superar la crisi econòmica de fa un any i mig, el gran repte de futur de la Bressola és la construcció del Liceu per cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el festival ve arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum amb Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Per primer cop el festival s'allarga 3 dies fins dissabte a més de 30 artistes dedicats a la música emergent i alternativa. Clàudia Roses.
8: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica i està format gairebé íntegrament per artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el seu disc Spanish Leather, fusió de tradició, pop i electrònica. Rusovski, el seu pop experimental. Young Beef, una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. I Maria Arenal, la seva mirada singular. Sé que hay cosas que me digo. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza, Muxca, San Gijuelas del Guadiana i Claudio Montana. Dins l'aposta pel talent emergent, el festival compta amb Biznaga, Ángeles Toledano, Alosa i Tarchi. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs i propostes de club, amb sons que van del bass i els ritmes africans, el techno i el reggaeton, amb noms com Kasi, Jazzy i Patata Un Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara queden entrades de dia al web oficial del festival. Construirà un
0: castillo. Hem arribat a 3:15 del matí. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
9: Bon dia, Marc. Doncs l'AP7, que estava tallada Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la mateixa AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona i un carril tallat. A la C32, un altre accident també a Premià de Mar, està complicant el trànsit d'entrada a Barcelona. A la C58, accidents a Ripollet en sentit Terrassa, també a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a la línia de Rodalies R4. També hi ha demores de 20 minuts a la R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat, les que van de Barcelona a Igualada, per limitacions de velocitat. I al metro de Barcelona, la línia groga, la línia 4, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova, però hi ha servei de bus alternatiu. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
9: Fins ara.
5: El temps.
0: Francesc Mauri.
10: La inestabilitat molt accentuada de les últimes hores, recordem que va deixar molt a prop del lloc de la tragèdia de la Riera de Vega a Saulivella, a Viladellops, concretament 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, o els 99 del barri d'Horta a Barcelona. Tot això s'ha allunyat, l'acusada inestabilitat, però no fanet del tot, encara aquest matí algun ruixat a la costa central catalana, cel variable a la resta, sol a ponent, i a la tarda més sol a ponent i al sud, i algun ruixat en àrees de muntanya del nord-est. Menys inestabilitat, el cap de setmana més sol a gran part de Catalunya, amb algunes restes de núvols, i també boires matinals. I, sens dubte, la refrescada molt, molt evident.

0: en a tot el país.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Catalunya al dia.
2: D'aquí a poc més de 12 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. En aquest moment fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben de diferents punts del país i que ampliarem al Catalunya al dia amb l'Estel Batet a partir de la 1 del migdia. La sintonia de 3CAT Info. Ara el que fem és anar fins a Lleida perquè les exportacions de codony, un conreu minoritari al país, han crescut més d'un 30% en els darrers 6 anys. La campanya passada es va assolir el rècord de quilos exportats perquè altres països productors com Turquia van tenir males collites, Júlia Albacar.
3: Tot i que el mercat ha oscil·lat molt en els darrers 6 anys, les exportacions d'esta fruita de tardor han anat en augment i van tocar sostre la passada campanya amb 1,2 milions de quilos. Això perquè les complicacions meteorològiques que van patir zones productores com Turquia van afavorir que els codons catalans poguessin arribar a nous mercats, com per exemple el sud-est europeu. També van augmentar països on el consum d'esta fruita és molt alt, com Alemanya. Sentim Gaspar Filella, un dels principals productors de codony a tot l'estat, que té finques a la plana de Lleida.
4: A Alemanya l'any passat doncs, ja allí el col·lectiu musulmà és molt gros. I, clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, doncs, pues, claro, la gent busca codonys i ens pues, van trobar nosaltres.
3: La guerra a l'Orient Mitjà també ha condicionat este mercat. De fet, un dels principals països importadors fins al 2024 era Israel, perquè els codonys s'utilitzen durant la festa del Rosh Hashanah, l'any jueu, que es va celebrar este passat cap de setmana. L'esclat de la guerra, primer en Palestina i després contra l'Iran, ha fet caure en picat les exportacions d'este producte, que han passat de 345 tones el 2020 a només 20 l'any passat.
4: Cada any nosaltres fèiem l'exportació a Israel, que comença a finals d'agost. Però des dels inicis de la guerra que estan fent, pues, s'ha paralitzat tot això.
3: La collita de codony a Catalunya va començar fa dues setmanes, molt marcada aquest any per la calor, que ha fet disminuir el calibre de la fruita per l'estrès tèrmic que han patit els arbres.
2: Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la dilatació dels participants. Tarragona, Ricard Buigas.
5: El treball del Departament de Geografia de la URB ha analitzat les temperatures en correfocs com el de Sant Pere de Reus, les Santes de Mataró, la Mercè de Barcelona o Santa Tecla a Tarragona. L'estudi publicat a la revista Climate conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat, combinat amb l'activitat física dels correfocs, fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per l'aixafogó.
6: Potser ens afecta més l'aixafogó que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com una, quasi una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa a factura, sí, sí.
5: Montero també apunta que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Santana del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla del Drac de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
7: El principal problema, sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera de refrigeri.
5: L'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. Montero dels Diables de Tarragona diu que el debat és molt incipient, per això els investigadors plantegen crear grups de treball amb els Valls de Diables, com van fer amb les colles castelleres, per valorar mesures d'adaptació a la calor.
2: Parlem encara de tradicions catalanes. El Drac de Solsona, un dels més antics de Catalunya, amb més de 300 anys, ha tornat a ballar després d'una restauració integral. La figura, un dels símbols de la ciutat, estava força malmesa tant per dins com per fora. Joaquim Abalate.
8: El drac, estrenat el 1692, s'ha sotmès a una restauració tant de l'estructura interna, afectada pel pas dels anys i algunes caigudes, com de les capes exteriors, malmeses i brutes per la pirotècnia. S'han encarregat la conservadora i restauradora Teresa Casserres.
9: És una peça única a nivell de Catalunya perquè és un entramat de fustes, a sobre hi ha una tela d'arpillera que li acaba de donar la forma i on hi van clavar des vora de 10.000 escates. Ha substituït algunes de les peces internes de fusta que estan molt trencades. També hem consolidat totes les fustes originals originals afectades per corcs i després ja més a nivell el que es veu, hem fet una bona neteja i hem pintat només les zones que eren necessàries.
8: Uns treballs necessaris perquè el drac, que pesa 96 quilos, continuï sent un dels símbols més estimats de la ciutat. Roger de Vins és el massip major dels geganters de Solsona.
10: És una peça de més de 330 anys d'història que aquí la fem córrer per Solsona durant les festes, que potser en un altre lloc estaria tancada en un museu, però creiem que mereix que la puguem fer ballar durant la festa major amb la solemnitat que mereix. A part que és una figura molt pesada i amb molta presència, és una figura original que agrada molt i que té molt pas històric.
8: El drac de Solsona és un dels tres més antics de Catalunya. Al llarg dels seus 330 anys s'ha restaurat diverses vegades. Les últimes les havien fet l'avi i el pare de l'autora d'aquesta intervenció.
2: I saltem a Tortosa perquè ja comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abu Bakr al-Tortuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història. Els actes s'allargaran fins a finals de mes i volen ser una eina per combatre la intolerància i els discursos d'odi, Jordi Barranca.
11: Abu Bakr al-Tortuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, un manual del bon govern en què es propugnaven idees com la modèstia, la justícia, la igualtat o l'equitat. Arturo Gai és el comissari dels actes de commemoració.
12: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase ets tan pobre que només tens diners. Aquests pensaments molts regalés un home als segles X i XI és molt important per a avui, no?
11: L'objectiu és que sigui una eina integradora més enllà d'una simple commemoració cultural. Per això, conferències, xerrades i fins i tot una ruta guiada per la Tortosa andalusí formen el programa d'activitats que s'han preparat. Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
13: Reivindicar Abu Bakr al nostre país i a l'Europa del segle XXI és una proposta plena de vigència perquè pot contribuir a fomentar els valors de la pau, de la diversitat, de la convivència, de la cohesió social.
11: L'efemèride també es treballa a les escoles i instituts a la ciutat i també de la veïna Roquetes dins els plans educatius d'entorn.
2: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 9 del matí.
1: Esport.
2: Eudald Serra, bon dia.
14: Bon dia. El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els Blaugrana van sumar i al vespre la sisena victòria consecutiva, segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat també per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava al final del partit la seva satisfacció.
15: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
14: Rafinha va tornar a ser un dels protagonistes destacats marcant un hat-trick, 2 dels gols de penal i suma ja 9 gols en 6 jornades.
16: És important pensar que necessita millorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
14: També van anotar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensner, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp els últims 30 minuts de partit. El Barça Racing va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. Tot plegat per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, Laporta també va comentar que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi a l'estadi del Futbol Club Barcelona.
1: 3CAT Info.
14: A banda del Barça Racing, ahir es van jugar 2 partits més a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, per cert, és el pròxim rival del Barça dissabte. Per contra, el partit llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tancarà la sisena jornada de Lliga amb 2 partits més, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vila-Real a 2:15. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta en suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
17: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano.

0: pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
1: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada. I el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha assegurat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc y no a la estat espanyol.
2: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salirse, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
1: Més futbol, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lligueta. Destaquen aquests resultats: Milan 0, Benfica 2, Omonia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquen aquests partits: Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà. En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 9:15. El tècnic dels blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir una nova victòria.
3: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
1: I a la Lliga Femenina d'handbol, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa al perdre davant el Morvedre 16-22. Josep Morales és l'entrenador del Granollers.
4: Primer crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
1: L'equip ballesà té ara una victòria per 2 derrotes.
5: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, doncs matí molt complicat per diversos accidents de trànsit. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Cerdanyola en sentit Girona. A la mateixa AP7, però a Capmany, també hi ha un carril de menys per una altra topada. A més, accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll i a l'AP2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. I pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, els trens tenen 25 minuts de retard perquè van més lents mentre revisa la infraestructura després del temporal d'ahir. També hi ha retards a la línia de Rodalies R4 i a la R2 Nord per una incidència operativa. Finalment, al metro de Barcelona, la línia groga no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar la demarcació de Girona i es van traslladar cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, d'Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa contra la voluntat de Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. Avui, segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, on Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial, que porta 4 agents al banc dels acusats. I el teatre reivindica el veterà actor Iol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vila-Real. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja remés, però encara caurà algun ruixat matinal entre litoral i prelitoral central, ambient més fresc, que a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el fort temporal que va afectar ahir Catalunya deixa una persona morta i moltes incidències en els transports. Els bombers s'han trobat aquesta matinada el cos sense vida d'un conductor d'un cotxe que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Els bombers han atès fins aquest matí 270 avisos per incidències degudes a les pluges. Anem cap allà, Montse Gené. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, estic a la urbanització Mas Mestre d'Olivella, on passa la riera al costat de la carretera, ben bé, i davant de les cases. A la riera es veu un cotxe, un Volvo gris, molt malmès, enmig de les branques i de les herbes que l'estan envoltant. Aquí a la riera hi baixa una mica d'aigua, ara mateix normalment va totalment seca. En aquest cotxe hi anava el conductor de 48 anys, que va ser arrossegat, intentava creuar un pont que hi ha uns metres per sobre, doncs no ho va aconseguir perquè l'aigua se'l va emportar a riu avall. La Desi, una veïna que viu just aquí davant, ens explica el que va poder veure.
5: Plovia amb bastant força, no ens van arribar les alertes, baixava la riera molt forta i bueno, a les 11:25 vaig arribar i vaig veure aquest cotxe aquí fora aturat i no sé res més. Bueno, van arribar ambulàncies, policia...
4: En tota aquesta zona, que és una zona muntanyosa, amb arbres, amb bosc, es veu en molts punts moltes esllavissades del terreny. Això és tot el que us podem dir per ara.
0: Gràcies, Montse. Fins ara, bon dia.
4: Adéu-siau, fins ara.
0: Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava el Matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, que és subdirector de Protecció Civil.
6: L'SLR no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantinguin les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: I la tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
7: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'AEMET, que, igual que ahir, alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SLR a les comarques de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, la zona zero de la Dana de l'any 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per a aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: 9:08. Aquest matí el Canadà dirà si accepta o no la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar als Estats Units. Anem cap a Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
8: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
9: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
8: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Doncs bé, Donald Trump no s'ha pres gens bé l'acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president nord-americà ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
10: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: I Trump s'ha dut un nou cop. La Reserva Federal el desafia i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami el president nord-americà, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
11: El nou president de la Reserva Federal Nord-Americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
10: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
11: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: El president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del Partit Popular li hagi deixat ben clar que no pensa donar-hi suport. Escoltem per què amb l'enviat especial a Mèrida, l'Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
0: L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
14: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
15: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
14: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol.
0: Per cert, que el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pel seu paper en la crisi de Ceuta. Ho han permès els vots del PP, de Vox i de Junts. Els populars també han estat clau per convalidar la injecció de més de 300 milions d'euros del govern espanyol per la ciutat autònoma. Una petita població anglesa que s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic, sortir del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
16: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
17: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
16: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones.
0: De retorn a casa nostra, avui es reprèn el judici la intervenció policial de l'1 d'octubre, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Es jutgen quatre policies espanyols que s'enfronten a 13 anys de presó cadascun. Ahir, dos comandaments del cos van justificar l'acció, mentre diversos testimonis van assegurar que les càrregues no estaven justificades, Miquel Jarque.
18: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
19: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
18: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
0: Doncs així hem arribat a un quart de 10 del matí, obrim àrea de serveis i fem un repàs al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari, Mireia Sala, matí complicat, oi? Bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs sí, matí complicat. Hi ha retencions a l'AP7 de Montmeló a Barberà i de Sant Cugat al Papiol en sentit Tarragona i a Cerdanyola en direcció Girona per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 també hi ha un carril tallat per accident a Capmany, a l'Alt Empordà, en direcció a França. A més, hi ha retencions per accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vila-rodona en sentit Lleida. Destaquem també que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, els trens tenen 25 minuts de retard perquè van més lents mentre es revisa la infraestructura després del temporal d'ahir. També hi ha retards a la línia de Rodalies R4 i a la R2 Nord per una incidència operativa, segons Renfe, i finalment al metro de Barcelona la línia groga no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha, però, servei de bus alternatiu. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
20: La forta inestabilitat de les últimes hores s'allunya, però no fa net del tot. De fet, encara és possible aquest matí algun ruixat arran de la costa central, intervals de núvols a moltes comarques i a la tarda nuvolades al nord-est que poden deixar algun ruixat en àrees de muntanya. El temps més assolellat ara al matí cap a Ponent i a la tarda, a més de Ponent, a gran part del sud. I temperatures de luxe han baixat i notablement i es mantindran a ratlla els propers dies. Per últim, dir que en les últimes 24 hores els dos, podríem dir, nuclis de precipitació més intensos associats als problemes o fins i tot a la tragèdia més important, els trobem a Viladellops, amb 124 litres per metre quadrat, dels quals 106 en 60 minuts, molt a prop d'aquesta riera de Begues, a Olivella, i a més els gairebé 100 litres al barri d'Horta, a Barcelona.
2: Resca Info.
21: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
22: Això no ho diu ningú.
21: No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
23: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
26: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Tresca Info.
0: Més coses als afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern està lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any que ve.
27: En aquest moment estan molt allunyades perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema de del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres per si apareixen noves afectacions. La pròxima reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve. I qui es reuneixen avui és Rodalies, Adif i Mossos, i ho fan per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Un dels focus d'atenció de la trobada serà la seguretat de l'estació de França de Barcelona, on ahir es va registrar el 6è robatori en només 10 dies. De fet, segons ha pogut saber 3CatInfo, agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta mateixa nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància dels Mossos als accessos a l'estació. Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França, l'empresa Indra, per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Altres punts on s'actuarà prioritàriament són Montcada, Bifurcació, Bellvitge, La Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha ajudat a disparar els robatoris. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor d'aquesta agressió. Per una altra banda, els Mossos també investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncos a les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutge de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguren que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que estava fent. L'investigat treballava en diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els propers dies.
2: 3CAT Info.
0: La Sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Ens ho explica la Marta Vives.
3: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
4: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
3: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
4: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc de ser assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
3: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
0: Els autors dels premiats còmics infantils protagonitzats per la Molly Wynn, Catalina González i Toni Galmés publiquen El color de les tulipes, un còmic històric ambientat a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
5: La història segueix la geta, una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González és l'autora i destaca el missatge contemporani que ha volgut transmetre a través d'aquest moment històric.
6: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivir haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
5: Escollir les tonalitats del còmic per transmetre els contrastos entre classes socials ha estat tot un repte, ho explica l'il·lustrador Toni Galmés.
7: La fase de storyboard que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estaven ben dibuixats.
5: El color de les tulipes es va publicar el 4 de setembre en versió en català i castellà.
8: Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miei.
0: Rosalía ha posat aquesta matinada a Miami el punt final de la seva gira mundial Lux, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts en més de 17 països diferents. S'ha acomiadat davant 20.000 persones i ha admès que ha estat un any dur.
9: Por un lado yo sé que echaré de menos cantar estas canciones, pero también el punto final es necesario para que pueda existir este interrogante de qué es lo siguiente.
0: Coincideix amb el fet que l'artista ha aconseguit 8 nominacions als Grammy Llatins, opta a premis com disc de l'any o millor cançó per La Perla.
10: It's gonna be the energy.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
11: Bon dia. El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugranes van sumar ahir al vespre la 6a victòria consecutiva, segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava al final del partit la seva satisfacció.
12: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
11: Rafinha va tornar a ser un dels protagonistes destacats, marcant un hat-trick, 2 dels gols de penal i suma ja 9 gols en 6 jornades.
13: És important pensar que necessita millorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
11: També van anotar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució, per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensne, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp l'última mitja hora de partit. El Barça-Racing va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyal. D'altra banda, Laporta també va comentar que demanarà que la final del

0: Mundial del 2030 es disputi a l'estadi del Futbol Club Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: A banda del Barça Racing, ahir es van jugar dos partits més a primera. Amb aquests resultats, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. Per contra, el partit Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Avui es tancarà la sisena jornada de Lliga amb dos partits més. Betis, Getafe a les 7 i Màlaga, Villarreal a 2:15. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
2: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
0: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada. I mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lligueta, destacant aquests marcadors: Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicosia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquen aquests partits: Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I en handbol, el Barça s'afrontarà aquest vespre a la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà la pista del Montpellier a partir de 9:15. El tècnic dels Blaugrana, Antonio Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir una nova victòria avui.
3: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: A la Lliga Femenina d'Handbol, mentrestant, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa, al perdre davant el Morvedre per 16-22. L'equip ballesà suma ara una victòria per dues derrotes.

0: Dos quarts de deu del matí, circulació complicada avui a les carreteres i problemes encara al transport públic pels ruixats d'ahir. Mireia, com estan les coses a aquesta hora?
1: Doncs que retencions encara a la P7, de Montmeló a Barberà i de Sant Cugat al Papiol en sentit Tarragona i a Cerdanyola en direcció Girona per un accident. Problemes també per accidents a la C32 a Premià de Mar, d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en direcció Sabadell i a l'AP2 a Vila-rodona en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat, els trens recuperen els horaris habituals perquè ja s'han acabat les feines de revisió de la infraestructura que obligaven a circular més a poc. En canvi, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 circulen per via única entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac a causa d'una incidència en la infraestructura derivada de les condicions meteorològiques adverses, segons Renfe.
0: L'episodi de fortes tempestes ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar la demarcació de Girona i es van traslladar cap al litoral i van provocar problemes de mobilitat, alguns dels quals, com sentíem, encara s'arrosseguen. A partir d'aquesta hora estem pendents de la compareixença de responsables de Protecció Civil i del Servei Meteorològic de Catalunya. També us hem destacat que Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta de Mark Carney a l'oferiment. I la Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació, una decisió que topa amb la voluntat de Donald Trump. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que l'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions d'aquesta emissora, des de l'entitat s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que no pas a l'hivern. I l'Organització Meteorològica Mundial confirma que el planeta cada cop hi ha més

menja aigua dolça i adverteix dels greus efectes per les nostres vides i les nostres economies. I en esports, Eudald, el Barça està en ratxa, continua imparable en aquest inici.

0: sol a ponent i al sud. Calor molt suportable. Els valors més alts rondaran els 30 graus de temperatura. Dos quarts de deu i tres minuts, com us estem explicant, el fort temporal que va afectar ahir Catalunya deixa una persona morta i moltes incidències. Els bombers han trobat aquesta matinada el cos sense vida d'un conductor d'un cotxe que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf. Els bombers han atès fins aquest matí 270 avisos per incidències de les pluges. Tornem cap allà, Montse i Gené, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, estem a la urbanització Mas Mestre d'Olivella, on passa la Riera de Begues al costat de la ronda de la urbanització i davant de les cases. A la riera es veu un cotxe, un Volvo gris molt malmès, enmig de branques i herbes. Aquí anava el conductor de 48 anys, arrossegat per la força de les aigües i que havia passat, sembla ser, per un pont que hi ha a uns 200 metres més amunt. Ara baixa una mica d'aigua, però hi era un riu que baixava amb força i fins al punt que es veu tot les herbes que hi ha al fons inclinades cap a la direcció de l'aigua. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat la situació inèdita, insòlita, que es va viure ahir.
2: És una riera normalment seca, no havíem vist mai la crescuda que va tenir ahir nit. Jo no recordo en tots els anys que he vist a Olivella i he anat preguntant i tampoc hi havia aquesta vivència de veure aquesta riera en tanta aigua. I ens està investigant, no sabem si va intentar creuar o si va trobar-se amb l'aigua i la força el va engolir, vull dir, per tant, hem de ser prudents.
1: I això és el que va veure la Desi, una veïna que viu just al davant.
3: Plovia amb bastant força, no ens van arribar les alertes, baixava la riera molt forta i bueno, a les 11:25 vaig arribar i vaig veure aquest cotxe aquí fora aturat.
1: Diu l'alcaldessa que l'ES Alert va sonar cap a les 11 de la nit, en aquell moment ja estava plovent. Diu també que es van fer crides des de l'Ajuntament durant tot el dia perquè la gent no passés per les lleres. El punt on va creuar aquest cotxe, ara l'hem anat a veure i no és gairebé ni un pont, és com la carretera mateixa que passa per sobre d'una riera estreta. El cotxe se'l veu que ha quedat girat cap amunt. Sembla ser que l'home el van trobar uns metres més enllà del cotxe.
0: Gràcies, Montse. Aquest ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja es combrat a una part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil envia un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Així ho justificava al matí de Catalunya Ràdio Sergio Delgado, que és el subdirector de Protecció Civil.
4: L'SOS alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps. Tresca
5: Info. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
6: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
5: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
6: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
5: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
7: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
8: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
7: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
8: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia. Tresca
0: Info. Aquest matí el Canadà decidirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ofereix un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
9: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
10: Jo Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
9: I avui, von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i

0: I el temps limitat.
1: Doncs bé, Donald Trump no s'ho ha pres gens bé, aquest acostament de la Unió Europea i el Canadà. El president nord-americà ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
2: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, la Reserva Federal ha desafiat Trump i ha acordat per unanimitat a pujar els tipus d'interès. L'ha fet defensa de la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, ha justificat el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: El Marroc i Israel estrenyen relacions a l'empara dels Estats Units. Rabat i Tel Aviv han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Les dues parts també reforçaran els seus lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc. Nou revés pel govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies. L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Doncs bé, el que hem de fer ara és anar a aquesta compareixença des de Protecció Civil. Veiem ja la consellera d'Interior, Núria Parlon, que sortirà, suposem, a donar explicacions del que va passar ahir i si hi ha alguna previsió de cara al llarg del dia d'avui. Recordem que, malgrat que la tempesta i les pluges més importants ja han passat, no ha acabat aquest episodi.
4: ...del resultat de l'episodi del temporal que hem viscut durant tota la tarda d'ahir i també hem viscut fins a les 4 de la matinada del dia d'avui. L'activació i la gestió operativa que es va desenvolupar des del CECAT durant l'episodi meteorològic, que, com he dit, ha abarcat a la tarda del dia 16 i dia 17, està plenament justificada per les previsions que tenien i els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, que apuntaven a un episodi de tempestes localment molt intenses amb un potencial d'afectació greu sobre la població, la mobilitat i les infraestructures. Ja des de les primeres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, que va informar de l'arribada d'una pertorbació atlàntica amb especial incidència a les comarques del litoral, prelitoral central, incloent-hi Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Baix i Alt Penedès, i entre d'altres afectacions que ens podíem trobar. Es preveia la possibilitat de superar el llindar de 40 mil·lilitres en 30 minuts, que això és un grau de perill 4 de 6, així com acumulacions superiors als 60 mil·lilitres en 3 hores, que és la probabilitat de risc d'inundació, que és el llindar que, com bé sabeu, hem incorporat dintre del Pla Inuncat. Davant d'aquesta situació també s'advertia que aquesta pertorbació atlàntica podia anar acompanyada de tempesta elèctrica, calamarsa, ratxes fortes de vent i fenòmens de temps violent. Les informacions la tenien els ajuntaments. Penseu que tenim 48 ajuntaments que van activar els seus plans de protecció civil. Per altra banda, és durant el desplegament de l'episodi i durant les reunions del Comitè Tècnic de Seguiment, el Servei Meteorològic de Catalunya va corregir la previsió, emetent avisos d'intensificació de vigilància, que són els que abans coneixíem com avisos, antics avisos d'observació. Es va fer aquest avís d'intensificació de vigilància a les 21:12 hores, dient que la intensitat de la pluja al Barcelonès i al Maresme arribaria a un 6 de 6. És en aquest moment quan el protocol d'activació, en aquest cas en el pla de l'Inuncat, de les ESALERT, es fa l'enviament de l'ESALERT a aquesta població, avisant-la que la superació previsible del llindar d'acumulació de pluja i d'intensitat per estaticitat podia provocar inundacions sobtades i que, per tant, calia extremar, en aquest cas, la situació de protecció i autoprotecció, i aquest és el missatge que s'envia en aquesta ESALERT durant les hores que l'episodi durarà. Insisteixo, corregint la predicció al Meteocat en relació a la intensificació de la vigilància del fenomen, i posteriorment també tenim un avís a les 21:34, en aquest cas per intensitat de la mateixa manera que el Barcelonès i el Maresme, al Baix, al Penedès, Garraf i Baix Llobregat, que també doncs s'envia l'ES Alert avisant a la població que podem tenir inundacions sobtades resultat d'aquesta acumulació estàtica durant més de 2 hores, en aquest cas concret d'aquestes darreres comarques, i que poden doncs, provocar incidències greus. Malauradament, hem de lamentar la pèrdua de la vida d'una persona, a Olivella, en el moment en què amb el seu vehicle doncs, va creuar la riera, i durant tot el dia de treball de l'equip de bombers, tant de Barcelona com dels bombers de la Generalitat de Catalunya, es van fer 258 serveis bombers de la Generalitat de Catalunya, 158 serveis bombers de Barcelona, va haver-hi afectacions a la B20, afectacions a la C15 i també afectacions per inundacions als baixos de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que es va poder doncs, programar l'activitat sense que hi hagués afectació pels pacients. A mitjanit també s'ha fet l'evacuació d'un càmping a Sitges, que en aquest cas s'han pogut reubicar unes 250 persones que estaven pernoctant en el càmping i s'ha buscat doncs, la solució alternativa. Fins aquí el resum dels fets. Preguntes, si teniu, i les contestarem tant jo com el subdirector de Protecció Civil en alguna qüestió tècnica que vulgueu que abordem.
0: Sí, el nom del... Perdona pel nom del càmping, ara no el tinc al cap i no em volia equivocar. Més que una autoevacuació, el que va haver-hi és una gestió del retorn de les persones als seus domicilis o punts de referència a partir de la informació que hi havia i que ens va arribar d'acumulació d'aigua. És a dir, no és una autoevacuació en el sentit, sinó que va haver-hi una participació i el propi ajuntament.
4: I bombers, Bombers de Generalitat ha intervingut i la policia local també.
5: Com jo només sou clàssic, consellera, cada cop que s'envia una ES Alert o no s'envia una ES Alert hi ha certa polèmica per...
1: Preguntes que estan fent els companys dels mitjans de comunicació que sentim amb nosaltres amb dificultat i vostès entenc que ni tan sols es poden sentir. Preguntes que s'adrecen a la consellera d'Interior, Núria Parlon, que respondrà de seguida.
4: Bueno, jo crec que ho hem explicat consecutivament i que no podem confondre a la població en relació a l'ús de l'eina ES Alert. Els avisos la població els tenia, els ajuntaments els havien fet també des dels seus àmbits d'activació i de comunicació amb la població. Nosaltres no enviem un ES Alert per dir-li a la gent que plou molt. No s'envia un ES Alert per això. L'ES Alert està planificada en aquells moments en el que l'activació del Pla de Protecció Civil Inuncat està situat en un 5-6-6. Per tant, no podem enviar una ES Alert per dir-li a la gent que plourà molt. Sí que s'envien en aquells moments en els que la predicció corregida, com va ser en aquest cas, per intensitat, estaticitat i risc d'inundació sobtada, requereix que la població sigui informada per prendre mesures específiques per protegir-se davant d'aquesta situació. Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un ES Alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça. I això jo crec que ho hem de dir amb claretat. Per tant, què fem nosaltres? Què fa el Servei de Protecció Civil quan té l'actualització de la informació del Meteocat? Enviar l'ES Alert, per què? Perquè quan acabi el partit, si està plovent molt, no agafis el vehicle, t'esperis a que amaini, o no assumeixis riscos que poden anar en contra de la teva seguretat. I les ES Alerts s'han d'entendre des d'aquest punt de vista. Quan envies una ES Alert que es considera preventiva? Direu vosaltres, la setmana passada vau enviar una ES Alert preventiva. Preventiva sí, però amb un 5-6 de planificació. I en algunes zones un 6-6. Per tant, és preventiva perquè la predicció de sortida ja et diu que tindràs un fenomen que pot posar en risc a les persones. I en aquest cas l'acompanyes d'una resolució perquè amb aquest nivell de perill de sortida predit pel Meteocat doncs pots generar riscos a qui a les poblacions vulnerables, als escolars, a les gent que estan, a les persones que estan a les residències de gent gran, a les persones que són ateses en centres especials de vulnerabilitat. És a dir, és important que això tots ho aprenem i és difícil, és complicat, però és important que ho deixem clar. És a dir, no s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general perquè tampoc ningú faria cas i al final estaríem frivolitzant amb una eina que té una utilitat precisa i determinada en situacions en les quals a la població se li han de donar determinades instruccions per protegir-se. I això jo crec que és important que ho puguem també doncs, explicar des dels mitjans de comunicació. No sé si vols apuntar alguna qüestió complementària.
0: Si m'ho permets, la consellera l'ha explicat detalladament perfectament. Però en aquest sentit volíem incidir en la diferència en les alertes que es poden enviar preventivament. Com explicava la consellera, s'envien quan hi ha la situació de màxim risc en previsió. Això vol dir la més alta probabilitat de que se superi el més alt llindar que tenim de pluja que pot produir danys. Això ho pinta el Servei Meteorològic de Catalunya, tots els serveis meteorològics del món, per entendre'ns, de color vermell. És a dir, quan hi ha la situació de previsió màxima de risc, s'envia una alerta. Fora d'aquest escenari, què fem? Doncs, independentment d'aquest vermell o no i d'aquest SLR o no, si hi ha una situació com ahir de previsió de pluges, el que fem és un seguiment el més exhaustiu, proper i detallat possible. Com el fem? Seguint les incidències del 112, parlant amb bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona, amb policies locals, amb Mossos d'Esquadra, amb els ajuntaments, amb el Servei Meteorològic que ens informa com evolucionen les tempestes. Llavors, ahir al vespre nit, quan es decideix? Tècnicament es fa aquesta proposta, perquè és una valoració tècnica i una proposta tècnica, en quin moment es fa? Quan veiem que la zona del Barcelonès Nord, per entendre'ns, zona nord de Barcelona, Collserola, cap al Besòs, Santa Coloma, Badalona, tot aquest àmbit, plou amb intensitat i no fem les alertes perquè plogui, el fem perquè plou amb molta intensitat, veiem que comencen a haver incidències i, a més, veiem amb la informació meteorològica que aquella pluja no marxarà. Per tant, constatem que podem començar a tenir problemes rellevants. És en aquell moment que considerem que la població ha d'estar informada, com ha explicat la consellera, alertada d'una situació de risc en aquell moment. S'envia les alertes. Algú diria, es va enviar tot el barcelonès. Evidentment, perquè hi ha una mobilitat, al 9:45 de la nit a l'àmbit metropolità hi ha una mobilitat i una persona que estigui a les Corts, encara que en aquell moment no plovia, en 10 minuts es pot desplaçar cap a les zones on hi havia incidències. És aquesta la motivació d'aquest SALER i de la mateixa manera l'SALER que després s'envia a les comarques del Garraf, de l'Alt i Baix Penedès, del Baix Llobregat i del Vallès Occidental. Per què? Perquè tenim una observació d'aquestes pluges, tenim un registre de 57 litres en 30 minuts a Sant Pere de Ribes, 57 al llindar d'avís, se situa entre 20 i 40, tenim 57, quasi 60, el triple. És una situació excepcional. Això ens comporta pensar que tindrem incidències greus, com malauradament després hem tingut. És aquest el procés, diguem-ne, pel qual es proposa tècnicament aquest enviament des d'altres. I això és compatible, com deia la consellera, amb el fet que l'activitat en el Camp Nou es manté en coordinació en tot moment amb els responsables de seguretat, garantint la seguretat en tot moment i fent aquest exercici d'informar la població i doncs, de considerar que una persona es pot desplaçar caminant o en metro sense assumir un risc i una persona que hagués hagut de desplaçar-se cap a una zona on hi havia possibilitat de pluges necessitava doncs, adequar aquesta mobilitat en el temps i en la forma a que no hi hagués risc. I per tant es compatibilitza aquesta situació. És la gestió que hem estat fent durant tota la tarda, nit i matinada del dia d'any.
1: Pregunten si es va arribar a plantejar la suspensió del Barça.
0: En cap moment doncs, no es descartessin, perquè evidentment si s'hagués posat les circumstàncies ho haguéssim valorat i ho haguéssim proposat. Però nosaltres no vam fer aquesta proposta, entenent doncs, que l'evolució de les pluges com l'anàvem seguint, quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit doncs, estava en marxa i en aquell moment doncs, no estava afectant i ho anàvem seguint. Si la afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.

0: Més preguntes dels mitjans de comunicació.
1: La informació que tenim és un avís de bombers que veïns han alertat de que una persona estava creuant una part de l'alçada del que seria el pont d'una riera i que entra amb el vehicle i que probablement doncs, la persona ha hagut de sortir del vehicle i llavors s'activen els serveis, en aquest cas de bombers, per comprovar que això és així i es fa doncs, la recerca de la persona al veure que no estava el vehicle i malauradament doncs, la persona va perdre la vida. És la informació que a hores d'ara tenim de l'activació del servei.
0: Bé, doncs estem passant ja a altres qüestions al marge d'aquests episodis de pluja que recollirem i us explicarem tan bon punt acabi aquesta compareixença. Núria Parlon, que ha defensat l'actuació d'ahir del Govern i de Protecció Civil davant les previsions que tenien sobre les pluges, ha dit que no es pot enviar unes alerta alegrement i aturar el país, i que es van enviar es alerts quan es va corregir la previsió i es va veure que en algunes zones les pluges podien ser molt intenses i causar problemes, i ha lamentat, lògicament, la pèrdua d'una vida en aquests episodis.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga. Els Blaugrana van sumar i al vespre la sisena victòria consecutiva. Continuen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick, al final del partit, no amagava la seva satisfacció pel joc i pel resultat.
4: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final, crec que ens hem merescut aquesta victòria.
3: Rafinha va tornar a ser un dels destacats, marcant un hat-trick, 2 dels gols de penal i sumar ja 9 gols en 6 jornades disputades.
5: És important pensar que necessita millorar en algo. Entonces, nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
3: També van marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stensner, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp a l'última mitja hora de partit. El Barça-Racing, a més, va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Keti Jugues Barça de Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: 3CAT Info.
3: A banda del Barça Racing, ahir es van jugar 2 partits més a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla és el pròxim rival del Barça, dissabte. Per contra, el partit Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tancarà aquesta sisena jornada de Lliga amb 2 partits més, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vilareal a 2:15. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx a dimarts passat abans de començar. Són declaracions al diari AS.
6: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
3: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada. Mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lliga.

0: Destaquen aquests resultats. Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquem aquests partits. Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Leo Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà.
1: Trescat Info.
0: En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 3:15. El tècnic dels Blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus del partit d'avui.
2: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: Ortega té tota la plantilla disponible, ja que recupera l'Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. I a la Lliga Femenina d'Handbol, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa, al perdre davant el Morvedre per 16-22. L'equip ballesà sumarà una victòria per dues derrotes. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat aquesta matinada pels vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil, després de guanyar la lituana Justina Mikulskite en dos sets, 6-3 i 6-2. Paula Badosa jugarà avui mateix als vuitens de final davant l'argentina Jasmine Hortensi.

0: Les 10, bon dia. La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de l'ES Alert d'ahir i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivell al Garraf quan el cotxe en què anava es va veure arrossegat pel creixement de la riera. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units és la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà a una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que s'hauria de situar per l'1% o per sota. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. Nou revés per al govern espanyol. El Congrés rebutja la llei per regular l'activitat dels lobbies a Espanya. Ho ha fet amb els vots del PP, Vox i Junts. Pedro Sánchez acusa la dreta i l'extrema dreta de voler mantenir l'opacitat de les relacions d'aquests partits amb els grups d'interès. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un plaquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions a 3cat Info, des de l'entitat s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern. Els tradicionals correfocs en risc per l'augment de les temperatures i la humitat és la conclusió d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que fixa l'estrès tèrmic dels participants i recorda l'augment dels casos de cops de calor durant aquestes celebracions. I el mercat de música viva de Vic ja està a ple rendiment després de la inauguració d'ahir amb una actuació que qüestionava la definició de concert a càrrec de la dramaturga Lucía del Greco. Avui, entre d'altres, actuacions de Mar Pujol o Amaro Freitas amb Momi Maiga.
1: Esports.
2: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha, a més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a Primera Divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I al temps, encara poden caure alguns ruixats fins al migdia entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 30 graus.
3: 3cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí, sóc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justificava l'enviament des d'Alerts quan el Metocat va avisar de la intensificació de les pluges. Ho feia fa només uns minuts i ho seguim en directe aquí a 3cat Info. Parlon insisteix que els avisos preventius només s'envien quan hi ha un risc màxim i ahir es va optar per enviar-los a l'empitjorar la situació.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: De la seva banda, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha assegurat que ells mai van plantejar suspendre el partit del Barça i que van estar en contacte amb els responsables blaugranes per si calia retardar la sortida del Camp Nou.
5: Quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit doncs estava en marxa i en aquell moment doncs no estava afectant i ho anàvem seguint. Si la afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
0: Els bombers de la Generalitat van atendre més de 250 serveis, mentre els bombers de Barcelona en van fer uns 150. Les vies més afectades van ser la B20 i la C15. A més de matinada, s'ha hagut d'autoevacuat més de 200 persones d'un càmping a Sitges per la pluja. El fort temporal que va afectar ahir Catalunya ha deixat un mort i moltes incidències en els transports. Els bombers han trobat aquesta matinada el cos sense vida del conductor d'un cotxe que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Els bombers han atès fins aquest matí 270 avisos per incidències per la pluja. Anem cap allà, Montse Gené.
1: Això va passar ahir a les 12 de la nit a la urbanització Mas Mestre d'Olivella, on passa la riera just al costat de la ronda de la urbanització i davant mateix de les cases. A la riera es veu un cotxe, un Volvo gris molt malmès enmig de les branques i les herbes. Aquí anava el conductor de 48 anys arrossegat per l'aigua que baixava molta força una mica més avall del pont, uns 200 metres més avall del pont que hi ha més amunt. Ara baixa una mica d'aigua, però ahir era un riu ample que baixava amb molta força. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat la situació que es va viure ahir.
6: És una riera normalment seca, no havíem vist mai la crescuda que va tenir ahir nit. Jo no recordo en tots els anys que he vist a Olivella i he anat preguntant i tampoc hi havia aquesta vivència de veure aquesta riera en tanta aigua.
1: I això és el que va veure la Desi, una veïna que viu just al davant.
7: Plovia amb bastant força, no ens van arribar les alertes, baixava la riera molt forta i bueno, vaig arribar i vaig veure aquest cotxe aquí fora aturat.
1: Diu l'alcaldessa que l'alert va sonar cap a les 11 de la nit. En aquell moment ja estava plovent. Diu també que es van fer crides durant tot el dia des de l'Ajuntament de no passar per les lleres del riu. El punt on va creuar aquest cotxe no és gairebé ni un pont, és la carretera mateixa que passa per sobre d'una riera estreta. En aquell moment l'aigua desbordava per sobre.
6: No es pot creuar per un altre lloc. L'aigua sobrepassava, o sigui, els marges del pont. O sigui, per accedir al pont va ser quan el va arrossegar.
1: El cotxe ha quedat girat cap amunt. Sembla ser que, segons un vídeo que alguns veïns van gravar i que han passat per grups de WhatsApp de l'urbanització, es veu com va baixant i hi ha un punt en què es troba un obstacle. Fa una volta de campana i queda girat cap avall. El conductor se'l va trobar mort uns metres més enllà. Tota aquesta zona està enfangada i en alguns punts es poden veure esllavissades.
0: Les pluges també es van sentir i notar molt al País Valencià, sobretot a l'àrea de València i la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'AEMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un ES alerta a les comarques de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del Barranc del Pollo, a la zona 0 de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta. Però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que se suspengués el partit entre el Llevant

0: i l'Atlètic de Bilbao.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. La Unió Europea descarta que la proposta d'associació amb el Canadà estigui formulada amb una visió antiamericana i dirigida contra cap persona, en referència, òbviament, a Donald Trump. Així ha reaccionat el portaveu de la Comissió Europea en matèria de comerç, Olaf Gill. D'aquesta manera, Brussel·les surt al pas de les amenaces que ha llançat el president nord-americà davant aquesta iniciativa.
2: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: El primer ministre canadenc Mark Carney farà un discurs aquest matí al Parlament Europeu on s'espera que digui que si accepta la idea de convertir-se en el primer estat associat dels 27. En el mateix escenari, la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, va plantejar una nova aliança de seguretat entre el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No va esmentar, però, els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Frote, Amiràs.
3: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
0: Més qüestions. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
5: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
6: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
5: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou model de finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del Partit Popular li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
7: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
8: Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
7: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
0: I encara en clau política, l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
9: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol.
0: El Congrés, per cert, ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pel seu paper en la crisi de Ceuta. Ho han permès els vots del Partit Popular, Vox i Junts. Els populars també han estat clau per convalidar la injecció de més de 300 milions d'euros del govern espanyol per a la ciutat autònoma. Ens quedem al Congrés perquè hi ha hagut un nou revés per al govern espanyol després que hagin tombat la llei de lobbies. L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori dels lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts

0: Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
1: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
2: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
3: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació. I l'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'entitat, Irene González.
4: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no? En què el conveni ja no hi és i que, per tant, aquestes famílies acumulen un deute que no sabem què passarà.
0: A més, recorda que la moratòria estatal de desnonaments extraordinària acabarà a finals d'any i el bo social és una mesura que no arriba a les famílies més vulnerables.
4: Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys cobertura, no?, d'aquesta ajuda. Per tant, ens trobem amb que hi havia un informe de SADE que deia que entre el 70 i el 80% de famílies que haurien de tenir accés al bo social no el tenen, no? Per tant, aquí hi ha una feina, hi ha uns deures increïbles per part de la Generalitat de procurar que el bo social arribi a totes les famílies que el necessiten, automatitzant-lo.
0: L'entitat alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes persones més que a l'hivern i que, a més de les ajudes a les persones, també cal millorar l'eficiència energètica dels habitatges i és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible. És un 10:15 del matí, àrea de serveis a 3CAT Info. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Comencem amb el transport públic perquè estan tallades la R2, R2 Nord i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac a causa d'una incidència en la infraestructura. A banda d'això, hi ha retards de mitja hora a la línia de Rodalies R4 per limitacions de velocitat arran de la tempesta d'ahir. Pel que fa al trànsit, retencions a la P7 de Montmeló a Barberà i de Sant Cugat al Papiol en sentit Tarragona i a Cerdanyola en direcció Girona per un accident que talla un carril. Encara hi ha problemes també per l'accident de fa una estona a la C32 a Premià de Mar, d'entrada a Barcelona. I recordem que està tallada per inundació la carretera C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
0: Enric Agut.
7: El temporal de tempestes, de pluges intenses en algunes comarques ja ha acabat. Queden restes de núvols en alguns indrets, però en d'altres hi ha grans clarianes, per exemple, a molts indrets de les comarques de Lleida, amb el cel ras. Encara pot caure algun ruixat puntual aquest matí en algun sector de la costa i del prelitoral de Barcelona, però fenòmens molt aïllats, bàsicament, sobre el mar i algun que pugui tocar localment algun sector de la costa. També a la tarda alguna nuvolada creixerà entre el Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, també la Selva, Osona, i pot caure també alguna precipitació aïllada. I la temperatura, doncs, la calor avui fluixa, màximes avui entre els 25 i els 29 graus a bona part del territori. Alguna xifra de 30 podríem assolir, per exemple, a Tortosa. Repàs de les pluges que han estat extraordinàries, per exemple, al barri d'Horta a Barcelona, 106 litres en poc més d'una hora, també els 120 litres en poc més d'una hora a Viladellops, a l'Alt Penedès, a tocar del Garraf, i del Garraf també la pluja abundant, també ha caigut en poca estona a Canyelles, 90 litres o 81 a Sant Pere de Ribes.
6: 3CAT Info.
8: Quan rasques un rascat de l'11, ho trobes.
9: Sí! Que m'ha tocat, tia!
8: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
10: No, no, no, no, no, no, no.
8: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
12: Cancel·lar un servei ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: 3CAT Info.
0: Passant 18 minuts de les 10 del matí, la companyia OpenAI ha informat que diversos dels seus models han generat instruccions per saltar-se les normes dels seus creadors. La intel·ligència artificial també es va escapar dels mecanismes de seguretat i va amagar errors. Tots són casos que formen part d'un experiment per detectar aquest tipus de comportament, però la notícia arriba en plena preocupació mundial per la tecnologia. En l'àmbit acadèmic, un estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts alerta dels perjudicis de la IA en l'aprenentatge. Els investigadors també avisen que l'eina està canviant la cultura del campus i que aïlla socialment els estudiants. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en celebracions dels correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tarragona, Ricard Buigas.
13: El treball del Departament de Geografia de la URB ha analitzat les temperatures en correfocs com el de Sant Pere de Reus, les Santes de Mataró, la Mercè de Barcelona o Santa Tecla a Tarragona. L'estudi, publicat a la revista Climate, conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat, combinat amb l'activitat física dels correfocs, fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per la xafogó.
14: Potser ens afecta més la xafogó que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com una, quasi una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa factura, sí, sí.
13: Montero també apunta que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Santana del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla del Drac de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
15: El principal problema, sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera de refrigeri.
13: L'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. Montero dels Diables de Tarragona diu que el debat és molt incipient, per això els investigadors plantegen crear grups de treball amb els Valls de Diables, com van fer amb les colles castelleres per valorar mesures d'adaptació a la calor.
6: 3CAT Info.
16: Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re.
0: Rosalía ha posat aquesta matinada a Miami el punt final de la seva gira mundial Lux, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts a més de 17 països diferents. S'ha acomiadat davant de 20.000 persones i ha admès que ha sigut un any dur. Coincideix amb el fet que l'artista ha aconseguit 8 nominacions als Grammy Llatins, opta a premis com Disc de l'Any o Millor Cançó per La Perla. L'artista catalana Bad Gyal debuta en les nominacions i n'ha aconseguit 2. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
17: A prendere fuoco.
0: Ja està en marxa el Mercat de Música Viva de Vic. La dramaturga Lucía del Greco la va inaugurar ahir amb un concert que sacsejava els esquemes de la música en directe. Vic, Marc Ruiz.
18: Hi ha hagut debat després del non concerto, que era de fet la idea. Per començar, era o no el cantant que hem vist Andrea Laszlo de Simone? La resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i el més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder de la banda. La posada en escena era minimalista, però bellíssima. Recordava en aquests moments la de Sigur Rós. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment, no hi tenien res a dir. I la música era en directe o gravada. Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no eren en directe, fins que el cantant s'ha separat del micròfon, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Sorgien de seguida les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada? o potser tota sencera. Tot seguit, Marina Herlop agafava el relleu a la sala principal del Teatre L'Atlàntida de Vic i arrencava amb una clocada d'ull a Del Greco amb el pas d'un ombre per darrere de l'escenari. Cants de sirena, fonemes evocadors, estètica de l'error i cants d'ocells

0: evitaven les seves creacions amb temes que semblaven fer xocar percussions japoneses i sons metàl·lics que recordaven el gamelan, amb una processó o fins i tot una fusió entre els tambors taiko i els de Calanda. Encara més electrònica, a la sala del costat, amb el camaleònic duet de la Bisbal, Vino, Malcus Kudulà i Emili Bosch, afegien la mestria als teclats de Meritxell Nederman per sonar més orgànics, però gens convencionals. Jocs rítmics, detalls digitals, veus superposades, textures i capes que, tal com arriben, se'n van per deixar-te processar el que acabes de sentir. Glitch, drum and bass, les veus de Nederman o de John Pons, evocacions sonores de Robert Glasper o Björk, un nou gir de guió en el so de Vino, com expliquen Emili Bosch i Malcus Kudulà.
1: La gràcia del projecte de Vino és que sempre ens permet fer el que ens dona una mica la gana, i ens hem cansat de tot aquest món i hem tornat com una mica als inicis i a tornar a intentar tocar tot, a tocar la música electrònica, que és com va començar també el projecte, a sumar gent també a Vino.
2: Tornar una mica en aquesta cosa de que hi hagi comunicació, que puguin passar coses, que cada directe sigui diferent, doncs com a músics és algo que nosaltres ens crida l'atenció i teníem ganes com de reivindicar.
0: Avui Marc Pujol, o Amaro Freitas i Momi Maica posaran la delicadesa, mentre Lluqui Valverde hi posarà la festa.
3: Amb la música del Mercat de Música Viva de Vic hem arribat al temps dels esports.
4: Esports.
3: Hola, Albert Serra, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugrana van sumar ahir al vespre la sisena victòria consecutiva. Encara no han cedit cap punt i es mantenen com a líders en solitari. Han sumat els 18 punts possibles. Tot això després de golejar el Racing de Santander per 7-2 en un partit marcat també per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava el final del partit. Està satisfet tant pel joc com també pel resultat.
6: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no està gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
5: Rafinha va tornar a ser un dels destacats, marcant un hat-trick, 2 dels gols de penal, i suma ja 9 gols en 6 jornades i és el màxim golejador de moment de la categoria.
7: És important pensar que necessita millorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: A part de Rafinha, i també van marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que en un principi no té cap lesió important, i el seu lloc el va ocupar Stens, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Balde després va jugar l'última mitja hora de joc, són els primers minuts del lateral esquerre aquesta temporada en un partit oficial. El Barça-Racing va viure més una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Keti Jugues Barça de Ràdio Barcelona, tot per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
4: 3CAT Info.
5: A banda d'aquest Barça-Racing, ahir es van jugar 2 partits més a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. El Sevilla, per cert, és el pròxim rival del Barça dissabte. S'havia de jugar un tercer partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao, però aquest es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui es tanca la sisena jornada de Lliga amb 2 partits més, a les 7, Betis-Getafe, i el Màlaga-Villarreal, que jugarà a partir de 9:15. I mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx, dimarts passat, abans de començar aquest partit. Són declaracions que ha fet Mbappé al diari AS.
8: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
5: Mbappé, Vinícius i Konaté, recordem que van sortir al camp tots tres amb la samarreta arremangada. Mentrestant, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha assegurat que veu molt probable que la final del 2030 del Mundial de Futbol es jugui a Marroc i no a l'estat espanyol.
9: Lo que hay que pensar que yo voy más, Infantino sí.

0: sigue. A ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, que a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial.
1: Pero
0: yo lo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
2: I dos apunts més relacionats amb el futbol. Encara hi va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits. En destaquem aquests resultats. Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta de Vigo 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. Avui es completa aquesta primera jornada i destaquen aquests partits: Reial Societat Bournemouth, Besiktas, Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà.
3: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'handbol. El Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 8:45. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus del partit.
4: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
2: Ortega té tota la plantilla disponible, ja que recupera l'Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. I a la Lliga Femenina també d'handbol. Segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa al perdre davant el Morvedre per 16-22. En tenis, Paula Badosa s'ha classificat aquesta matinada pels vuitens de final de São Paulo, al Brasil, després de guanyar la lituana Justina Mikulskite en 2 sets, 6-3 i 6-2.

0: Dos quarts d'onze del matí, sintonitzeu 3CAT Info, cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de l'ESR d'ahir i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivella al Garraf quan el cotxe en què anava es va veure sorprès pel creixement de la riera. La Unió Europea, d'altra banda, nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump ni contra els Estats Units. És la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà, una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. I la Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. Una decisió que topa amb la voluntat de Donald Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se al 1% o per sota. Fins les 11, però tindrem temps d'explicar-vos d'altres coses. Una petita població anglesa de 300 habitants s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 habitants de sol·licitants d'asil. Passarem també per una informació relacionada amb la crisi climàtica. L'Organització Meteorològica Mundial confirma que el planeta cada cop hi ha menys aigua dolça i adverteix dels greus efectes per a les nostres vides i les nostres economies. I avui engega la Barcelona Gallery Weekend, el festival amb què les galeries d'art donen el tret de sortida a la temporada.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 11. El Barça Eudal continua imparable en aquest inici de Lliga.
2: Goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6a victòria consecutiva del campionat i continua líder en solitari. A més, Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades.
0: I encara poden caure alguns ruixats fins al migdia entre el litoral i el prelitoral central. Ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa. Els valors més alts rondaran els 30 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15 del matí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament de les alertes ahir només quan el Meteocat va avisar de la intensificació de les pluges. Insisteix que els avisos preventius només s'envien quan hi ha un risc màxim i ahir es va optar per enviar-los quan va empitjorar la situació. Recordem que ahir va morir un home arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. Departament d'Interior, Montse Poblet.
3: Hi ha hagut debat.
4: Protecció Civil justifica l'enviament dels dos és alerta i al vespre, quan ja estava plovent, perquè la intensitat i el comportament de la tempesta va canviar. Es preveia un perill de nivell 4 sobre 6 i va passar a 6 de 6. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions.

que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més àlerts a la població per dir-li que plourà molt, ni per

0: moment es van plantejar suspendre'l.
1: Quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit doncs estava en marxa i en aquell moment doncs no estava afectant i ho anàvem seguint. Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
0: En total, els bombers de la Generalitat van fer 258 serveis i els de Barcelona 158. Hi van haver afectacions a la B20 i a la C15. Es van inundar els baixos de l'Hospital de la Vall d'Hebron i s'han hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping a Sitges.
2: El conductor mort ahir arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf l'han localitzat els bombers aquesta matinada. Ara s'investiga en quines circumstàncies va travessar la riera. Montse Gené.
3: Això va passar ahir a les 12 de la nit a la urbanització Mas Mestre d'Olivella, on passa la riera just al costat de la ronda de la urbanització i davant mateix de les cases. A la riera es veu un cotxe, un Volvo gris molt malmès enmig de les branques i les herbes. Aquí anava el conductor de 48 anys arrossegat per l'aigua que baixava molta força una mica més avall del pont, uns 200 metres més avall del pont que hi ha més amunt. Ara baixa una mica d'aigua, però ahir era un riu ample que baixava amb molta força. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat la situació que es va viure ahir.
4: És una riera normalment seca, no havíem vist mai la crescuda que va tenir ahir nit. Jo no recordo en tots els anys que he vist a Olivella i he anat preguntant i tampoc hi havia aquesta vivència de veure aquesta riera amb tanta aigua.
3: I això és el que va veure la Desi, una veïna que viu just al davant.
5: Plovia amb bastant força, no ens van arribar les alertes, baixava la riera molt forta i bueno, vaig arribar i vaig veure aquest cotxe aquí fora aturat.
3: Diu l'alcaldessa que l'alert va sonar cap a les 11 de la nit. En aquell moment ja estava plovent. Diu també que es van fer crides durant tot el dia des de l'Ajuntament de no passar per les lleres del riu. El punt on va creuar aquest cotxe no és gairebé ni un pont, és la carretera mateixa que passa per sobre d'una riera estreta. En aquell moment l'aigua desbordava per sobre.
4: No es pot creuar per un altre lloc. L'aigua sobrepassava, o sigui, els marges del pont, o sigui, per accedir al pont va ser quan el va arrossegar.
3: El cotxe ha quedat girat cap amunt, sembla ser que segons un vídeo que alguns veïns van gravar i que han passat per grups de WhatsApp de l'urbanització, es veu com va baixant i hi ha un punt en què es troba un obstacle. Fa una volta de campana i queda girat cap avall. El conductor se'l va trobar mort uns metres més enllà. Tota aquesta zona està enfangada i en alguns punts es poden veure esllavissades.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
2: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no dona per perduda la de la batalla contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha mostrat els seus dubtes que la Comissió Europea autoritzi l'allargament de la tercera pista sobre la Ricarda. Urtasun ha replicat al president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: És una decisió del govern d'Espanya a petició del govern de la Generalitat. És el president Salvador Illa que està liderant aquesta petició, una cosa que no estem d'acord. Ahir vaig sentir el Salvador Illa, el president de la Generalitat, dir que convertirem el Prat en un dels aeroports més sostenibles del món. Miri, això és prendre el pèl a la gent.
2: Urtasun ha insistit que el govern espanyol presentarà els pressupostos per a l'any que ve i ha avançat que els comuns defensaran que incloguin un nou paquet d'inversions per a les rodalies a Catalunya i mesures en defenses del català.
7: La responsabilitat del govern és presentar uns pressupostos que siguin útils per a la ciutadania i a partir d'aquí els grups parlamentaris hauran de dir, jo sí que vull fer una invitació a tothom i particularment a Junts per Catalunya, a que si som capaços de posar-nos d'acord amb uns comptes que siguin bons per a Catalunya, que no deixin perdre aquesta oportunitat.
8: I si no? Si no n'hi ha?
7: Jo no em vull posar en aquesta situació de moment.
2: Urtasun diu que està a disposició dels comuns de cara a les pròximes eleccions generals i que jugarà el seu paper.
6: 3CAT Info.
2: Més temes. La Unió Europea descarta que la proposta d'associació amb el Canadà estigui formulada amb una visió antiamericana i dirigida contra cap persona, en referència, òbviament, a Donald Trump. Així ha reaccionat el portaveu de la Comissió Europea en matèria de comerç, Olof Gill. D'aquesta manera, Brussel·les surt al pas de les amenaces que ha llançat el president nord-americà davant aquesta iniciativa.
9: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
2: El primer ministre canadenc, Mark Carney, farà un discurs aquest matí al Parlament Europeu on s'espera que digui si accepta la idea de convertir-se en el primer estat associat dels 27. En el mateix escenari, la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, planteja ahir una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No va esmentar els Estats Units. A Estrasburg, Bruno Fortea.
10: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
11: Europa necessita el seu propi protocol per
8: respondre als atacs d'IVA.

0: híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: I avui, von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat.
2: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
3: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
4: No, vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
2: Més temes.
5: 3CAT Info.
2: Una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
6: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
7: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
6: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones.
2: L'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per a les nostres vides i les nostres economies. L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. És el cas de bona part de les conques fluvials d'Amèrica del Nord, les conques del Plata de l'Argentina o les d'Europa Oriental, l'Orient Mitjà i Àsia Central. Wayne J. Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
8: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
2: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, cada cop hi ha menys aigua als sòls i als llacs i ha baixat la que prové del gel i la neu i també en les aigües subterrànies. Es calcula que l'any passat 2/3 dels pous que es monitoritzen arreu del món van registrar nivells més baixos dels que fins ara eren habituals. L'informe també confirma que per 4 any consecutiu les glaceres es van reduir de forma generalitzada a totes les regions del món i això ha provocat una pujada del nivell del mar d'uns 4 mil·límetres. De fet, en 3 anys han perdut l'equivalent a l'aigua que cal per omplir 560 milions de piscines olímpiques. A tot això, si sumen diversos esdeveniments extrems relacionats amb l'aigua, sequeres persistents a Europa, l'Amazones o la Banya d'Àfrica, inundacions a Nigèria i al Congo, o el monsó, que va causar 3.600 víctimes mortals en diversos països asiàtics. Per regions, Àsia i Àfrica concentren la meitat d'aquests esdeveniments extrems i el 80% de les víctimes mortals que han provocat els últims 5 anys.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Avui comença la Barcelona Gallery Weekend, el festival amb què les galeries donen el tret de sortir de la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats, tant locals com internacionals, amb visites guiades, xerrades o mostres efímeres de petit format, les anomenades flash. Montse Mas.
9: Entre els grans reclams d'aquesta 12a edició destaca amb llum pròpia Eulàlia Valldosera, referent conceptual present al Reina Sofia i al Manac, que torna a una galeria de Barcelona després de 16 anys. Ho fa a l'espai Àngels Barcelona amb la seva primera mostra gràfica, dibuixos on l'artista connecta amb tot allò que és imperceptible a simple vista, com el de la flor

0: que obre el recorregut.
1: I de sobte miro el dibuix i hi havia un globus de llum que em vaig espantar i vaig dir, oh, a veure, a part de ser un dibuix, això és una càrrega de vida, una càrrega que jo la vaig poder veure en forma com de bombolla. I allà vaig canviar també la meva mirada cap a què és una obra d'art, no? Quin potencial té. Et pot enfonsar o et pot elevar la vibració.
0: També sobresurten els internacionals Munira el Sol, Anna Jota i Allen Rappersberg, i de l'àmbit local Francesc Torres, Maria Prats o el jove lleidatà Joan Paller, que s'estrena al certamen amb les seves petites escultures inspirades en la cultura que consumeix.
2: De fet, és una mescla molt estranya i ambigua de coses que són de baixa cultura, molt cutres, i coses que són molt d'alta cultura, també, perquè tracto amb la mateixa, diguéssim, dignitat l'obra d'un filòsof o de Shakespeare o de, no? O d'un cineasta de culte, amb vinyetes còmiques o cançons de hip-hop.
0: Paller és la gran aposta d'enguany a la galeria ADN que dirigeix Miguel Ángel Sánchez. Pel fundador de l'espai, sempre fidel a la cita, el Barcelona Gallery Weekend és una festa de l'art i també una oportunitat de negoci.
3: Normalment les galeries són espais més buits, amb poca visita, més silenciosos, i llavors tenir un cap de setmana que tens des del dijous gent que entra i entra i entra, doncs la veritat és que fa goig. I entre els col·leccionistes locals i la gent que convidem, doncs mira, també intentem fer una mica de negoci.
0: Per segon any, l'esdeveniment organitzat per l'associació Art Barcelona també inclou el programa Flash, 12 mostres efímeres de només 4 dies, com el recorregut per l'univers artístic i gastronòmic d'Antoni Miralda, que presenta la galeria Palma 12 a la seu de Food Cultura al Poble Nou.
4: 11:45 del matí. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Comencem amb el transport públic, perquè està suspesa la circulació entre Sant Andreu i Granollers Centre de les línies R2 i R2 Nord de Rodalies de Catalunya per una avaria a la via, segons Adif. A la R11, la circulació està interrompuda entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac, a causa d'una incidència en la infraestructura. I a banda d'això, hi ha retards de mitja hora a la línia de Rodalies R4 per limitacions de velocitat arran de la tempesta d'ahir. Al metro de Barcelona, la línia 4, la Groga, funciona entre la Pau i Verdaguer. No hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova. Aquest tram, però, es fa amb autobús. I pel que fa al trànsit, ha millorat molt la situació. Només queden retencions a la P7 a Cerdanyola en direcció a Girona per un accident de fa una estona que talla un carril, i a la C32 a Premià de Mar, d'entrada a Barcelona, per un altre accident a primera hora del matí. Recordem, però, que també està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
4: Enric Agut.
7: Després dels adequats aquesta passada nit i també de l'exhibició de descàrregues elèctriques i de tronades ben continuades i profundes a comarques, sobretot de Barcelona, s'espera un dia més tranquil, però queden restes de nuvolades en alguns indrets, però les clarianes, mica a mica, van guanyant terreny. Encara de manera molt local pot caure algun ruixat en algun sector de la costa de Barcelona, i també a la tarda algunes nuvolades es formaran entre l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, i algun ruixat aïllat pot tornar a caure. D'ahir destaquem els aiguats al Garraf, també a l'est de l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, també en alguns barris de Barcelona, en punts del Vallès, també les tempestes empedregades a la tarda a comarques de Girona, també al Moianès. Destaquen tres xifres: Barcelona, al barri d'Horta, 106 litres, mentre que a la zona universitària només van caure 16, això dona una idea de la irregularitat de les tempestes, 90 litres a Canyelles, caiguts en poc més d'una hora, i també 120 litres a Viladellops, a la comarca de l'Alt Penedès. Avui la temperatura, la calor, afluixa, les màximes estaran situades entre els 25 i els 29 graus. Localment s'arribarà als 30, per exemple, a Tortosa.
6: Tresca Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
10: i fem.

0: I no deixem de ser.
1: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
2: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
3: Generalitat de Catalunya.
0: El govern de tothom.
4: 3GAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
5: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
6: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
7: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
8: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
6: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
7: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
9: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
6: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
7: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
10: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
6: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
10: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
6: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de Seguretat Nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
9: Hi ha molt poc atur, efectivament.

0: No? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
1: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
2: Japón sí es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
3: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3cat.info.
4: 5 minuts i seran les 11 del matí.
5: Esport.
4: Hola, Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça continua intractable en aquest inici de Lliga. Els blaugrana van sumar ahir al vespre la 6a victòria consecutiva. Segueixen sense cedir cap punt i es mantenen líders en solitari amb 18 punts sumats de 18 possibles. Tot això després de pallissar ahir el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant marcat també per la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Hansi Flick no amagava la seva satisfacció a l'acabar el partit.
7: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final crec que ens hem merescut aquesta victòria.
6: Rafinha, mentrestant, va tornar a ser un dels protagonistes destacats, va marcar un hat-trick, 2 dels gols de penal, i suma ja 9 gols en 6 jornades i és el màxim golejador de primera.
8: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
6: A més de Rafinha, ahir també van marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Joan García va haver de ser substituït al descans per precaució per unes molèsties al genoll, tot i que no té cap lesió important. El seu lloc el va ocupar Stenzner, que va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. Alejandro Valde també va jugar els primers minuts de la temporada, entrant al camp a l'última mitja hora de partit. El Barça-Racing va viure més ahir una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
5: 3cat Info.
6: A més del Barça Racing, ahir es van jugar 2 partits a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. El Sevilla, per cert, és el pròxim rival del Barça, dissabte que ve, al Sánchez Pizjuán. Per contra, el partit llevant Atlètic Club de Bilbao, que també s'havia de jugar ahir, es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Avui s'acabarà aquesta 6a jornada de Lliga amb 2 partits més, Betis-Getafe a partir de les 7 i Màlaga-Villarreal a 9:45. I mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx de dimarts. Són declaracions que ha fet el diari AS.
9: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
6: A més d'Mbappé, Vinícius i Konaté també van sortir al camp amb la samarreta arremangada. Mentrestant, ahir va començar l'Europa League amb la disputa de fins a 9 partits de la primera jornada de la Lliga. Destaquen aquests resultats. Milan 0, Benfica 2, Anderlecht 1, Olympique de Lió 2 i Omonia de Nicòsia 1, Celta de Vigo 0. Avui es completa aquesta primera jornada on destaquem aquests partits: Reial Societat Bournemouth, Besiktas Olympique de Marsella i Juventus NEC de Nimega. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Champions Cup, ha guanyat

0: El Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un protagonista destacat, Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència del segon. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà. En handbol, el Barça afronta aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier, 8:45 del vespre. El tècnic dels Blaugrana, Carlos Ortega, destaca per on poden passar les claus per aconseguir la victòria avui.
1: Lo que hay que pensar que yo voy...
2: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: Ortega té tota la plantilla disponible, ja que recupera Luis Gómez, que ja supera les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. I a la Lliga Femenina d'Handbol, ahir segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa al perdre davant el Morvedre per 16 gols a 22. L'equip ballesà sumara una victòria per dues derrotes.

0: En punt les 11 del matí. La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de les alertes i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivella, al Garraf, quan el cotxe en canava es va veure sorprès pel creixement de la riera. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, no dona per perduda la batalla contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Creu que la Comissió Europea no l'aprovarà i acusa Salvador Illa de menys tenir l'impacte ambiental de l'allargament de la tercera pista sobre l'espai protegit de la Ricarda. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya, segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge. El preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros metre quadrat. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia l'augment de la desprotecció de les famílies més vulnerables i reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En unes declaracions a aquesta emissora, des de l'entitat s'alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que no pas a l'hivern. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat pels menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui, que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i, per tant, que siguin més segures. Creixen un 30% des del 2020 les exportacions de codony català. L'any passat es va batre el rècord de quilos venuts a l'estranger, coincidint amb males collites. I avui engegué la Barcelona Gallery Weekend, el festival amb què les galeries d'art donen el tret de sortir de la temporada. Hi participen fins diumenge una vintena llarga d'establiments que presenten visites guiades, xerrades i mostres de petit format de noms consolidats d'aquí i de fora.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha, més, fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis, Getafe i Màlaga-Vila-Real. I el Barça d'handbol juga també aquest vespre a la pista del Montpellier el partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I al temps encara poden caure alguns ruixats fins a migdia entre el litoral i prelitoral central, l'ambient més fresc a la tarda, algun xàfec puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 3.

0: 30 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament de les alertes ahir només quan el Meteocat va avisar de la intensificació de les pluges i assegura que no es van plantejar suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Insisteix que els avisos preventius només s'envien quan hi ha un risc màxim i ahir es va optar per enviar-los quan es va empitjorar la situació. Els aiguats han provocat una víctima mortal, el conductor d'un cotxe que l'aigua va arrossegar en una riera d'Olivella al Garraf. Anem cap al Departament d'Interior a Barcelona, seguit aquesta compareixença a la Montse Poblet.
2: Protecció Civil justifica l'enviament dels dos és alerta i al vespre quan ja estava plovent perquè la intensitat i el comportament de la tempesta va canviar. Es preveia un perill de nivell 4 sobre 6 i va passar a 6 de 6. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
2: El primer avís es va enviar a 9:45 de la nit al Barcelonès i al Maresme, el segon a les 11 al Baix i l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf. És la mateixa hora en què rebia la primera trucada des d'Olivella alertant que la riera havia arrossegat un cotxe amb un home dins. Les pluges van coincidir amb el partit del Barça al Camp Nou, però segons Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, en cap moment es van plantejar suspendre'l.
4: Quan les pluges eren intenses, tota aquesta activitat vinculada al partit, doncs estava en marxa i en aquell moment doncs no estava afectant i ho anàvem seguint. Si la afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs quines mesures calia prendre, potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
2: En total, els bombers de la Generalitat van fer 258 serveis i els de Barcelona 158. Hi van haver afectacions a la B20 i a la C15, es van inundar els baixos de l'Hospital de la Vall d'Hebron i s'han hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping a Sitges.
0: Els bombers de la Generalitat han localitzat de matinada el cos del conductor mort i arrossegat per l'aigua a Olivella al Garraf. Ara s'investiguen quines circumstàncies va travessar la riera. Anem cap a Olivella, Montse Gené.
5: Això va passar ahir a les 12 de la nit a la urbanització Mas Mestre d'Olivella, on passa la riera just al costat de la ronda de la urbanització i davant mateix de les cases. A la riera es veu un cotxe, un Volvo gris molt malmès, enmig de les branques i les herbes. Aquí anava el conductor de 48 anys, arrossegat per l'aigua que baixava molta força una mica més avall del pont, uns 200 metres més avall del pont que hi ha més amunt. Ara baixa una mica d'aigua, però ahir era un riu ample que baixava amb molta força. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat la situació que es va viure ahir.
6: És una riera normalment seca, no havíem vist mai la crescuda que va tenir ahir nit. Jo no recordo en tots els anys que he vist a Olivella i he anat preguntant i tampoc hi havia aquesta vivència de veure aquesta riera amb tanta aigua.
5: I això és el que va veure la Desi, una veïna que viu just al davant.
7: Plovia amb bastant força, no ens van arribar les alertes, baixava la riera molt forta i bueno, vaig arribar i vaig veure aquest cotxe aquí fora aturat.
5: Diu l'alcaldessa que l'ES Alert va sonar cap a les 11 de la nit. En aquell moment ja estava plovent. Diu també que es van fer crides durant tot el dia des de l'Ajuntament de no passar per les lleres del riu. El punt on va creuar aquest cotxe no és gairebé ni un pont, és la carretera mateixa que passa per sobre d'una riera estreta. En aquell moment l'aigua desbordava per sobre.
6: No es pot creuar per un altre lloc. L'aigua sobrepassava, o sigui, els marges del pont. O sigui, per accedir al pont va ser quan el va arrossegar.
5: El cotxe ha quedat girat cap amunt. Sembla ser que, segons un vídeo que alguns veïns van gravar i que han passat per grups de WhatsApp de l'urbanització, es veu com va baixant i hi ha un punt en què es troba un obstacle. Fa una volta de campana i queda girat cap avall. El conductor se'l va trobar mort uns metres més enllà. Tota aquesta zona està enfangada i en alguns punts es poden veure esllavissades.
0: Canviem ara de qüestió.
1: 3CAT Info.
0: 11 i 8 minuts, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no dona per perduda la batalla contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha mostrat els seus dubtes que la Comissió Europea autoritzi l'allargament de la tercera pista sobre la Ricarda. Urtasun ha replicat al president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: És una decisió del govern d'Espanya a petició del govern de la Generalitat, és el president

0: Salvador Illa, que està liderant aquesta petició, una cosa que no estem d'acord. Ahir vaig sentir el Salvador Illa, president de la Generalitat, dir que convertirem el Prat en un dels aeroports més sostenibles del món. Miri, això és prendre el pèl a la gent.
1: Urtasun ha insistit que el govern espanyol presentarà els pressupostos per l'any que ve i ha avançat que els comuns defensaran que incloguin un nou paquet d'inversions per Rodalies a Catalunya i també mesures en defensa del català.
0: La responsabilitat del govern és presentar uns pressupostos que siguin útils per a la ciutadania i a partir d'aquí els grups parlamentaris hauran de dir, jo sí que vull fer una invitació a tothom i particularment a Junts per Catalunya, a que si som capaços de posar-nos d'acord amb uns comptes que siguin bons per Catalunya, que no deixin perdre aquesta oportunitat.
2: I si no? Si no n'hi ha?
0: Jo no em vull posar en aquesta situació de moment.
1: Urtasun diu que està a disposició dels comuns de cara a les pròximes eleccions generals i que jugarà el seu paper. Mai com ara havia estat tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% si ho comparem amb com estaven els preus fa un any. Ara bé, si ens fixem en el preu de l'habitatge per ciutats, comprar-se ara un pis a Barcelona costa moltíssim més. De mitjana, 4.600 euros al metre quadrat. A la capital, on hi ha més demanda, els preus s'han inflat un 7% en l'últim any. Tot i això, Barcelona no és pas el lloc més car on viure ara mateix. Per davant hi ha Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronde, estigueu atents, als 5.000 euros. L'any passat ja ocupaven els primers llocs del rànquing. A la demarcació de Tarragona, Salou és la ciutat més cara per viure i a la de Girona, per primera vegada ho és Lloret de Mar, més cara encara que Girona ciutat. L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu de l'entitat, Irene González.
3: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no? En què el conveni ja no hi és i que, per tant, aquestes famílies acumulen un deute que no sabem què passarà.
1: A més, recorda que la moratòria estatal de desnonaments extraordinària acabarà a finals d'any i el bo social és una mesura que no arriba a les famílies més vulnerables. També alerten que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern i que a més de les ajudes a les persones, també cal millorar l'eficiència energètica dels habitatges.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'escroll, o el que és el mateix, el desplaçament infinit a les xarxes socials i la personalització de l'algoritme estaran prohibits a la Unió Europea pels menors de 18 anys. Són dues de les mesures més significatives de la proposta de llei de la Comissió per restringir l'ús de les xarxes als menors i fer-les més segures. En un gest poc habitual, la mateixa presidenta, Ursula von der Leyen, ha presentat el text. Anem cap a Estrasburg, que està allà i ho està seguint el Bruno Forteamiras.
5: Von der Leyen vol que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador per als menors de 18 anys i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats en funció dels seus interessos. La presidenta de la Comissió Europea creu que tot això són trampes de les grans plataformes per atrapar els més menuts durant el màxim temps possible.
6: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
5: Planteja prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys i que ja hi puguin accedir entre els 13 i els 15 anys, però només durant una única hora al dia, amb comptes controlats pels pares i amb un límit de contactes socials. Per a tots els menors de 18 anys, Brussel·les també vol prohibir les notificacions en hores de son i impedir el contacte de desconeguts. Amb aquesta llei, la Comissió Europea obligarà les grans tecnològiques a demostrar que són segures per als infants i adolescents, tot i que von der Leyen admet que l'addicció a les xarxes socials pot ser un perill per a qualsevol edat.
6: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
5: I per això presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
1: D'altra banda, la Unió Europea descarta que la proposta d'associació amb el Canadà estigui formulada amb una visió antiamericana i dirigida contra cap persona, en referència, òbviament, a Donald Trump. Així ha reaccionat el portaveu de la Comissió en matèria de comerç, Olof Gill, i d'aquesta manera Brussel·les

0: surt al pas de les amenaces que ha llançat el president nord-americà davant aquesta iniciativa.
1: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, farà un discurs aquest matí al Parlament Europeu, on s'espera que digui si accepta la idea de convertir-se en el primer estat associat dels 27. N'estarem molt pendents i us ho explicarem de seguida que en tinguem novetats. I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Donald Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació. Washington, Oriol Serra.
2: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
3: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
2: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa el creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%.
0: Un quart de 12 del migdia, anem a fer atenció ara al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari, Mireia Sala, matí complicat encara, bon dia.
4: Bon dia, Carme, doncs una mica encara sí. Ara mateix hi ha retencions a la B23 a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona i a la ronda del litoral a Bac de Roda en direcció al Nus de la Trinitat. Recordem també que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes, al Garraf, i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada. Pel que fa al transport públic, l'aiguat d'ahir encara afecta la circulació a Rodalies. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb metro. Les línies R2 i R2 Nord circulant entre Massanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport, però els trens van amb retard, igual que els de la R4. I el metro de Barcelona, la línia 4, la Groga, funciona entre la Pau i Verdaguer. No hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova, però aquest tram es fa amb autobús. Això és tot. Tornem amb més informació viària a 3:15.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
5: El temporal de tempestes, de pluges intenses en algunes comarques ja ha acabat. Queden restes de núvols en alguns indrets, però en d'altres hi ha grans clarianes, per exemple, a molts indrets de les comarques de Lleida, amb el cel ras. Encara pot caure algun ruixat puntual aquest matí en algun sector de la costa i tal, prelitoral de Barcelona, però fenòmens molt aïllats, bàsicament, sobre el mar i d'algun que pugui tocar localment algun sector de la costa. També a la tarda alguna nuvolada creixerà entre el Ripollès, Garrotxa, Pla d'Estany, Gironès, també la Selva, Osona, i pot caure també alguna precipitació aïllada. I la temperatura, doncs la calor avui fluixa, màximes avui entre els 25 i els 29 graus a bona part del territori. Alguna xifra de 30 podríem assolir, per exemple, a Tortosa. Repàs de les pluges que han estat extraordinàries, per exemple, al barri d'Horta a Barcelona, 106 litres en poc més d'una hora, també els 120 litres en poc més d'una hora a Viladellops, a l'Alt Penedès, a tocar del Garraf, i del Garraf també la pluja abundant, també caigut en poca estona a Canyelles, 90 litres o 81 a Sant Pere de Ribes.
6: Resca Info.
7: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
8: i aquest? A què es dedica?
7: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
11: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
10: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Tresca Info.
0: Reprenem el fil de l'actualitat. Rodalies, Adif i Mossos es reuneixen avui per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Un dels focus d'atenció de la trobada serà la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on ahir es va registrar el sisè robatori en només 10 dies. De fet, segons ha pogut saber Trescat Info, agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància dels Mossos als accessos a l'estació. Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França, l'empresa Indra, per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marque el contracte per instal·lar-les és d'un any. Altres punts on s'actuarà prioritàriament són Montcada Bifurcació, Bellvitge, La Sagrera, Granollers, Sant Vicent de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Les exportacions de codony, un conreu minoritari al país, han crescut més d'un 30% en els darrers 6 anys. La campanya passada es va assolir el rècord de quilos exportats perquè altres països productors, com Turquia, van tenir males collites. Lleida, Júlia Albacar.
6: Tot i que el mercat ha oscil·lat molt en els darrers 6 anys, les exportacions d'esta fruita de tardor han anat en augment i van tocar sostre la passada campanya amb 1,2 milions de quilos. Això perquè les complicacions meteorològiques que van patir zones productores com Turquia van afavorir que els codons catalans poguessin arribar a nous mercats, com per exemple el sud-est europeu. També van augmentar països on el consum d'esta fruita és molt alt, com Alemanya. Sentim Gaspar Filella, un dels principals productors de codony a tot l'estat, que té finques a la plana de Lleida. A
12: Alemanya l'any passat ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
6: La guerra a l'Orient Mitjà també ha condicionat este mercat. De fet, un dels principals països importadors fins al 2024 era Israel, perquè els codonys s'utilitzen durant la festa del Rosh Hashanah, l'any no jueu, que es va celebrar este passat cap de setmana. L'esclat de la guerra, primer en Palestina i després contra l'Iran, ha fet caure en picat les exportacions d'este producte, que han passat de 345 tones el 2020 a només 20 l'any passat.
12: Cada any nosaltres fèiem l'exportació a Israel, que comença a finals d'agost. Però des dels inicis de la guerra que estan fent, pues, s'ha paralitzat tot això.
6: La collita de codony a Catalunya va començar fa 2 setmanes, molt marcada aquest any per la calor, que ha fet disminuir el calibre de la fruita per l'estrès tèrmic que han patit els arbres.
0: Trescat Info. Trescat Info. Avui comença el Barcelona Gallery Weekend, el festival amb què les galeries donen el tret de sortir de la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i de l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats, tant locals com internacionals, amb visites guiades, xerrades o mostres efímeres de petit format, les anomenades flash. Ens ho explica la Montse Mas.
13: Entre els grans reclams d'aquesta 12a edició destaca amb llum pròpia Eulàlia Valldosera, referent conceptual present al Reina Sofia i al MNAC, que torna a una galeria de Barcelona després de 16 anys. Ho fa a l'Espai Àngels Barcelona amb la seva primera mostra gràfica, dibuixos on l'artista connecta amb tot allò que és imperceptible a simple vista, com el de la flor que obre el recorregut.
14: I de sobte miro el dibuix i hi havia un globus de llum que em vaig espantar i vaig dir, oh, a veure, a part de ser un dibuix, això és una càrrega de vida, una càrrega que jo la vaig poder veure en forma com de bombolla. I allà vaig canviar també la meva mirada cap a què és una obra d'art, no? Quin potencial té. Et pot enfonsar o et pot elevar la vibració.
13: També sobresurten els internacionals Munira el Sol, Anna Jota i Allen Rappersberg, i de l'àmbit local Francesc Torres, Maria Prats o el jove lleidatà Joan Paller, que s'estrena al certamen amb les seves petites escultures inspirades en la cultura que consumeix.
15: De fet, és una mescla molt estranya i ambigua de coses que són de baixa cultura, molt cutres, i coses que són molt d'alta cultura, també, perquè tracto amb la mateixa, diguéssim, dignitat l'obra d'un filòsof o de Shakespeare o de, no? O d'un cineasta de culte amb vinyetes còmiques o cançons de hip-hop.
13: Paller és la gran aposta d'enguany a la galeria ADN que dirigeix Miguel Ángel Sánchez. Pel fundador de l'espai, sempre fidel a la cita, el Barcelona Gallery Weekend és una festa de l'art i també una oportunitat de negoci.
16: Normalment les galeries són espais més buits, amb poca visita, més silenciosos, i llavors tenir un cap de setmana que tens des del dijous gent que entra i entra i entra, doncs la veritat és que fa goig. I entre els col·leccionistes locals i la gent que convidem, doncs mira, també intentem fer una mica de negoci.
13: Per segon any, l'esdeveniment organitzat per l'Associació Art Barcelona també inclou el programa Flash, 12 mostres efímeres de només 4 dies, com el recorregut per l'univers artístic i gastronòmic d'Antoni Miralda, que presenta la Galeria Palma 12 a la seu de Food Cultura, al Poblenou.
0: El Festival B arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum amb guitarra de la Fuente, Rosovki, Maria Arnal i Jung Beef com a caps de cartell, Clàudia Roses.
17: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica i està format gairebé íntegrament per artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el seu disc Spanish Leather, fusió de tradició, pop i electrònica. Rusowski, el seu pop experimental. Young Beef, una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. I Maria Arenal, la seva mirada singular. Sé que hay cosas que me digo. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza, Muxca, Sanjiguelas del Guadiana i Claudio Montana. Dins l'aposta pel talent emergent, el festival compta amb Biznaga, Ángeles Toledano, Alosa i Tarchi. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs i propostes de club, amb sons que van del bass i els ritmes africans, el techno i el reggaeton, amb noms com Kasi, Jazzy i Patata Un Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara queden entrades de dia al web oficial del festival. Te construirá un castillo.
0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
18: Bon dia. Sense gairebé temps per assaborir la golejada d'ahir davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga, dissabte que ve el Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla. Els de Hansi Flick continuen amb la directa posada en aquest inici de temporada i ahir van sumar la 6a victòria consecutiva a la Lliga, superant el Racing per 7-2 i es mantenen líders en solitari i havent sumat per ara els 18 punts possibles en joc.
19: Sempre és bo començar molt bé. És un gran inici, però al final el més important és acabar molt bé. I és això en el que hem de treballar. Ho farem. Crec que estem en un bon moment i l'hem d'aprofitar. El pròxim partit és dissabte contra el Sevilla. És molt important. Quan recordem com va anar la temporada passada, crec que va ser abans de... Sí, ja sé el resultat. Va ser abans de l'aturada internacional. Per tant, hem d'estar preparats per això.
18: En un partit espectacular, marcat també per la pluja, Rafinha va tornar a ser protagonista destacat, marcant un hat-trick, dos dels gols de penal, que el situen com a màxim golejador de primera amb 9 gols en 6 partits. No va marcar, però també va tenir una actuació molt destacada a l'extrem alemany Karim Adeyemi, una petició aquest estiu de Hansi Flick per reforçar la davantera blaugrana. No, you can see
19: it today. Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat, és bonic de veure.
18: Joan Garcia va ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, però en principi no es tracta de cap lesió important i, per tant, no hauria de tenir problemes per jugar aquest dissabte. 3CAT Info. Avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7, Màlaga-Vila-Real a 2:15. Jugats també ahir, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo 0, Sevilla 1. Per contra, el partit Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta que duien els jugadors abans del partit contra l'Elx de dimarts passat. Són declaracions al diari AS.
20: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Y, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
18: A més d'Mbappé, també Vinícius i Konaté van decidir fer el mateix. Mentrestant, avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Dels partits que juguen avui en destaquen aquest: Reial Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. Jugats ahir, entre d'altres, Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul de Mèxic per 2-0, amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà. En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 9:15. Sentim el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
1: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrasta més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
18: Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. I a la Lliga Femenina d'Handbol, ahir, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa, al perdre davant el Morvedre per 16-22. En hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, el torneig internacional de seleccions. La selecció catalana femenina s'estrena 1:15 del migdia davant Alemanya i a la tarda 6:45 s'enfrontarà Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 davant França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
21: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tot és poder competir, i una Golden Cat doncs té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
18: I en tenis, Pau Lavadós ha de jugar aquest vespre als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil davant l'argentina Jasmin Hortensi.
0: Dos quarts de 12 del migdia, fem un repàs a les principals informacions aquest dijous 17 de setembre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'hora d'enviament de les alertes d'ahir i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema el pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes ha deixat un mort a Olivella al Garraf quan el cotxe en què anava es va veure sorprès pel creixement de la riera. Mai com ara havia estat tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. I la Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat pels menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui, que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i fer-les més segures. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que la Diputació de Girona ja treballa perquè l'estiu que ve es mantingui el vol Girona-Palma. La recuperació de la ruta després de 10 anys ha tingut una ocupació mitjana del 80%. I els tradicionals correfocs en risc per l'augment de les temperatures i la humitat és la conclusió d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que fixa l'estrès tèrmic dels participants i recorda l'augment de casos de cops de calor durant aquestes celebracions. En esports, Eudald, sense gairebé temps per assaborir la golejada d'ahir davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat ja aquest matí als entrenaments.
18: En aquest cas, per preparar ja el proper partit de Lliga, dissabte al camp del Sevilla, i els de Hansi Flick van sumar la sisena victòria consecutiva, superant el Racing per 7-2, i es mantenen líders en solitari sense haver cedit cap punt.
0: Pel que fa al temps, encara poden caure alguns ruixats fins a migdia entre el litoral i prelitoral central. L'ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa, els valors més alts rondaran els 30 graus. Dos quarts de 12 i 2 minuts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament de les alertes ahir només quan el Meteocat va avisar de la intensificació de les pluges i assegura que no es van plantejar en cap moment suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Insisteix que els avisos preventius només s'envien quan hi ha un risc màxim i ahir es va optar per enviar-los quan van pitjorar la situació. Els aiguats han provocat una víctima mortal, que és el conductor d'un cotxe que l'aigua va arrossegar en una riera d'Olivella, al Garraf. Departament d'Interior a Barcelona, Montse Poblet.
2: Protecció Civil justifica l'enviament dels dos és alerta i al vespre, quan ja estava plovent, perquè la intensitat i el comportament de la tempesta va canviar. Es preveia un perill de nivell 4 sobre 6 i va passar a 6 de 6. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
2: El primer avís es va enviar a 9:45 de la nit al Barcelonès i al Maresme, el segon a 11:00 al Baix i l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf. És la mateixa hora en què rebia la primera trucada des d'Olivella alertant que la riera havia arrossegat un cotxe amb

0: i ho anàvem seguint, si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
1: En total, els bombers de la Generalitat van fer 258 serveis i els de Barcelona 158. Hi van haver afectacions a la B20 i a la C15. Es van inundar els baixos de l'Hospital de la Vall d'Hebron i s'han hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping a Sitges.
2: Doncs bé, els bombers han trobat de matinat el conductor mort i arrossegat per l'aigua a Olivella del Garraf. Ara s'investiguen quines circumstàncies va travessar la riera. Anem cap a Olivella, allà hi tenim a la Montse Gené Riba.
3: El cotxe arrossegat, un Volvo gran gris, encara està a la llera del riu molt malmès. L'home que el conduïa, de 48 anys, va ser arrossegat per l'aigua i el seu cos el van trobar després entre les 11 i les 12 de la nit als equips d'emergències. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha explicat que l'aigua de la Riera de Begues mai havia baixat així.
4: Jo no recordo en tots els anys que visc a Olivella i he anat preguntant i tampoc hi havia aquesta vivència de veure aquesta riera amb tanta aigua. L'aigua sobrepassava, o sigui, els marges del pont. O sigui, per accedir al pont va ser quan el va arrossegar. O sigui, accedia al pont, però l'aigua s'extralimitava del pont i llavors va arrossegar el vehicle.
3: Els veïns ens diuen que l'ES Alert va sonar tard quan ja plovia i que no va sonar a tots els mòbils.
5: Sí, 11 i 8 he recibido el alerta, sí. Però era, creo que empecé a llover muy fuerte sobre las 10, quizás.
6: Sí, sí, em va sonar ja a la nit. De fet, només em va sonar el meu telèfon. El de la meva dona no va rebre l'avís.
3: I en aquell moment ja estava plovent?
6: Sí, sí, estava plovent.
3: Aquesta és una zona muntanyosa i boscosa amb difícil cobertura de mòbil. El pont que es va desbordar està a un quilòmetre d'on hi ha el cotxe accidentat que va anar baixant empès per la força de l'aigua, una aigua que va desbordar tots els marges de la riera.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mai com ara havia estat tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Barcelona és de 2.750 euros. És una pujada del 10% si ho comparem amb com estaven els preus fa un any. Ara bé, si ens fixem en el preu de l'habitatge per ciutats, comprar-se ara un pis a Barcelona costa moltíssim més, de mitjana 4.600 euros al metre quadrat. A la capital, que és on hi ha més demanda, els preus s'han inflat un 7% en el darrer any. Tot i això, Barcelona no és pas el lloc més car on viure ara mateix. Per demà n'hi ha Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda, estigueu atents, als 5.000 euros. L'any passat ja ocupaven els primers llocs del rànquing. A la demarcació de Tarragona, Salou és la ciutat més cara per viure i a la de Girona, per primera vegada, ho és Lloret de Mar, més cara encara que Girona ciutat. Dos quarts i mitja, 12, canviem de qüestió. L'escroll, o desplaçament infinit a les xarxes socials, i la personalització de l'algoritme estaran prohibits a la Unió Europea pels menors de 18 anys. Són dues de les mesures més significatives de la proposta de llei de la Comissió per restringir l'ús de les xarxes als menors i fer-les més segures. En un gest poc habitual, la mateixa presidenta Ursula von der Leyen ha presentat el text a Estrasburg. Bruno Forteamiras.
8: Von der Leyen vol que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador per als menors de 18 anys i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats en funció dels seus interessos. La presidenta de la Comissió Europea creu que tot això són trampes de les grans plataformes per atrapar els més menuts durant el màxim temps possible.
9: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
8: Planteja prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys i que ja hi puguin accedir entre els 13 i els 15 anys, però només durant una única hora al dia, amb comptes controlats pels pares i amb un límit de contactes socials. Per a tots els menors de 18 anys, Brussel·les també vol prohibir les notificacions en hores de son i impedir el contacte de desconeguts. Amb aquesta llei, la Comissió Europea obligarà les grans tecnològiques a demostrar que són segures per als infants i adolescents, tot i que von der Leyen admet que l'addicció a les xarxes socials pot ser un perill per a qualsevol edat.
9: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
8: I per això presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
2: La companyia OpenAI ha informat que diversos dels seus models han generat instruccions per saltar-se les normes dels seus creadors. La intel·ligència artificial també

0: Es va escapar dels mecanismes de seguretat i va amagar errors. Tots són casos que formen part d'un experiment per detectar aquest tipus de comportament, però la notícia arriba en plena preocupació mundial per la tecnologia. En l'àmbit acadèmic, un estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts alerta dels perjudicis de la intel·ligència artificial en l'aprenentatge. Els investigadors també avisen que l'eina està canviant la cultura del campus i que aïlla socialment els estudiants.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president Salvador Illa acaba el seu viatge a Extremadura, on el govern ha fet per primera vegada celebrat els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Sàpiguen per què amb el nostre enviat especial a Mèrida, amb l'Albert Prat.
2: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
3: Qui pot llegar a pensar que a Catalunya no ens interessa el millor per a Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantei, se proponga des de Catalunya no significa en absolut que vaya en detrimento del resto d'Espanya.
2: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
0: Els vols de Girona-Palma d'aquest estiu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació volen que la companyia la mantingui l'any que ve. Girona, Núria Peraire.
4: Els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum durant el juliol i l'agost, amb dos vols setmanals i amb un total de 2.300 seients, segons dades de la Diputació. Hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguent fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
5: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% en un vol només de 2 mesos o gairebé 2 mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí i esperem que podem allargar els mesos. Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
4: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant 3 mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols, però un 5% menys de passatgers.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any que ve.
6: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres per si apareixen noves afectacions. La pròxima reunió entre les dues parts es farà dimecres de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
0: Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tarragona, Ricard Boigues.
7: El treball del Departament de Geografia de la URB ha analitzat les temperatures en correfocs com el de Sant Pere de Reus, les Santes de Mataró, la Mercè de Barcelona o Santa Tecla a Tarragona. L'estudi publicat a la revista Climate conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat, combinat amb l'activitat física dels correfocs, fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per la xafogó.
8: Potser ens afecta més la xafogó que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltar o ballant i tot això, i al final estàs fent com quasi una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa a factura, sí, sí.
7: Montero també apunta que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Santana del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla del Drac de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
9: El principal problema Sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera

0: de refrigeri.
1: L'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. Montero dels Diables de Tarragona diu que el debat és molt incipient, per això els investigadors plantegen crear grups de treball amb els Valls de Diables, com van fer amb les colles castelleres, per valorar mesures d'adaptació a la calor.
2: Tresca Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
3: Tresca Info. 3:15, obrim ara àrea de servei. I ho fem actualitzant les dades del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Retencions a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, que afecten la C-58, la Pota Nord i la Ronda del Litoral en sentit Besòs. Aturades també a la P7 a Sant Cugat, en sentit Barcelona-Tarragona, per un accident de fa una estona. I recordem que al Garraf la carretera C-15B està tallada per inundació de la calçada a Sant Pere de Ribes. També continua tallada per feines de neteja la B-431 a Sant Feliu Sasserra, al Bages. Pel que fa al transport públic, l'aiguat d'ahir encara afecta la circulació a Rodalies. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Massanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport, però els trens van amb retard, igual que els de la R4. I al metro de Barcelona, la línia 4, la Groga, funciona entre la Pau i Verdaguer. No hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova, però aquest tram es fa amb autobús. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
3: Enric Agut.
5: Després dels adequats d'aquesta passada nit i també de l'exhibició de descàrregues elèctriques i de tornades ben continuades i profundes a comarques, sobretot de Barcelona, s'espera un dia més tranquil, però queden restes de nuvolades en alguns indrets, però les clarianes, mica a mica, van guanyant terreny. Encara de manera molt local pot caure algun ruixat en algun sector de la costa de Barcelona i també a la tarda algunes nuvolades es formaran entre l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, i algun ruixat aïllat pot tornar a caure. D'ahir destaquem els aiguats al Garraf, també a l'est de l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, també en alguns barris de Barcelona, en punts del Vallès, també les tempestes empedregades a la tarda a comarques de Girona, també al Moianès, destacant tres xifres. Barcelona, al barri d'Horta, 106 litres, mentre que a la zona universitària només van caure 16, això dona una idea de la irregularitat de les tempestes, 90 litres a Canyelles, caiguts en poc més d'una hora, i també 120 litres a Viladellops, a la comarca de l'Alt Penedès. Avui la temperatura, la calor afluixa, les màximes estaran situades entre els 25 i els 29 graus. Localment s'arribarà als 30, per exemple, a Tortosa.
2: Tresca Info.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: Es ocupem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem, i no deixem de ser.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
2: Tresca Info.
3: Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abubakar al Tortosí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història. Els actes s'allargaran fins a finals de mes i volen ser una eina per combatre la intolerància i els discursos d'odi. Anem, doncs, a Tortosa, Jordi Barranca.
15: Abubakar al-Tortosí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, un manual del bon govern en què es propugnaven idees com la modèstia, la justícia, la igualtat o l'equitat. Arturo Gai és el comissari dels actes de commemoració.
16: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase «ets tan pobre que només tens diners». Aquests pensaments, molts regalers, un home als segles X i XI, és molt important per a avui, no?
15: L'objectiu és que sigui una eina integradora més enllà d'una simple commemoració cultural. Per això, conferències, xerrades i fins i tot una ruta guiada per la Tortosa Andalusí formen el programa d'activitats que s'han preparat. Mar Lleixà.

0: alcaldessa de Tortosa.
1: Reivindicar Abu Bakr al nostre país i a l'Europa del segle XXI és una proposta plena de vigència perquè pot contribuir a fomentar els valors de la pau, de la diversitat, de la convivència, de la cohesió social.
0: L'efemèride també es treballa a les escoles i instituts de la ciutat i també de la veïna Roquetes dins els plans educatius d'entorn.

0: El Drac de Solsona, un dels més antics de Catalunya, amb més de 300 anys, ha tornat a ballar després d'una restauració integral. La figura dels símbols de la ciutat estava força malmesa, tant per dins com per fora. Anem cap a Solsona, ho ha vist i ens ho explica el Joaquim Albalate.
1: El RAC, estrenat el 1692, s'ha sotmès a una restauració tant de l'estructura interna, afectada pel pas dels anys i algunes caigudes, com de les capes exteriors, malmeses i brutes per la pirotècnia. S'han encarregat la conservadora i restauradora Teresa Casserres.
2: És una peça única a nivell de Catalunya perquè és un entramat de fustes, a sobre hi ha una tela d'arpillera que li acaba de donar la forma i on hi van clavar des vora de 10.000 escates. Ha substituït algunes de les peces internes de fusta que estan molt trencades. També hem consolidat totes les fustes originals afectades per corcs i després ja més a nivell el que es veu, hem fet una bona neteja i hem pintat només les zones que eren necessàries.
1: Uns treballs necessaris perquè el drac, que pesa 96 quilos, continuï sent un dels símbols més estimats de la ciutat. Roger de Vins és el massip major dels geganters de Solsona.
3: És una peça de més de 330 anys d'història que aquí la fem córrer per Solsona durant les festes, que potser en un altre lloc estaria tancada en un museu, però creiem que mereix que la puguem fer ballar durant la festa major amb la solemnitat que mereix. A part que és una figura molt pesada i amb molta presència, és una figura original que agrada molt i que té molt pas històric.
1: El Drac de Solsona és un dels tres més antics de Catalunya. Al llarg dels seus 330 anys s'ha restaurat diverses vegades. Les últimes les havien fet l'avi i el pare de l'autora d'aquesta intervenció.
4: Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miei.
0: Rosalía ha posat aquesta matinada a Miami el punt final de la seva gira mundial Lux, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts a més de 17 països diferents. S'ha acomiadat davant 20.000 persones i ha admès que ha estat un any dur.
4: Imperfect. Cantar estas canciones, pero también el punto final es necesario para que pueda existir este interrogante de qué es lo suficiente.
0: Coincideix amb el fet que l'artista ha aconseguit 8 nominacions als Grammy Llatins, opta a premis com Disc de l'Any o Millor Cançó per La Perla.

0: That's gonna be the energy.
1: And then 3CAT Info. Futbol català al dia.
2: Aquí comença Futbol Català al Dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. A la primera federació, victòria del Nàstic davant l'Algeciras 4-2. Els granes signen un gran inici de temporada amb 7 punts de 9 possibles. En canvi, derrotes dels dos barcelonins, Eivissa 2, Sant Andreu 0 i Europa 1, Hèrcules 2. Els graciencs encara no han guanyat. A la segona federació, l'Espanyol B i el Manresa porten 6 punts de 6 possibles. Els blanquiblaus golegen el Calamotxa per 5-0 i els del Bages superen el Penyesport per 2-0. En canvi, el Barça B punxa contra el filial del Logroñés. La muntanyesa és la sensació de la tercera federació. 0-1 al camp del Badalona i líders en solitari, en ple de victòries. Els tres candidats a l'ascens, Cornellà, l'Hospitalet i Vilanova, aconsegueixen la seva primera victòria. A la primera federació femenina, el Barça B punxa en la seva estrena 1-1 contra el Reial Unión de Tenerife. I també comença la segona federació. 5 equips catalans guanyen el Barça C, l'Espanyol B i

0: l'Ona Sant Adrià, en canvi, l'EM de Lleida empata contra el València B i l'Europa perd per 2-0 al camp de l'Elx.
1: Futbol català a 3CAT Info.
2: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A Primera Federació, el Nàstic viatjarà al Corcón diumenge a les 12 mirant de confirmar el bon inici de temporada després de sumar 7 punts en els primers 3 partits. L'Europa buscarà la primera victòria de la temporada en un camp complicat com el del Múrcia dissabte a 6:45. I el Sant Andreu rebrà el filial del Madrid, però no serà aquest cap de setmana, sinó dimecres, 23 de setembre. A Segona Federació, el Manresa, líder del grup 2, jugarà amb el Tudelano. L'Espanyol B, que també ha començat en ple de victòria, jugarà al camp del Penya Sport i el Barça B viatjarà fins a Barbastro. A la Tercera Federació tenim duel barceloní entre el Martinenc i l'Europa B, el Guinardó. El Cornellà de Leo Messi, que ha començat molt bé la Lliga, s'enfrontarà a l'Hospitalet en un duel de candidats a l'ascens. Per la seva banda, el Badalona jugarà al camp del Vilassar de Mar. La Lliga Elit, que arrenca aquest proper cap de setmana, té alguns partits destacats, com l'Horta Turó de la Peira, duel de barris veïns barcelonins, i el derbi d'Osona, Manlleu-Vic. A la Primera Federació Femenina destaquen el duel de filials entre el Barça B i l'Atlètic de Madrid B. I finalment, a la Segona Federació Femenina, l'Ona Sant Adrià, líder de la categoria, jugarà al camp de l'Europa en el retorn de les gracienques a la categoria.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
3: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. Sense gairebé temps per assaborir la golejada d'ahir davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte que ve, el Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla. Els de Hansi Flick continuen amb la directa posada en aquest inici de temporada i ahir van sumar la 6ª victòria consecutiva a la Lliga, superant el Racing de Santander per 7-2 i es mantenen líders en solitari, havent sumat per ara els 18 punts en joc possibles.
5: It's always good to have a great start. So,
6: sempre és bo començar molt bé. És un gran inici, però al final el més important és acabar molt bé. I és això en el que hem de treballar. Ho farem. Crec que estem en un bon moment i l'hem d'aprofitar. El pròxim partit és dissabte contra el Sevilla. És molt important. Quan recordem com va anar la temporada passada, crec que va ser abans de... Sí, ja sé el resultat. Va ser abans de l'aturada internacional. Per tant, hem d'estar preparats per això.
5: So we have to be ready for that.
4: En un partit espectacular, marcat també per la pluja, Rafinha va tornar a ser protagonista destacat, marcant un hat-trick 2 dels gols de penal, que el situen com a màxim golejador de primera amb 9 gols en 6 partits. No va marcar, però també va tenir una actuació molt destacada a l'extrem alemany Karim Adeyemi, una petició aquest estiu de Hansi Flick per reforçar la davantera blaugrana.
5: No, you can see it today.
6: Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt. Avui ho he pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat. És bonic de veure.
4: Joan Garcia va ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, però en un principi no es tracta de cap lesió important i, per tant, no hauria de tenir problemes per jugar aquest dissabte. Avui es tancarà la 6ª jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vilarreal a 9:45. Ahir, a banda del Barça-Racing, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. Per contra, el partit Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta, que duien els jugadors abans del partit contra l'Elx. Són declaracions al diari AS.
7: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
4: Encara sobre la Lliga, demà ja comença la 7ª jornada amb l'Espanyol Elx. Els blancs i blaus faran aquesta tarda l'últim entrenament. Abans hi haurà la roda de premsa de Manolo González.
1: Tres.

0: Info.
1: I en handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 3:15. Sentim el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
2: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrastra més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
1: Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit poder jugar els últims partits.

0: Les 12. A aquesta hora s'ha convocat un minut de silenci a Olivella, al Garraf, per l'home que va morir durant l'episodi de tempestes d'ahir. La consellera Núria Parlon defensa que les alertes es van enviar quan tocava perquè la situació va empitjorar amb risc per la població. També les tempestes d'ahir han deixat un esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu que talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF hi estan treballant mentre s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. La Comissió Europea vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat per als menors d'edat. Així ho recull la proposta de llei presentada avui que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens i que siguin més segures. La Unió Europea nega que la proposta perquè el Canadà sigui el primer estat associat dels 27 vagi contra Trump o contra els Estats Units. És la resposta a les amenaces de més aranzels del president nord-americà, una iniciativa sobre la qual es pronunciarà avui el primer ministre canadenc a l'Eurocambra. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles. Quan li han preguntat al Matí de Catalunya Ràdio sobre si està disposat a liderar la refundació de Sumar, Urtasun no ha tancat cap porta, però ha dit que els seus companys dels comuns saben que poden comptar amb ell i que jugarà el seu paper. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. L'habitatge s'ha encarit un 10% l'últim any. Ara bé, a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona i Castelldefels, els preus superen de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. La Policia Nacional desarticula una organització dedicada al tràfic internacional de cocaïna. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga a Catalunya i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat a presó. Ja són 4 les denúncies presentades davant dels Mossos contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. Ahir, després de declarar davant del jutge per les 3 primeres, va quedar en llibertat amb càrrecs. I el teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer així el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
1: Esports.
2: Sense gairebé temps per assaborir la golejada davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte al camp del Sevilla. Ahir els de Hansi Flick van sumar la 6ª victòria consecutiva i es mantenen líders en solitari sense haver cedit cap punt. Avui es tanca la 6ª jornada de Lliga, amb 2 partits més, Betis-Getafe i Màlaga-Vila-Real. I el Barça d'handbol juga aquest vespre 3:15 a la pista del Montpellier, partit de la 2ª jornada de la fase de grups de la Champions. Tots dos equips van guanyar a la 1ª jornada.
0: Tarda amb alguns ruixats locals al nord-est i més sol a ponent i al sud. La temperatura serà més baixa. Gran part dels termòmetres es mouran entre els 22 i els 27 graus.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor, els us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la 1. Bon dia.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Interior defensa l'ús que es va fer ahir al vespre de l'ES Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6, al màxim. El primer es va activar a 9:15 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf.

0: Graf i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb un cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes eren perilloses.
1: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: En aquests moments, a Olivella es fa un minut de silenci en memòria a l'home que l'aigua va arrossegar quan va travessar amb cotxe la riera i que els bombers han trobat aquesta matinada a uns 500 metres del vehicle. A Olivella hi tenim la corresponsal a la zona, la Montse Jané Riba. Bon dia, Montse.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ara en aquests moments s'està fent el minut de silenci a l'oficina d'atenció ciutadana que hi ha en una de les urbanitzacions d'Olivella, un poble dispers entre muntanyes i boscos. Alguns veïns, pocs, de moment s'han aplegat aquí per fer un record a l'home de 48 anys que ahir la nit van trobar mort a uns metres del seu vehicle, un 4x4 gran, amb el qual suposadament va creuar el petit pont d'una riera, la de Begues, que mai porta aigua, però que ahir va baixar amb molta força, desbordant el seu pas molt estret entre boscos, de manera que va envair una vintena de metres de bosc. L'aigua va passar per sobre d'aquest pont, que de fet és la mateixa carretera, i es van portar el cotxe riera avall fins que va quedar bolcat en un punt a un mig quilòmetre més avall del pont i encara està allà en molt mal estat.
0: Gràcies, Montse. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Fins aquest matí els bombers han fet més de 400 actuacions relacionades amb la pluja, 158 de les quals a la ciutat de Barcelona. Al barri d'Horta, de la capital catalana, hi van caure 100 litres per metre quadrat i es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. L'aigua també va obligar a tancar diverses estacions de metro i a l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. La directora assistencial de l'hospital, Maria José Badia, ens confirma que funciona tot, a excepció d'algunes coses.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: És el gerent de l'hospital, Albert Salazar, qui donava aquestes explicacions. La tempesta a Barcelona va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing de Santander al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que les pluges fortes fossin tan intenses i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
4: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties assegurades seguretat en tot moment.
0: A part d'aquestes incidències, també hi va haver afectacions a la carretera C15B. I un esvoranc provocat també per la pluja d'ahir entre Montcada i Reixac i Sant Andreu talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF ja estan treballant. La R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona en metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Maçanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport. Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana. Es van registrar més de 700 incidències i avui han suspès les classes a prop de 95.000 alumnes d'una desena de municipis. Ahir a la nit es va enviar un esalert i alguns veïns afectats per la dana del 2024 van reviure amb por els aiguats. Ens ho explica des de València la Marta García.
5: La vista taronja es va activar minuts després de les 9 del matí. Des d'aleshores, la vista taronja en bona part del País Valencià es va activar minuts després de les 9 del matí i des d'aleshores nombrosos ajuntaments van prendre mesures com el tancament de parcs i jardins o la suspensió també d'activitats a l'aire lliure des del migdia. Les pluges més destacades van arribar sobre les 7 de la vesprada. Ahir començaven. Les alerta a la població no ho va fer fins passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
6: Havia riesgo d'inundacions per desbordament de cauces y barrancos. Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de alerta a todos los móviles de los ciudadanos de la provincia de Valencia a las 22:07 de la noche.
5: Hoy se manté la vista taronja en 4 comarques del sud i litoral i les classes s'han suspès en fins a 13 municipis.
7: 3cat info.
0: l'escrol o desplaçament infinit.

0: I de les xarxes socials i la personalització de l'algoritme estaran prohibits a la Unió Europea per als menors de 18 anys. Són dues de les mesures més significatives de la proposta de la llei de la Comissió per restringir l'ús de les xarxes als menors i fer-les més segura. En un gest poc habitual, la mateixa presidenta Ursula von der Leyen ha presentat el text a Estrasburg. Bruno Forteamiras.
1: Von der Leyen vol que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador per als menors de 18 anys i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats en funció dels seus interessos. La presidenta de la Comissió Europea creu que tot això són trampes de les grans plataformes per atrapar els més menuts durant el màxim temps possible.
2: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: Planteja prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys i que ja hi puguin accedir entre els 13 i els 15 anys, però només durant una única hora al dia, amb comptes controlats pels pares i amb un límit de contactes socials. Per a tots els menors de 18 anys, Brussel·les també vol prohibir les notificacions en hores de son i impedir el contacte de desconeguts. Amb aquesta llei, la Comissió Europea obligarà les grans tecnològiques a demostrar que són segures per als infants i adolescents, tot i que von der Leyen admet que l'addicció a les xarxes socials pot ser un perill per a qualsevol edat.
2: Esclar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
1: I per això presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
0: I no deixem de parlar de la Unió Europea, perquè en aquest cas el Brussel·les descarta que la proposta d'associació amb Canadà estigui formulada amb una visió antiamericana i dirigida cap contra persona, en referència, òbviament, a Donald Trump. Així ha reaccionat el portaveu de la Comissió Europea en matèria de comerç, Olof Gill. D'aquesta manera, Brussel·les surt al pas de les amenaces que ha llançat el president nord-americà davant aquesta iniciativa.
3: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, fa un discurs aquest matí al Parlament Europeu on s'espera que digui si accepta aquesta idea de convertir-se en el primer estat associat dels 27. En el mateix escenari, la presidenta de l'executiu, Ursula von der Leyen, van plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No va esmentar els Estats Units. Tornem ara a Catalunya. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les pròximes eleccions espanyoles. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar. Al matí de Catalunya Ràdio no ha tancat cap porta, però ha donat a entendre que es decanta per tornar a encapçalar la llista del seu partit a les generals.
4: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun ha afegit que no trigaran gaire a fer-ho públic. El ministre de Cultura ha defensat que el Consell de Ministres presenti els pressupostos per a l'any que ve. Ahir es va reunir amb el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya per parlar-ne i ha avançat que els comuns defensen que inclogui un nou paquet d'inversions per a Rodalies a Catalunya i mesures en defensa del català.
4: La responsabilitat del govern és presentar uns pressupostos que siguin útils per a la ciutadania i a partir d'aquí els grups parlamentaris hauran de dir. Jo sí que vull fer una invitació a tothom i particularment a Junts per Catalunya a que si som capaços de posar-nos d'acord amb uns comptes que siguin bons per Catalunya que no deixin perdre aquesta oportunitat.
5: I si no? Si no n'hi ha?
4: Jo no em vull posar en aquesta situació de moment.
0: Urtasun no dona per perduda la batalla contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i qualifica de presa de pèl que el president Salvador Illa digui que serà un dels més sostenibles del món. En clau econòmica, també hem sabut avui que mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà de metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% si ho comparem amb com estaven els preus fa un any. Ara bé, si ens fixem en el preu de l'habitatge per ciutats, comprar-se ara un pis a Barcelona costa moltíssim més, de mitjana 4.600 euros al metre quadrat. A la capital, on hi ha més demanda, els preus s'han inflat un 7% en l'últim any. Tot i això, Barcelona no és pas el lloc més car on viure ara mateix. Per davant ja Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda, atenció, els 5.000 euros. L'any passat ja ocupaven els primers llocs del rànquing. A la demarcació de Tarragona, Salou és la ciutat més cara per viure i a la de Girona, per primer cop, ho és Lloret de Mar. Més cara encara que a la ciutat de Girona.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Els vols a Girona-Palma d'aquest estiu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació volen que la companyia la mantingui l'any que ve. Girona, Núria Paraire.
5: Els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum durant el juliol i l'agost, amb dos vols setmanals i amb un total de 2.

0: 2.300 seients, segons dades de la Diputació. Hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguén fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
1: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% amb un vol només de 2 mesos o gairebé 2 mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos. Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
0: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant 3 mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols, però un 5% menys de passatgers.
2: Hem arribat a 1:15 del migdia, àrea de serveis a 3Cat Info. Primera connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Marc. Aquesta hora se circula sense gaire complicacions de trànsit, però recordem que al Garraf la carretera C15 havia estat tallada per inundació de la calçada Sant Pere de Ribes. També continua tallada per feines de neteja la B431 a Sant Feliu Sasserra, al Bages. En canvi, pel que fa al transport públic, l'aiguat d'ahir encara afecta la circulació a Rodalies. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Maçanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport, però els trens van amb retard, igual que els de la R4. I el metro de Barcelona, la línia 4, la Groga, funciona entre La Pau i Verdaguer. No hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova. Aquest tram es fa amb autobús. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
2: Francesc Mauri.
5: Tarda ja sense inestabilitat acusada, però sí restes d'inestabilitat. Això es tradueix i es traduirà en intervals de núvols, nuvolades a tot el quadrant nord-est, més sol a ponent i al sud, i no es descarten alguns ruixats dispersos al quadrant nord-est, localment amb moderada intensitat, com a màxim. No s'esperen aiguats torrencials. La temperatura absolutament diferent a la de les calorades de dies passats. I de cara a demà i al cap de setmana no puja molt més la temperatura. Pel que fa a l'estat del cel, el cap de setmana serà bastant assolellat, tot i algun núvol costaner, i de cara a demà encara restes d'inestabilitat al matí en forma de núvols abundants i algun ruixat a la costa Barcelona, i a la resta de l'est i nord-est intervals de núvols amb més sol a tota la meitat oest, tot i algun núvol prim matinal.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava a Barcelona, Alacant i Màlaga. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó. Des del complex policial de la zona franca, Toni Fortesa, Bruguer, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
6: Era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algesires i després la traslladaven a Màlaga i Catalunya amb una flota de vehicles d'alta gamma, des d'on la preparaven per enviar-la a altres països europeus. El delegat del govern de Catalunya, Carlos Prieto, assenyala on s'han fet les incautacions.
7: Es troben a Estepona 1.434 quilos, amagatzemats, i a Sant Just, d'Esbert, s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa, no? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
6: Era una xarxa molt organitzada amb vincles familiars entre alguns dels seus membres i una important capacitat logística. Feien servir vehicles d'alta gamma, tallers mecànics propis, empreses pròpies també de lloguer de vehicles i mesures de contravigilància durant el transport. Era un grup perillós i especialitzat, tal com assegura Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
8: Habían sido objeto de investigación anteriormente, sabíamos de su peligrosidad. Contaban con una flota de vehículos muy amplia, conductores muy experimentados. El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
6: En l'operació també s'han intervingut 800 grams d'una droga sintètica coneguda com a Tusi, dues armes de foc i 29 vehicles d'alta gamma, a més d'uns altres 8 vehicles que han quedat embargats.
2: I els Mossos han rebut una nova denúncia i ja en són 4 contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. L'home va quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge. Lleida, Noelia Caselles.
9: L'acusat és un home de 30 anys que treballava en diversos centres de fisioteràpia al Segrià i les Garrigues. El van detenir a Juncosa després que 3 dones, pacients de diversos centres, denunciessin que els havia fet tocaments inapropiats durant els tractaments. Ara s'hi suma un altre pacient que també l'ha denunciat davant dels Mossos. De fet, la policia ja preveia que quan el cas es fes públic apareguessin més denúncies. Justament ahir, la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida el va deixar en llibertat amb càrrecs, en una causa que està oberta per agressió sexual. S'ha de presentar al jutjat quan sigui requerit.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Passen 20 minuts del punt del migdia. Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abu Bakr al-Turchi, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història. Els actes s'allargaran fins a finals de mes i volen ser una eina per combatre la intolerància i els discursos d'odi. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Abu Bakr al-Turchi va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, un manual del bon govern, en què es propugnaven idees com la modèstia, la justícia, la igualtat o l'equitat. Arturo Gay és el comissari dels actes de commemoració.
11: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase «ets tan pobre que només tens diners». Aquests pensaments molts regalés un home als segles X i XI és molt important per a avui, no?
10: L'objectiu és que sigui una eina integradora més enllà d'una simple commemoració cultural. Per això, conferències, xerrades i fins i tot una ruta guiada per la Tortosa Andalusí formen el programa d'activitats que s'han preparat. Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
12: Reivindicar Abu Bakr al nostre país i a l'Europa del segle XXI és una proposta plena de vigència perquè pot contribuir a fomentar els valors de la pau, de la diversitat, de la convivència, de la cohesió social.
10: L'efemèride també es treballa a les escoles i instituts de la ciutat i també de la veïna Roquetes dins els plans educatius d'entorn.
2: I encara en clau cultural, la Sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
13: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
14: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
13: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la Sala Beckett.
14: I en aquest sentit, de cop i volta dius sí i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
13: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
2: I el festival B arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum amb Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Per primer cop el festival s'allarga a 3 dies fins dissabte amb més de 30 artistes dedicats a la música emergent i alternativa, Clàudia Roses.
15: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica i està format gairebé íntegrament per artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el seu disc Spanish Leather, fusió de tradició, pop i electrònica. Rusowski, el seu pop experimental. Young Beef, una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. I Maria Arenal, la seva mirada singular. Sé que hay cosas que me digo També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza, Muxca, Sanjijuelas del Guadiana i Claudio Montana. Dins l'aposta pel talent emergent, el festival compta amb Biznaga, Ángeles Toledano, Alosa i Tarchi. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs i propostes de club, amb sons que van del bass i els ritmes africans, el techno i el reggaeton, amb noms com Kasi, Jazzy i Patata Un Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara queden entrades de dia al web oficial del festival. Te construirà un castillo.
2: 5 minuts i arribarem a 12:45 del migdia.
4: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
16: Bon dia. Sense gairebé temps per assaborir la golejada d'ahir davant el Racing, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte que ve, el Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla. Els de Hansi Flick continuen amb la directa posada en aquest inici de temporada i ahir van sumar la 6ª victòria consecutiva a la Lliga, superant el Racing de Santander per 7-2 i es mantenen líders en solitari, havent sumat per ara els 18 punts possibles en joc.
17: It's always good to have a great start. So,
18: sempre és bo començar molt bé. És un gran inici, però al final el més important és acabar molt bé. I és això en el que hem de treballar. Ho farem. Crec que estem en un bon moment i l'hem d'aprofitar. El pròxim partit és dissabte contra el Sevilla. És molt important. Quan recordem com va anar la temporada passada, crec que va ser abans de... Sí, ja sé el resultat. Va ser abans de l'aturada internacional. Per tant, hem d'estar preparats per això. So we have to be ready for that.
16: En un partit espectacular, marcat també per la pluja, Rafinha va tornar a ser protagonista destacat, marcant un hat-trick, dos dels gols de penal, que el situen com a màxim golejador de primera amb 9 gols en 6 partits. No va marcar, però també va tenir una actuació molt destacada a l'extrem alemany Karim Adeyemi, una petició aquest estiu de Hansi Flick per reforçar la davantera blaugrana. No, you can see
18: it today. Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat, és bonic de veure.
16: Joan García va ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, però en un principi no es tracta de cap lesió important i, per tant, no hauria de tenir problemes per jugar aquest dissabte.
4: 3CAT Info.
16: Avui es tancarà la 6ª jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7, Màlaga-Vila-Real a 2:15. Ahir, a banda del Barça-Racing, se'n van jugar 2 més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. Per contra, el partit Llevant Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta que duien els jugadors abans del partit contra l'Elx. Són declaracions al diari AS.
19: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Y, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
16: A més d'Mbappé, també Vinícius i Konaté van decidir fer el mateix. I encara sobre la Lliga, demà ja comença la 7ª jornada amb el partit espanyol-Elx. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament. Abans hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. Mentrestant, avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Dels partits que juguen avui, en destaquem aquest: Real Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. Ahir, Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2 com a resultats més destacats.
4: 3CAT Info.
16: En handbol, el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà la pista del Montpellier a partir de 8:45. Sentim el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega.
20: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrastra més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
16: Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar als últims partits. I en hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició de la Golden Cat, el torneig internacional de seleccions. La selecció catalana femenina s'estrena des de 1:15 del migdia davant Alemanya i a la tarda 6:45 s'enfrontarà a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina

0: Debutarà aquest vespre a les 9 davant França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
1: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós, el més important de tots és poder competir, i una Golden Cat doncs té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
0: En tenis, Paula Badós ha de jugar aquest vespre als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil davant l'argentina Jasmine Hortensi. Aquesta matinada ha superat els setzens de final guanyant la tenista lituana Justina Mikulskite. Ho ha fet en dos sets pel resultat final de 6-3 i 6-2.

0: Dos quarts en punt d'una del migdia.
1: 3Cat Info.
0: Fem un cop d'ull als principals titulars que us estem explicant aquest dijous 17 de setembre. Un que acabem de conèixer. El Canadà acull favorablement la proposta de Brussel·les d'esdevenir el primer estat associat de la Unió Europea. El seu primer ministre, Mark Carney, ho ha dit en un discurs a l'Eurocambra, on ha destacat que les dues parts hi guanyaran. L'oferta li va fer la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. De seguida anirem en directe a Brussel·les amb el nostre corresponsal comunitari, en Bruno Fortea. La consellera Núria Parlon justifica l'hora d'enviament de Les Alert d'ahir i afegeix que l'ús abusiu d'aquest sistema els pot acabar desvirtuant. L'episodi de tempestes d'ahir deixa un mort a Olivella al Garraf quan el cotxe en què anava es va veure sorprès pel creixement de la riera. La Comissió Europea, d'altra banda, vol prohibir el desplaçament infinit a la pantalla de les xarxes socials o la creació d'un algoritme personalitzat per als menors d'edat. Així ho recull la proposta de la llei presentada avui, que pretén restringir l'ús d'aquestes plataformes per als nens que sigui també més segures. Fins la una, quan començarà el Catalunya migdia, però també abordarem d'altres qüestions. L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Parlarem d'una petita població anglesa de 300 habitants que s'han mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil. I Eduard Sola publica avui el Niu, que suposa el seu debut en la novel·la. És el guionista de La Casa en Flames que torna a fer un retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per la una, sense gaire temps, a Udal per assegurir la golejada i davant del Racing de Santander. El Barça ha tornat aquest matí als entrenaments.
2: En aquest cas, per preparar ja el proper partit de Lliga, dissabte que ve al camp del Sevilla. Ahir els de Hansi Flick van sumar la sisena victòria consecutiva, superant, com deies, el Racing de Santander per 7-2 i es mantenen líders en solitari sense haver cedit cap punt.
0: I el temps tarda amb algun ruixat local al nord-est i més sol a Ponent i al sud. La temperatura serà més baixa i gran part dels termòmetres es mouran entre els 22 i els 27 graus. Ara passen pràcticament 2 minuts i mig de 2:15 del migdia. El Canadà acull favorablement la proposta de Brussel·les d'esdevenir el primer estat associat de la Unió Europea. El seu primer ministre, Mark Carney, ho ha dit en un discurs a l'Eurocambra, on ha destacat que les dues parts hi guanyaran i seran més fortes per fer front a les amenaces, en una clara referència a l'estratègia política i negociadora del president nord-americà Donald Trump. Ha seguit el discurs des d'Estrasburg el nostre corresponsal, el Bruno Fortea Mires. Bruno, bon dia.
3: Hola, bon dia. Conscient que Donald Trump mira amb recel aquest apropament entre el Canadà i la Unió Europea, Mark Carney ha volgut deixar clar que la seva aliança no va contra ningú.
4: No busquem el poder per dominar els altres. Al contrari, busquem la resiliència perquè ningú pugui controlar els nostres mercats oberts, perjudicar la nostra sobirania, amenaçar la nostra integritat territorial o soscavar les nostres llibertats i democràcies.
3: Carney ha ofert a la Unió Europea minerals crítics canadencs, gas natural liquat i també hidrogen verd, que diu que podran ser útils per ajudar a fer la transició ecològica aquí al continent. Diu que amb una nova aliança, tots dos, canadencs i europeus, podran ajudar-se mútuament. I també ha plantejat la possibilitat que augmentin els intercanvis entre els ciutadans de tots dos llocs. Ha parlat, per exemple, que el Canadà s'integri al programa Erasmus d'intercanvis universitaris, d'integrar-se al programa científic de la Unió Europea, i també ha dit textualment que canadencs i europeus haurien de poder triar on volen viure i treballar. Excepte així el repte que li va llançar ahir la presidenta de la Comissió Europea quan va proposar que el Canadà es convertís en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Fonts comunitàries avui han concretat, han dit que aquesta associació se centraria en tres blocs principals: minerals crítics, tecnologia, defensa i també en coordinar la

0: Estrasburg. Gràcies, Bruno. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: 3CAT Info.
0: Interior defensa l'ús que es va fer ahir del vespre de l'ES Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf. I va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes eren perilloses.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Aquest migdia s'ha fet a Olivella un minut de silenci en memòria de l'home que l'aigua va arrossegar quan travessava amb cotxe a la Riera i que els bombers han trobat aquesta matinada a uns 500 metres del vehicle. Precisament, d'altra banda, també expliquem que fins aquest matí els bombers han fet més de 400 actuacions relacionades amb la pluja, 158 de les quals a la ciutat de Barcelona. Al barri d'Horta de Barcelona hi va caure 100 litres per metre quadrat i es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. L'aigua també va obligar a tancar diverses estacions del metro i a l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La tempesta també va provocar problemes a l'hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. La directora assistencial de l'hospital, Maria José Badia, es confirma que tot funciona, a excepció d'algunes coses.
4: Tenim com a important afectació la diàlisi pediàtrica i l'afectació de divers punts de mobilitat, que són els ascensors. Aquí, a l'edifici de la General, on estem ara, són uns ascensors que no funcionaran tot el dia i que donen accés a les consultes externes.
0: La tempesta a Barcelona va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing de Santander al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè es preveia que les pluges fossin tan intenses i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
5: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
0: A part d'aquestes incidències, també hi va haver afectacions a la carretera B15.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i alerta que les famílies més vulnerables ara estan més desprotegides que fa un any. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu de l'entitat Irene González.
6: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no? En què el conveni ja no hi és i que per tant aquestes famílies acumulen un deute que no sabem què passarà.
0: A més, recorda que la moratòria estatal de desnonaments extraordinària acabarà a finals d'any i el bo social és una mesura que no arriba a les famílies més vulnerables.
6: Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys cobertura, no?, d'aquesta ajuda. Per tant, ens trobem amb que hi havia un informe de SADE que deia que entre el 70 i el 80% de famílies que haurien de tenir accés al bo social no el tenen, no? Per tant, aquí hi ha una feina, hi ha uns deures increïbles per part de la Generalitat de procurar que el bo social arribi a totes les famílies que el necessiten automatitzant-lo.
0: L'entitat alerta que la pobresa energètica a l'estiu afecta moltes més persones que a l'hivern i que, a més de les ajudes a les persones, també cal millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
2: 3CAT Info.
0: Més temes. El president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou model de finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del Partit Popular li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Enviat especial a Mérida, Albert Prat.
7: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremadura.

0: menys. Qui em pot llegar a pensar que a Catalunya no ens interessa el millor per a Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del govern, del delegat del govern espanyol, i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel sindicat unificat de policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
4: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
3: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol.
2: El Congrés, per cert, ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pel seu paper en la crisi de Ceuta. Ho ha permès als vots del Partit Popular, Vox i Junts. Els populars també han estat claus per convalidar la injecció de més de 300 milions d'euros del govern espanyol per a la ciutat autònoma. I ens quedem al Congrés perquè ja hi ha hagut un nou revés per al govern espanyol tombant la llei de lobbies. L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
5: El Partido Popular i Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
6: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
7: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros dels fons europeus vinculats a la seva aprovació.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
9: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
10: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
9: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones.
2: I ara parlem d'aigua. L'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per a les nostres vides i les nostres economies. L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. És el cas de bona part de les conques fluvials de l'Amèrica del Nord, les conques del Plata a l'Argentina o les d'Europa Oriental, l'Orient Mitjà i Àsia Central. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
11: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclús a la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
2: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, cada cop hi ha menys aigua als sòls i als llacs i ha baixat la que prové del gel i la neu, i també les aigües subterrànies. Es calcula que l'any passat 2/3 dels pous que es monitoritzen arreu del món van registrar nivells més baixos del que fins ara eren habituals. L'informe també confirma que per 4 any consecutiu les glaceres es van reduir de forma generalitzada a totes les regions del món, i això ha provocat una pujada del nivell del mar d'uns 4 mil·límetres. De fet, en 3 anys han perdut l'equivalent a l'aigua que cal per omplir 560 milions de piscines olímpiques. A tot això s'hi sumen diversos esdeveniments extrems relacionats amb l'aigua, sequeres persistents

0: existents a Europa, l'Amazones o la Banya d'Àfrica, inundacions a Nigèria i al Congo, o el monsó que va causar 3.600 víctimes mortals en diversos països asiàtics. Per regions, Àsia i Àfrica concentra la meitat d'aquests esdeveniments extrems i el 80% de les víctimes mortals que han provocat en els últims 5 anys. En punt 3 quarts d'una del migdia, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Aquesta hora se circula sense gaire complicacions de trànsit. Destaquem només les rondes de Barcelona amb retencions a la de dalt a Hort en els dos sentits i a la del litoral a Santa Coloma i al Port Vell en sentit Llobregat. Recordem també que al Garraf la carretera C15B està tallada per inundació de la calçada a Sant Pere de Ribes i al Bages està tallada la B431 a Sant Feliu Sasserra per feines de neteja. Pel que fa al transport públic, les línies R11 i R2 Nord estan tallades per un esvoranc provocat per la pluja d'ahir. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Maçanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport. Finalment, el metro de Barcelona, la línia groga, funciona entre La Pau i Verdaguer. Aquest del tram que està tallat va de Verdaguer a Trinitat Nova, però es fa amb autobús. Això és tot. Renovem la informació al Catalunya al Dia a la una.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Francesc Mauri.
2: L'episodi de pluges intenses, en alguns casos aiguats torrencials, pel que fa a intensitat, s'ha acabat. Destaquen registres fins a 124 litres per metre quadrat a Viladellops en les últimes 24 hores, 99 al barri d'Horta de Barcelona, a Castellà del Vallès, 92 litres, destaquen també els 93 de Moià, la capital del Moianès, registres inferiors en d'altres indrets. Previsió de cara aquesta tarda encara amb alguns ruixats dispersos, com a màxim amb moderada intensitat, no pas torrencial, més sol a ponent i al sud de Catalunya. I de cara a demà, més sol a la meitat oest del país i a la meitat est, núvols variables, fins i tot abundants, durant el matí a la costa Barcelona, amb alguna pluja que no passaria de moderada. I el termòmetre, avui, demà i el cap de setmana, ben frenat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les exportacions de codony, un conreu minoritari al país, han crescut més d'un 30% en les darreres 6 anys. La campanya passada es va assolir el rècord de quilos exportats perquè altres països productors com Turquia van tenir males collites. Lleida, Julià Albacar.
4: Tot i que el mercat ha oscil·lat molt en els darrers 6 anys, les exportacions d'esta fruita de tardor han anat en augment i van tocar sostre la passada campanya amb 1,2 milions de quilos. Això perquè les complicacions meteorològiques que van patir zones productores com Turquia van afavorir que els codons catalans poguessin arribar a nous mercats, com per exemple el sud europeu. També van augmentar països on el consum d'esta fruita és molt alt, com Alemanya. Sentim Gaspar Filella, un dels principals productors de codony a tot l'estat, que té finques a la plana de Lleida.
5: A Alemanya l'any passat, doncs, ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
4: La guerra a l'Orient Mitjà també ha condicionat este mercat. De fet, un dels principals països importadors fins al 2024 era Israel, perquè els codonys s'utilitzen durant la festa del Rosh Hashanah, l'any no jueu, que es va celebrar este passat cap de setmana. L'esclat de la guerra, primer en Palestina i després contra l'Iran, ha fet caure en picat les exportacions d'este producte, que han passat de 345 tones el 2020 a només 20 l'any passat.
5: Cada any nosaltres fèiem l'exportació a Israel, que comença a finals d'agost. Però des dels inicis de la guerra que estan fent, pues, s'ha paralitzat tot això.
4: La collita de codony a Catalunya va començar fa dues setmanes, molt marcada aquest any per la calor, que ha fet disminuir el calibre de la fruita per l'estrès tèrmic que han patit els arbres.
3: 3Cat Info.
6: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
7: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
8: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
6: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
8: Entrades a teatrepoliorama.com.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem. I no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: 3CAT Info.
10: 10 minuts i arribarem a la 1 al migdia. Eduard Sola debuta avui en la novel·la Amb el niu, una història sobre maternitat que explora la família, el dol i la sexualitat. El guionista de La casa en flames torna a fer el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada, com explica al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com, oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta mola molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
10: Sola ha avançat que ja ha entregat el guió de la segona part de Casa en flames, titulada Casa en cendres, i que es començarà a rodar aviat.
12: Aprenderé fuoco.
10: Ha començat el Mercat de Música Viva de Vic. La dramaturga Lucía del Greco el va inaugurar ahir amb un concert que sacsejava els esquemes de la música en directe. Vic, Mar Ruiz.
13: Hi ha hagut debat després del non concerto que era de fet la idea. Per començar, era o no el cantant que hem vist Andrea Laszlo de Simone? La resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i el més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder de la banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Recordava en aquests moments de Sigur Rós. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment, no hi tenien res a dir. I la música era en directe o gravada. Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no eren en directe, fins que el cantant s'ha separat del micròfon, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Sorgien de seguida les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada? O potser tota sencera? Tot seguit, Marina Herlop agafava el relleu a la sala principal del Teatre L'Atlàntida de Vic i arrencava amb una clocada d'ull a Del Greco amb el pas d'un ombre per darrere de l'escenari. Cants de sirena, fonemes abocadors, estètica de l'error i cants d'ocells habitaven les seves creacions, amb temes que semblaven fer xocar percussions japoneses i sons metàl·lics que recordaven el gamelan, amb una processó o fins i tot una fusió entre els tambors taiko i els de Calanda. Encara més electrònica, a la sala del costat, amb el camarada Leònic duet de la Bisbal, Vino, Malcus Codolà i Emili Bosch afegien la mestria als teclats de Meritxell Nederman per sonar més orgànics, però gens convencionals. Jocs rítmics, detalls digitals, veus superposades, textures i capes que tal com arriben se'n van per deixar-te processar el que acabes de sentir. Glitch, drum and bass, les veus de Nederman o de John Pons, evocacions sonores de Robert Glasper o Bjork, un nou gir de guió en el so de Vino, com expliquen Emili Bosch i Malcus Codolà.
14: La gràcia del projecte de Vino és que sempre ens permet fer el que ens dona una mica la gana i ens hem cansat de tot aquest món i hem tornat com una mica als inicis i a tornar a intentar tocar tot, a tocar la música electrònica, que és com va començar també el projecte, a sumar gent també a Vino.
15: Tornar una mica en aquesta cosa de que hi hagi comunicació, que puguin passar coses, que cada directe sigui diferent, doncs com a músics és algú que nosaltres ens crida l'atenció i teníem ganes com de reivindicar.
13: Avui Marc Pujol, o Amaro Freitas i Momi Maica posaran la delicadesa, mentre Lluqui Valverde hi posarà la festa.
16: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
17: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
16: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
18: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
10: Poc més de 5 minuts i arribarem a la 1 del migdia, temps que començarà el Catalunya al dia amb l'Estel Batet, ara però a 3CAT Info, informació esportiva.
19: Esports.
10: Albert Serra, bon dia.
20: Bon dia. Sense gairebé temps per assaborir la golejada d'ahir davant el Racing de Santander, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga. Dissabte que ve, l'estadi Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla. Els de Hansi Flick continuen amb la directa posada en aquest inici de temporada i ahir van sumar la 6a victòria consecutiva a la Lliga, superant el Racing per 7-2. I d'aquesta manera es mantenen líders en solitari, havent sumat per ara els 18 punts possibles en joc.
21: It's always good to have a great start.

0: Sempre és bo començar molt bé. És un gran inici, però al final el més important és acabar molt bé. I és això en el que hem de treballar. Ho farem. Crec que estem en un bon moment i l'hem d'aprofitar. El pròxim partit és dissabte contra el Sevilla. És molt important. Quan recordem com va anar la temporada passada, crec que va ser abans de... Sí, ja sé el resultat. Va ser abans de l'aturada internacional. Per tant, hem d'estar preparats per això.
1: En un partit espectacular marcat també per la pluja, Rafinha va tornar a ser protagonista destacat, marcant un hat-trick, dos dels gols de penal, que el situen com a màxim golejador de primera amb 9 gols en 6 partits. No va marcar, però també va tenir una actuació molt destacada l'extrem alemany Karim Adeyemi. Una petició aquest estiu de Hansi Flick a Deco per reforçar la davantera blaugrana.
2: No, you can see it today.
0: Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat, és bonic de veure.
1: Joan García va ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, però en un principi no es tracta de cap lesió important.
3: 3CAT Info.
1: Avui es tancarà aquesta sisena jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Vilareal a 2:15. Ahir se'n van jugar 2 més a banda del Barça-Racing, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. Per contra, el partit Llevant-Atlètic Club de Bilbao es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques rebudes les últimes hores després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta que duien els jugadors abans del partit contra l'Elx. Són declaracions al diari AS.
4: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
1: A més d'Mbappé, també Vinícius i Konaté van decidir fer el mateix. Encara sobre la Lliga, demà ja comença la setena jornada amb el partit espanyol-Elx. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament. Abans hi haurà la roda de premsa de Manolo González. I pel que fa a la Lliga Femenina de Futbol, el tècnic del Barça, Pere Romeu, ha confirmat que Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà davant l'Alavés després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola.
3: 3CAT Info.
1: Mentrestant, avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Dels partits que juguen avui en destaquem aquest, Reial Societat Bournemouth, Besiktas Olímpic de Marsella i Juventus NEC de Nimega. Jugats ahir, entre d'altres, Milan 0, Benfica 2, Omonia de Nicòsia 1, Celta 0 i Anderlecht 1, Olímpic de Lió 2. I encara en futbol, l'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul de Mèxic per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i ha donat l'assistència de l'altre. Amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà. En handbol, el Barça afronta aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 9:15. En parla el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
5: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrastra més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
1: Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. Tant el Barça com el Montpellier van guanyar la primera jornada d'aquesta fase de grups. I en hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició de la Golden Cat, el torneig internacional de seleccions. La selecció catalana femenina juga des d'un quart d'una del migdia davant Alemanya i a la tarda, 6:45, s'enfrontarà a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 davant França. En parla el seleccionador català Jordi Camps.
6: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tot és poder competir i una Golden Cat doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
1: I en tenis, Pablo Abadós ha de jugar aquest vespre als 8ens de final del torneig a São Paulo al Brasil davant l'Argentina Jasmine Hortensi.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Ha tornat a descarregar amb força i ha tornat a fer mal. Un altre mort en creuar una riera amb el cotxe i a la nit a Olivella, al Garraf. I amb tot això, ha tornat també el debat sobre les alert. Es va enviar massa tard? La consellera d'Interior es defensa, diu que ho van fer bé, enviant dos avisos quan ja plovia.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt. Ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
1: Quan la població s'ha de protegir, és a dir, quan el nivell de risc va pujar de 4 a 6. El primer és alert va sonar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme, el segon cap a les 11 de la nit a l'Alt i Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, just a la mateixa hora que la riera s'emportava un Volvo que intentava creuar per aquest pas. El conduïa un home de 48 anys, veí d'aquest municipi, el van trobar al cap d'unes hores de matinada. Sense provocar més víctimes, la pluja també va descarregar amb força a Barcelona. El partit del Barça amb el Racing no es va interrompre en cap moment, cosa que també ha generat suspicàcies. Però sí que al barri d'Horta de Barcelona hi van caure 100 litres per metre quadrat, la Ronda de Dalt va quedar inundada i tallada al trànsit, igual que el Nus de la Trinitat, els aiguats també van negar algunes estacions de metro, incidències, algunes de les quals encara avui s'arrosseguen. Comprovem quines són. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Les principals incidències les trobem a Rodalies de Renfe. Un esvoranc provocat per la pluja d'ahir entre Montcada i Reixac i Sant Andreu talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF hi estan treballant. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Maçanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport. I al metro de Barcelona, la línia 4, la groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. En aquest tram hi ha servei alternatiu amb autobús. Pel que fa al trànsit, al Garraf, la carretera C15B està tallada per inundació de la calçada Sant Pere de Ribes i al Bages està tallada la B431 a Sant Feliu Sasserra per feines de neteja.
1: Doncs l'origen de tot plegat, el temps. Francesc Mauri, bon dia. A partir d'ara més calma ja?
4: Bon dia, sí, absolutament. Que no vol dir calma total, però sí que no hi ha en perspectiva la previsió d'aiguats que siguin preocupants. Si encara algun ruixat a la costa central, cap al nord-est, més sol a ponent i al sud, i aquest temps més estable, tot i algun núvol, això sí, es consolidarà el cap de setmana. I sobretot el que es consolida, i molt, és aquesta temperatura que fa goig.
1: Doncs tot això després d'un episodi de forts aiguats, de temps violent, que també va fer passar mala nit a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Es va desprendre part d'un sostre. Avui encara n'arrosseguen les conseqüències amb serveis que no funcionen.
5: La diàlisi pediàtrica i l'afectació dels ascensors no funcionaran tot el dia i que donen accés a les consultes externes.
0: Catalunya al dia.
1: Un Catalunya al dia que tindrà també altres temes. Quim Balaguer, bon dia.
6: Bon dia, Estel.
1: Per exemple, Girona, que avui comença el CIOTAR, és la Fira Internacional del Ciclisme, amb un impacte equiparable per aquesta ciutat al que té el Mobile World Congress per Barcelona.
6: És una de les fires de pòdium a nivell europeu en aquest sector. El seu impacte econòmic aquest any doblarà el de l'última edició i fregarà els 40 milions.
1: I aquestes dimensions del CIOTAR fan que l'organització es plantegi si l'espai que ocupen actualment, el pavelló de Fontejau i Rodalia, és l'adequat.
7: Tenim un problema de capacitat, ja no només d'espai de la fira, sinó d'aparcaments, restauració, és una xifra molt gran de visitants. L'any passat vam arribar gairebé als 74.000.
1: Al programa d'avui també us parlarem d'un conreu minoritari a Catalunya, però que en els últims anys ja ha augmentat un 30% les seves exportacions. Parlem d'una fruita típica de tardor, és el codony.
6: La temporada passada va fer rècord de vendes a l'estranger, 1.000 tones.
1: I com en tot, per allò que una papallona mou les ales en un punt del planeta i provoca un huracà a l'altra punta, això té una explicació en la geopolítica.
6: Sí, perquè els codonys que surten dels camps de la plana de Lleida s'han venut a Alemanya en substitució de les que normalment compren a Turquia o Grècia, que han tingut poc la producció d'aquest fruit per culpa del temps.
1: I també hi repercuteix aquí el conflicte d'Israel amb Palestina. Avui tindrem també una protagonista de bronze de més de mitja tona de pes. Ha estat 80 anys muda, però ara torna a tocar.
6: És la campana de Granyena de Sagarra. Es va espatllar i ara, gràcies a l'aportació de veïns, Ajuntament i Església, l'han pogut reparar.
8: Avui és un dia històric, un dia que ningú s'imagina.

0: especial en el sentit de que jo l'he sentit tocar, però estava esquerdada, que feia un soroll molt especial.
1: Serem en aquest petit municipi de la Segarra de 150 habitants per compartir amb ells aquest dia tan especial. I avui, per als qui no el coneixeu encara, us parlarem de la figura d'Abu Bakr al-Turtuşi. Va ser un intel·lectual musulmà nascut a Catalunya en l'any 1126. Va morir a Alexandria fa 900 anys i avui la seva ciutat natal, Tortosa, comença els actes per recordar-lo.
2: Volen enfatitzar la vigència de les seves idees que va agrupar el manual de bon govern La llanterna dels prínceps.
3: Que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase «Ets tan pobre que només tens diners».
1: Pel que fa als esports, Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia, el Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga. Goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la sisena victòria consecutiva i continua líder en solitari. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, confirma les baixes de Justin, Brian Gil i Abel Ruiz i està pendent de les convocatòries dels internacionals perquè podria perdre entre 4 i 5 jugadors de cara als partits davant l'Albacete i el Mallorca. Gerard Encuentra, el tècnic de l'Ilerna Lleida de bàsquet, veu necessari mirar el mercat per incorporar un jugador que reforci el joc interior després de la lesió de Diagne. El pivot senegalès té una greu lesió al genoll esquerre, s'haurà d'operar i es perdrà tota la temporada. I a la demarcació de Tarragona, Mireia Benito ha anunciat que la pròxima temporada deixarà el seu actual equip AG Insurance. La ciclista de Llorenç del Penedès ha estat els últims 4 anys competint amb l'equip belga.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, la sotsedició, Aurora Guindo, la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Comencem.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: El Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre es va fer dels ES Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar al Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf. Va coincidir, per tant, amb l'accident que va haver-hi a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
1: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Doncs a aquesta hora podem connectar en directe amb Olivella, al Garraf, per saber més detalls d'aquest incident mortal, aquest accident que va haver-hi ahir a la Riera del Poble. Montse Gené Riba, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, a les 12 s'ha fet un minut de silenci que han seguit l'alcaldessa, alguns veïns i treballadors municipals per aquesta víctima mortal. Són dues les característiques d'aquest municipi, la dispersió i l'orografia molt accidentada. Està ple d'urbanitzacions i que està creuat per la Riera de Begues, una riera inexistent durant tot l'any, però que ahir, al cap d'una estona de ploure intensament, baixava amb molt volum d'aigua i molta força. Hi ha un punt en què la carretera passa per sobre de la llera i l'aigua ja desbordava per sobre de la carretera quan un cotxe, un 4x4, va intentar passar-la. De seguida l'aigua va desviar el seu rumb i va caure a la riera, que semblava un riu, i va anar-lo arrossegant mig quilòmetre. Després, els equips d'emergència van trobar el conductor de 48 anys mort. La carretera no estava tallada en aquest punt. L'alcaldessa Marta Verdejo ha explicat que no està previst aquest supòsit al municipi perquè va ser una cosa inèdita, mai vista.
3: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats perquè no hi havia aquesta alerta.
2: A una desena de quilòmetres de Sitges, al costat de la Riera de Ribes, el càmping Ola Camp Relax ha quedat inundat en molts punts i una quarantena de persones han hagut de ser evacuades.
0: Entesos, doncs, des del terreny mateix, des d'Olivella, al Garraf. Gràcies, Montse Gené Riba. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: I de seguida continuem parlant de les conseqüències no tan greus que han tingut els xàfecs d'ahir. Que han provocat, per exemple, una altra esboranga a Rodalies, ara mateix talla les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sant Andreu i Granollers Centre. Tècnics de DIF hi estan treballant, no hi ha previsió encara de quan es podrà restablir la circulació de trens i es fa un servei alternatiu amb autocars. Anem, doncs, cap al lloc de l'esboranc, que és al barri de Vallbona de Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Joan García i en José Antonio Rodríguez. Joan, bon dia.
4: Hola, bon dia, Estel.
0: Com estan les coses en aquest punt, a aquesta hora?
4: Doncs mira, acabem d'arribar, fa 5 minuts. Tot just hem tingut temps de treure el cap, veure que hi ha una vintena d'operaris de DIF que estan treballant a avançar en reparar aquest esboranc, però el més important que us podem dir és que, segons ens han comentat aquests mateixos operaris, les feines per arreglar-lo han anat molt, molt ràpides i compten poder-lo tenir enllestit avui mateix. Una altra cosa és, això no vol dir que avui mateix tornin a passar trens necessàriament, perquè quan passa una situació així, un cop ADIF acaba l'obra, després s'han de fer unes marxes de seguretat per tal de certificar que la línia, doncs, pot oferir el servei habitual.
0: Ens ho coneixem que bé des del gener passat, especialment, que s'han de fer totes aquestes maniobres posteriorment a fer una intervenció d'aquest tipus, no?
4: Això mateix, sí, sí. I des d'aquí on som, doncs, veiem tota la maquinària pesada que està treballant en l'altre esboranc, aquell de juliol. Aquí sí que podria, aquell sí que va ser un esboranc gros. Això d'avui, sí, és veritat, hi ha un forat, hauríem de parlar més aviat d'un moviment del balast de la via. El balast són les pedres que hi ha a la via, s'han mogut, hi ha hagut com un esllavissament d'aquestes pedres, s'ha fet un forat molt petit i gens comparable a l'esboranc del juliol, però que ha comportat, primer, que primera hora del matí se circulés per la via del costat d'on hi ha hagut aquest forat, després s'han tallat les dues per precaució, per poder fer aquesta obra de reparació que ara s'estaria acabant, i per tant, doncs, sí, avui la línia de Girona i la del Vallès Oriental, R11 i R2 i R2 Nord, acaben i comencen a Granollers, de Granollers a Sant Andreu hi ha autocars, i a partir de Sant Andreu es reprèn el servei ferroviari.
0: Doncs gràcies, Joan Garcia, per la precipitació en què t'hem fet entrar aquí al Catalunya al Dia, perquè just acabes d'arribar aquí on hi ha hagut aquest esboranc, però qualsevol novetat al respecte d'aquestes afectacions que tenen aquestes línies que ara comentaves, micròfons oberts aquí al programa.
4: Doncs aquí estem, amb el José Antonio Rodríguez. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies. Doncs a tot això, des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.000 trucades relacionades amb les tempestes i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis. A part dels problemes que us anàvem explicant ara a la xarxa de Rodalies, hi ha hagut també inundacions de baixos, incidències a l'aeroport, en carreteres, al metro de Barcelona. Encara, de fet, hi ha trams, Montse Poblet, que no funcionen.
5: Exacte, dels més de 400 serveis dels bombers, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. El Prat es va cancel·lar una vintena de vols. Hi va haver talls a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat, i encara hi ha incidències al metro. La línia 4 continua tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, i la línia 11 entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals, i avui encara no funcionen alguns ascensors ni la unitat de diàlisi pediàtrica. La tempesta a Barcelona va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que les pluges fossin tan intenses, i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
6: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
5: L'alerta del Pla Inuncat s'ha desactivat fa poca estona, 3:15.
0: I les previsions, ja ens deien, Mauri, que anaven cap a millor. Estem a punt d'arribar a 1:15 del migdia.

0: Deixem ara les conseqüències dels aiguats d'ahir per parlar d'habitatge. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, ara mateix el preu mitjà del metre quadrat és de 2.750 euros. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu del metre quadrat supera de llarg els 4.000 euros. En general, el preu ha pujat un 10% l'últim any, però és que porta a inflar-se, Sara Riera, des de fa 20 anys ja.
1: Sí, hem calculat un exemple en què aquesta pujada es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un pis molt més petit, de 50 metres quadrats. Això és perquè a Barcelona, que és on hi ha més demanda, el preu del metre quadrat ara costa 4.600 euros. I atenció, perquè, com dèiem, no és pas el lloc més car del país. A Sant Cugat del Vallès i a Sitges, el preu ronda els 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, a Catalunya Ràdio.
2: Que la propietat no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva per adquirir aquests habitatges, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta doncs, a un mercat doncs més precari, més insegur, no volgut com és el mercat de lloguer.
1: A la demarcació de Tarragona, per cert, Salou ja és la ciutat més cara per viure, i a la de Girona, per primer cop ho és Lloret de Mar, més cara encara que Girona ciutat. Lleida continua sent la demarcació més barata, allà el preu del metre quadrat no arriba als 1.400.
0: Es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, és la CIOTER, i dels 20 milions de l'any passat calculen que ara, en aquesta edició, gairebé es doblarà aquesta xifra. Com que s'hi presentaran les novetats de les grans empreses del sector de la bicicleta, hi ha un munt d'activitats al seu entorn, més d'un la defineix com el Mobile World Congress de les bicicletes. Començarà demà i, Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, què tal, bon dia.
0: Això va fins diumenge, eh?
3: Exacte.
0: Com justifiquen aquest increment de l'impacte econòmic passant dels 20 milions als 40.
3: Doncs expliquen per què no només tenen en compte la repercussió en hotels o comerços d'aquests 3 dies de festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i també el volum de negoci que s'hi genera. I és que en aquests 10 anys la CIOTER s'ha convertit en la fira del ciclisme més important de l'Estat i, diuen, una de les 3 més grans d'Europa. Ho ha explicat el seu director, Albert Balcells.
4: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
3: Recordem que l'entrada és gratuïta, però cal registrar-s'hi. L'any passat hi van anar 74.000 persones, molts de fora de Girona i de Catalunya, i més de 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada. I estem parlant no només de fabricants de bicicletes, també de roba, de complements, de tecnologia o de nutrició, entre d'altres.
0: El CIOTER ja té 10 anys, ja sí. Fa 10 edicions, i fa temps, per tant, i tenint en compte sobretot aquest creixement, que s'especula si s'ha fet massa gran per una ciutat com Girona, si és el lloc adequat, què en diuen d'això?
3: Doncs a veure, la CIOTER, recordem que se celebra al pavelló de Fontejau, aquí a Girona, al seu entorn, i hi ha un munt d'activitats paral·leles. Aquest any ocupa un 10% més de superfície, però reconeixen que això se'ls queda curt. Per al 2027, han explicat, està confirmada la continuïtat també a Girona, però per més endavant, alerta, tot això no queda tan clar.
4: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la CIOTER doncs, comença a tenir una sèrie de requisits que hem de veure doncs, també com s'acaben adaptant tant a la ciutat com a la demarcació, i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions amb el sentit de no pressionar ningú, però sinó que s'han de valorar perquè els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
3: Per tant, Estel no ho diu obertament, però assegura que hi ha altres opcions i, per tant, ja veurem què passa.
0: Sí, sí. Qui vulgui venir a Girona per anar sí. a la fira o a qualsevol altra activitat d'aquesta ciutat, que en té molta, eh? Els hotels deuen estar fins la bandera, no? no?
3: Sí, sí, i si n'hi ha de lloc, és força car. Ja. Hem mirat una mica aquest matí, com si jo mateix volgués fer una reserva en un hotel.
0: A veure, n'has trobat
3: En els de més categoria no hi ha lloc, eh? Allò que mires aquests noms més coneguts.
0: Sí.
3: Però, per exemple, una habitació doble en un hotel cèntric, que habitualment costa, no sé, entre 120 o 130 euros, per aquests dies, des d'avui fins diumenge, en val 270
0: Fixa't,
3: la nit.
0: Més això, del doble.
3: Més del doble, exacte. També els apartaments ho noten, ens ha explicat l'Esther Soler, que és de l'Associació Turística de Perú.

0: departaments.
1: El CIOTER és una fira internacional sobre el ciclisme, molt important a nivell mundial, i evidentment es nota a les ocupacions de Girona, tant el que és en apartaments com en hotels, com en restauració, s'eleven.
0: A tot això, el vessant econòmic i de promoció, evidentment s'hi afegeix també l'esportiu, perquè coincidint amb la CIOTER Europe s'hi farà aquest cap de setmana una prova del Campionat del Món de Gravel i es farà en directe pel canal de televisió Eurosport i també la final del Campionat del Món de les BTTs.
2: Molt bé, doncs tot això, tota la CIOTER fins diumenge. Fèlix, demà crec que en tornarem a parlar, oi?
0: Sí, perquè hi ha moltes activitats. Demà n'hi haurà una, que és un simposi sobre salut vinculat al món de la bicicleta, i segur que ens dona algun tema per parlar-ne aquí al Catalunya al Dia.
2: Molt bé, demà ens ho expliques. Gràcies, bon dia.
0: Bon dia, adéu.
2: Els vols de Girona-Palma, tot això d'aquest estiu, han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació de Girona volen que la companyia la mantingui l'any que ve, també, Núria Peraire.
3: Hola, bon dia, Estel. Sí, els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum, durant el juliol i l'agost, amb dos vols setmanals amb un total de 2.300 seients. I segons dades de la Diputació, hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguer fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
4: En fem una valoració molt positiva, perquè una ocupació del 80% amb un vol només de 2 mesos, o gairebé 2 mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos, eh? Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
3: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant 3 mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols i un 5% menys de passatgers.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: La 1:22, la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona mateix. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 d'elles aquí a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
6: Bon dia.
2: Sabem quina feina, quina tasca tenia aquesta organització?
6: Doncs sí, ho sabem. Eren una baula que està dintre els entramats de distribució que hi ha de droga. Aquesta baula s'encarregava del transport de la cocaïna per carretera. La recollien al port d'Algesires i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya. El delegat del govern de Catalunya, Carlos Prieto, apunta on s'han fet les confiscacions.
7: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa, no? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
2: I com la movien, aquesta droga? Perquè ara ens deies per carretera, però com anava?
6: Clar, la feien per carretera. La feien a través d'una estructura molt complexa, amb una gran capacitat logística. Fixa't que feien servir vehicles d'alta gamma que tenien empreses pròpies de lloguer de cotxes i, evidentment, durant el transport tenien mesures de contravigilància durant tot el trajecte. Fixa't que en l'operació s'han intervingut fins a 37 vehicles.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Toni. Bon dia.
6: Bon dia.
2: I a partir de l'any que ve, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana i que han firmat aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde, Jaume Collboni. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un 16% a la ciutat. Tornem al Departament d'Interior, ara però amb Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
8: Hola, bon dia, Estel.
2: Quin és el calendari per desplegar aquestes noves comissaries?
8: Doncs mira, la idea és que a partir del mes de gener la comissaria de Sarrià incorpori aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la comissaria dels Mossos i després vindran les que estan en barris més poblats de la ciutat, Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí, i a partir d'aquí s'aniran licitant les obres que el més aviat possible totes ho puguin fer. Tant la consellera com l'alcalde Collboni el consideren un acord històric.
9: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
8: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència, com deies. El balanç del pla estiu aboca bones dades amb

0: baixades fins al 13 de setembre generals del 16% i un 24% en furts, per exemple, o un 19% menys de multireincidents.
1: Entesos, gràcies, Miquel. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I encara dins la carpeta policial, els Mossos han rebut una nova denúncia, ja en són 4, contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. L'home va quedar allí en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge, Estel Abusoms.
2: Hola, Estel. Sí, l'acusat és un home de 30 anys que treballa en diversos centres de fisioteràpia. El van detenir a Juncosa després que 3 dones, pacients de centres del Segrià i les Garrigues, denunciessin que els havia fet tocaments inapropiats durant els tractaments. Ara s'hi suma una altra dona que també l'ha denunciat davant dels Mossos. De fet, la policia ja preveia que quan el cas es fes públic apareguessin més denúncies. La causa està oberta per agressió sexual.
1: I a la ciutat de Lleida, segon detingut per la baralla multitudinària que ahir al matí va acabar amb 5 ferits per ganivetades, us ho vam explicar també aquí, i un 6è per contusions greus.
2: Exacte, és un noi de 22 anys que se suma a un altre de 24 detingut ahir a la tarda. Estan acusats d'intent d'homicidi dolós, ja que alguns dels ferits estaven greus i van haver de ser operats d'urgència. S'han identificat almenys una dotzena de persones com a participants en la baralla. Allà, els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. Recordem que la batussa va passar ahir a primera hora del matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Doncs vinga, seguim. Poc més de 3 minuts i 2:15 a Catalunya. Fan falta més de 1.300 llevadores per atendre en condicions la vida reproductiva de les dones. Ho constata en un informe el Consell de Col·legi d'Infermeres de Catalunya, que proposa ampliar les places de formació de les llevadores i incentivar també aquesta especialització per evitar, doncs, que aquestes infermeres marxin a treballar fora, cosa que passa força sovint. Mònica Mas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, quines serien les ràtios de llevadores, que podríem dir òptimes, per atendre correctament les dones?
1: Doncs, segons aquest informe del Col·legi d'Infermeres, hi ha només un 41% de llevadores recomanades pels estàndards europeus, o el que és el mateix, Estel. Ara hi ha 950 llevadores en actiu a Catalunya, quan hi hauria d'haver més de 2.300. Segons Yolanda Garza, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres, només invertint el 0,03% del pressupost de salut a formar llevadores, es podria arribar a unes xifres òptimes que es traduirien en més bona salut per les dones.
2: Tot el que tu inverteixes en llevadores retornarà en qualitat de l'assistència, en seguretat, disminuir les intervencions que es fan, el número de cesàries, les induccions, tot això és un nivell de gasto que tornaria cap a la societat.
0: Un 0,03%, per tant, una quantitat prou dèbil. Per la gent que no ho sàpiga, Mònica, clar, les llevadores cada vegada han anat agafant també més pes en segons quins àmbits. A banda dels parts, què més fan?
1: Doncs atenen tota la vida sexual i reproductiva de les dones, des de l'adolescència fins a la menopausa i postmenopausa, començant, per exemple, per l'anticoncepció, les infeccions de transmissió sexual, la salut afectiva, la gestació o el part, o la cura del sol pelvià, entre moltes d'altres circumstàncies.
0: Molt bé, gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Bon dia.
0: De l'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a 3CAT Info alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada. Mar Riera, bon dia.
3: Bon dia, hem parlat amb la portaveu de l'APE, Irene González, que es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat, després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
4: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24/2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
3: Demanen que el bo social, els descomptes en les factures per famílies vulnerables, arribin a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges, i és que es calcula que el 80%

0: 70% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
1: Sentim els senyals horaris de 2:15 del migdia. Seguim parlant d'energia, però des d'una altra perspectiva. L'Organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons els experts, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic, com s'anomena, només cobrirà el 6% de la demanda energètica que tindrem com a país de cara al 2050. Des de Girona, més detalls, Pau Bartrolí.
2: Sí, bon dia. Renovem-nos ha presentat un estudi crític en què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona, que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim pel territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de l'UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats, sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
3: No ens equivoquem. Aquesta prioritat no hauria de voler dir que primer ocuparem les cobertes, espais degradats, espais utilitzats. I quan això estigui ple, llavors ocuparem el medi natural i agrari. El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
2: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.

0: Avui a Catalunya al dia parlem d'un conreu minoritari a Catalunya. Són els codonys. En els últims 6 anys, però, les exportacions d'aquesta fruita típica de tardor han augmentat un 30%. De fet, el rècord es va assolir la campanya passada, quan es van fregar les 1.000 tones venudes a mercats internacionals. Lleida, Juliol Becar, per què l'any passat van créixer tant aquestes exportacions de codonys?
1: Bon dia, Estel. Doncs a causa de la mala collita que va tenir un dels grans productors al món de codonys, Turquia. El país va patir diversos episodis meteorològics, com gelades a la primavera i també sequera, que van fer caure la producció en picat de fruita. I això va permetre que els codonys catalans arribessin a mercats, com per exemple Alemanya, on la població turca és un col·lectiu important al país. Això ens explicava Gaspar Filella, un dels principals productors a l'estat de codonys, que té finques a Lleida.
2: A Alemanya l'any passat, doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I, clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
1: Altres països on també es van exportar codonys van ser, per exemple, Portugal, Suècia, Croàcia, Bèlgica o Bulgària, entre d'altres.
0: I a part del clima, també motius de geopolítica. Sovint parlem de l'impacte que està tenint la guerra a l'Orient Mitjà, precisament en les exportacions d'alguns productes i els codonys també, no?
1: Doncs sí, però no de la manera que ens imaginem. Abans de l'esclat de la guerra en Palestina, Israel era el principal importador de codonys catalans. Això perquè es consumeixen durant algunes celebracions, com la festa del Rosh Hashanah, l'any nou jueu, que, per cert, justament es va celebrar este cap de setmana passat. Com va començar el conflicte, però les exportacions a Israel van caure en picat i no s'han recuperat.
2: Cada any nosaltres fèiem l'exportació a Israel, que comença a finals d'agost. Però des dels inicis de la guerra que estan fent, pues, s'ha paralitzat tot això.
1: Per tant, aquí no parlaríem tant de l'afectació pel bloqueig marítim a Hormuz, com si ha passat amb altres conreus, sinó que ja venim d'abans.
0: I aquest any com pinta la collita?
1: Doncs, com també ha passat amb altres conreus, ha patit afectacions per la calor. Les altes temperatures han fet reduir el calibre de la fruita i es preveu també que la producció acabi baixant per l'estrès tèrmic que han patit els arbres. Els codonys s'han començat a collir este mes de setembre i la campanya acabarà al novembre.

0: 7 restaurants del districte de Nou Barris a Barcelona han organitzat el Tasta Nou Barris. És una jornada que vol posar en valor no només l'oferta gastronòmica del districte, sinó també el tracte que ofereixen els seus establiments. Des d'allà mateix, Anna Escura, bon dia.
1: Bon dia. El Tasta Nou Barris es farà en plenes festes de la Mercè, el dissabte 26 de setembre, des de les 12 del migdia fins a la mitjanit. Cada restaurant oferirà dos plats que els visitants podran acompanyar amb una bona selecció de vins catalans o cervesa i que podran gaudir mentre escolten la música de diferents artistes i discjòqueis de la ciutat. D'aquesta manera es vol posar Nou Barris al centre de Barcelona, descentralitzar la ciutat. Jordi Gerpe és el gerent d'un dels 7 restaurants que l'organitzen, el Cinco Hermanos.
2: Ja s'està aconseguint, eh? Nosaltres ja som Barcelona. Jo penso que la diferència del restaurant de Nou Barris

que són casa. El tracte, el caliu, la manera de tractar el client és molt més intensa. La relació és molt més familiar i potser que sigui l'única cosa que sí que podem donar lliçons de restauració.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Dos quarts i cinc minuts de dues. Fem un cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
2: Val, bon dia, Estel.
1: Avui anem, suposo, que amb les conseqüències dels aiguats d'ahir, no?
2: Doncs sí, l'endemà d'aquest temporal us proposem que obriu aquesta web de, i app de 3Cat Info i veureu les imatges més impactants d'aquest temporal. Aquest nou esvoranc que tenim a la zona de Montcada, a les vies de Rodalies també de DIF, aquest corriment de terres, com explicava el Joan García, realment no es ben bé un esvoranc, aquests cotxes atrapats a la Ronda de Dalt també que vam veure ahir la nit, aquestes riuades, entre en què es van convertir els carrers d'Horta, del barri d'Horta de Barcelona, també les afectacions al metro de Barcelona. I també us volia recomanar avui a la web i l'app doncs aquesta informació que l'altre dia vam explicar aquí al Catalunya al dia sobre aquest retaule gòtic de Santa Maria Magdalena del Museu Episcopal de Vic,
1: de Bernat Martorell, d'art
2: medieval de Vic, no? Que se'n va cap a Frankfurt. Avui obren aquesta exposició i aquí podreu veure com és l'obra en concret.
1: Ah, molt bé.
2: El retaule gòtic, que en fi, efectivament és com una obra d'art, no? Una obra d'un gran mestre medieval.
1: I segur que podeu recuperar la conversa que vam tenir amb dos dels responsables d'aquest Museu Episcopal de Vic, un dels quals ha fet de correu, se n'hi diu així, que ha vetllat que l'obra arribés
2: acompanyat fins a Frankfurt.
1: Amb condicions fins a Frankfurt. Molt bé, Marc, gràcies,
2: molt bé.
1: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: Doncs vinga, som en hores de concurs ja, aquesta mena de trivial sobre Catalunya, de manera que cada dia us plantegem una pregunta. A dilluns vam fer història, dimarts geografia, dimecres ciència i natura, avui toca cultura. I la pregunta, avui... De seguida us la formula en Quim Balaguer, però recordeu, no la contestarem ara, sinó que teniu una estona per pensar en la possible resposta, a poder ser no feu trampes, i intenteu que per vosaltres mateixos la pugueu contestar i a l'últim minut sabreu la resposta correcta. Avui, la pregunta...
3: Va ser la primera dona guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1: Com sempre, tres opcions.
3: Opcions: A, Maria Aurèlia Campmany.
1: La B,
3: Montserrat Roig.
1: I la C,
3: Mercè Rodoreda.
1: La resposta a la 1 i 59 minuts.
0: Catalunya al dia.
1: Tortosa al Baix Ebre comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'una de les figures més importants que ha donat la ciutat. És Abu Bakar el Tortoixí. Va ser un jurista i intel·lectual nascut a Tortosa en l'època andalusina. Repassarem la seva figura, encara avui molt desconeguda per molts, en aquest reportatge que ens han preparat en Jordi Barranca amb el muntatge musical de l'Albert Cots.
4: Mossèn Joan, pague els escolans que tenen gana, que tenen gana.
5: Va néixer a la ciutat el 1059 i va morir a Alexandria, Egipte, el 1126. Se'l considera la figura musulmana més important nascuda al que avui és casa nostra. Miquel Àngel Llorenç, filòleg.
6: El seu principal llibre es diu Shirai al-Muluk, que és la llanterna dels prínceps, que és un tractat per a intentar influir en el govern d'Alexandria. Ell, per aconseguir els seus objectius, és a dir, per aconseguir que el califa li fes cas, moltes vegades esquitxa els seus arguments amb poemes. Jo, en llegir-los, veia que eren, si els extreia, esdevenien poemes universals, clàssics i atemporals.
5: De fet, ell mateix ha escrit un llibre de poemes adaptant els seus textos a la mètrica catalana actual.
6: Tu creus que ets un bon metge, però tu no et saps curar. Mira't a l'espill abans d'aconsellar. No vulguis prohibir allò que tu fas.
5: Podríem dir, doncs, que parlem d'un avançat a la seva època. Arturo Gaya és el comissari de la commemoració.
7: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase ets tan pobre que només tens diners, és molt important per a avui, no?
5: El mateix Gaya va fer un disc, de fet, a partir del recull de poemes de Llorenç.
4: Senyor banquer, pague els seus clients que tenen gana, que tenen gana.
5: Durant la propera setmana hi ha conferències, xerrades i concerts. A banda, també es treballarà la seva figura a les escoles de Tortosa i Roquetes.
6: M'agradaria que no, que fos l'inici de la restitució plena del personatge i la incorporació del personatge a la literatura catalana.
5: Amb tot això, la gran pregunta és per què és tan desconegut. Llorenç ho emmarca en el concepte de Catalunya que Verdaguer inclou el Canigó.
6: Abu Bakar topa contra tres murs molt alts. Ell és musulmà, no és dels Pirineus, ell és dels Ports i ell no és de Barcelona.
5: Una figura amb vigència actual i que ens interpel·la més que mai.
7: A que recordar

0: a la Bubaker, el Tortoixí, mos servisca com una eina integradora per a una societat que avui necessita tant aquestes eines, esta cohesió, treballar per la convivència, per la fraternitat i, en definitiva, treballar contra este odi.
1: Per cert, que a Bubaker, el Tortoixí, també se l'ha recordat a Lleida, Balaguer, Alcanar, Morella i també aquesta setmana a l'Ateneu Barcelonès.
2: Doncs ja n'hem sabut una mica més de la Bubaker al Tortoixí gràcies a aquest reportatge d'en Jordi Barranca i l'Albert Cots. I ara fixeu-vos en aquest so que tornarà a sonar, que torna a sonar ja de fet des d'avui a Granyena de Segarra. Feia 80 anys que aquesta campana va sonar per última vegada en aquest poblet de 150 habitants de la Segarra i ara, gràcies als veïns, a l'Ajuntament i a l'Església, han aconseguit que pugui tornar a sonar. Avui, al Catalunya al Dia, la història d'una campana. Avui en Pere Joan Álvarez, un dels nostres companys que cada dia recorre diversos indrets del país per explicar-nos les millors històries, és a Granyena de Segarra. Pere Joan, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
2: Un poble feliç avui perquè gràcies a l'esforç col·lectiu ha pogut recuperar la campana del poble. Perquè què li havia passat que ha estat tant temps, 80 anys, més de 80 anys en silenci, sense tocar?
3: Doncs sí, 80 anys, tot i que no es té cap document de la data exacta, de l'any exacte, però sí més de 80 anys que aquesta campana no tocava. Va ser en una nit de Reis, una forta gebrada, és a dir, una gelada amb gebre que va cobrir tota la campana. Un moment de tocar-la, doncs es va esquerdar. Es va esquerdar i feia perillar la integració del campanar perquè podia caure i, per tant, aquesta campana no es podia tocar, s'havia de mantenir tal com estava i fins a 80 o 80 més anys després no s'ha fet doncs, aquest procés de restauració. Estem parlant d'una campana del 1747 que pesa 600 quilos, que és el campanar de l'Església de Santa Maria i que l'han estat restaurant en un taller especialitzat, ojo, a Innsbruck, a Àustria.
2: A Innsbruck, i per què tan lluny?
3: Doncs perquè és una empresa especialitzada en fondre, en arranjar, en rehabilitar campanes d'aquest tamany. Aquí a l'estat espanyol n'hi ha algunes empreses que ho fan, però són campanes molt petites. Però estem parlant, com deia, d'una campana que pesa 600 quilos i, per tant, aquest taller és especialitzat en campanes d'aquesta dimensió i l'estat restaurant des del maig de l'any passat que la van despenjar fins ara que l'han tornat a penjar. Sentim Josep Maria Corrià, campaner, que ens explica això de Innsbruck.
4: Tenen un tipus de taller de fa molts anys i tenen una tècnica de reparar les esquerdes de la campana de manera que, conservant l'estructura de la campana, l'arriben a fondre amb uns graus que no la fonen, però que els permet reparar i reemplenar els espais de l'esquerda que té la campana.
2: Doncs des del segle XVIII, aquí a Granyena de Segarra, ara ha marxat cap a Innsbruck i ha tornat al seu lloc d'origen. La part bonica d'aquesta història és que torna a sonar gràcies al poble, no, Pere Joan?
3: Sí, gràcies als veïns que han recaptat en donacions 10.000 euros. Els altres 13.000, fins al total de 23.000, els ha posat el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament. Una campanya de donacions que la van impulsar dos veïns en concret, Mercè Salseng i Ramon Torres. Estem parlant d'una població de 150 habitants, per tant, la recaptació, les donacions van ser importants per poder tirar endavant aquesta rehabilitació. Els veïns amb qui hem parlat avui consideraven que avui es podria qualificar com a dia històric.
5: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
6: Especial amb el sentit de que jo l'he sentit tocar, però per on estava esquerdada, que feia un soroll molt, molt especial i dient que havia mort algú al poble. Avui la podrem veure d'un avançar que diem.
7: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
2: I, per tant, Pere Joan ja torna a tocar aleshores aquesta campana i a cridar morts i a anunciar tot el que han d'anunciar del municipi, o no?
3: De moment no, perquè l'han penjada ara ja hi és al campanar, però també tenen una altra campana del 1700 més endavant, de finals del segle XVIII.
2: Ah, que tenen substituta, vols dir.
3: Tenen una substituta. Per ser curosos amb els que hem sentit, eren el Ramon Torres, el Ramon Anguera i la Concepció. Són els tres veïns que ens han fet aquestes declaracions.

0: declaracions. Abans d'acomiadar aquesta connexió, per cert, dir-te que aquesta tarda es fa una operació semblant a Tarroja de Segarra, perquè en el seu dia, el mateix dia que aquesta, es va despenjar aquella campana perquè tenia el jou de fusta fet malbé. I, per tant, avui fan la mateixa operació, ja que ha vingut una grua de grans dimensions d'aquí, de Granyena de Segarra, se'n van a Tarroja de Segarra i aquesta tarda pengen també la campana d'aquest poble.
1: Fantàstic, Pere Joan, moltes gràcies per la història d'avui i per haver compartit amb els veïns aquesta joia de poder tornar a tenir aquesta campana del segle XVIII. Gràcies, bon dia.
0: Gràcies a tu, bon dia.
1: Tres quarts i un minut de dues.
2: Petits diables!
1: Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en això que estem sentint en celebracions de correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels que hi participen. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: En què s'han fixat concretament els investigadors?
3: Mira, doncs, el treball del Departament de Geografia de la URB s'ha centrat bàsicament a recollir les temperatures en correfocs com el de Sant Pere de Reus, les Santes de Mataró, la Mercè de Barcelona o Santa Tecla de Tarragona. L'estudi publicat per la revista Climate conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat combinat amb l'activitat física del correfoc fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per l'aixafugó.
4: Potser ens afecta més l'aixafugó que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com una, quasi una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa a factura, sí, sí.
3: Montero també ens ha apuntat que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui molt més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Santana del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla del Drac de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
5: El principal problema, sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera de refrigeri.
3: Bé, atenent aquesta situació, l'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. Montero, dels Diables de Tarragona, ens ha dit que el debat és molt incipient. Precisament per això, els investigadors el que plantegen és crear grups de treball amb els Valls de Diables de Catalunya, com van fer amb les colles castelleres, per valorar mesures d'adaptació a la calor.
1: I aquesta és la música del Drac de Solsona, un dels símbols de la ciutat i que ara fa una setmana va tornar a ballar per Festa Major. Ho va fer després d'una restauració integral, també. Joaquim Albalaté, bon dia.
6: Hola, Estel, molt bon dia.
1: I en aquest cas una figura també antiga, de més de 300 anys.
6: Doncs sí, concretament del 1692. És un dels tres dracs més antics de Catalunya. Al pas dels anys, algunes caigudes, també l'ús de la pirotècnia, l'havien deixat força malmès i per això l'han reparat tant per dins com per fora. S'han encarregat la conservadora Teresa Casserres.
7: He substituït algunes de les peces internes de fusta que estan molt trencades. També hem consolidat totes les fustes originals afectades per corcs i després ja més a nivell el que es veu, hem fet una bona neteja i hem pintat només les zones que eren necessàries.
6: Com deies, aquesta figura renovada va ballar ja per la Festa Major i també ho fa per Corpus, però més enllà d'aquestes dues ocasions és tot un símbol de Solsona. Ens ho deia el massim major del gegantès, Roger Davins.
8: És una peça de més de 330 anys d'història que aquí la fem córrer per Solsona durant les festes, que potser en un altre lloc estaria tancada en un museu, però creiem que mereix que la puguem fer ballar durant la Festa Major amb la solemnitat que mereix. A part que és una figura molt pesada i amb molta presència, és una figura original que agrada molt i que té molt pes històric.
6: Al drac, per cert, ja se li havien fet reparacions a fons el 1960 i el 2003. Les van fer respectivament Manel i Josep Manel Casserres, l'avi i el pare de la responsable de la restauració d'aquest any.
1: Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
6: Adéu-siau, bon dia.
1: I avui comença el Barcelona Gallery Weekend, és el festival en què les galeries d'art donen el tret de sortida de la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats, tant locals com internacionals, fan visites guiades, xerrades o mostres efímeres de petit format. S'anomenen Flash. Ens ho explica la Montse Mas. Montse, bon dia.
2: Bon dia. Un dels grans reclams d'aquesta 12a edició

0: Jo és Eulàlia Valldosera, referent conceptual present al Reina Sofia i al MNAC, que torna a una galeria de Barcelona després de 16 anys. Ho fa a Àngels Barcelona amb la seva primera mostra gràfica, dibuixos on l'artista connecta amb tot allò que és imperceptible a simple vista, com el de la flor que obre el recorregut.
1: I de sobte miro el dibuix i hi havia un globus de llum que em vaig espantar i vaig dir, oh, a veure, a part de ser un dibuix, això és una carga de vida, una carga que jo la vaig poder veure en forma com de bombolla. I allà vaig canviar també la meva mirada cap a què és una obra d'art, no? Quin potencial té. Et pot enfonsar o et pot elevar la vibració.
0: També sobresurten les internacionals Munira al Sol i Anna Jota i de l'àmbit local Francesc Torres, Maria Prats o el jove lleidatà Joan Paller, que s'estrena al certamen amb peces inspirades en la cultura que consumeix.
2: Coses que són de baixa cultura, molt cutres, i coses que són molt d'alta cultura també. L'obra d'un filòsof o de Shakespeare o de, no? O d'un cineasta de culte.
0: Paller és la gran aposta d'enguany a la galeria ADN, que dirigeix Miguel Ángel Sánchez. Pel fundador de l'espai, la cita és una festa de l'art i també una oportunitat de negoci.
3: Normalment les galeries són espais més buits, amb poca visita, més silenciosos, i llavors tenir un cap de setmana que tens des del dijous gent que entra i entra i entra, doncs la veritat és que fa goig. I també intentem fer una mica de negoci.
0: Per segon any, el Barcelona Gallery Weekend també inclou el programa Flash, 12 mostres efímeres de només 4 dies, com el pop-up de la Galeria Palma 12 a la seu de Food Cultura al Poble Nou, dedicat al món artístic i gastronòmic d'Antoni Miralda.
4: I teatre, ara. Ariadna Gil, Pere Arquillué, Oriol Genís, Agatha Roca o Míriam Mucles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel. La sala d'Abadal de Barcelona aposta aquest any per les adaptacions literàries i l'excel·lència actoral, Marta Vivas.
5: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada. El seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
6: La solidesa dins de la programació i també dins de la ciutat, en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
5: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos, amb Biel Duran i Francesc Capinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades, com Retorn a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
6: Per, d'alguna manera, facilitar encara més aquesta entrada en el món del teatre.
5: La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís.
4: Afegirem que la 12a edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb Guitarrica de la Fuente, aquest que sentim, Rusovski, Maria Arnal o Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies i es podrà gaudir fins dissabte.

0: Esports.
1: Sis minuts per les dues del migdia. En dediquem cinc a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Udel Serra, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça, que continua imparable en aquest inici de Lliga. Els blaugranes van sumar i al vespre la sisena victòria consecutiva. Segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari.
2: Tot això després que els de Hansi Flick golegessin el Racing de Santander per 7-2 en un partit trepidant, marcat també per la intensa pluja que va caure al Camp Nou.
3: It's always good to have for a great start. So,
4: sempre és bo començar molt bé. És un gran inici, però al final el més important és acabar molt bé. I és això en el que hem de treballar. Ho farem. Crec que estem en un bon moment i l'hem d'aprofitar. El pròxim partit és dissabte contra el Sevilla. És molt important. Quan recordem com va anar la temporada passada, crec que va ser abans de... Sí, ja sé el resultat. Va ser abans de l'aturada internacional. Per tant, hem d'estar preparats per això.
3: So we have to be ready for that.
2: Rafinha va tornar a ser protagonista, destacat marcant un hat-trick, dos dels gols de penal, que el situen com a màxim golejador de primera amb 9 gols en 6 partits. No va marcar, però també va tenir una actuació molt destacada a l'extrem alemany Karim Adeyemi. Una petició que t'estima.

0: l'objectiu de Hansi Flick per reforçar la davantera blaugrana.
1: No, you can see it today.
2: Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat, és bonic de veure.
0: Joan Garcia va ser substituït a la mitja part per precaució per unes molèsties al genoll, però pendents de les proves que li fan avui, en un principi no es tractaria de cap lesió important. Sense gairebé temps per assegurir aquesta golejada, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el proper partit de Lliga dissabte al Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla. Per cert, el Barça Racing d'ahir va viure una prèvia molt especial a la TDT de Catalunya Ràdio, conjuntament amb el Quet i Jugues Barça de Ràdio Barcelona, per celebrar els 50 anys de transmissions en català. En aquest sentit, el president del Barça, Joan Laporta, va explicar que no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. D'altra banda, a primera divisió encara, demà mateix ja arrenca la 7a jornada de Lliga amb l'Espanyol Elx, els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i abans hi haurà roda de premsa prèvia del tècnic Manolo González. I també demà comença jornada de la Lliga Femenina. La quarta ho farà amb l'Alavés Barça. El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha confirmat que Clara Serra Jordi tornarà a la convocatòria després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola.
3: Parlem d'handbol. Ara el Barça afrontarà aquest vespre la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: Ho farà a la pista del Montpellier a partir de 3:15. Sentim el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
4: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrasta més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
0: Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties de l'espatlla que li han impedit jugar als últims partits. Mentrestant, a la Lliga Femenina d'handbol, segona derrota de la temporada del CAC 7 Granollers, la primera casa al perdre ahir davant el Morvedre per 16-22. Josep Morales és el tècnic del Granollers.
5: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem. I després, doncs, posar-nos dues setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint, tot el bé que hauríem, doncs, per millorar-ho.
3: I en hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició del Golden Cat, des del torneig internacional de seleccions.
0: I la selecció catalana femenina ha debutat aquest migdia davant Alemanya amb una golejada per 0-8. Aquesta tarda tornarà a jugar a partir de 6:45 contra Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 contra França. En parla el seleccionador català Jordi Camps.
6: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós, el més important de tot és poder competir, i una Golden Cat, doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
0: La Golden Cat d'hoquei patins, que com dèiem arriba a la 5a edició, s'acabarà aquest proper diumenge.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, l'últim minut per contestar l'última pregunta. Avui dijous, aquest trivial del Catalunya al dia tocava pregunta de cultura. Recordem quina, Quim?
2: Qui va ser la primera dona guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes?
1: Amb tres opcions, que eren...
2: Maria Aurèlia Campmany, Montserrat Roig i Mercè Rodoreda.
1: I la resposta correcta és...
2: La C, Mercè Rodoreda, l'autora de La plaça del diamant a mirall trencat, entre moltes altres obres, el va rebre l'any 1980. Haurien de passar 21 anys perquè una altra dona, la Teresa Pàmies, rebés el premi.
1: I en tota la trajectòria d'aquest premi, només 8 dones han estat distingides amb aquest guardó. Fins aquí el Catalunya al dia d'aquest dijous i tornem demà amb més històries i més preguntes.
3: Els aiguats d'ahir deixen un mort a Olivella, al Garraf, i un nou esvoranc que afecta Rodalies. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Podríem dir que el d'avui ha estat un matí de ressaca per les pluges d'ahir al vespre. El fet més

0: tràgic és la mort d'un conductor d'Olivella al Garraf aquesta matinada, Joan Bota.
1: Un home de 48 anys que va intentar travessar una riera del poble tot i que baixava a vessar l'aigua, el va arrossegar. Entre les conseqüències materials, aquest matí han aparegut dos forats a Rodalies, al nord de Barcelona, molt a prop de la zona on el juliol ja hi va haver un gran esvoranc que fins i tot en aquell cas va engolir una grua.
0: Connectem amb Olivella i amb Barcelona. Montse Gené i Joan Garcia.
2: La riera de Begues va tenir un creixement molt gran en poca estona de pluja. L'aigua que baixava amb força va inundar la carretera. Un conductor va passar i es va veure engolit per la força de l'aigua que el va arrossegar mig quilòmetre avall per un autèntic riu que els veïns mai havien vist. Poc després, els equips d'emergència van trobar el seu cos.
3: I Adif ha acabat la reparació dels dos forats que la pluja d'ahir havia obert al costat de la via a Vallbona i que ha obligat aquest matí a tallar les línies R11 i R2 i R2 Nord entre Granollers i Sant Andreu. Ara caldrà fer proves de circulació i no se sap encara quan es restablirà el servei.
0: En aquest context, el govern defensa que els S-alerts es van enviar quan tocava en funció del risc a cada lloc i a cada moment.
1: Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que engeguen, van cap a mar, tornen...
0: Però no només és problemes per Catalunya. El govern de les Illes demana avui a les famílies d'Eivissa i de Formentera que, si poden, recullin abans els fills de l'escola en previsió de pluges fortes a les pròximes hores.
1: A València i la seva àrea metropolitana, gairebé 100.000 alumnes avui directament els han suspès les classes després d'una nit en què molts afectats per la dana de fa 2 anys van reviure la por pels aiguats.
0: Anem cap allà, Marta Garcia.
5: Unes pluges torrencials que van començar de vesprada i s'han allargat durant tota la nit. L'Horta Sud ha sigut la comarca amb més incidències. Més de 100 litres per metre quadrat en algunes localitats en un temporal que avui se trasllada cap a les comarques del sud i el litoral.
0: Més detalls a la crònica del temps, de seguida, però això el dia en què també ens deixa un rècord absolut del preu dels pisos de compra a Catalunya.
1: Mai abans comprar un pis havia estat tancar, segons dades del Ministeri d'Hisenda, que fan miques els rècords de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi més car del país per comprar-se un pis. Supera els 5.000 euros al metre quadrat. Molt a prop, Sitges també frega aquesta xifra i el tercer lloc és per Barcelona, on el metre quadrat arriba als 4.600 euros. La pressió més es trasllada als municipis de l'entorn.
0: I a la crònica internacional, el Canadà celebra la proposta de Brussel·les per tal que sigui el primer estat associat de la Unió Europea, en un moviment que ha molestat, i molt, Donald Trump, que ha promès represàlies. Estrasburg, Bruno Fortea.
6: Trump amenaça de tallar el comerç amb la Unió Europea si tira endavant una nova aliança amb el Canadà. Però el primer ministre canadenc ha deixat clar a Washington que ells faran el que considerin. En un discurs a l'Eurocambra, Mark Carney ofereix a Europa els recursos naturals del Canadà. Defensa que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs, però evita abraçar del tot el concepte d'estat associat.
7: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: El Barça torna a golejar amb Adeyemi com a jugador destacat ahir.
8: L'actuació del bavarès va enamorar els culers, que ahir van mullar-se al Camp Nou, a canvi de viure però un 7-2 del Barça davant el Racing de Santander. Pendents d'aquesta hora, Joan Garcia, el porter blaugrana, que no va acabar el partit per unes molèsties al genoll, li han fet proves per saber si té alguna lesió i al llarg del dia d'avui el Barça farà un comunicat per saber exactament què té Joan Garcia. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Sarra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb poques complicacions. S'ha reobert fa poca estona la carretera C15B, que estava tallada des d'ahir a Sant Pere de Ribes al Garraf per inundació de la via. El transport públic, l'esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, provocat per la pluja, encara talla la circulació de l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Massanet-Massanes i en sentit sud entre Sant Andreu i l'aeroport. El tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 també hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Després dels aiguats d'ahir, ha tornat la tranquil·litat del tot o encara no?
11: Del tot, no, perquè encara hi pot haver algun ruixat ara a la tarda a la costa Barcelona, en alguns punts del nord-est. Plou a bots i barrals ara mateix a Formentera, i si no ho fa ara, ho farà en pocs minuts aquest front que ve del sud, aquesta tempesta important, cap a l'illa d'Eivissa. Precaució en aquesta zona, les Pitiuses. I a Catalunya s'han acabat les tempestes fortes, demà pot quedar algun ruixat matinal a la costa, cap de setmana amb sol, però també amb alguns núvols, no serà net del tot, però el que sí que ha vingut a consolidar-se 3 o 4 dies és o són aquests termòmetres de luxe després del que hem viscut.
0: Molt bé, doncs això no ho toquis, eh? Deixa aquí els termòmetres aquí baix.
11: Si fos per mi, ja et perfecte. Pots imaginar que la roda aniria cap avall.
0: Molt bé, jo també, vinga. Gràcies, Francesc, bon dia.
11: Adéu-siau.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i de Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'Esboranc, que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt, i que el mes de juliol es va arribar a empassar tota una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Anem fins al lloc de l'Esboranc, al barri de Vallbona de Barcelona. Ja hi tenim el Joan Garcia amb el suport de José Antonio Rodríguez. Joan, quina és la situació ara mateix aquí?
12: Doncs mira, la situació i l'última hora que podem donar de fa uns minuts és que s'ha acabat la reparació. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No. Encara no se sap, de fet, quan es restablirà el servei de la R11, la R2 i la R2 Nord, perquè ara s'ha de fer tot el protocol dels talls de l'hivern, quan va passar allò de gelida, quan hi va haver tota la crisi, és a dir, circulacions amb personal de DIF, personal del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, marxes en blanc, sense viatgers i certificar que es compleixen totes les garanties. Tot això, un cop acabada l'obra per part del personal de DIF, es començarà a fer ara aquesta tarda. No seria gens estrany pensar que, en el millor dels casos, el servei es pot restablir a partir de demà, però tot això no ho sabem. Quan s'hagi fet totes aquestes comprovacions, doncs Renfe ja dirà quan obre el servei, que ara mateix doncs està tallat entre Sant Andreu i Granollers. El cas és que ja les pluges d'ahir van provocar un moviment de terres, sobretot de balast, que per filtració d'aigua va acabar fent dos forats. Dos forats que nosaltres hem arribat fins al peu d'aquests forats, i des d'allà, a uns 200 metres mal comptats, veiem la maquinària pesant que encara està treballant per arreglar aquell sí gran esboranc que hi va haver el juliol a Vallbona, aquest que dèieu que realment es va arribar a passar una grua, no? Per dimensions no és gens comparable el d'avui amb el del juliol. Aquell sí que va ser, doncs, un esvoram provocat per les obres de soterrament. Avui hem de parlar d'aquest moviment de pedres per la pluja, que per filtració ha fet aquests dos forats que tècnics de DIF han acabat de reparar ara, i que durant el matí, doncs, sí que ha comportat aquest trasbals pels usuaris de les línies de Girona i del Vallès Oriental.
0: Doncs totes aquestes incidències per la pluja a les Rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre. Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos que dona servei alternatiu per carretera. A l'estació de Granollers Centre hi ha la Marta Vallès. Marta, quina és la situació aquí?
13: Bon dia, doncs per aquí passen efectivament les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per aquest esboranc, i un altre cop aquí els talls han convertit aquesta estació Centre de Granollers en una estació improvisada d'autobusos. Servei per carretera que genera llargues cues, com deies, de viatgers per pujar els vehicles que surten des d'aquí fins dalt, plens. Al vestíbul, l'entrada de l'estació està plena de gent, amb maletes, amb bosses, amb presses per arribar al seu lloc de destí. Amb cares de resignació comencen ja a estar acostumats o directament molt enfadats. Hem parlat amb alguns d'ells que esperaven en aquests moments per poder pujar a l'autocar que els portés fins a la ciutat de Barcelona.
14: fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
15: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
16: Va estar malament de part de Renfe. És que estem fent cicles, les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a

0: de juny perquè Renfe no vagi bé.
1: Marxen i em diuen que, de fet, no saben què faran per tornar, però suposen que avui també hauran de tornar per carretera fins a casa.
2: Doncs aquesta és la situació provocada per aquestes pluges, però a banda dels efectes sobre les infraestructures, ja ens estem acostumant que després de cada episodi de pluges hi ha polèmica amb els S-alerts. En aquest cas, el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer d'aquests avisos, dels S-alerts. Els dos avisos es van enviar als telèfons mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, a les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
2: I ara connectem amb Olivella per tenir més dades de l'incident mortal en la riera d'aquest poble. Olivella, Montse Gené, bon dia.
4: Hola, bon dia. La riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
5: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
4: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
2: I és que des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis, Montse Poblet.
6: Dels més de 400 serveis, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per l'acumulació d'aigua. Avui encara no funcionen ni els ascensors de les consultes externes ni tampoc la unitat de diàlisi pediàtrica. El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
7: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
6: Aquest matí hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi.
2: Però aquests forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià. Ja hi ha hagut més de 700 intervencions i avui s'han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana de l'any 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta García.
8: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen el Toni i l'Àngela, veïns de Torrent.
9: Es comença a les 8 i mitja, s'allà a les 11 i mitja, a les 12 estic caigant com si no n'hi haguerem demà. Una altra volta en el cor, a dir, i estàvem en els 4 sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
10: L'hemos pasado con muchísimo miedo porque d'haver pasado lo que pasamos hace 2 años, pues estábamos en Unai pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
8: La vista taronja es va activar al voltant de les 9 del matí. Des d'aleshores es van prendre mesures com ara tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure. Entre les 7 i les 8 van començar els xàfecs més abundants. L'alert va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
11: Esto para nosotros es un

0: información fundamental para enviar un mensaje de SALER a todos los móviles a las 22:07 de la noche. Que la Protección Civil es una cuestión de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y cultura de la prevención por parte de la ciudadanía.
1: El PSPB i Compromís reclamen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre la gestió d'aquest últim episodi que ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. L'AEMET situa avui la vista taronja en les comarques del sud i el litoral, amb la suspensió de classes que afectarà gairebé 100.000 estudiants.
2: Però com ens deia el Francesc Maurí, de cara a aquesta tarda les precipitacions es preveu que afectin les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un S-alert demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. Passeu un minut d'un quart de tres de la tarda, deixem els efectes d'aquests aiguats, perquè mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. Xifres molt elevades que descriuen com el mercat de compra ja només és per uns quants, Sara Riera.
3: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges, com dèiem, ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
4: Propietat no es distribueix, sinó que es concentra, i per tant va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta, doncs, a un mercat dos més precari, més insegur, no volgut, com és el mercat de lloguer.
3: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona Capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes clar, per viure.
2: I en aquest context de preus disparats, el govern espanyol ha començat a negociar la pròrroga de les ajudes per contenir el preu dels combustibles que s'acaben a finals d'octubre. Els ministres d'Economia i d'Hisenda s'han reunit aquest matí amb els sindicats i amb la patronal. Què n'ha sortit de tot plegat? Madrid, Anissa Idea. Bon dia.
5: Bon dia. Doncs ha estat una reunió breu de poc menys d'una hora que ha acabat sense anuncis. Fonts del govern espanyol l'emmarquen en una primera presa de contacte amb els agents socials per explorar quines mesures de l'escut anticrisi es poden mantenir o ampliar. Els sindicats s'hi han arribat amb propostes sota el braç, entre altres ajudes de 300 euros per a famílies vulnerables i mesures per controlar els preus del gas i de la benzina. A l'entrada de la reunió, tant Unai Sordo, líder de Comissions Obreres, com Pepe Álvarez, de l'UGT, han reclamat controls per evitar que les petrolieres facin caixa amb aquestes ajudes.
6: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan fent acopio de beneficis d'una forma absolutament irresponsable.
7: En realitat, les empreses petroleres del nostre país s'estan forrando, perquè no hi ha una subida del preu del crudo que tinga relació amb la subida de preus.
5: A la reunió d'avui també hi ha participat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi. A partir de la setmana que ve, el govern espanyol es reunirà amb representants dels sectors més afectats, com l'agrícola i l'industrial, també amb els transportistes. Una de les principals patronals del sector ja ha reclamat un pla d'ajudes directes als carburants.
2: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a Catalunya Ràdio alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que no pas a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada i que, per tant, cal adaptar-se al que vindrà, Marriera.
1: La portaveu de l'APE, Irene González, es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
8: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24/2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
1: Demanen

0: El bo social elèctric, els descomptes a les factures de les famílies vulnerables arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
1: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
3: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I sopem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Com et dius?
16: Ferran Adrià.
15: Quina és la teva experiència com a cuiner?
16: Has estat a alguna escola?
15: Has tingut algun mestre?
16: Això és una altra lliga.
15: Això són dos estrelles Michelin.
17: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
18: Estàs posant a tots al límit.
19: Prendreu tots mal.
17: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Donald Trump, a aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra Trump. Estrasburg, Bruno Forte Amiras, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mark Carney ha vist...
1: Hem perdut la comunicació amb Brussel·les, amb el Bruno Fortià, que ens estava explicant doncs què és el que ha explicat avui Mark Carney a l'Eurocambra, on avui havia de respondre l'oferta, entre cometes, que li va fer ahir Ursula von der Leyen demanant aquest tracte de favor, aquest tracte d'estat associat del Canadà. Una de les coses que deia el primer ministre del Canadà és això que sentim.
6: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Un Mark Carney, el president del Canadà, que també ha parlat de la possibilitat que hi hagi moviment lliure de persones entre el Canadà i la Unió Europea.
6: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
1: Doncs són les reflexions del primer ministre del Canadà, Mark Carney, a l'Eurocambra, després, insisteixo, del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen, que tant va molestar, per exemple, Donald Trump, que ha amenaçat amb represàlies, per exemple, amb més aranzels a la Unió Europea, si s'acaba doncs concretant aquest tracte de favor d'estat associat del Canadà respecte a la Unió Europea. Tot això pel que fa referència a un dels temes que ens interessa especialment aquests dies a Brussel·les. Però n'hi ha un altre, perquè a Estrasburg també aquesta ciutat ha estat l'escenari on s'ha presentat la futura llei per restringir l'ús de les xarxes socials als menors d'edat. Es vol prohibir el desplaçament infinit a les pantalles, allò de l'escroll infinit, i la personalització de l'algoritme amb l'objectiu de fer menys addictives aquestes plataformes. Fins als 13 anys no hi podran accedir. La norma l'ha volgut explicar la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ho feia amb aquestes paraules.
5: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: És una de les reflexions que ha fet Ursula von der Leyen a l'hora de defensar aquesta mesura per tal de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Hem recuperat la connexió amb el Bruno Forte. Ets aquí, eh, Bruno?
3: Sí, sóc aquí.
1: T'he trinxat la crònica, diguem-ne, però com a mínim he sentit una de les dues reflexions d'Ursula von der Leyen. N'ha fet més, oi que sí?
19: Sobre els menors i les xarxes socials, sí. La idea que té ella és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir

0: durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
1: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
0: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
2: Gràcies, Bruno. Bon dia.
0: Adéu.
2: Més coses encara en la informació internacional, perquè al nord d'Israel, a la regió de Galilea, els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur-hi a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Maidal Krum, Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan en principi en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
4: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
3: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
5: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
2: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a casa nostra, perquè el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta. Jordi Corbalan.
6: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
7: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
6: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que en tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Bustinduy, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
2: I mentrestant, el president Salvador Illa marxa d'Extremadura amb recel, fins i tot dels seus col·legues socialistes, sobre el nou finançament autonòmic que proposa Catalunya. El secretari general del PSOE en aquesta comunitat ha traslladat a Illa que batallaran per tal que Extremadura hi surti guanyant més quan comenci la tramitació al Congrés. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa se'n va d'aquí sense haver convençut ni tan sols els seus amb el model de finançament. Com era d'esperar, i li va donar carbassa a la presidenta de la Junta d'Extremadura, del PP, però avui s'hi ha sumat el líder del PSOE a aquesta comunitat. Tot i la insistència del president que ningú hi perdrà, Álvaro Sánchez Cotrina li ha deixat clar que no en tenen prou.
9: Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica. Lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
10: Jo tinc perfectament que els representants de tots els territoris vull millorar la seva posició, això és normal.
8: Abans de marxar, el president també ha acompanyat l'alcalde de Tarragona a visitar el Teatre Romà de Mèrida, on han signat un acord de col·laboració perquè estudiants d'un lloc i l'altre puguin visitar les ruïnes.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Ho acabem de saber, l'Audiència Nacional finalment dona llum verda al campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants. Ahir la justícia va demanar aturar-ho, però avui ha acabat tombant la petició d'un dels principals sindicats policials. Tot plegat el dia en què el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en crisis excepcionals com la que s'ha viscut a Ceuta aquest estiu, en la línia que defensa la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Així ho ha traslladat el ministre d'Interior al seu homòleg europeu. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. Els dos governs, espanyol i europeu, estan d'acord que cal canviar la legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta i
12: con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
11: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol valent en els retorns, però avui, davant del comissari, reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
2: Per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria a Ceuta i li exigeix que no discuteixi la sobirania espanyola sobre aquesta ciutat autònoma. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi ha votat en contra. I una cosa més abans de la publicitat, perquè la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a presó, 4 d'elles a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
13: Bon dia.
2: Quina era la funció d'aquesta organització?
13: Doncs era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algeciras i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya per carretera, com dèiem, amb una flota de vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, a Catalunya, apunta on s'han fet els decomisos.
14: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
13: La xarxa tenia una important capacitat logística amb tallers mecànics i empreses de lloguer de cotxe propis. Això ha dificultat la investigació, com ha apuntat Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
15: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
13: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, que és un altre tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles.
2: Passen 4 minuts a 2:15. Una pausa i la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
19: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
20: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
21: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
20: Sí.
19: 18a temporada.
22: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
19: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts a 2:15.
23: Crema auto. Els records que et persegueixen i les pors
2: El guionista Eduard Sola s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames l'ha presentat avui al matí de Catalunya Ràdio, Montse Camps.
0: Sí, la protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada.
1: Les mares, en general,

0: titulada Casa en Cendres, ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer.
2: Ja acaba la feina.
1: No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana i Ediciones B ho fa en castellà amb traducció, que ha fet el mateix autor.
3: I ara, teatre. Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Agatha Roca o Miriam Moukles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel de Barcelona, Marta Vives.
4: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada. El seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
5: La solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
4: Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
5: No sé si tothom o tots els joves van al teatre, però el que no pot ser és que hi hagi un que vulgui anar i que per una qüestió econòmica no s'ho pugui permetre, facilitar-li que pugui venir.
4: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos amb Biel Duran i Francesca Pinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades com Retorna a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Miriam Moukles i Joan Santís.
3: I tornem al llibre. Perquè els autors de la Molly Wind, Catalina González i Toni Galmés, guardonats al Còmic Barcelona 2024, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
6: La Geta és una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
7: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivir haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
6: Galmés, per la seva banda, s'ha encarregat del dibuix i diu que triar els colors per marcar les diferències entre classes socials ha estat un dels reptes més grans del projecte.
8: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estassin ben dibuixats.
6: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
3: I abans dels esports, música. La dotzena edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb, aquests que sentim, Guitarrica de la Fuente, però també Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies, fins dissabte, a Òscar Callau.
9: Més de 30 artistes de la música emergent i alternativa hi actuaran. Gairebé tots venen de l'escena estatal. De fet, l'única presentació internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather. Rusovski porta el seu pop experimental i Young Beef arriba amb una de les trajectòries més influents de la música urbana de l'Estat. També pujaran a l'escenari La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB acollirà DJs de bar, ritmes africans, tecno i reggaeton, amb Akazi, Gazi i Patata on Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han exhaurit. Encara queden, però, entrades de dia al web del festival.
10: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: Ara mateix pendents de Joan Garcia.
11: El porter té una petita lesió, però, per tranquil·litzar tots els culers, aquesta lesió no és greu.

0: nit al Camp Nou una altra exhibició golejadora del Barça davant el Racing de Santander. Van guanyar els blaugranes 7-2. Però ara, com dèiem, els culers estan sobretot pendents de com es troba Joan Garcia. No va acabar ahir el partit. Avui li han fet proves mèdiques. Ramon Salmurri, com es troba el porter del Barça?
1: Doncs mira, a l'espera del comunicat del Barça, que com

0: Dius ahir, Joan Garcia es va fer mal, va patir una rebrincada, es va fer mal la lesió al genoll i sembla que no hi ha lesió ni lesió greu. És probable que no pugui jugar aquest cap de setmana, dissabte, contra el Sevilla, però després ve l'aturada de seleccions i s'aprofitaria per fer també net. Tot això, insisteixo, a expenses d'aquest comunicat del Barça que ha de sortir aquest mateix migdia. Un Joan Garcia que va ser substituït al descans, va ser substituït per Wojtek Stensne, que va tenir una errada molt greu, i de moment diu Hansi Flick que Stensne seguirà sent el segon porter per davant de l'Ivakovic. Tot això, com deies, en un dia en el que el Barça va fer una nova golejada, 7-2, en el millor inici de la història del club blaugrana. 7 partits, 7 victòries, 28 gols a favor i una mitjana de 4 gols per partit. Flick va apostar per un 11 molt titular, amb Rodri, amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha. Només Cubarsí dels habituals va rotar. Després, en roda premsa, el tècnic blaugrana va deixar clar que l'objectiu és el ple de victòries a l'aturada. Això sí, un partit que deixa molts noms propis, però un d'especial, el de Karim Adeyemi, de nou titular per davant d'Anthony Gordon. I va fer de tot. Menys el gol, va provocar dos penals, va assistir a Lamine, va rematar, va driblar, va generar i, en resum, es va reivindicar i va presentar candidatura.
1: No, you can see it today.
2: Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat. És bonic de veure, estic content perquè ell, a Alemanya, no va passar una etapa fàcil i m'agrada el que veig. Crec que els jugadors el descriurien com una persona molt divertida, està molt connectat amb els seus companys i això és important. Té marge de millora i treballarem, però la seva velocitat és increïble i ho heu pogut veure en l'acció del gol del Lamine, que ha estat extraordinària.
1: The goal from Lamine was outstanding.
0: Però aquest és un Barça que va a golejada per partit i això també sovint és sinònim de Rafinha, autor ahir d'un hat-trick pichichi del campionat de Lliga amb 9 gols.
3: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
0: Pels qui esperessin rotacions, no va ser un dia especialment significatiu en aquest sentit de Hansi Flick, que no va rotar, o si ho va fer per darrere. I aquí és on va aparèixer la figura de Gavi, que va tenir minuts després de lesionar-se contra l'Elx. De moment, Gavi, però, convençut amb el seu rol aquesta temporada.
4: Hansi también es muy precavido con estas lesiones. Bueno, a mí también me va bien con calma y a mi ritmo, y la temporada es muy larga. Al final habrá partidos para todos, pero como te digo, al final lo importante yo creo que es cuando te toque, pues salir con la mentalidad adecuada.

0: I ahir a Catalunya Ràdio vam tancar les celebracions dels 50 anys de futbol en català amb una prèvia d'aquest partit del Barça conjunta de la TDT amb el programa Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona. I en aquest programa especial van passar molts protagonistes i també, Salmurri, van rebre la visita del president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, com que era la llotja de l'Spotify Camp Nou, Joan Laporta va aprofitar per treure pit de l'elecció del Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029 i també va reivindicar el Camp Nou com a escenari de la final del Mundial. Un Joan Laporta que va entrar també de ple en aquesta problemàtica que hi ha sobretot instal·lada a Madrid després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, en què els futbolistes blancs van sortir amb la samarreta de suport als habitants de Ceuta i Vinícius, Mbappé i Konaté ho van fer però amb la samarreta mitja remengada. El Barça, però, va tenir una altra mirada, ho explicava Estuí al Tot Costa, i va decidir no sumar-se com a club, com a institució a aquesta campanya promoguda per uns empresaris valencians, que cada futbolista fes el que cregués oportú, i Joan Laporta ahir ho va defensar als micròfons de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.
2: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: Va ser una prèvia molt especial per clausurar aquests 50 anys de futbol en català i amb una idea, Laia, a la qual també hi va fer referència el president del Barça, Joan Laporta, i és que la tribuna de premsa del

0: Nou Camp Nou dugui el nom de Joaquim Maria Puyol.
1: És una proposta, està en forma de proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sí que parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
2: I no t'ho posarà fàcil.
3: Seguirem molt atentament i molt de prop aquesta proposta que la tribuna de premsa del Spotify Camp Nou duia el nom de Puyol i ho anirem explicant. I ara sentíem també el president Joan Laporta parlant d'aquesta problemàtica amb les samarretes al Real Madrid en suport a Ceuta. De fet, ha viscut un nou capítol aquesta polèmica a les darreres hores perquè ha parlat Mbappé i ha explicat per què no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. Marcos García.
4: El Francesc diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Declaracions de Kylian Mbappé al diari AS.
5: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
4: Aquesta polèmica no s'atura. Aquí Florentino Pérez té previst viatjar demà a Ceuta per fer-hi una visita de caire institucional. L'acompanyaran Emilio Butragueño i també José Martínez Pirri, que és president d'Honor del Madrid i justament nascut a Ceuta. La previsió de Florentino és reunir-se, de fet ens diuen que ho farà a quarts de 12, amb Juan Jesús Vives, que és president de la ciutat autònoma de Ceuta. Què diu el Madrid? El Madrid diu que aquesta visita estava preparada, prevista de fa unes setmanes. D'acord, aquesta és la versió oficial. Sigui com sigui, les penyes del Madrid a Ceuta lamentat l'actitud d'Mbappé, de Vinícius, de Konaté, i l'AFE ha argumentat que els futbolistes no tenien tota la informació per decidir.
3: I a banda d'això que hem sentit, Mbappé també ha parlat sobre Lamine i la pilota d'or.
4: Sí, Mbappé li pregunta als companys del diari AS, Lamine ha dit que ell i tu sou els millors del món. Aquí la resposta i també sobre la pilota d'or.
5: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
6: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
5: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies.
4: Així que tindrà una gran carrera Lamine Yamal, segons Kylian Mbappé, que també respon en aquesta entrevista al diari AS quin fitxatge voldria pel Madrid, si s'entén millor amb Vinícius o amb Bellingham. L'entrevista sencera a partir de les 9.
3: Aquesta polèmica de la samarreta al voltant del Madrid, tot just la té els dies previs al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ahir va poder reservar forces en el partit de la sisena jornada contra l'Osasuna, mentre que el Sevilla rebrà també dissabte el Barça amb la moral pels núvols, David Gallofré.
7: Sí, perquè el Sevilla va guanyar per 0-1 al Deportivo Riazor i només ha perdut un partit en aquestes 6 primeres jornades. A més, va ser el primer partit en què l'ex-blaugrana Aubameyang no va marcar amb l'equip gallec. El tècnic del proper rival del Barça, el sevillista Luis García Plaza, va recordar unes paraules de Cesc Fàbregas per descriure el bon moment del Barça.
8: Él dijo que dan miedo, Cesc Fàbregas, dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4-5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una sorpresa terrible.
7: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid va superar amb comoditat l'Osasuna per 4-0, un resultat que permet als de Simeone arribar amb bones sensacions al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano. En canvi, el Llevant Atlètic Club es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. I avui es tancarà la sisena jornada de Lliga amb dos partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15.
3: Això a la Lliga. A la Lliga Europa, entre ahir i avui s'està jugant la primera jornada. Què en destaques, David?
7: Doncs la derrota del Celta per l'Anonymia 0-1 contra l'Umínia de Nicòsia. També cal destacar el debut de l'Ararat, el primer equip armeni que disputa una fase de grups d'una competició europea. Va perdre 1-4 contra l'Esparta de Praga. I finalment, duel entre dos campions d'Europa, el Milan i el Benfica. Victòria dels portuguesos per 0-2 a San Siro. I avui juga la Real Societat, que rep el Bournemouth a les 9.
3: I un nou títol per Leo Messi.
7: Sí, perquè l'Inter de Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0. Messi ha marcat un gol i ha donat una assistència a Casemiro. Messi ja suma 100 gols amb l'Inter de Miami i 4 títols amb l'equip nord-americà. Per cert, que des de l'Aldenc de la segona divisió donen per feta la compra del club per part de Messi. La ja expresidenta de l'Aldenc, Carolina Holguín, ha assegurat que deixa el club en bones mans.
3: I en futbol internacional, encara un apunt més, Jürgen Klopp ha convocat 44 4 futbolistes per aquesta aturada de seleccions.
7: El nou seleccionador alemany ha dividit

0: Seguim parlant de futbol, anem cap a Girona per buscar l'última hora del conjunt de Quique Álvarez, el tècnic que acaba de parlar del partit de dissabte al camp del Cádiz. Com té la plantilla, Quique, Eduard Solà?
1: Quique Álvarez ha confirmat les baixes de Justin i Brian Hill per lesió i Abel per sanció per jugar dissabte a Cádiz i no ha descartat el retorn de Porto a la llista de convocats després de 10 mesos de baixa per lesió. Però ha anat una mica més enllà i ha lamentat que podria perdre un mínim de 5 jugadors per als partits davant l'Albacete i el Mallorca pels compromisos internacionals, perquè la segona divisió no s'atura. Benán marxarà amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nations League. Krapitsov i Pichur van amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'As amb Guinea. I encara haurem d'estar pendents si Esprilla va amb Colòmbia i Furtado amb Portugal.
2: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Demà entrenament i llista de convocats.
0: I a l'inici parlàvem amb el Ramon Salmurri de les molèsties, de la lesió, possible lesió, les proves que li havien fet a Joan García, estaven pendents del resultat, ens deia que en breu tindríem el comunicat oficial del club. Ramon Salmurri, ja el tenim i, pel que sembla, els culers poden estar més tranquils?
3: Sí, bones notícies, bones notícies. El jugador del primer equip, diu el comunicat, Joan García, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució afegeix marcarà la seva disponibilitat. Per tant, lleus molèsties, no hi ha lesió al genoll dret de Joan García. Això vol dir que jugarà sí o sí contra el Sevilla aquest cap de setmana? És una decisió que haurà d'acabar prenent Hansi Flick, però diguem-ne, tenint en compte els precedents del tècnic alemany i la situació d'aturada de seleccions quan acabi aquest partit, doncs la lògica convida a suposar que és probable que Joan García no acabi jugant aquest cap de setmana. Però vaja, que aquesta és una decisió que s'ha d'acabar de valorar en les properes hores.
0: Doncs Joan García, com a mínim el comunicat del Barça, el que fa és descartar cap tipus de lesió, sí que parla, com deia el Salmurri, d'aquestes lleu molèsties. Per tant, segurament Joan García potser aquest cap de setmana no podrà jugar, després ve l'aturada i ja podrà jugar en condicions. I seguim parlant del Barça, en aquest cas de l'equip femení, el tècnic Pere Romeu, que vol esgotar fins última hora la possibilitat que arribi un últim fitxatge al mercat de la Lliga F. Recordem que tanca demà a la mitjanit i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
4: És la línia que el Barça femení té més agafada amb pinces. Ara mateix va marxar Ona a l'estiu. Pere Romeu té les baixes de llarga durada de Laia Alexandri i per a dues, tres setmanes de Irene Paredes i René Van Asten. A més, Julià i Aixa Camarà estan convocades amb Espanya amb el Mundial Sub-20. A hores d'ara, de defenses només hi ha Torrejón, Martina i Esmei Brooks. Això va fer, per exemple, que l'últim dia juguessin en defensa Sidney o Patri. Pere Romeu vol un fitxatge més i, si no, tirarà amb el que té.
5: Estaria bé que alguna jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, sempre quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres, per tant, lo millor seria que tinguessin fitxa de primer equip, així no hem de fer, com tu dius, mala Barça un cap de setmana.
4: Demà a l'Aves Barça, segurament amb l'alta de Serra Jordi.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
6: Catalunya migdia. A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven.

0: en l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Es ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem. I no deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
10: I avui partit de Champions al Barça d'handbol, que juga a la pista del Montpellier. David Gallofré.
11: Tots dos van debutar amb victòria. Recordem que aquest any la Champions estrena format. Dels quatre equips de cada grup, dos passen a la següent ronda i els punts aconseguits en aquesta primera fase s'arrosseguen a la ronda principal. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez després de superar una petita lesió a l'espatlla i el duel es jugarà en un pavió diferent a l'habitual del Montpellier perquè la EHF ha escollit com el partit destacat de la jornada. Per tant, el Barça jugarà al sud de France Arena amb capacitat per a 10.000 espectadors. El partit a 3:15 i en directe per Esport 3.
10: A Cerdanyola del Vallès arrenca la cinquena edició del Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins, amb la participació de les seleccions catalanes, Montse Raya.
12: La selecció catalana femenina s'ha estrenat fa una estona davant Alemanya amb una golejada 0-8. Han fet 3 gols Marina Codina, 2 Txell Gimeno i la resta han anat a càrrec de Laura Puigdueta, Joana Xicota i Nara López. A la tarda, 6:45, les catalanes s'enfrontaran a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 davant de França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
13: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tot és poder competir i una Golden Cat doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
12: Els dos partits que jugaran aquesta tarda es podran seguir en directe per Esport 3. La Golden Cat es juga fins diumenge a Cerdanyola.
10: I compta amb la gesta del pilot de Fórmula 1, Max Verstappen.
14: 3, 4, 5 and we see the green flag fly.
10: El pilot de Red Bull i 4 vegades campió del món va participar en una cursa de karts a la Gran Bretanya i, com ara sentíem, va tenir una actuació que recordarà David Ubach.
15: Perquè el neerlandès va sortir de la posició 101 i tenia 30 voltes per avançar tots els participants. Verstappen no va trigar gaire a posar-se al capdavant de la cursa. A la primera volta ja havia guanyat 64 posicions. Finalment, el tetracampió mundial va superar els 100 rivals en només 35 minuts. Verstappen deia això després de la cursa. Quan caminava cap a la graella i he vist el lloc des d'on havia d'arrencar, estava una mica amoïnat, però aleshores, després de la primera volta, amb tota la carnisseria i tal com he pogut anar esquivant els incidents, he pensat, d'acord, ho tinc tot controlat. Has comptat que la primera volta ha estat molt divertida i quan ja agafes el ritme, vas avançant d'un en un i els vas atrapant, ho gaudeixes molt.
16: I really enjoyed that.
15: Els rivals de Verstappen eren atletes, jugadors de l'equip Red Bull, creadors de continguts, streamers, periodistes i també aficionats.
10: I un apunt més, David, per acabar?
15: Doncs del món del handbol, perquè la Lliga Femenina ahir, derrota del Granollers, la segona de la temporada, va ser a casa el Granollers femení contra el Morvedre valencià per 16-22. Ara l'equip de Josep Morales és 11è a la classificació amb un triomf i 2 derrotes.
10: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa i ara seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
17: Són les 3.
0: Catalunya migdia.
17: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les conseqüències dels aiguats d'ahir. A banda de la víctima mortal d'aquesta nit, un home que va intentar creuar amb cotxe una riera desbordada, aquest matí també ha aparegut un doble esvoranc a Rodalies, al nord de Barcelona, que talla dues línies de tren, tot i que les feines per reparar-ho ja s'han acabat. Ara s'estan fent marxes blanques, per tant, a les pròximes hores, potser demà al matí, es reprendrà la circulació de les línies de Rodalies afectades. També ens hem fixat en el nou rècord del preu de l'habitatge, de propietat en aquest cas, que fa miques definitivament els nivells de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi català més car car. Supera els 5.000 euros al metre quadrat en habitatges de compra. A Barcelona s'arriba als 4.600 euros per metre quadrat. I hem connectat amb Estrasburg, on el primer ministre del Canadà ha recollit el guant d'ahir de la Unió Europea per convertir-se en estat associat de la Unió. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia, ara que

0: Més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs que un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. Aquest comandament policial ha intervingut aquest matí a la segona sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats d'haver malferit Espanyol i d'actuar de manera desproporcionada. El responsable policial també ha explicat que va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Cerdanya de Barcelona, era insostenible. A partir de l'any que ve, i encara en actualitat policial, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que han firmat aquest matí la consellera d'Interior Núria Parlon i l'alcalde Jaume Collboni. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque.
2: Bona tarda. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un 16% a la ciutat. La comissaria de Sarrià serà la primera que s'incorporarà a aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la dels Mossos. Després vindran les que estan en els barris més poblats de la ciutat. Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collboni, alcalde.
3: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
1: Més qüestions. El bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria a Suècia 4 dies després de les eleccions. S'obre així la porta perquè la socialdemòcrata Magdalena Andersson torni al poder. La diferència fiscal final amb el bloc de centre-dreta ha estat de només 3 escons. L'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions de l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa resident a Barcelona, Marta Borràs narra al llibre un relat emocional que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar uns grans canvis a Espanya a partir de la transició. I ho acabem de saber, el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazz Sí, local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Música. El club precisament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat.
0: Passen 4 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I també amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
5: Bona tarda, encara em xiulen les orelles d'ahir.
0: Sí, ahir va ser protagonista, no comentem, no content. Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: I Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Què li vau fer, el pobre Ferran?
0: No, jo,
7: que és un home de principis.
0: Sí, sí, sí, però...
5: Santi Villas. Incontrolable.
0: Santi Villas.
7: Ah, sí, Santi
0: però
7: Villas.
0: Et va deixar bé.
5: Em va deixar bé.
0: De fet...
5: Va dir una veritat.
0: No. Va dir una mentida. Mira, i ara... No, escolta'm, i ara farem la prova. Ara farem la prova. Perquè qui pot confirmar o desmentir que el que va dir ahir Santi Villas és veritat o mentida és Lourdes Ciuró.
5: Sí, clar, ja és de part.
0: No, de part no. És a dir, Santi Villas va venir a dir que Ferran Casas no xerra gaire a les tertúlies.
6: Va dir una mentida com una casa de pagès.
5: I que entro quan he d'entrar.
6: Això sí.
5: Ho va dir així el Santi i que no parlo gaire.
6: Per la porta...
0: Que no parla gaire.
6: Per la porta entres els pitos.
7: Per la mitjana argumental del Ferran parla poc a l'estat.
0: Sí, clar, clar.
7: Com Fidel Castro.
0: Però els gestos de Marmolins i de Lourdes Ciuró dient, bueno, talla i deixa'm parlar.
6: Sabeu allò del bàsquet, no? Que fan en temps, donant temps, temps, temps.
0: Sí, aquests gestos, vull dir que llavors em vaig veure en l'obligació... Em vaig veure en l'obligació de desmentir Santi Villas.
5: No, és que no cal, perquè el Santi és un observador imparcial.
0: Sí, sí, totalment imparcial, sí, sí, segur, segur. A saber què li havies pagat perquè parles bé de tu, però vaja. Bé, doncs escolta'm, de seguida entrem en matèria amb els temes del dia, però abans, ja ho sabeu... Els dijous saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Com estàs?
8: Molt bé.
0: Perfecte, doncs escolta'm, ho celebrem, que estiguis bé. A veure, quin tema ens proposes?
8: Mira, com que darrerament s'està parlant molt de la IA i dels perills de la IA i tot això, volia fer una reflexió, perquè es veu que vivim temps confusos en què s'ha trencat el consens sobre la veritat i això fa que moltes vegades no sàpiga amb què creure, no? El que sembla mentida resulta que és real i el que donen per veritat moltes vegades no ho és, no? I en el tema de la IA s'hi afegeixen dues o tres complicacions més, i una és que els nostres referents de la intel·ligència artificial venen de la ciència-ficció, no? Com que és tan nova, hem de recórrer a la literatura distòpica o al cinema, que són els que més han especulat sobre el tema, no? Per exemple, Isaac Asimov ja parlava de la convivència entre robots i humans als anys 40 del segle XX, però també tenim els replicants de Blade Runner, que es basa en un text de Philip K. Dick, tenim Terminator, Matrix, 2001, Una odissea a l'espai, en què una nau espacial desobeeix els humans, Jocs de guerra, en què la pèrdua de control sobre els ordinadors del Pentàgon perquè hi ha entrat un hacker adolescent està a punt de provocar una guerra mundial. Tot això forma part de la nostra cultura, del nostre coneixement, i encara que sabem que aquestes històries són ficció, també són la base en la qual interpretam els avenços tecnològics, no? La bona ciència-ficció és aquella que parla del present fent veure que parla del futur, i això és el que la fa transcendir, no? I per això serveix per qualsevol moment. I d'altra banda, per parlar de temes complexos, normalment recorrem a les metàfores. Això ho explica molt bé Lluís Nacenta, a Càlcul de metàfores, que vos recomano molt, és un llibre publicat per La Magrana, o Susan Sontag, a La malaltia com a metàfora, no? La nostra manera d'explicar-nos, de relatar-nos, recorre a les metàfores. Es va veure molt bé durant la pandèmia, no? Quan es parlava del virus, es deia, per exemple, que atacava, que s'organitzava, que descansava, que s'amagava, com si tingués voluntat i tingués consciència, no? Humanitzàvem les accions d'aquest virus. Es veu, per exemple, quan parlam del càncer en termes bèl·lics, no? Lluitar, guanyar una batalla, guanyar la guerra, quan ens referim a aquesta malaltia, no? I es veu en la teoria quàntica, quan parlam del gat de Schrödinger, o allò que deia Einstein, que Déu no juga als daus, no? Tot això són metàfores, en principi clarificadores, i normalment aquestes metàfores entenem que ho són, que són metàfores, no? És la manera que tenim d'imaginar les coses i de poder-nos fer una idea del que passa. Però el cas de la IA és diferent per molts motius. Un és que replica molt bé la nostra manera d'expressar-nos, ens copia molt bé, no? Llavors, en un xat, ens fa l'efecte d'estar parlant amb una persona i no amb una màquina. Oblidam que som davant d'un algoritme, un algoritme molt complex, amb capacitat d'arribar a molta informació molt ràpidament i de facilitar-la amb el nostre llenguatge, però això no vol dir que tingui consciència ni que tingui voluntat, no? No és que actuï com els humans, no? Com que hem vist moltes pel·lícules tipus Her o Blade Runner o altres per l'estil, en què les màquines acaben tenint sentiments o acaben sent més intel·ligents i més destructives que els humans, afegim aquest filtre de la ficció a la interpretació de la metàfora, que ja és una representació. És a dir, si ens diuen que un virus s'oculta per poder filtrar-se en un determinat organisme, s'organitza i finalment ataca, podem entendre que és una metàfora. I, en canvi, si ens diuen exactament el mateix, en els mateixos termes de la IA, ja pensàvem en replicants, ja pensàvem en Terminator o ja pensàvem en qualsevol d'aquests referents, no? O sigui que, per entendre la IA, ja recorrem a la ficció i a les metàfores, de manera que perdem de vista la part més tècnica, que és la part tangible. Perdem de vista els centres de dades i tot el que gasten, l'aigua, energia, etc. Perdem de vista les connexions, que són interessades, la vulnerabilitat d'estar permanentment controlats i els interessos humans que hi ha darrere de tot això, no? La qual cosa complica molt que es pugui fer un debat raonable perquè no sabem exactament del que estem parlant, no? I per acabar-ho de debat, a sobre hi ha tots aquests gurus informàtics, tecnòcrates, enginyers, etc., que creuen realment que han creat un Déu, un ésser superior, superpoderós, amb entitat pròpia, amb voluntat, amb capacitat de decisió, esperit crític i tot això, no? De manera que penso que hauríem de començar a anar alerta, a fer servir el llenguatge per parlar de la IA i no donar-li unes característiques o unes capacitats que no estic segura que tingui realment, no? És a dir, de la mateixa manera que hem de ser prudents per no caure en l'alarmisme en altres àmbits, també ho hem de fer amb la IA i fixar-nos en on són els riscos de veritat, perquè n'hi ha, i són molt més urgents que pensar que la IA per si mateixa ens aniquilarà tots.
9: Mm-hmm. Bueno, amb això del llenguatge ens passa com amb el tema de Ceuta, no? Quan es parla de la immigració, per exemple, vinculant-la o usant terminologia meteorològica, quan es parla d'una llau, d'una onada... però bé, és amb el cas de la IA és evident que parlem de la part de la part del llenguatge, no?, o del que ens fa por, o de com s'hauria de regular, perquè la part tècnica és evident que ens escapa. La intel·ligència artificial és molt recent, però no s'hi va a la dia allò del clàssic, de que els agents són joves i s'han de divertir, i que deixa'ls fer i tira, no? És evident, i aquests dies, amb el debat que hem tingut, i amb tots els experts que han sortit i gent que ha estat treballant, si nosaltres volem governar-nos com a espècie i fer-ho en un planeta habitable, és inajornable parar i rumiar sobre la intel·ligència artificial, sobre els seus efectes, cap on va, sobre els seus límits, abans de continuar avançant i deixar fer com si res. I, de fet, crec que la Llucia escrivia un article, diria que era diumenge, no em vull equivocar, a La Vanguardia, que ja anava molt en aquesta línia.
0: I el que no tinc clar és quina és l'alternativa. És a dir, ja entenc el que dius, Llucia, i ja entenc que efectivament amb el llenguatge acabes, doncs, o bé fent més complicat o més perillós o menys perillós, inoculant més por o menys por, però a vegades l'alternativa sobre una cosa tan difícil d'explicar com és la intel·ligència artificial, quan ni els que l'expliquem ni els que ens escolten no l'acabem d'entendre del tot, o com a mínim quan l'estem mantenent sabem que ha fet tres passos més i per tant ens hem quedat enrere.
8: Clar, és que perdem de vista el que hi ha darrere, que són persones. Hi ha una gent que treu molt de rèdit de tot això.
9: Perquè els usuaris en fem un ús, els que estem aquí segurament, no? els cinc que estem aquí parlant, usem la intel·ligència artificial, però al final treballem sobre un 1% o un 0,5% de tot el que és capaç de fer, no? I aquests dies quan ha sortit, no? És que creen un propi llenguatge, els agents, per parlar entre ells i resoldre problemes, en lloc de dir a qui els administra que no són capaços de resoldre el problema, doncs ells miren com despavilar-se, i clar, tot això és que se't fa muntanya.
10: A mi em van explicar al començament, i tornant amb les metàfores, que actualment, en el moment on estem de la intel·ligència artificial, és com si ens imaginem un dia amb tots els àpats del dia, que pot ser l'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar, si tu vols, doncs que estem al començament de l'esmorzar. I que, per tant, tot el que queda per desenvolupar és molt i moltíssim. Per tant, desconeixem d'entrada quina és la magnitud de la tragèdia amb això que ens estem enfrontant, no? Altres persones, com que tampoc no sabem ben bé com afrontar-nos-hi, doncs algú ja havia sentit que deia: jo m'hi dirigeixo amb molta correcció i molta educació perquè no sigui cas que un dia
0: s'enfadi
10: i se'm giri en contra. Després veiem que, efectivament, per altra banda, són capaços de, entre ells, vulnerar sistemes de seguretat, i llavors inclús, no, de dir, bueno, potser ens hem passat, no? Potser que recollem una miqueta o que ho alertem en els nostres, els nostres supervisors humans, no? Sí. Per tant, tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar, que la cosa que s'assembla, per part dels mortals més estàndard, diguéssim, la que més se'ns hi assembla és les pel·lícules de ciència-ficció. I a partir d'aquí, doncs, el repte que se'ns gira és majúscul quan escoltem per la ràdio o per els mitjans, és igual que és capaç d'autodestruir-nos, doncs, en 10 anys. No? Llavors, jo, Llucia, no sé com ho hem de fer, perquè és això.
7: Pues, al final, és una qüestió que d'aquí 10 anys la coneixerem més, no? Perquè entre el ChatGPT...
8: No, diuen que el 30, no? Ens mata l'any 30, d'aquí 4 anys.
7: Doncs mira, ens queden 4 anys de vida per conèixer-la, però entre el ChatGPT que s'equivoca, que tu li dius, crea'm una campanya política, i et fa una llei de Fort Trump, i dius, no, perdoni, alguna cosa s'ha equivocat.
9: La intel·ligència... Fort Trump, com és que...
7: No, però vull dir... No, però perquè l'altre dia li vaig dir, escolta, com faries una campanya política per no sé què? I em va fotre un cartell de llei d'entrada. Això no s'encaixa. La IA que ens matarà tots, crec que hi ha un terme mig que segurament ja s'està aplicant en moltes coses i que, per tant, quan la coneguem una miqueta més i s'hagin posat límits, si és que algú en posa, que ja hi haurà uns certs intents, doncs s'aconseguirà. Mentrestant, doncs cadascú té la relació que té. Jo em porto millor amb el meu ChatGPT que amb molts dels meus amics. No. Tot i que l'altre dia li vaig haver de dir que no em donés tant la raó.
0: Normalment aquestes intel·ligències artificials et donen la raó, et fan la pilota, i quan s'equivoquen és, no, tens raó, és veritat, sí, no me n'havia donat.
9: Jo, de fet, l'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà amb la humanitat, i em va vindre a dir sí, i jo li vaig dir, i tens els collons de dir-m'ho així fredament, bueno, no ben bé, no t'ho prenguis així.
10: No, t'hagués hagut de dir, tu has vist l'anunci dels Mossos?
7: Li has de preguntar si parles massa a les tertúlies.
0: L'esteu
8: humanitzant,
7: no
8: l'humanitzeu.
0: L'estem humanitzant, i dos, ens estem quedant en la part anecdòtica. Anecdòtica de l'ús de la intel·ligència artificial, quan és obvi que quan diem que hi té molts perills no és pel fet de que quan li preguntem això o perquè li preguntem, escolta, quants habitants té ara mateix Balaguer, que ara no recordo, que efectivament dona la resposta. Aquest no és l'ús perillós. Aquest té algunes, òbviament, derivades negatives, com per exemple tot el consum d'energia, etc. Però el perillós és un altre. No és el que fem nosaltres en el nostre dia a dia.
9: El més perillós és que escapi el nostre control. És dir, l'home ha fet avenços tecnològics, com l'energia nuclear, com internet, que són a favor de la humanitat i a favor del nostre progrés, però que després, amb males mans o mal usats, doncs ens han acabat perjudicant com a espècie, no?
8: I ara, per aquí, per exemple, és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
9: Clar, i no ara, per exemple, tant, tenim la von der Leyen amb el tema de les pantalles. Clar, aquí el problema és que tal vegada aquesta és una tecnologia que en un moment nosaltres no controlarem, perquè l'energia nuclear... Nosaltres la controlem. Hi ha qui en fa un mal ús, però nosaltres la controlem. Internet, nosaltres l'hem controlat. Les pantalles, nosaltres l'hem controlat. Els avenços mèdics, nosaltres els controlem. Però aquí podem perdre el control. I aquest és, per mi, la gran novetat i el que ho fa molt més complex i el que demana aquest debat ètic.
7: També. Però el fet que hagin sigut els promotors els que hagin sortit a dir això us pot matar a tots i que potser d'aquí 5 minuts surten i diuen mira, ja ara tenim la solució perquè no us surti a tots i val X. O que hagi sigut un treballador que fins... no sabem, no controlem el currículum de tots els treballadors d'Antròpic, però que, per exemple, era un negacionista climàtic. No dic que en això vulgui dir que tot el que digui sigui s'hagi d'interpretar sota aquest prisma, però que potser també, com bé deia la Llucia, potser ho estem interpretant tot des del coneixement de la intel·ligència artificial que ens ha donat la ficció. I que potser al final, igual que al principi d'internet, no ens imaginaríem com seria, on deien això de l'internet de les coses, i diem, què voldrà dir això de l'internet de les coses? I ara ho tenim com especialment assumit, doncs potser és veritat que hi ha algú que ha dit ei, posem-hi seny i no posem màquines a parlar entre elles, i hi ha algú altre que diu, algun dia la podem apagar i seguir parlant entre nosaltres i no passarà res.
10: El que sí que de ben segur aniria bé seria una rebaixada d'acceleració per poder comprendre el que passa i de què van, i poder-les entendre, aquestes evolucions, que en aquest cas de la IA, perquè, per altra banda, el que plantegen són solucions molt bones a nivell de medicina, a nivell de la salut, a nivell de benefici pels humans en aquesta qüestió tan important que és la salut, no? Per tant, potser parar una mica l'acceleració, però, clar, de qui depèn aquesta aturada de l'acceleració? Dels que guanyen diners també comercialitzant-la? Els que van denunciar que se'ns pot menjar amb patates?
0: Clar, però aquests que no tenen cap interès al darrere, no vols dir que volen aturar-ho ara que ells ho dominen per evitar que siguin uns altres els que el dominin i per tant ells perdin la seva peça del pastís.
9: I aquí la sensació és que Europa, com sempre, intenta posar-hi una mica de seny, una mica d'ètica i una mica d'humanisme, però ho fa de forma molt tímida, regularem molt tímidament, i tenim dos monstres, que són la Xina i els Estats Units, que estan en la seva cursa, també en això, i que no actuaran amb els paràmetres que actuem nosaltres.
0: Llucia Ramis, gràcies, fins dijous.
8: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé una ferrada.
0: Passant 19 minuts de les 3. De seguida parlem dels efectes dels aiguats d'ahir, sobretot pel que fa referència a Rodalies. Abans d'això, deixeu-me dir que tenim un tren d'alta velocitat aturat dins d'un túnel per una avaria a l'alçada de Sant Joan d'Espí. A bord hi van 150 passatgers. No talla la circulació de la resta de trens, però en tot cas aquests 150 òbviament tenen un problema. Estan dins d'aquest túnel i per tant en els pròxims minuts suposo que hi haurà manera o bé de treure'ls d'aquest tren o bé de tornar a fer funcionar el tren i que per tant puguin sortir d'aquest túnel en el qual està aturat ara mateix aquest AVE, aquest tren d'alta velocitat, en aquest túnel de Sant Joan d'Espí. Ara, després de la publicitat, afrontem la situació a Rodalies. Sembla que es normalitzarà en les pròximes hores.
4: Catalunya migdia. Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
11: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
12: Com et dius?
13: Ferran Adrià.
12: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
12: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
12: Això són dos estrelles Michelin.
11: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
15: Estàs posant a tots al límit.
16: Tendreu tots mal.
11: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. Let's go!
13: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
14: Catalunya migdia.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
14: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
17: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
14: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
17: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial del Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
14: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
0: D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Maiol Roger. Ja sabeu que hem estat pendents a les últimes hores, ahir al vespre sobretot, de les pluges que han provocat un doble esvoranc a les vies de Rodalies, al barri de Vallbona, a Barcelona, a pocs metres d'on va aparèixer un gran esvoranc el mes de juliol. Ho recordareu perquè en aquella ocasió el forat va ser tan gran que va engolir tota una grua. Les línies R2, R2 Nord i R11 han quedat tallades entre Sant Andreu i Granollers Centre. S'ha posat un servei d'autobusos que enllacen la capital del Vallès Oriental amb Barcelona. Tècnics de DIF han treballat aquest matí per reparar els forats. Encara no hi ha previsió de quan es podrà reprendre la circulació de trens, tot i que ens diuen que els forats ja estan reparats. Anem al lloc del forat, a Vallbona. Joan Garcia, bona tarda.
18: Hola, Òscar, bona tarda. Ara no hi som al lloc del forat, eh? Ens hem retirat perquè ens han dit molt amablement que era una zona d'obres que ja no hi podíem ser.
0: Una opció és que et donessin un casc, eh? Una altra opció és que et donessin un casc i una armilla reflectant i t'haguessin deixat allà ajudar a treure...
18: Quan he arribat allà ho he pensat, coi, al calaix tinc una armilla jo, per què no l'he agafat? I he passat allà desapercebut. No, ens hem de... Una última hora, ara que t'he sentit que parlaves d'aquest tren d'alta velocitat aturat, mira, us puc dir que és un Àlvia que ve de Donosti, per tant és un tren de Renfe i està aturat per una avaria. 150 passatgers a bord. Què passa en aquests casos? D'entrada, crida als passatgers que mantinguin la calma, que de moment poden estar millor, és a dintre del tren, esperem que funcioni l'aire condicionat, i per tant doncs, que estiguin allà. Quan hi ha un cas com aquest, el que se sol fer és opció 1, remolcar-lo amb un altre tren, opció 2, posar un tren en paral·lel, si es pot fer, i traspassar els passatgers, rescatar-los, per dir-ho així. L'última opció sempre és, doncs mira, que baixin a la via i guiar-los fins a una estació, però diguéssim que aquestes serien les opcions. És una òbvia que ve de Donosti amb un problema mecànic, està aturat, activat el pla Ferrocat, però no perjudica la resta de circulació de trens.
0: Això és el que més li interessa al Ferran Casas, que té una via aquesta tarda i està molt amoïnat per si aquest tren...
18: Sí.
0: Ja s'ha vist hores i hores als Sants esperant la sortida del tren. De moment, la resta de circulació funciona normalment. Tenim el Joan, l'hem tingut tot el matí pendent d'aquests dos forats. Són esvorancs petits o forats grans? El que vulgueu, eh? Vull dir, no són ni de bon tros de les mides del que vam tenir el mes de juliol. I, afortunadament, això ja està reparat, per tant, aquí ja hi hauria normalitat. El que passa que els trens encara no passen amb passatgers.
18: Això mateix. Li pots dir esvoranc petit o forat gran. Les dues excepcions serien correctes. Sí que per esvoranc ens imaginem el que va passar a Vallbona el juliol, no? Això d'avui no té comparació, perquè el que ha passat és que per les pluges hi ha hagut doncs, un esllavissament del balast. El balast és la pedra de la via i ha provocat aquests dos forats. Estaríem més a prop, per entendre'ns, del que va passar l'hivern després de gelida, quan es van revisar totes les vies i es van començar a identificar zones on calia tallar la circulació perquè hi havia algun desperfecte, que no pas de l'esvoranc del juliol. I, per tant, el protocol que ara s'activa aquesta tarda mateix és el que es va activar a l'hivern. És a dir, ara s'han de començar a fer marxes en blanc de prova amb personal de DIF, amb maquinistes del CEMAF. Recordeu que a l'hivern explicàvem que passava tot això, abans no s'obria un tram, doncs ara caldrà fer tot això, perquè l'obra en si ja s'ha reparat. Han començat a venir camions amb balast, amb pedra, i els operaris, una vintena, n'hem vist allà, hem pogut parlar un moment amb algun d'ells que ens deia que ho podien reparar ràpidament, i després ens han dit que ja estava. Quan tornaran a passar trens de circulació amb viatgers? Impressió personal, demà al matí. Però impressió personal només, Renfe, potser, doncs,

0: Això va ràpid i aquest vespre mateix, això a mitja tarda podria ser, però veient el que ha passat en altres circumstàncies i venint d'on venim, suposo que es voldran assegurar i potser fins demà al dematí. Però això ho ha de certificar Renfe, que ara començarà a fer aquestes circulacions de prova.
1: Joan, saps si el punt on hi ha hagut l'accident és un dels que s'havia de revisar en aquests centenars, crec que eren més de 600 punts, que van dir al febrer que calia revisar?
0: No ho sé, això. Sí que us puc dir que les travesses es veuen noves. No sé si ja s'havia revisat i ja s'havia actuat o què. Sí que està a 200 metres del gran esborany, molt a prop.
2: Val, del juliol. I això és efecte de les pluges d'ahir, eh?
0: Sí, sí, per les pluges d'ahir, que hi ha hagut aquest esllavissament de balast. La filtració d'aigües doncs, ha provocat que es creessin aquests dos forats. Sí. Mm-hmm.
2: Doncs aquesta és la situació i veurem quanta estona necessiten d'aquestes marxes en blanc, d'aquestes marxes de trens sense passatgers, amb maquinistes, amb gent del CEMAF, per tal de certificar que les vies són segures i, per tant, poder reprendre la circulació amb passatgers. Si pogués ser aquest vespre, molt millor, però fa tota la pinta, com diu el Joan García, que més aviat serà demà al matí quan es podrà reprendre la circulació amb passatgers. Joan, gràcies, bona tarda.
0: Sí, perquè ara ja està muntat el dispositiu. Deixa'm afegir-te un parell de cues més que afecten la R4, que és la línia de Terrassa i Manresa, que s'ha llevat amb un robatori de cable també, amb retards de mitja hora. Ara també hi ha autocars entre Terrassa i Manresa per mal temps, però són autocars complementaris. Hi ha trens, però els retards són superiors a la mitja hora. Per això han posat autocars en aquest tram de la R4.
2: I gràcies, Joan. Bona tarda. I, òbviament, els usuaris que ho porten doncs, com poden. El tall provocat per aquests dos forats, aquests dos esborancs, va des de Sant Andreu a Barcelona fins a Granollers Centre. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: I quin ambient hi ha aquí a Granollers?
3: Doncs el que hi havia aquest matí, és a dir, perquè contínuament és una línia que utilitza molts viatgers i, per tant, contínuament arriba gent amb autobusos que ve de Barcelona amb el trajecte per carretera i aquí hi ha cues de persones que estan esperant també pujar amb un d'aquests vehicles per anar cap a Barcelona o cap a alguna de les estacions intermitges que avui no té circulació de trens. Aquest tall, com et dèiem, ha afectat moltíssima gent i ara entre aquestes estacions doncs s'han de fer transbordaments, gent que va al centre de la ciutat torna a Barcelona per carretera, però quan arriba a Sant Andreu sí que ha d'anar a agafar un tren, els poden deixar a vegades més a prop, a vegades més lluny d'aquesta estació, gent carregada, gent amb maletes, gent que va de viatge, ja hem trobat viatgers que estan resignats i d'altres que realment han arribat molt enfadats o estan fent cua molt indignats. N'hem parlat amb alguns que esperaven poder pujar amb un d'aquests autobusos que fa el recorregut. Alguns van directes i altres fan, com us deia, aturades.
4: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
5: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
6: Jo vinc a Montmeló. Tenim que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
7: I m'he venit aquí per poder coger per Barcelona.
3: Aquesta era la situació, és una mica l'ambient que hi ha a les cues, no? La gent que comenta i parles amb una persona i et diu sí, però aquest d'aquí davant pitjor que jo, perquè aquest ha d'agafar un avió, o aquell d'allà no pot arribar al metge, vull dir que entre ells s'expliquen, tenen tanta estona que s'expliquen una mica la seva situació. I això fa que també hàgim trobat persones que, perquè ho poden fer, perquè són de Granollers, pel motiu que sigui, han decidit girar cua i anar a casa seva a buscar el cotxe, i d'altres que plantegen si tantes repeticions d'aquesta situació al final hauran de baixar a estudiar a Barcelona amb un altre transport que no sigui el tren. També podem escoltar la Rosa i la Samara.
8: M'han dit que haig d'agafar un bus, que surten, la gent va entrant al bus. No hi ha un bus específic amb un horari. Quan està ple, doncs n'envien un altre, i clar, no saps mai l'horari. I a més hi ha busos d'aquests que han fet les parades a totes les poblacions. Potser agafo el cotxe, perquè clar, no sé a quina hora arribaré, ni quan torni també no sé com estarà la història. Per no arribar a les 11 de la nit, segurament agafaré el meu cotxe.
9: Va estar malament de part de Renfe. Les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny, perquè Renfe no vaigui bé. Així que o canvien, o faran canviar.
3: Doncs aquesta és la situació i, a més, com has pogut sentir, ja es veien a venir que aquest vespre hauran de tornar a fer una mica tota la mateixa història. També t'he d'afegir que ara fa un moment, hi havia gent enfadada aquest matí, indignada, però fa un moment s'ha viscut la situació més tensa perquè, com deia una d'aquestes viatgeres, els autocars, els autobusos que estan aquí aturats i que ara estic veient com puja gent, doncs van pujant, però arriba un moment que se n'adonen que estan plens i hi ha gent que ha de tornar enrere a baixar i esperar el següent. Això ha passat amb un viatger, un home molt corpulent, que anava amb una maleta i que he sentit cridar des de lluny, ha baixat cridant des de dins del vehicle perquè se li escapava un vol que ha d'agafar a Barcelona. I us dic això, que era corpulent, perquè sentien uns crits des de molt lluny, que estava indignat amb aquesta situació, i el personal de seguretat que intenta pues, agilitzar tot aquest moviment de persones, que és enorme, doncs l'ha hagut de tranquil·litzar. Ara ja sí, ha marxat cap a la ciutat.
2: Doncs aquesta és la situació a Granollers, que és on comença aquest tall, insisteixo, que s'està suplint amb aquests autocars que, òbviament, són insuficients o que no tenen tota la informació als usuaris que els han d'utilitzar. Marta, gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: És la cançó de l'enfadós, i, a més, sempre és el mateix, perquè un pot entendre que hi hagi una avaria, però quan diu, no, és que no sabem com funciona, és que no hi ha informació, és que fa una hora que hi soc, i torna a haver-hi el mateix problema.
10: Bueno, perquè tenim un ministre, l'Òscar Puente, que està més amortitzat que Frankie de Jong, no? Però un cop més...
2: Carai.
10: Sí.
11: Però... Parlen de metàfora.
1: No, que no el paguem, Frankie de Jong, però vaja.
10: Però un cop més tenim en Renfe i Adif absolutament desaparegudes. Cada cop que hi ha alguna mena de problema o alguna mena d'incidència, doncs en aquest cas meteorològica, la xarxa demostra fins a quin punt està malmesa i és de nyigui-nyogui. I més enllà de, com tu dius, la cançó de l'enfadós, que sí, que és lamentable, vull dir, al final a mi s'acaben les paraules i els qualificatius, perquè, a més, tu pots dir que la xarxa està molt malament i que necessites, no? Quantes vegades ens han dit, no, en 2 anys sí, ja es veurà, no sé què. Bé, però el que sí que és impepinable, i això ho pot fer la Generalitat i ho pot fer millor, és, un cop passa el desastre, informar millor i atendre millor, no diré als passatgers, diré a les víctimes d'aquesta situació, I tenir una mica més d'empatia. Ara, més enllà d'això, i sobre per què passen aquestes coses, doncs tenen molt a veure amb el clima, no? amb aquest nou clima del segle XXI, que no és un clima suau com el clima mediterrani tradicional que hem tingut fins ara, sinó que és un clima violent i imprevisible. I de la mateixa forma que ens hem d'adaptar nosaltres com a ciutadans, doncs és evident que les infraestructures, en aquest cas doncs les vies i els esvorancs, el de Gelida va passar, en recordeu-vos, després d'un mes de pluges molt intenses, sí, que va cedir el talús i va haver l'accident allà de Gelida a la P7, no? Per tant, vol dir que les nostres infraestructures s'han d'adaptar en aquesta situació, doncs, de que pugui caure un patac de 100 litres d'aigua en mitja hora.
2: T'anava a dir això del patac, perquè ahir és veritat que va ploure molt a Barcelona, però en una estona molt acotada.
10: Clar,
2: no són 36 hores de pluja, exacte, continuada. No, és que va ser una hora.
10: És que això és el clima.
2: És veritat
10: clima,
2: que va caure
10: clima...
2: molta aigua, però amb un... llavors dius, un dia, si per una hora, hora i mitja de pluja, bueno, intensa... Però... rondes tallades, el metro amb les vies clima, negades, el Vall d'Hebron...
10: És un clima violent. És dir, si hagués plogut entre ahir la tarda i avui al migdia 100 litres, doncs hauria sigut diferent, i això ja ens passava abans. El fenomen que tenim ara és que això pot passar en mitja hora.
11: La qüestió és que això és una... és la cançó de l'enfadós, però és que, a més, contrasta enormement amb que és la cançó de l'enfadós per 400.000 usuaris diaris que té Rodalies de Renfe a tot el país, i com contrasta que dilluns tot just vam assistir a la conferència del president Illa, que no va fer ni un sol esment a la qüestió de Rodalies. Per tant, sobta molt que no hi hagués cap referència a Rodalies. Què vol dir? Que no hi ha solució. Què vol dir? Que no hi ha manera d'arreglar-ho. Perquè tu, Ferran, parlaves, i amb tota la roda, que hi ha qüestions derivades d'aquests impactes de la climatologia del segle XXI, que li has dit, no, i estem d'acord. Però és que abans d'adequar les infraestructures a la climatologia del segle XXI, va per davant, i abans, i aquí anem en precari de fa molts anys, és el manteniment d'aquestes infraestructures. Sí, sí. Tot el que va passar a Gelida va desencadenar que hi hagués una repassada de totes les, vies, perquè els maquinistes diuen, escolti, nosaltres no agafem el tren.
10: I que sortissin un munt de coses.
11: I van sortir un munt de coses, que això són precarietat del manteniment, de manteniment estructural. Tornem-hi, manca d'inversió. Quan no és un patac d'aigua, és un robatori de coure. Quan no és un llamp, quan no és algú que alguna cosa cau la via, una persona que s'hi llença. Sempre són coses. I al final qui va a les costelles d'aquí? De la gent que

0: desenvolupen malalties inclús mentals, ansietat, salut mental, replantejaments de plans de vida. Dius que no, sí,
1: hi ha un observatori a la Universitat Rovira i Virgili sobre l'impacte mental en la salut mental de la situació.
0: És que,
1: de
0: ara, i això de la

0: És a dir, és evident que aquest clima ens ha d'afectualitzar les infraestructures. El problema és que si situem aquest clima violent a Catalunya, que des del Glòria, no?, que ens comencem a acostumar que això pot passar i que ens estem adaptant amb els desalert, amb els problemes de mobilitat, però és que si tu el 2021 tinguessis trens que anaven fantàstics, doncs sí, ara estaries tenint el debat de dir, ostres, com ens adaptem, com adaptem la Rau del Maresme perquè està al costat del mar, tots aquests debats que ens hem de fer. El problema és que el 2021 no van bé. Perquè el problema és que el 2006 ja hi havia esborancs. I a part d'haver d'adaptar una línia que no només està castigada pel canvi climàtic, sinó que està feta justa per 6 milions, i ja era justeta, i en són 8, i anem camí dels 10, aquí tens l'altre problema. I a part d'això, el tema és que està amortitzat políticament.
1: Sí, és veritat.
0: No, ni fa guanyar ni fa perdre vots.
2: No té impacte.
0: Hi ha 400.000 usuaris de Rodalies. Són els vots que va tenir Esquerra Republicana en les últimes eleccions. Hi ha algú que voti pensant que algú pot millorar el de Rodalies? No. Hi pot haver crisis com la que va tenir aquest govern al febrer, quan es va aturar completament la línia, i això pot afectar, i poden caure consellers, i això pot passar.
2: Però hi ha un punt de resignació.
0: Perquè hi ha una resignació. No hi ha ningú en aquest país que sàpiga com funcionen bé els trens. Només gent que ha viscut a l'estranger. Perquè sempre, si ha sigut usuari de Rodalies, sempre ha anat malament. Jo era usuari de Rodalies amb 20 anys. Anava cada dia a la universitat. Em vaig trobar el socavón de... perdó, és que li deien socavón. I havien d'agafar un tren, i hora i mitja, i era un drama. Ara sóc usuari esporàdic, perquè a l'hora que entro jo a treballar, que són 4:45 del matí, no hi ha trens. Cada cop que he d'agafar el tren per alguna cosa, és una loteria.
1: Però és que el pitjor que podem fer és això,
0: tots els usuaris estan resignats, agafant... doncs jo agafo un bus, ostres, jo he trobat algun amb cotxe, jo surto una hora abans...
1: Una situació estructural que donem per descomptada. No pot ser.
2: Clar, és que jo crec que... Però no, no ens podem resignar.
0: Però ha guanyat Renfe.
3: Si voleu una anècdota, que és anècdota i, per tant, no té categoria de general, però jo sóc usuari de Ferrocarrils de la Generalitat. Però d'aquí ve l'anècdota. Quan hi va haver la gran crisi de Rodalies, que es va aturar Rodalies, la línia de Sabadell, la gent de Sabadell pot triar o la Renfe o la Ferrocarrils. Llavors, molta gent que estava habituada a Renfe va venir a Rodalies. I és que senties alguns comentaris que entenies el drama, que deia, però ve a l'hora. I vaig arribar a sentir això en una andana. Calla, que ve a l'hora. I vaig dir, clar. Però clar, ho deien sorpresos. I molta gent ja s'ha quedat a Ferrocarrils. Però clar, és a dir, quan surts de la bombolla, t'estàs tan acostumat a que això no funcioni bé, que quan surts de la bombolla o vas a l'estranger i dius, diu que va a l'hora i ve a l'hora.
2: Ja hi compta que tindrà problemes, però clar, la gent té dret al seu propi temps.
1: Home, és clar. És que és un abús.
2: És que és increïble, no? Que, és a dir, que donem per bo, doncs, que tu pots arribar mitja hora o una hora tard a la feina de forma recurrent amb el prejudici que això et suposa o per tu o per la teva empresa.
1: Bueno, no, perdona. Jo conec persones que estan contractant gent que no sigui de fora de Barcelona o que tingui alternativa a Renfe. És a dir, d'on ets? De Sant Joan d'Espí. Molt bé, com vindràs? Quina solvència tens, quina garantia
0: tens? Aquest és el tema, que no es pot triar. Hi ha molta gent que no pot triar.
1: Clar.
0: Que no té una alternativa.
1: Doncs igual aquesta persona es queda sense feina.
0: Sí, sí.
1: Perquè igual l'altra que l'ha de contractar ha tingut una mala experiència amb un anterior que venia amb Renfe i no arribava mai. I això m'ho han explicat.
3: Això ens lliga molt bé amb el que parlem després de la publicitat, perquè, clar, ara explicarem el preu dels pisos. A Barcelona ja sabem que estan disparats, però ara també es comença a disparar en poblacions a la rodalia de les grans ciutats. Si el transport públic no funciona, el drama és encara més gros. Després de la publicitat, ho comentem.
4: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: És super amb les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Ei, mama, què tal?
3: Ja heu tornat a començar el programa normal?
2: Què vols dir normal?
3: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
2: Ah, no.
3: Que s'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
2: Mama,
3: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
2: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
3: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
2: Ah, sí? En Joel Díaz està...
3: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
2: Ah, no?
3: Què
2: vols dir que és massa?
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
6: D'aquí a 17 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb el Maiol Roger, la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. El dia que hem sabut, potser ja ho podíem sospitar, que comprar un pis a Catalunya és més car que mai a la història. Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% de mitjana si ho comparem amb com estaven els preus ara fa un any. L'increment és substanciós, però si ho mirem per poblacions, hi ha ciutats catalanes on el preu per metre quadrat és astronòmic. A Barcelona, de mitjana, 4.600 euros al metre quadrat. Un 7% ha crescut el preu en l'últim any. Però la capital catalana no és el lloc més car. Li han passat al davant Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda ja els 5.000 euros. Aquests increments del preu de compra no només s'han donat al voltant de Barcelona. Per exemple, a les comarques de Tarragona, Salou és avui la ciutat més cara per comprar un habitatge, seguida de Cambrils, al Baix Camp. A les comarques de Girona, comprar una propietat a Lloret de Mar, a la Selva, és més car que fer-ho a la ciutat de Girona, amb augments d'entre el 12 o el 13% respecte a l'any passat. Sembla, doncs, que l'encariment de les capitals ha fet que l'increment de preus s'hagi traslladat també a altres ciutats properes. Tot això passa en el marc d'una pujada del tipus d'interès fins al 2,5%, que amb tota probabilitat seguiran encarint les hipoteques els pròxims mesos. Aquesta setmana també hem sabut que l'habitatge és la principal preocupació de la població. Així s'ha pogut llegir en l'últim baròmetre del CIS que es va fer públic dilluns. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio. Professora Guillén, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: És evident que tenim un gran problema amb el preu de l'habitatge. Fins ara parlàvem molt del lloguer, però amb la compra també tenim uns preus astronòmics. S'ha arribat a preus mai vistos fins ara. Clar, la pregunta que podem dir és per què passa?
7: Doncs mira, per moltíssimes raons. Hi ha 6 o 7 raons que jo et puc explicar que es veien venir sobre el paper, i una d'elles també ha estat per culpa de que la regulació del lloguer ha fet que hi hagi menys oferta de lloguer i moltes famílies han optat per dir vaig a comprar. Llavors s'ha generat una demanda a la compra d'habitatge que ha fet que això és economia bàsica, eh? O sigui, més demanda i menys oferta, doncs puja el preu. I aquí també hi ha aquesta qüestió de l'oferta. No és tan fàcil tenir el producte disponible quan hi ha la demanda. Generar un habitatge vol dir molts mesos i fins i tot anys. O sigui, hi ha un cost de producció que s'ha de construir, diguem, l'edifici, no? I després també hi ha una lentitud amb la tramitació de tots els expedients, subministraments, tot el que està al voltant de posar aquell habitatge a l'abast de les persones.
6: A més, es dona aquest fet que dèiem que el preu està pujant, ja ho sabíem, a les capitals, però també a les poblacions del voltant de les capitals, on la gent, suposo que com que no pot comprar un pis, per entendre's, a Barcelona, doncs intenta anar a la primera o fins i tot segona corona metropolitana.
7: Sí, aquest és un efecte que hi ha alguns grups d'economistes que han estudiat aquí a prop nostre, no? A Catalunya, que s'anomena el contagi. El contagi és perquè, és clar, com que no trobes l'habitatge a la zona que nosaltres volem, ens anem el més proper possible. Però és que, a més, clar, quan un promotor promou un habitatge i veu que en el districte postal que hi ha al costat s'acaben de vendre a 2.700 al metre quadrat, doncs el posa a 2.800. I aquest efecte contagi, que és lent però que s'està veient, esclar, encara accelera més la bola. Que us he de dir que és una bola que tothom en el nostre entorn, no dels economistes, tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen, que seria...

0: més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: Per tant, no és bombolla, eh?
0: En aquests moments s'està dient que no, però clar, hi ha un increment de preus molt gran i és el que són aquestes dades que s'acaben de veure avui, o sigui, per sobre del 10%. Això no es veu a l'IPC, eh? També ho vull dir. L'IPC, que és l'índex de preus, recull l'ús de la vivenda, per tant, allò que seria l'aigua, la llum, el lloguer, això sí que reflecteix a l'IPC, però quan estem parlant de preus d'una compra d'habitatge en propietat, és un bé que nosaltres volem per tota la vida, que per això ens preocupa molt, no? Sabem on viurem. Això no es recull a l'IPC. I per tant, estem una mica en fals aquí. Sí.
1: Més coses. Clar, primer, hi ha molta gent que no pot accedir a aquests preus. És impossible comprar un pis per molta gent. Però els que arriben, i potser ho fan allò justet, allò fregant el pal, clar, ara estem en un procés d'augment dels tipus d'interès. Per tant, si ara t'hipoteques, igual en els pròxims mesos, els pròxims anys, la hipoteca se t'encarirà. Per tant, estem a les portes de que la situació encara sigui més complicada, fins i tot per la gent que ha pogut accedir a aquests pisos?
0: Sí, exactament, perquè com que estan creixent molt els preus a nivell de tota la zona euro, segur, vaja, ja s'està veient que en els propers mesos els tipus d'interès i, per tant, el preu d'una hipoteca, la quota que haurem de pagar serà més alta. Això també fa que s'avancin les decisions, perquè tothom que està una mica informat, no, sap que li costarà més si retarda aquesta decisió. Per tant, encara està exercint més pressió. I hi ha una altra qüestió important, que són els expats que estan venint aquí, que s'està dient que són pocs, però hi ha poques dades sobre això, és a dir, persones estrangeres que s'estableixen aquí perquè volen treballar des d'aquí, des del nostre país. L'única solució que jo et puc donar, que ja sé que m'ho preguntareu, és que ha de millorar el transport. És a dir, l'única forma ràpida és que el transport millori perquè no vulguem estar tots vivint al mateix lloc. Que és a prop de la feina, perquè, és clar, com que els problemes de transport són els que ja heu comentat abans, doncs, clar, tampoc no ens en podem anar a viure massa lluny. I aquí, clar, per això és un problema molt difícil. I jo també us vull dir, hi ha molta demagogia quan es parla de vivenda d'una forma molt banal. Jo a vegades penso, si algú es posés a parlar de cirurgia amb un cirurgià, clar, el cirurgià es posaria les mans al cap, no? Doncs els economistes, a vegades, quan sentim segons quines afirmacions, diem, però és que aquest problema és un problema molt complex. No es pot solucionar amb quatre, diguem, mesures, no? Perquè algunes d'elles, i en aquest sentit, deixeu-me que doni la meva opinió personal, la regulació ha empitjorat la situació, clarament.
1: Clar, del que expliques, si hi haurà més demanda perquè la gent no pot llogar, per tant es posa a comprar i a més venen expats, per tant hi ha més demanda, però no hi ha prou oferta perquè els pisos són els que són i encara que ara s'anunciïn que es construiran molts pisos, es triguen uns quants anys primer a tenir tots els permisos i poder-los construir. Si a més el transport està en vies de millora, però confiem que en un parell d'anys estigui, però per tant en els pròxims 2 anys la cosa no millorarà. Aquesta escalada de preus no només no s'ha acabat, sinó que és previsible que en els pròxims mesos i anys encara vagi a més?
0: O encara vagi més, o el que està clar és que no, potser s'estancarà, però davallar no baixarà. I és per això que és la primera preocupació. És que si comences a analitzar una mica totes aquestes dimensions que hem parlat, és normal que tots nosaltres estiguem preocupats, i en especial famílies fràgils i persones grans. Persones grans que potser no tenen una vivenda en el seu actiu, que pensen, bueno, jo on aniré a viure? No? Perquè tampoc vull viure en un lloc molt aïllat, perquè jo sóc gran i vull tenir accés també, doncs, als centres de salut, etc. Per tant, s'està convertint realment en un problema difícil, perquè a més requereix solucions a llarg termini. No podem pensar que això en 3 mesos farem una gran solució. I per tant, és qüestió de convèncer de que hi hagi realment persones dedicades a pensar-hi, però amb llarg abast, no en termes d'una legislatura.
1: I l'última, deies, les dades ens diuen que no hi ha especulació, però és veritat que amb aquests preus hi ha una gran part de la societat que no pot accedir al mercat i que, per tant, no pot comprar. Només poden comprar els que tenen un alt poder adquisitiu. Clar, això s'assembla molt a l'especulació, però no dius que no són especuladors, sinó que és simplement que hi ha una part important de la societat que no pot accedir-hi, que no entra al mercat i que, per tant, no té lloc on viure.
0: No, exacte. D'això sempre n'hi ha hagut, eh? Persones que quan hi ha una escalada de preus compren per vendre després més tard, això també passa a la borsa, val? Però en aquests moments, és clar, hi ha tanta necessitat, no? que realment jo crec que no s'està produint encara aquesta escalada tan bèstia, també perquè com que hi ha por a la regulació que hi pugui haver en el seu moment, tampoc la gent vol acumular habitatges si després tampoc

0: els podrà rentabilitzar, no?
1: Doncs és la Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Si em permets, ens queden 5 minuts, però per si de cas ara el Ferran, el Maiol o la Lourdes diuen alguna cosa amb la que no estiguis d'acord, no t'acomiado, i per tant tu mateixa tens el micròfon obert, perquè com que dius que a vegades se senten alguns arguments, doncs mira, escolta'm, com ho veieu? Perquè realment el panorama que ens està fent la Montserrat Guillén, més o menys diguem-ne que el nazi ens ho deia, que la cosa no pinta bé, però clar, quan sents un expert encara pitjor.
2: Que és superevident que estem davant d'un problema social que no és només nostre, que no és només de Barcelona i que no és només de Catalunya, que és global i que és de totes les ciutats d'Europa i és que pràcticament del món, no? És a dir, quan vas fora, fas turisme, veus i t'acostes per curiositat a una immobiliària i veus els preus i penses, caram, no està massa millor que a casa nostra la situació. Hi ha una frase que crec que ho resumeix bé, que ha dit la Montse Guillem, que diu, no es pot solucionar en 4 mesures, efectivament. Aquí calen acords i calen polítiques integrals, i qui es pensi que només regulant o intervenint, que jo penso que és absolutament necessari, i ara la Lourdes em dirà que no, però jo penso que és absolutament...
1: Oi, la Montserrat Guillén també ha dit que ha anat malament la regulació.
2: Però jo penso que és absolutament necessari regular i intervenir, perquè ja sabem que quan deixem que el mercat faci de les seues, normalment no va a favor de les classes treballadores, sinó que va a favor de qui especula i de qui acumula riquesa, i alhora cal construir, cal complir, i també cal prendre mesures imaginatives. Per exemple, no? Quan es parla de... Tal vegada, en algunes ciutats, els pisos són massa grans i estem a punt de que el tipus d'habitatge més habitual sigui l'habitatge unipersonal, de gent que viu sola. Doncs algú que viu sol segurament no necessita un pis de 120 metres quadrats i potser allà poden sortir dos habitatges. O, per exemple, què passa amb els baixos comercials, que alguns es poden convertir amb habitatge, o què passa amb la densificació, no amb una ciutat com Barcelona, dius, però sí dius, a la segona
3: Ferran,
2: corona.
3: Això que dius, Ferran, el tema d'un gran pacte, des que estic en aquesta tertúlia i amb tota la meva vida professional que m'he dedicat bastants anys al dret immobiliari, ho venim demanant. Venim una voràgine reguladora i legislativa des del 2023, que cada dia canvien les circumstàncies de les lleis i què és el concepte de gran tenidor, com es determina una renta. Els professionals no saben què vol dir cobrar una renta de lloguer i actualitzar-la. Això crea una enorme inseguretat jurídica que perjudica, que tu has dit, perjudica a la gent més pobra, precisament, o sigui, perdó, afavoreix el ric. Sí, afavoreix el ric, i a qui perjudica enormement és la gent més vulnerable, perquè quan no hi ha oferta d'habitatge, ni de lloguer ni de compra, qui es queda sense és qui no hi arriba, perquè, per exemple, amb el tema de lloguer, qui passa el càsting són persones que tenen unes nòmines més còmodes i que donen més garantia al propietari. Qui no la té tan còmoda? Poder, molt segura. Poder és una persona que té un treball molt humil i que cada mes cobra, però el propietari no li és atractiva aquesta renda, perquè després hi ha, conseqüència de la regulació, una dificultat enorme de poder desnonar aquella persona si incompleix la renda de lloguer. I per acabar, s'estan produint una retirada d'oferta d'habitatge al mercat de lloguer, perquè precisament aquesta inseguretat jurídica fa que molta gent opti per comprar i per vendre. I si aquí, a més, hi afegim que hi ha molta pressió demogràfica, el còctel està servit. O fem un esforç, i amb això acabo, de que hi hagi un pacte per l'habitatge, on hi hagin totes les mesures 360 graus, des de la mobilitat a les densitats, a canviar d'usos, per exemple, locals de negoci, o no ens en sortirem, perquè el repte és majúscul.
1: Montserrat, d'això que has sentit, alguna cosa a dir sobre el que comentaven el Ferran i la Lourdes?
0: No, simplement el Ferran també dir que estic d'acord amb les mesures que proposa, però que algunes d'elles precisament el que van és desregular, donar més llibertat d'adaptació de la nova oferta, això que deia, per exemple, d'habitatges més petits, perquè això permetria doncs fer més unitats, i sobretot a mi m'agradaria que també a vegades es pensés que regulem, però regulem no per fer fora a fons buitres, perquè aquí hi ha moltes famílies estalviadores que també tenen en els seus actius aquests habitatges. S'està pensant a vegades d'una manera molt genèrica, i per què no es fa específicament per aquestes grans empreses que sí que venen potser amb ànim especulador? Hi ha una cosa molt important que s'ha de vigilar molt, que sobretot l'habitatge també requereix un manteniment. En algunes ciutats europees, que jo crec que no són comparables perquè també els sous allà són molt més alts, el fet d'haver exercit excessiva pressió ha fet que no es faci cap mena de manteniment. L'habitatge ha de ser rentable i ha de ser digne per tothom.

0: Jo només volia afegir això.
1: Doncs queda clar. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies.
1: Vols tancar-ho, Maiol?
2: No, perquè ja, com que la Montserrat ho ha deixat tot molt clar i l'habitatge no és el meu camp d'expertesa, només és que t'ha quedat una tertúlia molt optimista.
1: Molt, entre, no, la veritat és que després del dia d'avui
2: no
1: sí.
2: Funcionen, que la gent ha de marxar fora i necessita el tren i que al final el més optimista és que l'AI ens matarà tots i per tant això ho veurem.
1: El cop és dramàtic, sí.
3: Perdona, per aquesta conferència, el president Illa de dilluns que va ser el país de les meravelles. Sí, no?
2: El que passa és que això del pacte per l'habitatge està bé, però és una quimera, perquè l'habitatge segurament és de les coses més ideològiques que existeix, que gairebé tant com l'educació, que seria obrir una altra, una altra.
1: No, i a més amb el panorama que tenim amb eleccions a la porta, segur que hi haurà un pacte, segur tots s'hi posaran bé.
2: Que seria desitjable, perquè si és el principal problema del país hauríem de posar-nos mínimament d'acord, però em sembla que no passarà.
1: Em sembla que no. Ens ha quedat tot tan pessimista que passarem el relleu a algú molt optimista, el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
4: Ara pensava, a veure qui saluda.
1: A tu.
4: Ah, mira.
1: Que no ets optimista.
4: Som molt.
2: És
4: la meva missió en aquesta casa, ser optimista.
1: Doncs així anem.
4: Doncs exacte. Només et dic que arrencarem amb un cas que no és per ser gaire optimistes, perquè avui n'heu parlat a l'informatiu del judici al Roger Espanyol.
1: Sí.
4: Doncs resulta que han hagut de canviar d'intèrpret perquè la persona que havia de fer la traducció del català al castellà era incapaç de fer-ho.
1: Sí, sí. Hi ha hagut problemes amb la traducció, sí, sí. Sí, sí. Estem aquí,
2: 2026, més complexa.
1: Més difícil, no seria...
4: Sí, principi,
1: no seria del rus, del rus al xinès, diguem.
4: Hi ha reptes superiors, sí.
5: Cròniques colonials.
4: Doncs explicarem una mica què ha passat i per què ha passat, i jo crec que ens sorprendrem quan sapiguem quina és l'empresa que presta aquests serveis i d'on és aquesta empresa. Però bueno, ara les quatre ho expliquem.
1: Molt bé, has fet molt bé aquest... Com ho diuen, d'això, cliffhanging,
5: endavant. Escolta, Garriga, et puc fer una pregunta?
4: Sí, clar.
5: Vas aclarir ahir que va dir el Pedrerol o no? Perquè...
4: Un lapsus, un lapsus. Sí, un lapsus. Jo, vaig oblidar de
5: parlar d'origen. Tot surrealista.
4: Sí, bé, un lapsus que el va repetir dos cops, però si ell diu que és un lapsus, doncs li acceptem, no?
5: El relapsus.
4: Sí, molt bé. Un lapsus.
1: Hem de dir que hem tingut una exclusiva, que és Francesc Garriga fent d'imitador.
2: Sí,
1: sí, a la part d'humor del Matí de Catalunya.
2: M'ha semblat impressionant,
4: És una sorpresa que tenia preparada de fa dies.
1: Però tens més repertori de personatges o et quedes amb Pedrerol?
4: No, deixem-ho així. Deixem-ho així perquè m'animo
1: i
4: has d'acomiadar el programa.
1: Doncs passa el currículum al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no, estem esperant des del matí, ja hi entra. És a dir, no sé per què no t'hi has llençat mai.
4: Bé, perquè ja teniu un Pedrerol. No en tindrem.
2: Bueno, però escolta...
4: Dos són masses.
1: S'està deixant anar,
4: Ui, sí, la cosa promet. Va, que ja són les 4.
1: Vinga, doncs fins ara. En 20 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Fins
1: i fins demà, els oients. Bona tarda de dijous a tothom.
6: Trescat Info.
7: Són les 4. Bona tarda, benvinguts. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona, a Barcelona, obliguen a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats ja estan reparats, però els trens encara no circulen. S'ha posat un servei alternatiu per carretera. El Departament d'Interior defensa que els SES Alert enviats ahir es van activar quan tocava, en el moment en el què les pluges es van tornar perilloses i que enviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, el Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe va morir arrossegat per l'aigua i el 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el preu es dispara als 5.000 euros. També us explicarem que l'Audiència Nacional aixeca el veto al campament que el govern espanyol ha instal·lat al port de Ceuta per destinar-hi immigrants. El tribunal ha rectificat la seva decisió d'ahir d'aturar la instal·lació

0: per raons d'interès general. La Moncloa celebra el canvi de criteri i apunta que en breu començarà a traslladar-hi els gairebé 2.000 migrants que té pensat encabir-hi. L'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta de la desprotecció creixent de les famílies vulnerables i reclama mesures urgents per afrontar les onades de calor. L'entitat adverteix que la pobresa energètica afecta més persones a l'estiu que a l'hivern. I el primer ministre canadenc, Mark Carney, vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea sense esmentar la fórmula d'estat associat. Com ahir li va proposar Brussel·les, diu que una aliança més forta beneficiarà els dos territoris. Des de l'Eurocambra, Carney rebutja les amenaces de Trump, com també ha fet la Comissió. I en l'àmbit cultural us destacarem que l'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions a l'Espanya de la transició. L'obra rebrà una dotació de 18.000 euros i es publicarà el 7 d'octubre.
1: Esports.
2: Joan García només té molèsties lleus al genoll dret i és dubte pel partit de dissabte al camp del Sevilla. El porter va ser canviat al descans del Barça 7, llevant 2. El Barça d'handbol, per la seva banda, visita a 3:15 del vespre al Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. I a Cerdanyola del Vallès ha començat la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. A la fase de grups, la selecció catalana femenina ha superat aquest migdia per 0-8 a Alemanya i aquesta tarda jugarà contra Portugal. La masculina s'enfronta a França a les 9 del vespre.
0: I pel que fa al temps, tarda amb núvols al litoral i prelitoral i també nuvolades al Pirineu i nord-est, on no es descarta algun ruixat i, en canvi, més sol a ponent i al sud. La temperatura ha baixat arreu, les màximes més altes han arribat als 29 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a la sintonia de 3CAT Info fins les 5 de la tarda.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: I hem de començar parlant de mobilitat després de les fortes pluges d'ahir al vespre i a la nit. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Aquests aiguats, els de les últimes hores, han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'Esboranc, que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt i que al juliol es van passar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen, a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Per cert, que un tren de Renfe procedent de Donòstia amb 150 passatgers a bord està aturat a l'alçada de Sant Joan d'Espí per una avaria. Vallbona, Joan García.
3: Poc abans de les 2 del migdia, tècnics de DIF han acabat la reparació dels dos forats que la pluja va fer al costat de les vies de l'R2 a Vallbona. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No, perquè encara no se sap quan es establirà el servei de la R11, la R2 i la R2 Nord, perquè ara el que s'ha de fer aquesta tarda són les marxes, les circulacions de prova. Per entendre'ns, s'ha de fer tot el protocol que es va seguir amb els talls de l'hivern després de l'accident de Gelida i el caos de Rodalies. És a dir, circulació amb personal de DIF, del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, i certificar que es compleixen totes les garanties abans de fer-hi passar combois amb viatgers. Tot això es farà ara a la tarda. El cas és que el punt dels forats fins on hem arribat està només a uns 200 metres, mal comptats, de l'esvoranc gros, que aquest sí, hi va haver el juliol. Un esvoranc que es va arribar a passar una grua per les obres de soterrament de la R2 a Vallbona mateix. El que va passar aleshores no és comparable amb els forats d'avui. Aquell va ser molt aparatós. Avui estaríem parlant més aviat d'un moviment de terres, del balast, que és la pedra de les vies que per filtració d'aigua ha fet aquests dos forats, un al costat de l'altre, al costat de les vies que els tècnics de DIF de moment ja

0: preparat.
1: Gràcies, Joan. Per cert, els xàfecs també han afectat el metro a Barcelona. La línia 4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, un tram on s'ofereix servei alternatiu d'autobús. L'andana central de Fabra i Puig tampoc funciona. I el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer dels S-Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme, el segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
1: Anem ara a Olivella per tenir més detalls de l'incident mortal a la Riera del Poble. Montse Jané, bon dia.
3: A la Riera de Begues, que està sempre seca, el seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la Riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
4: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
3: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
1: Gràcies, Montse. Des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis. 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per acumulació d'aigua. Maria José Badia, directora assistencial de l'hospital, ens detalla el que encara no els funciona.
5: La diàlisi pediàtrica i l'afectació dels ascensors no funcionaran tot el dia i que donen accés a les consultes externes.
1: El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
6: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
1: I aquest matí també hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi. Els forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià, on avui han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana del 2024 i els veïns ho han viscut amb por. Anem a València, Marta García.
7: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen Toni i Àngela, veïns de Torrent.
8: Has començat a les 8 i mitja, estaria a les 11 i mitja, a les 12, estic que caiguen com si no n'hi haguera un demà. Una altra volta en el cor, bueno, i estàvem en els 4 sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
9: L'hemos pasado con muchísimo miedo porque de haber pasado lo que pasamos hace 2 años, pues estábamos en un ahí, pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
7: L'avís taronja es va activar al voltant de les 9 del matí i des d'aquest moment se van prendre mesures com ara tancament de parcs i jardins o suspensió de les activitats a l'aire lliure. Les pluges més abundants van començar sobre les 8 de la vesprada, les alert passades les 10 de la nit. El PSPB i Compromís demanen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre esta gestió. El president de la Generalitat es justifica.
0: Nos falta mucha pedagogía, nos falta mucha educación en cuanto a las alertas. Y es algo que llevamos reivindicando mucho tiempo y que tenemos que empezar también a formar a toda la sociedad en general para que cada vez tengamos una mejor información y tengamos clara qué sistemas se emplean.
7: El temporal ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. L'AEMET situa avui l'avís taronja en les comarques del sud i el litoral. S'han suspès les classes en una desena de municipis que deixen avui més de 95.000 estudiants sense classe.
1: I alerta que ara les precipitacions afecten les illes, especialment a Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un SALERT demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. Canviem de qüestió. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Són preus molt elevats que, segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, potser es mantindran, però no baixaran. Són declaracions al Catalunya Migdia.
10: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: Hem fet l'exercici de calcular un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
11: La propietat no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos.
1: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona Capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes, esclar, per viure.
12: 3CAT Info.
1: L'Audiència Nacional canvia de parer i autoritza ara el govern espanyol a utilitzar el campament muntat al port de Ceuta per ubicar-hi immigrants. L'endemà de paralitzar-lo, el tribunal ha aixecat la suspensió de l'ús de l'espai un cop estudiats els documents que li ha facilitat el Ministeri de Transports. Els magistrats aleguen raons d'interès general per reactivar-lo. I és que el campament ha de servir per acollir uns 1.800 immigrants, segons el govern espanyol. El ministre a càrrec del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha aplaudit l'agilitat de l'audiència.
13: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos i iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
1: Un sindicat policial va demanar aturar la instal·lació amb l'argument que no s'hi poden garantir unes condicions de seguretat. Un quart de cinc de la tarda obrim àrea de servei a 3CAT Info. Àrea de servei que comencem actualitzant la situació del trànsit, també del transport públic. Ho fem amb l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Destaquem la cua que hi ha a la Ronda de Dalt entre Esplugues i la Vall d'Hebron en direcció Besòs, i és que hi ha un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. També provoca retencions en sentit contrari entre Hort i Vall d'Hebron direcció Llobregat. També aturats a la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port a l'altura de la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció direcció Llobregat. A la resta, només algunes aturades a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró, i a la B30 al lateral de la P7 a l'altura de Bellaterra en direcció Girona i a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. A la resta de l'àrea de Barcelona s'intensifica la circulació, però de moment sense gaire retencions. El transport públic sí que es manté encara tallada la circulació de les línies

0: R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers Centre. Per això els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Maçanet-Massanes i en sud entre Sant Andreu i l'aeroport, mentre que el tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 hi ha retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives a causa de la situació meteorològica. S'ha establert també un servei de reforç per carretera entre Terrassa Estació del Nord i Manresa. I d'altra banda, a l'alta velocitat, alguns trens de totes les companyies circulen amb retard de retruc per una incidència a la infraestructura entre Madrid i Andalusia. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Maria Luz. Fins després.
0: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
2: Aquesta tarda tindrem algunes nuvolades, però no tenen res a veure amb la situació que vam tenir ahir. Després d'un matí que encara ha caigut algun ruixat, alguna gota de matinada, sobretot cap a la façana litoral, i a la tarda algunes nuvolades que poden deixar algun ruixat puntual cap al Pirineu més oriental, comarques entre Barcelona i Girona. Més sol cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i encara amb alguns núvols que també ressegueixen la façana litoral i perlitoral. Ha refrescat, s'ha notat aquest descens de la temperatura tot arreu. Ara mateix les màximes més altes, 29 graus al Dover, 28 a l'Aldea, Vinebre 28, 27 a Tarragona, 25, per exemple, també a Barcelona. Per tant, una tarda amb alguna gota, amb algun ruixat, però fenòmens molt puntuals. De cara a divendres, de matinada, altre cop podríem tenir alguns ruixats resseguint la costa, els més intensos davant del mar, però en aquest sector entre el Maresme i el Baix Penedès sí que hi pot haver algun ruixat de matinada, primera hora fregant la mateixa línia de la costa. La resta, cel enterbolit a primera hora del matí, després moltes més estones de sol i a la tarda altre cop algun ruixat cap al nord-est. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire. Els valors més alts, una miqueta com avui, costarà que arribin als 28 o 29 graus. De cara al cap de setmana, temps més estable i temperatures que aniran pujant una mica.
1: Gràcies, Gemma.
3: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Més qüestions. El govern espanyol es compromet a mantenir, algunes de les ajudes per contenir els preus dels combustibles que s'acaben a finals de setembre. És el que el ministre d'Economia ha assegurat avui als sindicats i la patronal amb els quals s'ha reunit per abordar l'impacte econòmic de la guerra de l'Iran. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina després de la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'ha aguditzat i també han escalat els preus. Per això, el ministre d'Economia reconeix que caldrà continuar ajudant les famílies i els sectors afectats, però no concreta cap mesura. Per ara, ha sondejat els agents socials en una reunió que ha durat poc menys d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han demanat mesures per contenir els preus del gas i la benzina, però sobretot han reclamat controls per evitar que les petrolieres acaben fent caixa amb aquestes ajudes. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
5: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
6: En realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando. Porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
4: A la reunió també hi han participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclama ajudes directes als carburants.
1: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i avisa que a l'estiu ja hi ha més persones que a l'hivern que no poden mantenir casa seva una temperatura adequada i que cal adaptar-se al que vindrà. En declaracions a 3CAT Info, la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Irene González, es mostra preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat.
7: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24/2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
1: Demanant que el bo social elèctric, els descomptes en les factures per a les famílies vulnerables, arribi més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura. I també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea.

0: Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant els recels i les amenaces de Trump, aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari no ho fan contra ell. A Estrasburg, Bruno Forte, a Mires.
1: Mark Carney avisa Donald Trump que el Canadà és un país sobirà.
2: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: I entoma el repte de reforçar la relació amb la Unió Europea sense comprometre's, això sí, a convertir-se en un estat associat del club comunitari.
2: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: I si mirem què hi ha a la substància, avui Carney ha ofert a la Unió Europea els minerals crítics i el gas natural liquat del Canadà i ha defensat que hi hagi llibertat de moviment entre europeus i canadencs.
2: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
1: També vol reforçar la cooperació en defensa i tecnologia.
0: El bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria a Suècia 4 dies després de les eleccions. S'obre així la porta perquè la socialdemòcrata Magdalena Andersson, a qui alguns comparen amb Angela Merkel, torni al poder. La diferència final amb el bloc de centre-dreta ha estat només de 3 escons, cosa que demostra la polarització política que viu Suècia, on el debat està molt dominat per la migració, la criminalitat i el deteriorament de l'estat del benestar i les condicions de vida. Andersson ja va ser breument primera ministra el 2022, abans que una coalició conservadora, amb el suport extern de l'extrema dreta, l'expulsés del poder. A les eleccions de diumenge, però, l'extrema dreta va perdre 3 punts en contra de la tendència general que es viu a Europa. Sota aquest govern conservador, Suècia ha aplicat algunes de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa, inclosa la deportació d'adolescents de 18 anys. Anders Lindberg, director editorial polític del diari Aftonbladet, el més llegit a Europa, creu que aquestes polítiques han estat excessives.
3: La part dolenta de la història és que les expulsions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
0: Ara Magdalena Andersson, que és economista, ha d'intentar formar una majoria de govern amb els Verds o el Partit de l'Esquerra, que van ser contraris a l'ingrés de Suècia a l'OTAN. La líder socialdemòcrata, però, ja ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria migratòria i de seguretat. I una darrera qüestió abans dels esports. L'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions a l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa, resident a Barcelona, Marta Borràs narra en el llibre un relat emocional que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar els grans canvis d'Espanya a partir de la transició. Esports. Informació esportiva fins 4:45 de la tarda amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan. El Barça ha tornat aquest matí als entrenaments l'endemà de golejar el Racing de Santander per preparar ja el partit de dissabte al camp del Sevilla de la 7a jornada. A hores d'ara, és dubte el porter Joan García. Ahir el van substituir al descans i els resultats de les proves mèdiques que ha passat avui són tranquil·litzadors i tot plegat ha quedat en unes lleus molèsties al genoll dret. Recordem que un cop finalitzi la 7a jornada, el futbol de la primera divisió s'aturarà pels compromisos de seleccions i la competició tornarà el 9 d'octubre.
5: 3CAT Info.
4: La 7a jornada, per cert, l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i Manolo González creu que és important guanyar abans de l'aturada pels compromisos de les seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
4: Però abans de començar la 7a jornada, avui quedarà tancada la 6a i serà amb 2 partits. A partir de les 7, Betis-Getafe i a 9:15 Màlaga-Villarreal. Ahir s'havia de jugar al Llevant Athletic Club, però el van ajornar per la forta pluja que queia a l'estadi Ciutat de València. Finalment es disputarà el dimecres 21 d'octubre. A la segona divisió, aquest matí hem sentit Quique Álvarez, el tècnic del Girona, a la prèvia del partit de dissabte al camp del Betis. L'entrenador no podrà comptar amb Brian Hill i Justin, que són baixa per lesió, i Abel, que ho és per sanció, i no ha descartat Porto, que pogués tornar a la convocatòria després de 10 mesos de baixa per lesió. D'altra banda, Quique lamenta que la segona divisió no s'aturi per aquests compromisos internacionals. L'entrenador gironí, per als partits contra l'Albacete i el Mallorca, perdrà un mínim de 5 internacionals.
7: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el play-off al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant a l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
4: La qüestió és que Vanatxar anirà amb Ucraïna, Krapitsov i Pichur amb Ucraïna sub-20, Las amb Guinea i Júnior amb la selecció espanyola sub-18. Encara, a més, s'hi podrien afegir Esprill amb Colòmbia i Furtado en Portugal, sub-18. Pel que fa a la Lliga Femenina, el tècnic del Barça, Pere Romeu, ha confirmat que Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà davant l'Alavés, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola.
8: La Serra hem de veure avui l'últim entrenament, però tot pinta que demà podrà estar disponible en l'equip, així que una alegria importantíssima per l'equip, per la resta de companyes, per mi com a entrenador poder-la tenir disponible i esperem que vagi bé.
4: Afegir que la Federació Espanyola de Futbol ha signat un acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya en aquell país entre el 2 i el 6 de febrer. La primera semifinal la jugarà el Barça contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer al camp del Fenerbahçe. L'endemà s'enfrontaran la Real Societat i el Real Madrid a l'estadi on juga el Beşiktaş i la final es disputarà el 6 de febrer a l'Ali Samiyen, l'estadi del Galatasaray.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: El Barça d'handbol juga aquest vespre el seu partit de la segona jornada de la Champions. En aquesta ocasió serà la pista del Montpellier a 9:15. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana.
9: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrastra més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
4: I a Cerdanyola del Vallès ha començat la 5a edició de la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha debutat derrotant Alemanya a la primera jornada de la fase de grups per 0-8. Aquesta tarda tornarà a jugar, serà contra Portugal a 7:15. La selecció catalana masculina, per la seva banda, debutarà aquest vespre a 9:00 davant França.

Són 4:45 de la tarda. Atès que t'info aquesta hora, us estem explicant que dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona, a Barcelona també, obliguen a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats ja estan reparats, però els trens encara no circulen. S'ha posat un servei alternatiu per carretera. Interior defensa que els alerta enviats ahir es van activar quan tocava, en el moment en què les pluges es van tornar perilloses, i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, el Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe va morir arrossegat per l'aigua. El 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. I també us estem destacant que mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats, com Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el preu es dispara als 5.000 euros. En aquesta segona part de l'informatiu tornarem a passar per Estrasburg. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha presentat avui la futura llei europea per restringir l'ús de les xarxes als menors. En sabrem els detalls d'aquí una estona.

0: I encara sobre tecnologia, també passarem per Londres. Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia. Ens ho explicarà el nostre corresponsal, Quim Olivares. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
1: Doncs la tranquil·litat de saber que Joan García, el porter del Barça, només té molèsties lleus al genoll dret, però és dubte per al partit de dissabte al camp del Sevilla. El porter va ser canviat al descans del partit d'ahir entre el Barça i el Llevant i que va acabar 7-2 favorable al conjunt blaugrana.
0: I pel que fa al temps, tarda amb núvols al litoral i prelitoral, també nuvolades al Pirineu i nord-est, on no es descarta algun ruixat i, en canvi, més sol a ponent i al sud. La temperatura ha baixat arreu. Les màximes més altes han arribat als 29 graus. Com us dèiem, dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'Esboranc, que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt, i que al juliol es van passar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Per cert, que un tren de Renfe procedent de Donòstia amb 150 passatgers a bord està aturat a l'alçada de Sant Joan d'Espí per una avaria. Vallbona, Joan García, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Poc abans de les 2 del migdia, tècnics de DIF han acabat la reparació dels dos forats que la pluja va fer al costat de les vies de l'R2 a Vallbona. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No, perquè encara no se sap quan es restablirà el servei de la R11, la R2 i la R2 Nord, perquè ara el que s'ha de fer aquesta tarda és són les marxes, les circulacions de prova. Per entendre'ns, s'ha de fer tot el protocol que es va seguir amb els talls de l'hivern després de l'accident de Gelida i el caos de Rodalies, és a dir, circulació amb personal de DIF, del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, i certificar que es compleixen totes les garanties abans de fer-hi passar combois amb viatgers. Tot això es farà ara a la tarda. El cas és que el punt dels forats fins on hem arribat està només a uns 200 metres, mal comptats, de l'esboranc gros que aquest sí hi va haver el juliol. Un esboranc que es va arribar a passar una grua per les obres de soterrament de la R2 a Vallbona mateix. El que va passar aleshores no és comparable amb els forats d'avui. Aquell va ser molt aparatós. Avui estaríem parlant més aviat d'un moviment de terres, del balast, que és la pedra de les vies que per filtració d'aigua ha fet aquests dos forats, un al costat de l'altre, al costat de les vies, que els tècnics de DIF de moment ja han reparat.
0: Per cert, els xàfecs també han afectat el metro a Barcelona. La línia 4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, tram on s'ofereix servei alternatiu d'autobús. L'andana central de Fabra i Puig tampoc funciona. I el Departament d'Interior defensa l'ús que va fer ahir al vespre dels És Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:15 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Més detalls sobre l'accident mortal a Olivella amb la Montse Gené.
4: La Riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la

0: o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
1: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: 4:45 PM. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Són preus molt elevats que, segons la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, potser es mantindran, però no baixaran. Són declaracions al Catalunya Migdia.
4: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
3: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges ho són més, 5.000. Héctor Simón és director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: El propietari no es destrueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos.
3: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona capital, i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes, és clar, per viure. Canviem de qüestió i tornem a passar ara per Estrasburg. Les xarxes socials no podran oferir continguts de forma infinita als menors d'edat i no es podrà personalitzar l'algoritme. Són les novetats més destacades de la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, vetades als que tinguin menys de 13 anys. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, ha remarcat la importància de la norma fent ella mateixa la presentació. Bruno Forteamiras.
6: És un gest poc habitual. Demostra la importància que la Comissió Europea li dona a aquesta proposta de llei que porta mesos preparant. Von der Leyen diu que és essencial per garantir el benestar dels infants.
7: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
6: La idea és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
7: Esclar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
6: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
3: Carles III adverteix als principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre les conseqüències d'aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
8: Carles III ha demanat als directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, una cooperació i un consens internacional per aprofitar els beneficis de la intel·ligència artificial, però a la vegada també es protegeixi el futur de la humanitat. Sentim Carles III.
9: Aquells en aquest món que valorem profundament la humanitat i el seu component moral vital, busquem amb anhel la vostra garantia que no perdrem el control del nostre destí ni de les nostres ànimes.
8: El monarca defensa que la intel·ligència artificial té el potencial de millorar i salvar vides, especialment en els camps de les ciències de la vida i la medicina, però que cal controlar-la de prop.
9: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans

0: no sigui massa tard.
1: En referir-se als riscos associats a la intel·ligència artificial, Carles III també ha advertit sobre el seu possible impacte en el medi ambient. Aquesta reunió a Escòcia no donarà lloc a acords vinculants.
2: I ens situem ara a la regió de Galilea, al nord d'Israel. Allà els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Magdal Krum, Jordi Brascó.
3: A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan en principi en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
4: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
3: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
5: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
2: Una darrera qüestió abans d'obrir àrea de servei a Tescat Info. Un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona durant les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. El comandament policial ha intervingut aquest matí en la segona sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de malferir Espanyol i d'actuar de manera desproporcionada.
6: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, use los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
2: El responsable policial també ha explicat que van donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Sardenya de Barcelona, era insostenible. Àrea de servei a 3Cat Info, el temps i el trànsit. Comencem actualitzant la situació a carreteres i autopistes catalanes, també el transport públic. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. De moment, les principals retencions es concentren a les rondes. Ara a la ronda litoral, on hi ha una llarga cua entre Zona Franca i el Port i també a l'altura de la Barceloneta, en sentit Besòs, també entre Sant Adrià i Santa Coloma. En direcció Llobregat, una retenció més habitual entre Diagonal Mar i la Barceloneta. A la ronda a dalt, també una cua habitual d'hora punta entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i també entre la Vall d'Hebron i Vallcarca, direcció Llobregat, a causa de les obres que es fan en aquest tram. També aturants pel que fa als accessos a Barcelona, a la C58 i la C33, entre Montcada i Torrebaró, en direcció d'entrada. A la B23, entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. La C17, a Parets del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona, o bé per enllaçar amb la P7. La mateixa P7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, i continua la cua lateral a la B30, a l'altura de Barberà, en direcció Tarragona, a Bellaterra en direcció Girona. A la resta, de moment, poques complicacions per circular i sí que es mantenen incidències al transport públic. Tallada la circulació d'R2 Nord i R11 de Rodalies entre Granollers Centre i Sant Andreu a causa de les pluges d'ahir. Els trens circulen en sentit nord de Granollers Centre, Massanet-Massanes i en sentit sud de Sant Andreu a l'aeroport i el tram tallat es fa un servei alternatiu per carretera. També retards que poden superar els 30 minuts a la línia R4 de Rodalies per causes operatives

0: causa de la situació meteorològica. S'ha establert un servei de reforç per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord. I d'altra banda, a l'alta velocitat, alguns trens de totes les companyies públiques i privades poden circular amb retards per una incidència a la infraestructura de DIF entre Madrid i Andalusia. Més informació al punt de les 5.
1: Gràcies, Mariluz.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Ens fixem ara en la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
3: Avui una tarda molt més estable que no pas la que vam tenir ahir, amb alguna gota que encara es pot deixar escapar, algun ruixat cap al nord-est, després d'una matinada primeríssima hora del matí encara amb alguna gota fregant la costa, o també a mig matí algun ruixat, alguna petita precipitació entre la costa i el prelitoral. Núvols en aquest sector, del Pirineu, de les comarques del nord-est, també la façana litoral i prelitoral, un cel força ennuvolat i, en canvi, més clarianes, més sol cap a la Catalunya central, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. Ha refrescat a tot arreu, s'ha notat. Avui una miqueta més que no pas ahir. Les màximes de moment més altes, 29 graus al Dover, 28 a l'Aldea, 28 a Vinebre, 27 a Tarragona o Sant Romà d'Abella i 25 a Barcelona. De cara a demà mantindrem encara una certa inestabilitat a tocar de la costa, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i de matinada, primera hora del matí, doncs no descartem algun ruixat en aquest sector, entre el Maresme i el Baix Penedès. Durant el matí, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat. Encara algun d'aquests ruixats poden descarregar 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. També divendres a la tarda algun ruixat cap al nord-est i més sol a la resta. No variarà gaire el termòmetre i de cara al cap de setmana les temperatures amb tendència al migdia a recuperar-se una mica.
2: A 3Cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Passen gairebé 5 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda. Més qüestions. Els Mossos han rebut una nova denúncia, i ja són 4, contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. L'home va quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge. Lleida, Noelia Caselles.
8: L'acusat és un home de 30 anys que treballava en diversos centres de fisioteràpia al Segrià i les Garrigues. El van detenir a Juncosa després que 3 dones, pacients de diversos centres, denunciessin que els havia fet tocaments inapropiats durant els tractaments. Ara s'hi suma un altre pacient que també l'ha denunciat davant dels Mossos. De fet, la policia ja preveia que quan el cas es fes públic apareguessin més denúncies. Justament ahir, la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida el va deixar en llibertat amb càrrecs en una causa que està oberta per agressió sexual. S'ha de presentar al jutjat quan sigui requerit.
1: La policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó, 4 a Barcelona. El grup era l'encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algesires i després la traslladaven a Màlaga i Catalunya per carretera amb una flota de vehicles d'alta gamma. Allà es guardaven fins que es traslladaven a altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, apunta on s'han fet els decomisos que hi ha hagut durant el desmantellament de l'organització.
9: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, un altre tipus de droga sintètica, 2 armes de foc i 37 vehicles. I a partir de l'any que ve, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han firmat aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde, Jaume Collboni. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un 16% a la ciutat. Departament d'Interior, Miquel Jarque.
10: A partir del mes de gener, la comissaria de Sarrià incorporarà ja aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la dels Mossos. Després vindran les que estan en els barris més poblats de la ciutat, com ara Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. A partir d'aquí s'aniran licitant les obres perquè el més aviat possible totes ho puguin fer. Tant la consellera com l'alcalde, Jaume Collboni, el consideren un acord històric.
11: El que fem és apropar la

0: seguretat als barris de la ciutat, amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTEs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
1: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla estiu aboca bones dades amb baixades fins al 13 de setembre, generals del 16%, un 24% en furs i un 19% menys de multireincidents.
2: Els vols Girona-Palma d'aquest estiu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació volen que la companyia la mantingui l'any que ve. Girona, Núria Paraire.
3: Els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum durant el juliol i l'agost, amb dos vols setmanals i amb un total de 2.300 seients, segons dades de la Diputació. Hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguén fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
4: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% en un vol només de dos mesos o gairebé dos mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos. Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
3: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant tres mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols, però un 5% menys de passatgers.
2: En marxa la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. La jornada d'avui està marcada per artistes que estrenen espectacles com En Rio, que sentim de fons, Marc Pujol o Bicoco. Birk, Vic, Marc Ruiz.
5: En Rio ha mostrat el seu nou projecte davant dels professionals aquest matí i entusiasmat el públic. Una parella de programadors italians han fet servir les paraules delicato i perfetto. El músic igualadí ha presentat cançons al disc Les mans un niu, sortit del dolor de la separació dels seus pares i l'inici d'una nova relació de parella. El resultat són cançons agradolces i tendres amb colors que a vegades recorden la iaia. La barcelonina Bicoco és una de les artistes que també estrenen format al Mercat de Música Viva de Vic aquesta tarda. I a l'R&B i l'electrònica que ha fet fins ara li afegeix piano i cançó d'autor. També podrem veure el resultat del treball conjunt que han fet el guitarrista basc Xavier Badiola i la contrabaixista catalana Magalí Datzira. Escoltarem les cançons del pròxim disc de Marc Pujol i podrem veure les noves propostes del membre de la Ludwig Band, Lluqui Valverde.
6: Esports.
2: Fins la 5, informació esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan. El Barça masculí de futbol no descansa i aquest matí ha tornat als entrenaments per preparar el partit de dissabte al camp del Sevilla de la setena jornada, l'endemà de golejar el Racing de Santander. A hores d'ara es dubta el porter Joan García. Ahir el van substituir al descans i els resultats de les proves mèdiques que ha passat avui són tranquil·litzadors i tot plegat ha quedat en unes lleus molèsties al genoll dret. Recordem que un cop finalitzi la setena jornada, el futbol de la primera divisió s'aturarà pels compromisos de seleccions i la competició no tornarà fins al 9 d'octubre.
6: 3CAT Info.
7: Però avui quedarà tancada la sisena jornada amb els partits Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 9:45. Ahir s'havia de jugar el Llevant a l'Atlètic Club, però el van ajornar per la forta pluja que queia a l'estadi Ciutat de València. Finalment, es disputarà el dimecres 21 d'octubre. I la setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament. I Manolo González, en la roda de premsa prèvia al partit, creu que és important guanyar abans de l'aturada pels compromisos internacionals.
8: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
7: Pel que fa a la Lliga Femenina, el tècnic del Barça, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu. El Barça femení té temps fins demà a la mitjanit.
9: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
7: Romeu ha confirmat que Clara Serra

0: Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà davant l'Alavés després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola. A la segona divisió masculina aquest migdia hem sentit Quique Álvarez, el tècnic del Girona, a la prèvia del partit de dissabte al camp del Cádiz. L'entrenador no podrà comptar amb Brian Hill i Justin, que són baixa per lesió, i Abel, que ho és per sanció. I no ha descartat Quique que Porto torni a la convocatòria després de 10 mesos de baixa per lesió. D'altra banda, Quique lamenta que la segona divisió no s'aturi pels compromisos de seleccions. L'entrenador del club gironí per als partits contra l'Albacete i el Mallorca perdrà un mínim de 5 internacionals. Benat se n'anirà amb Ucraïna, Krapitsov i Pichur amb Ucraïna sub-20, Las amb Guinea i Júnior amb la selecció espanyola sub-18. I encara s'hi podrien afegir Esprilla amb Colòmbia i Furtado amb la selecció portuguesa sub-18.
1: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no?
0: En clau europea, avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Dels partits que es juguen avui, en destaquem el Real Societat Bournemouth a les 9 del vespre i el Juventus NEC de Nimega també a les 9 del vespre. Afegir que la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a Turquia entre el 2 i el 6 de febrer. La primera semifinal es jugarà al Barça contra l'Atlètic de Madrid i l'endemà s'enfrontaran a la Real Societat i al Real Madrid. Estem parlant de la primera semifinal el 2 de febrer i la segona l'endemà, el 3 de febrer. La final es disputarà el 6 del mateix mes.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: El Barça d'handbol juga aquest vespre el seu partit de la segona jornada de la Champions. En aquesta ocasió serà la pista del Montpellier a 9:15. Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties de l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. Mentrestant, a Cerdanyola del Vallès ha començat la cinquena edició de la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha superat Alemanya la primera jornada de la fase de grups per 0-8 i aquesta tarda tornarà a jugar. Serà contra Portugal a 7:15. La selecció catalana masculina, de la seva banda, debutarà aquest vespre a les 9 davant França. I en tennis, Paula Badosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo, al Brasil. Aquesta matinada ha superat els 700 Justina Mikulskite en 2 sets.
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades d'aquesta tarda de dijous, però comencem fent un cop d'ull al trànsit, equip viari.
4: Les cues més destacables de les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i el Port, en tots dos casos en sentit Besòs, i continuen les complicacions a Rodalies a causa dels aiguats d'ahir.
3: I és que dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona, Barcelona, obliguen a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats ja estan reparats, però els trens encara no circulen. S'ha posat un servei alternatiu per carretera. Interior demana que els desalerts enviats ahir, defensa que els desalerts enviats ahir es van activar quan tocava, en el moment en el que les pluges es van tornar perilloses i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, al Garraf, un home que va travessar la riera amb cotxe va morir arrossegat per l'aigua. El 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. I els aiguats han obligat a suspendre les classes a més de 95.000 alumnes de 10 municipis del País Valencià. L'alerta per pluges afecta també les Illes Balears, especialment Eivissa i Formentera, on Protecció Civil ja ha enviat un SALERT i demana màxima precaució. Els menors de 13 anys no podran fer servir les xarxes socials. Ho preveu la futura llei de la Unió Europea, que prohibirà el desplaçament infinit a les pantalles o que es personalitzi l'algoritme. L'objectiu és que aquestes plataformes siguin més segures i menys addictives. I el primer ministre canadenc Mark Carney vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea sense esmentar la fórmula d'estat associat, com ahir li va proposar a Brussel·les. Diu que una aliança més forta beneficiarà els dos territoris. Des de l'Eurocambra, Carney rebutja les amenaces de Trump, com també ha fet la comissió. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès i Sitges

0: Hectàrees, on el preu es dispara als 5.000 euros. I l'Audiència Nacional aixeca el veto al campament que el govern espanyol ha instal·lat al port de Ceuta per destinar-hi immigrants. El tribunal ha rectificat la seva decisió d'ahir d'aturar la instal·lació per raons d'interès general. La Moncloa celebra el canvi de criteri i apunta que en breu començarà a traslladar-hi els gairebé 2.000 migrants que té pensat encabir-hi.
1: Esports. Joan García només té molèsties lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte al camp del Sevilla. El porter va ser canviat al descans del Barça 7, llevant 2. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, per la seva banda, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu demà a la mitjanit. I el Barça d'handbol visita a 8:45 del vespre al Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: I pel que fa al temps, tarda amb núvols al litoral i prelitoral i també nuvolades al Pirineu i nord-est, on no es descarta algun ruixat, i en canvi més sol a Ponent i al sud. La temperatura ha baixat arreu i les màximes més altes han arribat als 29 graus.
2: 3CAT Info.
0: Són les 5 i 3 minuts, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt a Barcelona i que al juliol es va empassar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. A Vallbona hi ha Joan García amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Poc abans de les 2 del migdia, tècnics de DIF han acabat la reparació dels dos forats que la pluja va fer al costat de les vies de l'R2 a Vallbona. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No, perquè encara no se sap quan es establirà el servei de la R11, la R2 i la R2 Nord, perquè ara el que s'ha de fer aquesta tarda són les marxes, les circulacions de prova. Per entendre'ns, s'ha de fer tot el protocol que es va seguir amb els talls de l'hivern després de l'accident de Gelida i el caos de Rodalies. És a dir, circulació amb personal de DIF, del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, i certificar que es compleixen totes les garanties abans de fer-hi passar combois amb viatgers. Tot això es farà ara a la tarda. El cas és que el punt dels forats fins on hem arribat està només a uns 200 metres, mal comptats, de l'esvoranc gros que aquest sí hi va haver el juliol. Un esvoranc que es va arribar a passar una grua per les obres de soterrament de la R2 a Vallbona mateix. El que va passar aleshores no és comparable amb els forats d'avui. Aquell va ser molt aparatós. Avui estaríem parlant més aviat d'un moviment de terres, del balast, que és la pedra de les vies que per filtració d'aigua ha fet aquests dos forats, un al costat de l'altre, al costat de les vies, que els tècnics de DIF de moment ja han reparat.
0: Uns xàfecs que també han afectat el metro de Barcelona. La línia 4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, tram on s'ofereix servei alternatiu d'autobús, i l'andana central de Fabra i Puig tampoc funciona. Sobre aquestes pluges, Interior defensa l'ús que va fer ahir al vespre dels Esalert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme, i el segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès i també al Baix Llobregat i al Garraf, coincidint amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin prèviament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Per tenir ara més detalls sobre l'incident mortal a la Riera d'Olivella, connectem ara amb Montse Gené.
5: La Riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu

0: conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
1: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
2: Des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis. 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on va arribar a caure 100 litres per metre quadrat, i a l'Hospital Vall d'Hebron la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per acumulació d'aigua. Maria José Badia, directora assistencial de l'hospital, ens detalla el que encara no els funciona.
3: La diàlisi pediàtrica i l'afectació dels ascensors no funcionaran tot el dia i que donen accés a les consultes externes.
2: Aquest matí també hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi. I els forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià, on avui han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana del 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta García.
4: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen Toni i Àngela, veïns de Torrent.
5: Es comença a les 8 i mitja, a les 11 i mitja, a les 12, estic caigant com si no n'hi haguerem demà. Una altra volta en el cor, i estàvem en els 4, sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
6: L'hemos pasado con muchísimo miedo, porque de haber pasado lo que pasamos hace 2 años, pues estábamos en un ahí, pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
4: La vista taronja es va activar al voltant de les 9 del matí i des d'aquest moment se van prendre mesures com ara tancament de parcs i jardins o suspensió de les activitats a l'aire lliure. Les pluges més abundants van començar sobre les 8 de la vesprada, les alert passades les 10 de la nit. El PSPB i Compromís demanen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre esta gestió. El president de la Generalitat es justifica.
7: Nos falta mucha pedagogía, nos falta mucha educación en cuanto a las alertas. Y es algo que llevamos reivindicando mucho tiempo y que tenemos que empezar también a formar a toda la sociedad en general para que cada vez tengamos una mejor información y tengamos clara qué sistemas se emplean.
4: El temporal ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. La EMET situa avui la vista taronja en les comarques del sud i el litoral. S'han suspès les classes en una desena de municipis que deixen avui més de 95.000 estudiants sense classe.
2: I alerta perquè ara les precipitacions afecten les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja hi ha enviat un SALERT demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. I a més també s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura del que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Més qüestions. Les xarxes socials no podran oferir continguts de forma infinita als menors d'edat i no es podrà personalitzar l'algoritme. Són les novetats més destacades de la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, vetades als que tinguin menys de 13 anys. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha remarcat la importància de la norma, fent ella mateixa la presentació. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
9: És un gest poc habitual. Demostra la importància que la Comissió Europea li dona a aquesta proposta de llei que porta mesos preparant. Von der Leyen diu que és essencial per garantir el benestar dels infants.
10: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
9: La idea és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
10: Esclar,

0: que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
1: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
2: I seguim a Estrasburg perquè el Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Trump, aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari, que no ho fan contra ell. Tornem a Estrasburg, Bruno.
1: Mark Carney avisa Donald Trump que el Canadà és un país sobirà.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: I entoma el repte de reforçar la relació amb la Unió Europea sense comprometre's, això sí, a convertir-se en un estat associat del club comunitari.
3: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: I si mirem què hi ha a la substància, avui Carney ha ofert a la Unió Europea els minerals crítics i el gas natural liquat del Canadà i ha defensat que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs.
3: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
1: També vol reforçar la cooperació en defensa i tecnologia.
4: 3CAT Info.
2: Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja ha arribat als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Són preus molt elevats que, segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, potser es mantindran, però no baixaran. Són declaracions al Catalunya Migdia.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
2: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000, ha pujat un 63%. Avui dia, de fet, amb aquells 225.000 euros de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre quadrat, però Sant Cugat i Sitges ho són encara més, 5.000 euros. I algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona, Lloret de Mar és més car que Girona capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes, per viure-hi. És un quart de sis, obrim l'àrea de servei i comencem repassant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs complicacions a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en sentit de sud, perquè hi ha un accident que talla un carril, provoca retencions també en sentit contrari entre Viladecans i Sant Boi, en sentit nord, en direcció Barcelona. Per tant, hi ha retencions en totes dues direccions. També aturats a les entrades de Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró. L'autopista AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, i el lateral de B30 també a Barberà en direcció Tarragona-Bellaterra, direcció Girona. La C59 a Caldes de Montbui a Mollet del Vallès en sentit sud fins al punt d'enllaç amb la C17. També aturants a les rondes de Barcelona, la ronda a dalt amb cua entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, direcció al Nus de la Trinitat, i també de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. I pel que fa a la situació del transport públic, es manté interrompuda la circulació de trens de Rodalies de l'R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Granollers Centre pels aiguats d'ahir. D'altra banda, a l'R4 hi ha retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives a causa de la situació meteorològica. S'ha establert un servei de reforç per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. D'altra banda, a l'alta velocitat, alguns trens de totes les companyies públiques i privades poden circular amb algun retard de retruc perquè hi ha una incidència des d'aquest matí a la infraestructura de DIF entre Madrid i Andalusia. I recordem que el metro de Barcelona també, a causa dels aiguats, la línia L11 funciona només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. Més informació al punt de 2:15.
2: Gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
4: El temps.
2: amb la Gemma Puig.
7: Aquesta tarda tindrem algunes nuvolades, però no tenen res a veure amb

0: la situació que vam tenir ahir. Després d'un matí que encara ha caigut algun ruixat, alguna gota de matinada, sobretot cap a la façana litoral, i a la tarda algunes nuvolades que poden deixar algun ruixat puntual cap al Pirineu més oriental, comarques entre Barcelona i Girona. Més sol cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i encara amb alguns núvols que també ressegueixen la façana litoral i per litoral. Ha refrescat, s'ha notat aquest descens de la temperatura a tot arreu, ara mateix les màximes més altes, 29 graus al Dover, 28 a l'Aldea, Vinebre 28, 27 a Tarragona, 25, per exemple, també a Barcelona. Per tant, una tarda amb alguna gota, amb algun ruixat, però fenòmens molt puntuals. De cara a divendres, de matinada, altre cop podríem tenir alguns ruixats resseguint la costa, els més intensos davant del mar, però en aquest sector entre el Maresme i el Baix Penedès sí que hi pot haver algun ruixat de matinada, primera hora, fregant la mateixa línia de la costa. La resta, cel enterbolit a primera hora del matí, després moltes més estones de sol, i a la tarda altre cop algun ruixat cap al nord-est. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire. Els valors més alts, una miqueta com avui, costarà que arribin als 28 o 29 graus. De cara al cap de setmana, temps més estable i temperatures que aniran pujant una mica.
1: Tresca Info.
2: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
3: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
2: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
3: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
2: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
3: Apialia, la força de vendre junts.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem. I no deixem de ser.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Tresca Info.
12: 5 i 19 minuts, l'Audiència Nacional canvia de parer i autoritza ara el govern espanyol a utilitzar el campament muntat al port de Ceuta per ubicar-hi immigrants. L'endemà de paralitzar-lo, el tribunal ha aixecat la suspensió de l'ús de l'espai un cop estudiats els documents que li ha facilitat el Ministeri de Transports. Els magistrats al·leguen raons d'interès general per reactivar-lo, i és que el campament ha de servir per acollir uns 1.800 migrants, segons el govern espanyol. El ministre a càrrec del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha aplaudit l'agilitat de l'audiència.
13: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos i iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
12: Això mentre el govern espanyol reclama a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns en crisis excepcionals com la viscuda a Ceuta. El ministre de l'Interior li ha traslladat el seu homòleg europeu, amb qui s'ha reunit avui a Madrid. Una petició que arriba hores després que la presidenta Ursula von der Leyen anunciés canvis ja en aquesta línia. A Madrid, Tania Tàpia.
14: Els dos governs, espanyol i europeu, estan d'acord que cal canviar la legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta i Melilla.
15: Con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
14: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol va lent en els retorns, però avui, davant del comissari, reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
12: Per cert, que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui, al matí de Catalunya Ràdio, ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta, Jordi Corbalan.
16: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
17: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en el a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
16: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que amb tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Agustín Duy, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
12: Més qüestions. El govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici de Roger Espanyol, la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir al català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio, fons del Departament de Justícia i de Política Lingüística asseguren que s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. Aquest ha estat el moment en què la professional ha tingut dificultats.
18: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
19: Pot tornar a repetir la pregunta?
18: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
19: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
12: El cert és que la professional forma part del Servei de Traducció dels Tribunals i aquest està contractat pel Departament de Justícia. La licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies a Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que no es tracta d'un cas aïllat.
20: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
12: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però també ha acabat tenint dificultats i els advocats han hagut de traduir-se les preguntes ells mateixos. Doncs bé, en aquest judici, un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona durant les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on la bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. El comandament policial ha intervingut en la segona sessió del judici, que es fa contra els quatre policies nacionals acusats de malferir Espanyol i actuar de manera desproporcionada.
21: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
12: També ha explicat que van donar el vistiplau a l'ús de bales de goma perquè els agents desplaçats consideraven que la situació era insostenible.
22: Esports.
12: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
23: Bona tarda, Agustí. El Barça masculí de futbol no descansa i aquest matí ha tornat als entrenaments per preparar el partit de dissabte al camp del Sevilla, corresponent a la setena jornada. A hores d'ara és dubte el porter Joan Garcia. Ahir el van substituir al descans del partit contra el Racing i els resultats de les proves mèdiques que ha passat avui són tranquil·litzadors i tot plegat ha quedat en unes lleus molèsties al genoll dret. Recordem que un cop finalitzi la setena jornada, el futbol de la primera divisió s'aturarà pels compromisos de seleccions i la competició tornarà el 9 d'octubre.
22: 3CAT Info.
23: I avui quedarà tancada la sisena jornada amb dos partits, el Betis-Getafe a les 7 i el Màlaga-Vilareal a 2:15. Ahir s'havia de jugar el Llevant Atlètic Club, però el van ajornar per la forta pluja que queia a l'estadi Ciutat de València. Finalment, es disputarà el dimecres 21 d'octubre. I la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament. Manolo González creu que és important guanyar abans de l'aturada pels compromisos de seleccions.
24: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
23: Pel que fa a la Lliga Femenina, el tenit del Barça, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu. El Barça femení té temps fins demà a la mitjanit.
25: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí
0: de forma unilateral, sinó que l'expresso al club, que l'expresso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
23: Romeu ha confirmat que Clara Serra Jordi podria tornar a

0: a la convocatòria per jugar demà davant l'Alavés després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola. També afegir que en clau europea avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Dels partits que juguen avui, en destaquem el Real Societat Bournemouth i el Juventus NEC de Nimega. Mentre que la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a Turquia entre el 2 i el 6 de febrer. La primera semifinal la jugarà el Barça contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer al camp del Fenerbahçe. L'endemà s'enfrontaran la Real Societat i el Real Madrid a l'estadi on juga el Beşiktaş i la final es disputarà el 6 de febrer a l'Ali Samiyen, l'estadi on juga habitualment el Galatasaray.
1: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
0: El Barça d'handbol juga aquest vespre el seu partit de la segona jornada de la Champions. En aquesta ocasió serà la pista del Montpellier a 9:15. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties de l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. Mentrestant, a Cerdanyola del Vallès ha començat la cinquena edició de la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha superat Alemanya la primera jornada de la fase de grups per 0-8. I aquesta tarda tornarà a jugar. Serà contra Portugal a 7:15. La selecció catalana masculina, per la seva banda, debutarà aquest vespre a 9:00 davant França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
2: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós, el més important de tot és poder competir, i una Golden Cat doncs té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
0: En waterpolo, el Sabadell masculí viatja cap a Geòrgia, on a partir de demà i fins diumenge jugarà la fase prèvia de la Champions a Tbilisi. Els ballesans jugaran demà davant el Brescia, italià, dissabte, contra el Budva de Montenegro i diumenge a l'Apolo Esport de Tbilisi. Sentim el jugador Sergi Cabanas.
3: Des de fa uns anys l'objectiu del club sempre ha sigut disputar la Champions. Llavors cada cop ens hem trobat amb grups o més fàcils o més difícils. Grup super, super complicat i crec que l'equip està preparat, però clar, ens trobarem una guerra en la que hem de saber gestionar i hem de saber l'objectiu, que és passar de fase.
0: Els dos primers de grup passen a la fase de grups de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa.

0: Són 6:15 de la tarda, moment ara per repassar les informacions més destacades del dia i comencem amb l'estat del trànsit, equip viari.
1: I amb una última hora ha quedat restablert el pas de trens de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, afectat per un esvoranc des d'ahir a la nit a causa dels aiguats. Els trens de l'R2 Nord i R1 es recuperen de forma progressiva, horaris i freqüències de pas habituals. També retards de 30 minuts a la línia R4 per causes operatives arran d'aquests aiguats. D'altra banda, la línia L11 del metro de Barcelona continua funcionant de forma parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A les carreteres destaquem l'autopista del Garraf, la C32, amb retencions de Viladecans a Sant Boi en direcció Barcelona per un accident.
0: Fins ara també us hem explicat que Interior Defensa, que els desalert que va enviar ahir es van activar quan tocaven, el moment en el que les pluges es van tornar perilloses i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, al Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe va morir arrossegat per l'aigua i el 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. I de seguida us explicarem que l'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta de la desprotecció creixent de les famílies vulnerables i reclama mesures urgents per afrontar les onades de calor. L'entitat adverteix que la pobresa energètica afecta més persones a l'estiu que a l'hivern. Es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la CIOTA, que comença demà. Dels 20 milions d'impacte de l'any passat, calculen que es passarà als 40 milions. El 2025 hi van assistir 74.000 persones i van participar més de 500 marques internacionals. I Granyena de Segarra recupera la campana que feia més de 80 anys que no sonava i que ha estat reparant-se durant més d'un any a Àustria. Els veïns d'aquest poble qualifiquen el dia d'històric. Als esports, què destaquem, Ricard?
2: Doncs que Joan Garcia només té molèsties lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte del Barça al camp del Sevilla. El porter va ser canviat al descans del Barça 7 i llevant 2 d'ahir.
0: I pel que fa al temps, tarda amb núvols al litoral i prelitoral i també nuvolades al Pirineu i Nord-Est, on no es descarta algun ruixat i, en canvi, més sol a Ponent i al Sud.

0: La temperatura ha baixat arreu, les màximes més altes han arribat als 29 graus. Cinc i 32 minuts, la circulació de les línies R2 i R11 de Rodalies entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre s'ha restablert després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc, que va aparèixer fa només dos mesos al mateix punt i que al juliol es van passar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies de Montcada. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També està tornant a la normalitat el metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 ja funciona del tot, després que s'hagi hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i també torna a donar servei l'andana central de Fabra i Puig. Aquestes incidències per la pluja a Rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre, on, fins ara que s'ha restablert, Renfe oferia transport alternatiu amb autobusos. Allà hi havia, a Granollers Centre, hi ha la Marta Vallès.
1: Els usuaris de la R2, la R2 Nord i la R11 arriben aquí en autobusos procedents de l'estació de Sant Andreu de Barcelona. A partir d'aquí, si han de seguir viatjant cap al nord, sí que poden tornar a agafar el tren. Des d'aquí, les persones que volen anar en direcció Barcelona també han de circular amb aquests vehicles que Renfe ha posat a la seva disposició. Alguns autobusos fan parades i altres van directes a la ciutat de Barcelona. Això ha generat problemes a molta gent que anava amb presses, persones que tenien una visita al metge, que havien d'agafar un avió, que havien d'entrar a treballar i que avui un altre cop arribarien tard. També els preocupa la tornada, a veure si el servei ja s'ha pogut restablir o s'han de buscar una alternativa o fer servir aquest transport per carretera de Renfe. Hem parlat amb alguns d'aquests viatgers.
2: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà.
3: Jo vinc a Montmeló. Tenir que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
4: I m'he venit aquí per poder coger per Barcelona.
1: Aquesta tarda s'ha viscut un moment de tensió perquè els autobusos no tenen un horari fix. Arriben, s'omplen de gent i van marxant. La gent va pujant i en un moment donat l'autobús és ple i hi ha persones que han de baixar i esperar el següent. Això ha passat amb un home que duia una maleta i que deia que estava a punt de perdre un vol en direcció a Londres des de l'aeroport de Barcelona. Hi ha hagut un moment de forta tensió i el servei de seguretat finalment l'ha pogut tranquil·litzar i ha agafat el següent autobús cap a la ciutat.
0: Encara sobre les pluges, Interior defensa l'ús que va fer ahir al vespre dels S Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 del Barcelonès i el Maresme i el segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Per tenir més detalls de l'incident mortal a la Riera d'Olivella, anem cap allà on hi ha la Montse Jané.
6: La Riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la Riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
7: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
6: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Carles III adverteix als principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre les conseqüències d'aquesta tecnologia. Londres

0: El monarca defensa que la intel·ligència artificial té el potencial de millorar i salvar vides, especialment en els camps de les ciències de la vida i la medicina, però que cal controlar-la de prop.
1: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
0: En referir-se als riscos associats a la intel·ligència artificial, Carles III també ha advertit sobre el seu possible impacte en el medi ambient. Aquesta reunió a Escòcia no donarà lloc a acords vinculants.
2: I encara en plan internacional, el bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria a Suècia 4 dies després de les eleccions. S'obre així la porta perquè la socialdemòcrata Magdalena Andersson, a qui alguns comparen amb Angela Merkel, torni al poder. La diferència final amb el bloc de centre-dreta ha estat només de 3 escons, cosa que demostra la polarització política que viu Suècia, on el debat està molt dominat per la migració, la criminalitat i el deteriorament de l'estat del benestar i les condicions de vida. Andersson ja va ser breument primera ministra el 2022, abans que una coalició conservadora, amb el suport extern de l'extrema dreta, l'expulsés del poder. A les eleccions de diumenge, però, l'extrema dreta va perdre 3 punts en contra de la tendència general que es viu a Europa. Sota aquest govern conservador, Suècia ha aplicat algunes de les polítiques migratòries més restrictives del continent, inclosa la deportació d'adolescents de 18 anys. Anders Lindberg, director editorial polític del diari Aftonbladet, el més llegit a Europa, creu que aquestes polítiques han estat excessives.
3: La part dolenta de la història és que les expulsions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
2: Ara, Magdalena Andersson, que és economista, ha d'intentar formar una majoria de govern amb els Verds o el Partit de l'Esquerra, que van ser contraris a l'ingrés de Suècia a l'OTAN. La líder socialdemòcrata, però, ja ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria migratòria i de seguretat.
4: 3Cat Info.
2: Més coses, el govern espanyol es compromet a mantenir algunes de les ajudes per contenir els preus dels combustibles que s'acaben a finals de setembre. És el que el ministre d'Economia ha assegurat avui als sindicats i la patronal amb els quals s'ha reunit per abordar l'impacte econòmic de la guerra de l'Iran. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina després de la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'ha aguditzat i també han escalat els preus. Per això, el ministre d'Economia reconeix que caldrà continuar ajudant les famílies i els sectors afectats, però no concreta cap mesura. Per ara, ha sondejat els agents socials en una reunió que ha durat poc menys d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han demanat mesures per contenir els preus del gas i la benzina, però sobretot han reclamat controls per evitar que les petrolieres acaben fent caixa amb aquestes ajudes. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
6: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
7: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
5: A la reunió també hi han participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclama ajudes directes als carburants.
2: Mentrestant, l'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i avisa que a l'estiu ja hi ha més persones que a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada i que cal adaptar-se, per tant, al que vindrà. En declaracions a 3Cat Info, la portaveu de l'APE, Irene González, es mostra preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin l'aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat.
8: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
2: Demanant que el bo social elèctric, els descomptes en les factures per famílies vulnerables, arribin a més gent, i recorden que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible. Els Mossos han rebut una nova denúncia i ja en són 4 contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. L'home va quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge. Lleida, Noelia Caselles.
9: L'acusat és un home de 30 anys que treballava en diversos centres de fisioteràpia al Segrià i les Garrigues. El van detenir a Juncosa després que 3 dones, pacients de diversos centres, denunciessin que els havia fet tocaments inapropiats

0: durant els tractaments. Ara s'hi suma un altre pacient que també l'ha denunciat davant dels Mossos. De fet, la policia ja preveia que quan el cas es fes públic apareguessin més denúncies. Justament ahir, la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida el va deixar en llibertat amb càrrecs, en una causa que està oberta per agressió sexual. S'ha de presentar al jutjat quan sigui requerit.
1: I la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó, 4 a Barcelona. El grup era l'encarregat del transport de la droga per carretera, la recollien al port d'Algesires i després la traslladaven a Màlaga i Catalunya per carretera amb una flota de vehicles d'alta gamma. Allà es guardaven fins que es traslladaven a altres pisos. Més qüestions. Es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
2: El primer registre.
3: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
4: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no?, sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
3: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3CAT Info que no està assegurat per a més endavant.
4: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Sea Otter doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
3: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
1: Són 6:15, moment per obrir l'àrea de servei i saber quin és l'estat del trànsit i també del transport públic. Maria Dut García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs sí, comencem parlant del transport públic perquè, com hem avançat abans, segons informar Rodalies, ja ha quedat restablert el pas de trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, que estava afectat per un esvoranc des d'ahir a la nit a causa dels aiguats. Ara els trens de les línies R2 Nord i R11 han de recuperar de forma progressiva els horaris i les freqüències de pas habituals. Recordem que també hi ha retards a la línia R4, que poden superar els 30 minuts per causes operatives a causa d'aquesta situació meteorològica d'ahir. S'ha establert un servei de reforç per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord. Al metro, la línia L11 continua funcionant de forma parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana també pels aiguats d'ahir. I a l'alta velocitat ferroviària, alguns trens de totes les companyies circulen amb retard de retruc perquè hi ha una incidència a l'infraestructura de DIF entre Madrid i Andalusia. Pel que fa a les carreteres, destaquem un accident a l'autopista del Garraf, la C32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat en direcció Barcelona. Talla un carril, provoca retencions des de Viladecans i hi ha més cua en sentit a sud en direcció Castelldefels amb lentitud i aturades des del Prat de Llobregat a la B20 i fins la C32 a Sant Boi en sentit a sud. A la resta, aturades més o menys habituals d'hora punta a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró. La B23 d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal. Autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida i a Sant Joan d'Espí direcció Barcelona. La mateixa B23 de Molins de Rei al Papiol en sentit nord per enllaçar amb l'autopista AP7. La mateixa AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Barcelona-Tarragona. Al lateral la B30 també a Barberà en sentit sud a Bellaterra en sentit nord. La mateixa C58 entre Sabadell sud i Sant Quirze en totes dues en direccions. C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. La C17 a Parets del Vallès en sentit sud i la C60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró. Pel que fa a les rondes, aturats a la ronda de l'entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació al punt de les 6.
1: Gràcies, fins ara.
5: Fins ara.
6: El temps.
1: amb la Gemma Puig.
2: Avui una tarda molt més estable que no pas la que vam tenir ahir, amb alguna gota que encara es pot deixar escapar, algun ruixat cap al nord-est, després d'una matinada primeríssima hora del matí, encara amb alguna gota fregant la costa, o també a mig matí algun ruixat, alguna petita precipitació entre la costa i el prelitoral. Núvols en aquest sector, del Pirineu, de les comarques del nord-est, també la façana litoral i prelitoral, un cel força ennuvolat i, en canvi, més clarianes, més sol, cap a la Catalunya central, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. Ha refrescat a tot arreu, s'ha notat. Avui una miqueta més que no pas ahir. Les màximes de moment més altes, 29 graus al Dover, 28 a l'Aldea, 28 a Vinebre, 27 a Tarragona o Sant Romà d'Abella i 25 a Barcelona. De cara a demà, mantindrem encara una certa inestabilitat a tocar de la costa, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i de matinada, primera hora del matí, doncs no descartem algun ruixat en aquest sector, entre el Maresme i el Baix Penedès. Durant el matí, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat. Encara algun d'aquests ruixats poden descarregar 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. També divendres a la tarda, algun ruixat cap al nord-est i més sol a la resta. No variarà gaire el termòmetre i de cara al cap de setmana les temperatures amb tendència al migdia a recuperar-se una mica.
1: Cinc i 49 minuts, el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazz Sig, local històric del Raval, vinculat a l'escola Taller de Músics. El club justament s'havia d'inaugurar demà, amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat. Guim Cifré era fill i net d'una saga de dibuixants i il·lustradors. El seu avi, Guillem Cifré, va ser el creador del reporter Tribulete i el seu pare, conegut com a Cifré, també va ser un conegut dibuixant de l'emblemàtica revista El Víbora.
6: 3CAT Info.
1: Més coses. Tortosa, al Baix Ebre, comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'una de les figures més importants que ha donat a la ciutat, Abu Bakr al-Tutrurchi, jurista i intel·lectual clau a l'època andalusí i molt desconegut avui dia. Tortosa, Jordi Barranca.
7: Parlem d'un jurista, filòsof i escriptor que difonia idees com l'equitat, la justícia o la modèstia al segle XI. La commemoració de la seva mort s'emmarca en un context com l'actual, en què l'extrema dreta està en auge. Arturo Gaya és el comissari de la commemoració.
8: Aquest recordar a l'Abu Bakr al-Tutrurchi mos servisca com una eina integradora per a una societat que avui necessita tant aquestes eines, esta cohesió, treballar per la convivència, per la fraternitat i, en definitiva, treballar contra este odi.
7: El mateix Gai ha fet un disc a partir dels poemes que el filòleg Miquel Àngel Llorenç va adaptar a la mètrica catalana actual.
9: El seu principal llibre es diu Xirai al-Muluk, que és la llanterna dels prínceps, que és un tractat per a intentar influir en el govern d'Alexandria. Moltes vegades esquitxa els seus arguments amb poemes. Jo, en llegir-los, veia que esdevenien poemes universals, clàssics i atemporals.
7: La ciutat recordarà el Tortoixí a través de xerrades, conferències, concerts i una visita guiada, i també a les escoles, perquè no s'oblidi el seu llegat.
1: I Granyena de Segarra ha recuperat avui la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Dia de celebració, Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que ha pujat la campana a dalt del campanar de l'església de Santa Maria. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'avui d'històric.
11: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'hi imagina.
12: Especial en el sentit de que jo l'he sentit tocar, però per on estava esquerdada, que feia un soroll molt, molt especial i dient que havia mort algú al poble. Avui la podrem veure d'un avançar que diem.
13: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
10: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns, que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació. Un fuster del municipi n'ha refet el Jou, un municipi, Granyena de Segarra, de 150 habitants, satisfets perquè ja han recuperat el so d'una de les dues campanes de l'església.
1: I avui també comença el Barcelona Gallery Week, en el festival amb què les galeries donen el tret de sortir de la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats, tant locals com internacionals, amb visites guiades, xerrades o mostres efímeres de petit format, les anomenades Flash, Montse Mas.
14: Un dels grans reclams d'aquesta 12a edició és Eulàlia Valldosera, referent conceptual present al Reina Sofia i al Manac, que torna a una galeria de Barcelona després de 16 anys. Ho fa a Àngels

0: Barcelona amb la seva primera mostra gràfica, dibuixos on l'artista connecta amb tot allò que és imperceptible a simple vista, com el de la flor que obre el recorregut.
1: I de sobte miro el dibuix i hi havia un globus de llum que em vaig espantar i vaig dir, oh, a veure, a part de ser un dibuix, això és una càrrega de vida, una càrrega que jo la vaig poder veure en forma com de bombolla. I allà vaig canviar també la meva mirada cap a què és una obra d'art, no? Quin potencial té. Et pot enfonsar o et pot elevar la vibració.
0: També sobresurten les internacionals Munira al Sol i Anna Jota i de l'àmbit local Francesc Torres, Maria Prats o el jove lleidatà Joan Paller, que s'estrena al certamen amb peces inspirades en la cultura que consumeix.
2: Coses que són de baixa cultura, molt cutres, i coses que són molt d'alta cultura també. L'obra d'un filòsof o de Shakespeare o de, no? O d'un cineasta de culte.
0: Paller és la gran aposta d'enguany a la galeria ADN, que dirigeix Miguel Ángel Sánchez. Pel fundador de l'espai, la cita és una festa de l'art i també una oportunitat de negoci.
3: Normalment les galeries són espais més buits, amb poca visita, més silenciosos, i llavors tenir un cap de setmana que tens des del dijous gent que entra i entra i entra, doncs la veritat és que fa goig. I també intentem fer una mica de negoci.
0: Per segon any, el Barcelona Gallery Weekend també inclou el programa Flash, 12 mostres efímeres de només 4 dies, com el pop-up de la Galeria Palma 12 a la seu de Food Cultura al Poble Nou, dedicat al món artístic i gastronòmic d'Antoni Miralda.
4: Esports.
5: Falten pràcticament 5 minuts per les 6 de la tarda. És hora de repassar els esports amb Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Agustí. El Barça masculí de futbol no descansa i avui ha tornat als entrenaments per preparar el partit de demà passat dissabte al camp del Sevilla corresponent a la 7a jornada. A hores d'ara, és dubte el porter Joan García. Ahir el van substituir al descans del partit contra el Racing de Santander i els resultats de les proves mèdiques que ha passat avui són tranquil·litzadors i tot plegat ha quedat en unes lleus molèsties al genoll dret. Recordem que un cop finalitzi la 7a jornada aquest cap de setmana, el futbol de la primera divisió s'aturarà pels compromisos de seleccions i la competició tornarà el 9 d'octubre.
4: 3CAT Info.
6: Avui, per cert, quedarà tancada la 6a jornada amb els partits Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 9:15. Ahir s'havia de jugar al Llevant Atlètic Club, però el van ajornar per la forta pluja que queia sobre València. Finalment, aquest enfrontament es disputarà el dimecres 21 d'octubre. I la 7a jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i Manolo González, el seu entrenador, creu que és important guanyar abans d'aquesta aturada pels compromisos internacionals.
7: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
6: Pel que fa a la Lliga femenina, el tècnic del Barça, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu. El Barça femení té temps fins demà a la mitjanit.
8: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
6: Romeu ha confirmat que Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria després d'un mes lesionada. A la segona divisió masculina, avui hem sentit Quique Álvarez, el tècnic del Girona, a la prèvia del partit de dissabte al camp del Cádiz. L'entrenador no podrà comptar amb Brian Hill i Justin, que són baixa per lesió, i Abel, que ho és per sanció. No ha descartat, però, que Porto torni a la convocatòria després de 10 mesos de baixa per lesió. D'altra banda, Quique lamenta que la segona divisió no s'aturi per aquests compromisos de seleccions. L'entrenador del club gironí, per als partits contra l'Albacete i Mallorca, perdrà un mínim de 5 internacionals.
9: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
6: Benat se n'anirà amb Ucraïna, Krapitsov i Pichur amb Ucraïna sub-20, Las amb Guinea i Júnior amb Espanya sub-18. Encara s'hi podrien afegir Esprilla amb Colòmbia i Furtado amb Portugal. sub-18. En clau europea, avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Dels partits que es juguen avui, destaquem el Real Societat Bournemouth a les 9 del vespre i a la mateixa hora el Juventus NEC de Nimega. Mentre que la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a Turquia entre el 2 i el 6 de febrer. La primera semifinal la jugarà el Barça contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer al camp del Fenerbahçe. L'endemà s'enfrontaran la Real Societat i el Real Madrid a l'estadi on juga el Beşiktaş. La final es disputarà el 6 de febrer a la Lima Samiyen, l'estadi del Galatasaray.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: El Barça d'handbol juga aquest vespre el seu partit de la segona jornada de la Champions. En aquesta ocasió serà la pista del Montpellier a partir de 9:15. Sentim Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana.
10: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrastra més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
6: Carlos Ortega, per aquest partit, recupera Aleix Gómez. Mentrestant, a Cerdanyola del Vallès ha començat una cinquena edició de la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha superat aquest migdia a Alemanya a la primera jornada de la fase de grups per 0-8 i aquesta tarda tornarà a jugar. Serà 6:45 contra Portugal. La selecció catalana masculina, per la seva banda, debutarà aquest vespre a les 9 davant França. I Paula Badosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil. Aquesta matina ha superat els 16ens de final la lituana Justina Mikulskite per 2-7, 6-3 i 6-2.
4: Trescat Info.
11: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi, en direcció a Barcelona, per un accident. Afecta el sentit contrari amb retencions des de la B20 a Cornellà i fins a Sant Boi, en direcció a Castelldefels. També llargues cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
11: I encara sobre mobilitat, també us destaquem que la circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'esvoranc que hi va haver al juliol durant les obres del soterrament de les vies. Sobre les pluges d'ahir, Interior defensa que els S Alert enviats es van activar quan tocava, en el moment en què les pluges es van tornar perilloses, i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, al Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe va morir arrossegat per l'aigua. El 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. Polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. El govern admet que és un despropòsit i que està disposat a prendre mesures. També us parlarem d'habitatge. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats, com Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el preu es dispara als 5.000 euros. Els Mossos d'Esquadra incrementaran efectius en policia de proximitat i posaran en marxa un pla contra les bandes llatines. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior en la primera compareixença en comissió dels dos nous càrrecs dels Mossos, Ferran López i Sílvia Catà. I en l'àmbit internacional us destacarem que el primer ministre canadenc, Mark Carney, vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea sense esmentar la fórmula d'estat associat, com ahir li va proposar Brussel·les. Diu que una aliança més

0: Forta beneficiarà els dos territoris. Des de l'Eurocambra, Carney rebutja les amenaces de Trump, com també ha fet la comissió. I en cultura, l'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions a l'Espanya de la transició. L'obra rebrà una dotació de 18.000 euros i es publicarà el 7 d'octubre.
1: Esports.
2: Joan García només té molestes de lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte del Barça al camp del Sevilla. El porter va ser canviat ahir al descans del Barça 7-2. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu demà a la mitjanit. I a l'agenda esportiva del dia, en vol el Barça visita 3:45 del vespre al Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: Pel que fa al temps, tard amb núvols al litoral i prelitoral i també nuvolades al Pirineu i nord-est, tot no es descarta algun ruixat i, en canvi, més sol a ponent i al sud. La temperatura ha baixat arreu. Les màximes més altes han arribat als 29 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a 3CAT Info fins les 7 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Som-hi, com us dèiem, la circulació de les línies R2 i R11 de Rodalies entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre s'ha restablert, després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt i que al juliol es van passar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies de Montcada. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També està tornant a la normalitat el metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 ja funciona del tot després que s'hagi hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. També torna a donar servei l'andana central de Fabra i Puig. Sobre les pluges d'ahir, Interior defensa l'ús que va fer dels avisos és alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Anem ara a Olivella per tenir més detalls de l'accident mortal a la Riera del Poble, Montse Gené.
4: La Riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la Riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
5: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
4: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: El govern diu que està disposat a prendre mesures després que, en la sessió d'avui del judici de Roger Español, la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio, fonts del Departament de Justícia i el de Política Lingüística,

0: lingüística, asseguren que s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. Aquest ha estat el moment en què la professional ha tingut dificultats.
1: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
2: Pot tornar a repetir la pregunta?
1: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
2: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals i aquest està contractat pel Departament de Justícia. La licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que no es tracta d'un cas aïllat.
3: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats i els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. I un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona durant les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. El comandament policial ha intervingut aquest matí en la segona sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de malferir Espanyol i actuar de manera desproporcionada.
4: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El responsable policial també ha explicat que van donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Sardenya de Barcelona, era insostenible. 3CAT Info. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Són preus molt elevats que, segons la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, potser es mantindran, però no baixaran. Són declaracions al Catalunya Migdia.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: Hem calculat un exemple amb què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges ho són encara més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Propietat no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos.
0: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona, Lloret de Mar ja és més car que Girona capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes, per viure. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra obren una nova etapa amb més policia de proximitat i més recursos per investigar. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon, que també ha dit que la nova etapa comptarà amb un pla contra les bandes llatines. L'anunci s'ha fet a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, al costat del nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Parlament, Miquel Jarque.
7: Amb els nous nomenaments, el de Catà per la jubilació d'Esquius, el de López per la dimissió de Trapero per motius personals, Parlon assegura que s'incrementaran els mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat.
8: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
7: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
9: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
7: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
10: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
7: Els tres compareixents han subratllat que en aquesta nova etapa els canvis han estat sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: L'Audiència Nacional canvia de parer i autoritza ara el govern espanyol a utilitzar el campament muntat al port de Ceuta per ubicar-hi immigrants. L'endemà de paralitzar-lo, el tribunal ha aixecat la suspensió de l'ús de l'espai un cop estudiats els documents que li ha facilitat el Ministeri de Transports. Un sindicat policial va demanar aturar la instal·lació amb l'argument que no s'hi podien garantir unes condicions de seguretat i els magistrats hi veuen raons d'interès general perquè la instal·lació no es paralitzi. Aquest campament, segons el govern espanyol, ha de servir per acollir uns 1.800 immigrants. El ministre a càrrec del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha aplaudit l'agilitat de l'audiència.
11: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
0: Avui el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en situacions excepcionals com la de Ceuta. Així li ha traslladat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, al seu homòleg europeu amb qui s'ha reunit a Madrid. Ahir mateix la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensava també mecanismes perquè els estats poguessin afrontar crisis com aquestes. Un quart de set de la tarda, és moment d'obrir àrea de servei a 3cat Info. Comencem actualitzant la situació pel que fa a la mobilitat, carreteres, autopistes, també transport públic. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Doncs es mantenen les aturades habituals d'hora punta, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada fins a Torre Baró, l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, l'autovia 2 a Cornellà en direcció Barcelona, en direcció Lleida, i a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, la mateixa B23 entre Molins de Rei i el Papiol en direcció l'enllaç amb la P7, la mateixa P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30, on també hi ha retencions a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona. També aturants a la C59, a Palau-Solità i Plegamans i a Caldes de Montbui en sentit nord, a la C60, Argentona en direcció Mataró, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, o bé per enllaçar amb la P7, la C32 sud i la B20, la Pota Sud, des de Cornellà fins a Sant Boi en direcció Castelldefels. I a les rondes de Barcelona, llargues cues a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta, també de Poble Nou a Diagonal Mar i també entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturants des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. I el transport públic, en recordem que els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies recuperen de forma progressiva horaris i freqüències de pas habituals després que fa poca estona que ha quedat restablerta la circulació entre Sant Andreu i Montcada, afectada per l'esvoranc d'ahir a la nit a causa dels aiguats. A l'R4 encara hi ha els retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives i per això també hi ha un reforç per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. El metro L11 funciona de forma parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, també a causa dels aiguats. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
12: Fins ara.
0: El temps, Gemma Puig.
13: Aquesta tarda tindrem algunes nuvolades, però no tenen res a veure amb la situació que vam tenir ahir. Després d'un matí que encara ha caigut algun ruixat, alguna gota de matinada, sobretot cap a la façana litoral, i a la tarda algunes nuvolades que poden deixar algun ruixat puntual cap al Pirineu més oriental, comarques entre Barcelona i

0: Girona. Més sol cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i encara amb alguns núvols que també ressegueixen la façana litoral i perlitoral. Ha refrescat, s'ha notat aquest descens de la temperatura tot arreu. Ara mateix les màximes més altes, 29 graus al Dover, 28 a l'Aldea, Vinebre 28, 27 a Tarragona, 25, per exemple, també a Barcelona. Per tant, una tarda amb alguna gota, amb algun ruixat, però fenòmens molt puntuals. De cara a divendres, de matinada, altre cop podríem tenir alguns ruixats resseguint la costa, els més intensos davant del mar, però en aquest sector entre el Maresme i el Baix Penedès sí que hi pot haver algun ruixat de matinada a primera hora fregant la mateixa línia de la costa. La resta, cel enterbolit a primera hora del matí, després moltes més estones de sol i a la tarda altre cop algun ruixat cap al nord-est. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire. Els valors més alts, una miqueta com avui, costarà que arribin als 28 o 29 graus. De cara al cap de setmana, temps més estable i temperatures que aniran pujant una mica.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Passant 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda, més qüestions. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant els recels i les amenaces de trama, aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra ell. A Estrasburg, Bruno Forte Amiras.
3: Mark Carney avisa Donald Trump que el Canadà és un país sobirà.
4: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
3: I entoma el repte de reforçar la relació amb la Unió Europea sense comprometre's, això sí, a convertir-se en un estat associat del club comunitari.
4: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
3: I si mirem què hi ha a la substància, avui Carney ha ofert a la Unió Europea els minerals crítics i el gas natural liquat del Canadà i ha defensat que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs.
4: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
3: També vol reforçar la cooperació en defensa i tecnologia.
2: I abans de la cultura també hem de parlar del polèmic àtic de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid i va posar a la venda. Es queda sense comprador. Segons l'empresa pública que gestiona l'immoble, no han rebut cap oferta per un pis que el govern madrileny va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'àtic d'alta categoria havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot el president espanyol Pedro Sánchez han acusat Isabel Díaz Ayuso d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
2: L'escriptora Marta Borràs ha guanyat el premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions a l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa, resident a Barcelona, Marta Borràs narra al llibre un relat emocional que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar els grans canvis d'Espanya a partir de la transició.
5: La protagonista, que la tenéis ahí en la portada, se llama Clara. Empieza siendo como adolescente, se va de un pueblo, ciudad del Pirineo, a vivir a Zaragoza y empieza en eso, en los años mediados de los 70, justo cuando muere Franco y empieza a cambiar la sociedad de ese momento.
2: Segons el jurat, l'autor ha construït un univers narratiu on s'entrellacen amb naturalitat qüestions com la memòria, el desig, la intimitat i la pèrdua. El manuscrit s'ha imposat a més de 1.200 originals i rebrà una dotació de 18.000 euros. Les Leopardes es publicarà el 7 d'octubre a la col·lecció Andanzas de l'editorial Tusquets. I Care Santos publica Buidar la casa, que aborda l'absència, la memòria i el llegat que deixen les coses petites. És una mena de dietari íntim amb una protagonista que s'enfronta a la feina inevitable de buidar la casa familiar després de la mort de la mare. Així inicia un viatge emocional on cada pertinença es converteix en una porta oberta a la memòria, un dels temes centrals de l'escriptura de l'autora.
6: Crec que vaig començar a escriure per retenir

0: aquest pànic a que les coses desapareguin, a que la memòria es perdi, i això també penso que està a tot el que he escrit a la vida, a tot, el més personal i el menys, però aquesta com obsessió, no? perquè la literatura retingui allò que d'altra manera es perdria.
1: Buidar la casa forma una mena de díptic amb el seu llibre anterior, L'amor que passa, on va reconstruir la història d'amor dels seus pares. Crem!

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sol explora el llibre La família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones, amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana, Ediciones B ho fa en castellà, amb traducció que ha fet el mateix autor. Esports. Fins 6:45 de la tarda i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. El Barça masculí de futbol no descansa i aquest matí ha tornat als entrenaments per preparar el partit de dissabte al camp del Sevilla de la setena jornada. A hores d'ara, és dubte el porter Joan García. Ahir el van substituir al descans del partit contra el Racing de Santander i els resultats de les proves mèdiques que ha passat aquest matí són tranquil·litzadors i tot plegat ha quedat en unes lleus molèsties del genoll dret. Recordem que un cop acabi aquesta setena jornada, el futbol de la primera divisió s'aturarà pels compromisos de seleccions i la competició tornarà el 9 d'octubre. 3CAT Info. Avui quedarà tancada la sisena jornada amb els partits Betis-Getafe, que començarà a les 7, i el Màlaga-Villarreal, que ho farà 9:45. Ahir s'havia de jugar el Llevant-Atlètic Club, però el van ajornar per la forta pluja que queia sobre València. Finalment, aquest enfrontament es disputarà el dimecres 21 d'octubre. I la setena jornada l'obrirà demà mateix l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Manolo González creu que és important guanyar abans de l'aturada pels compromisos de seleccions i també diu que han après la lliçó de la derrota amb el Rayo Vallecano.
4: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo, como hemos hecho, y a ganar el partido.
3: Pel que fa a la Lliga Femenina, el tècnic del Barça, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu. El club té temps fins demà a la mitjanit.
5: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
3: Romeu ha confirmat que Clara Serra-Jordi podria tornar a la convocatòria. En clau europea, avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Dels partits que juguen avui, destaquen a partir de les 9 el Real Societat Bournemouth i el Juventus NEC de Nimega. Afegir que la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a aquest país entre el 2 i el 6 de febrer. La primera semifinal la jugarà el Barça contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer. L'endemà s'enfrontaran la Real Societat i el Real Madrid. La final es disputarà el 6 de febrer a l'Ali Samiyen, l'estadi del Galatasaray.
6: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: El Barça d'handbol juga aquest vespre el seu partit de la segona jornada de la Champions. En aquesta ocasió visita el Montpellier a 9:15. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, recupera per aquest partit Aleix Gómez. Mentrestant, a Cerdanyola del Vallès ha començat la cinquena edició de la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha superat Alemanya a la primera jornada de la fase de grups per 0-8 i aquesta tarda tornarà a jugar. Serà contra Portugal a 6:45. La selecció catalana masculina, per la seva banda, debutarà aquest vespre a les 9 davant França. En tenis, Paula Badosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi Als vuitens de final del torneig de São Paulo, al Brasil, serà a 8:15, com a mínim, hora d'inici. I Marc Márquez, parlem ara de motors, ja se centra aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria de motociclisme. El de Cervera estrenarà co-lideratge del Mundial i envia un missatge als seus rivals.
2: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
7: M'agrada tenir més pressió, normalment em dona més motivació, sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
2: I'm feeling a bit better.
3: I en waterpolo, el Sabadell viatja avui cap a Geòrgia, on a partir de demà, fins diumenge, jugarà la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi. Els ballesans jugaran demà davant el Brescia, dissabte, el Budva de Montenegro i diumenge a l'Apollo Store de Tbilisi. Sentim Sergi Cabanàs, jugador del Sabadell.
8: Des de fa uns anys l'objectiu del club sempre ha sigut disputar la Champions. Llavors cada cop ens hem trobat amb grups o més fàcils o més difícils. Grup super, super complicat i crec que l'equip està preparat, però clar, ens trobarem una guerra en la que hem de saber gestionar i hem de saber l'objectiu, que és passar de fase.

0: Són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. Equip viari, Mariluz García, quina és la situació del trànsit a aquesta hora?
1: Bona tarda, doncs destaquem les cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B23 des d'Esplugues, autovia 2 a Cornellà, direcció Lleida, i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, ronda litoral de zona franca a la Barceloneta.
0: També relacionat amb la mobilitat, us estem explicant que la circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'esvoranc que hi va haver el juliol durant les obres del soterrament de les vies. I relacionat amb les pluges d'ahir, el Departament d'Interior defensa que els S-alerta enviats es van activar quan tocava, en el moment en què les pluges es van tornar perilloses i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, al Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe va morir arrossegat per l'aigua. El 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. També ens estem fent ressò de la polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. El govern admet que és un despropòsit i que està disposat a prendre mesures. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que l'Aliança contra la Pobresa Energètica alerta de la desprotecció creixent de les famílies vulnerables i reclamen mesures urgents per afrontar les onades de calor. I parlarem de música en directe. El Festival B arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum de Barcelona. Coneixerem el més destacat de la seva programació. I quan faltin 5 minuts de les 7 arribaran els esports. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda,
0: amb quin
2: Joan.
0: Argument destacat?
2: Doncs Joan Garcia, que només té molèsties lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte del Barça al camp del Sevilla. El porter va ser canviat ahir al descans del Barça 7, llevant 2.
0: I pel que fa al temps, seguirà el cel mig ennuvolat al litoral i al prelitoral i les nuvolades que han anat creixent al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Les màximes més altes vorejaran els 39 graus. Demà, un front ens deixarà alguns ruixats a la costa central i a la tarda al nord-est. Tramuntana i mestral als dos extrems i calor a ratlla. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc, que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt. Com us dèiem, però, aquesta circulació en aquestes vies ja s'ha pogut restablir després que s'hagi hagut de tallar a causa de les pluges d'ahir. Els xàfecs també han afectat el metro a Barcelona. La línia 4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, tram on s'ofereix servei alternatiu d'autobús, i l'andana central de Fabra i Puig tampoc funciona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Canviant de qüestió, el govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici de Roger Espanyol la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio, fonts del Departament de Justícia i el de Política Lingüística asseguren que s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. Aquest ha estat el moment en què la professional ha tingut dificultats.
4: Poc abans.
5: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
6: Pot tornar a repetir la pregunta?
5: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
6: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, por favor.
0: El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals i aquest està contractat pel Departament de Justícia. La licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Ana Suárez, assegura que no es tracta d'un cas aïllat.
4: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats i els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui al matí de Catalunya Ràdio ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta, Jordi Corbalan.
7: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
8: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
7: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que amb tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Bustinduy, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
0: Passen 7 minuts de 6:45 de la tarda. Les xarxes socials no podran oferir continguts de forma infinita als menors d'edat i no es podrà personalitzar l'algoritme. Són les novetats més destacades de la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, vetades als que tinguin menys de 13 anys. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, ha remarcat la importància de la norma fent ella mateixa la presentació. Tornem a Estrasburg. Bruno Forteamides.
9: És un gest poc habitual. Demostra la importància que la Comissió Europea li dona a aquesta proposta de llei que porta mesos preparant. Von der Leyen diu que és essencial per garantir el benestar dels infants.
10: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
9: La idea és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures.

0: convocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre les conseqüències d'aquesta tecnologia. Londres, Quim Oliveres.
1: Carles III ha demanat als directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, una cooperació i un consens internacional per aprofitar els beneficis de la intel·ligència artificial, però a la vegada també es protegeixi el futur de la humanitat. Sentim Carles III.
2: Aquells en aquest món que valorem profundament la humanitat i el seu component moral vital, busquem, a Manel, la vostra garantia que no perdrem el control del nostre destí ni de les nostres ànimes.
1: El monarca defensa que la intel·ligència artificial té el potencial de millorar i salvar vides, especialment en els camps de les ciències de la vida i la medicina, però que cal controlar-la de prop.
2: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
1: En referir-se als riscos associats a la intel·ligència artificial, Carles III també ha advertit sobre el seu possible impacte en el medi ambient. Aquesta reunió a Escòcia no donarà lloc a acords vinculants.
0: I ens situem ara a la regió de Galilea, al nord d'Israel. Els àrabs allà hi són majoria i veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Magdal Krum, Jordi Brascó.
3: A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Magdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan en principi en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
4: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
3: Aquí tothom té clar qui culpar de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Magdal Krum, ho lamenta.
5: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: 3 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó, 4 a Barcelona. El grup era l'encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algesires i després la traslladaven a Màlaga i Catalunya per carretera amb una flota de vehicles d'alta gamma. Allà es guardaven fins que es traslladaven a altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, apunta on s'han fet els decomisos que hi ha hagut durant el desmantellament de l'organització.
7: En Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia una important capacitat logística amb tallers mecànics i empreses de lloguer de cotxes propis. Això ha dificultat la investigació, com ha apuntat Luis Amaro, és inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
8: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, un altre tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i avisa que a l'estiu ja hi

0: Hi ha més persones que a l'hivern que no poden mantenir casa seva una temperatura adequada i que cal adaptar-se al que vindrà. En declaracions a 3Cat Info, la portaveu de l'Aliança, Irene González, es mostra preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat.
1: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
0: Demanen que el bo social elèctric, els descomptes en les factures per a famílies vulnerables, arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura. I també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible. 6:45 de la tarda, és moment d'obrir una nova àrea de servei a 3Cat Info. I comencem repassant la situació pel que fa a la mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara cues als principals accessos a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada fins a Torre Baró en direcció d'entrada. També la C58 a l'altura de Ripollet, igualment direcció Barcelona, i l'antitud entre Badia i Sabadell Sud en direcció Terrassa. La B23 aturada al tram final entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. L'autovia A2 amb l'antitud de Cornellà, direcció Lleida. A la C32 Sud, autopista del Garraf, aturats a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels. També l'antitud a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30 al lateral, on hi ha cua a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra en direcció Girona. També queden petites aturades a la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme. A les rondes encara també llargues retencions, la ronda a dalt congestionada entre Esplugues i Horta en sentit en Besòs, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port, entre la Barceloneta i Poble Nou, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Diagonal Mar a la Barceloneta, direcció Llobregat. Una llarga cua també a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. El transport públic, recordem que els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies continuen recuperant de forma gradual els horaris i les freqüències de pas habituals després que ha quedat restablert el pas de trens entre Sant Andreu, Montcada i Reixac, afectat per l'esvoranc d'ahir a la nit per les pluges. A l'R4 encara retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives, també a causa d'aquesta situació meteorològica. Hi ha un servei de reforç per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. El metro, l'L11, continua funcionant de forma parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, igualment a causa dels aiguats d'ahir a la nit. I a l'alta velocitat ferroviària, alguns trens de totes les companyies circulen amb retard de retruc perquè hi ha una incidència a l'infraestructura de DIF entre Andalusia i Madrid. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
2: Fins ara.
0: El temps, Gemma Puig.
3: Continuarem en les properes hores amb aquest cel una miqueta més ennuvolat cap al Pirineu, Prepirineu. Han anat creixent algunes nuvolades i no descartem algun ruixat que es pugui deixar escapar cap al nord-est. Alguna gota ara entre el Gironès i el Baix Empordà, precipitacions febles, també núvols que es mantenen entre la costa i el prelitoral central i, en canvi, més sol cap a la Catalunya central, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. Pel que fa a les temperatures, avui han quedat més baixes que no pas ahir. Els valors més alts no han acabat d'arribar ni als 30 graus, 29,6 al Dover, 29 a Vinebre, 28 a Benissanet, a l'Aldea, Sant Romà de Vella, 28, Serós, també 28, o a Castell d'Aro. Per tant, temperatures força ratlles, aquesta calor molt moderada. De cara a aquestes properes hores i de matinada, tornarem a tenir una mica més d'inestabilitat demà al matí i al mig fins al migdia, de ruixats cap a la façana litoral, entre el Maresme i el Tarragonès. Algun ruixat, alguna tronada que pot ser localment intensa en aquest sector, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i un cel enterbolit durant el matí i a la tarda, més sol cap al terç oest, i altre cop la possibilitat d'algun ruixat cap al nord-est. Poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que no variaran gaire. Les màximes més altes els hi costarà d'arribar als 30 graus i tindrem aquesta calor moderada, força ratlla, molts valors entre els 24 i els 26 o 27 graus. A cara al cap de setmana, encara que sigui lentament, la temperatura amb tendència a recuperar-se una mica.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 7 de la tarda a 3CAT Info. Obrim plana cultural. El promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i és responsable de la reobertura del Jazz Sí, local històric del Raval vinculat a l'escola Taller de Músics. El club justament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat. Guim Cifré era fill i net d'una saga de dibuixants i il·lustradors. El seu avi, Guillem Cifré, va ser el creador del Reporter Tribulete. I el seu pare, conegut com a Cifré, també va ser un conegut dibuixant de l'emblemàtica revista El Víbora. Parlem ara de música. El Festival B arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum amb Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Per primer cop, el festival s'allarga a 3 dies fins dissabte amb més de 30 artistes dedicats a la música emergent i alternativa. Clàudia Roses.
7: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica i està format gairebé íntegrament per artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el seu disc Spanish Leather, fusió de tradició, pop i electrònica. Rusowski, el seu pop experimental. Young Beef, una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. I Maria Arenal, la seva mirada singular. Sé que hay cosas que me digo. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza, Muxca, Sanjijuelas del Guadiana i Claudio Montana. Dins l'aposta pel talent emergent, el festival compta amb Biznaga, Ángeles Toledano, Alosa i Tarchi. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs i propostes de club, amb sons que van del bass i els ritmes africans, el techno i el reggaeton, amb noms com Kasi, Jazzy i Patata Un Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara queden entrades de dia al web oficial del festival. Construirà un
0: castillo. Més qüestions de l'actualitat cultural. Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Agatha Roca o Miriam Mukles són alguns dels noms propis de la nova temporada de la Heartbreak Hotel. La sala de Badal de Barcelona aposta enguany per les adaptacions literàries i l'excel·lència actoral. Marta Vives.
8: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada, el seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
9: La solidesa dins de la programació i també dins de la ciutat, en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent i la casa també està deixant unes marques o unes petjades molt característiques, no?
8: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos, amb Biel Duran i Francesc Capinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades, com Retorna a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, que es podrà veure durant les festes de Nadal, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys 15 minuts abans que comenci la funció. Rigola explica l'objectiu.
9: Per, d'alguna manera, facilitar encara més aquesta entrada en el món del teatre.
8: La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Miriam Mukles i Joan Santís.
0: 7 restaurants del districte de Nou Barris a Barcelona han organitzat el Tasta Nou Barris, una jornada que vol posar en valor no només l'oferta gastronòmica del districte, sinó també el tracte que ofereixen els seus establiments. Es farà el dissabte 26 de setembre, en plenes festes de la Mercè, des de les 12 del migdia fins a la mitjanit. Cada restaurant oferirà 2 plats que els visitants podran acompanyar amb una bona selecció de vins catalans o cervesa i que podran gaudir mentre escolten la música de diferents artistes i discjòqueis de la ciutat. D'aquesta manera es vol posar Nou Barris al centre de Barcelona i descentralitzar la ciutat. Jordi Herpes és el gerent d'un dels 7 restaurants que l'organitzen, el Cinco Hermanos.
10: Ja s'està aconseguint, eh? Nosaltres ja som Barcelona. Jo penso que la diferència del restaurant de Nou Barris que són casa. El tracte, el caliu, la manera de tractar el client és molt més intensa. La relació és molt més familiar i potser que sigui l'única cosa que sí que podem donar lliçons de restauració als demés.
0: Els altres organitzadors de la fira també són establiments força coneguts pels barcelonins, el 23 Gastrobar, Casa Angelita, l'Esquinica, l'Hostalet, Ovante i Chapeldun. El següent pas abans que s'acabi l'any és convertir-se en una associació i continuar treballant per promoure la cuina i els restaurants de Nou Barris. I avui comença el Barcelona Gallery Weekend, el festival amb què les galeries donen el tret de sortida de la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats, tant locals com internacionals, amb visites guiades, xerrades o mostres efímeres de petit format, les anomenades Flash. Montse Mas.
7: Un dels grans reclams d'aquesta 12a edició és Eulàlia Valldosera, referent conceptual present al Reina Sofia i al MNAC, que torna a una galeria de Barcelona després de 16 anys. Ho fa a Àngels Barcelona amb la seva primera mostra gràfica, dibuixos on l'artista connecta amb tot allò que és imperceptible a simple vista, com el de la flor que obre el recorregut.
11: I de sobte miro el dibuix i hi havia un globus de llum que em vaig espantar i vaig dir, oh, a veure, a part de ser un dibuix, això és una càrrega de vida, una càrrega que jo la vaig poder veure en forma com de bombolla. I allà vaig canviar també la meva mirada cap a què és una obra d'art, no? Quin potencial té. Et pot enfonsar o et pot elevar la vibració.
7: També sobresurten les internacionals Munira al Sol i Anna Jota i de l'àmbit local Francesc Torres, Maria Prats o el jove lleidatà Joan Paller, que s'estrena al certamen amb peces inspirades en la cultura que consumeix.
12: Coses que són de baixa cultura, molt cutres, i coses que són molt d'alta cultura, també. L'obra d'un filòsof o de Shakespeare o de, no? O d'un cineasta de culte.
7: Paller és la gran aposta d'enguany a la galeria ADN, que dirigeix Miguel Ángel Sánchez. Pel fundador de l'espai, la cita és una festa de l'art i també una oportunitat de negoci.
13: Normalment les galeries són espais més buits, amb poca visita, més silenciosos, i llavors tenir un cap de setmana que tens des del dijous gent que entra i entra i entra, doncs la veritat és que fa goig. I també intentem fer una mica de negoci.
7: Per segon any, el Barcelona Gallery Weekend també inclou el programa Flash, 12 mostres efímeres de només 4 dies, com el pop-up de la Galeria Palma 12 a la seu de Food Cultura al Poble Nou, dedicat al món artístic i gastronòmic d'Antoni Miralda.
4: Esports.
0: Fins a les 7 i amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
14: Bona tarda, Joan. El Barça masculí de futbol no descansa i aquest matí ha tornat als entrenaments per preparar el partit d'aquest dissabte al camp del Sevilla corresponent a la 7a jornada. A hores d'ara, el dubte és el porter Joan García. Ahir el van substituir al descans del partit contra el Racing de Santander i els resultats de les proves mèdiques que ha passat aquest matí són tranquil·litzadores i tot plegat ha quedat en unes lleus molèsties al genoll dret. Recordem que un cop acabi la 7a jornada, el futbol de la primera divisió s'aturarà pels compromisos de seleccions i la competició tornarà el 9 d'octubre.
4: 3CAT Info.
14: Avui quedarà tancada la 6a jornada amb els partits Betis-Getafe, que és a punt de començar a les 7 del vespre, i el Màlaga-Villarreal, que ho farà a 2:15. Ahir s'havia de jugar el Llevant Athletic Club, però el van ajornar per la forta pluja que queia sobre l'estadi Ciutat de València. Finalment, aquest duel es disputarà el dimecres 21 d'octubre. Però la 7a jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Manolo González creu que és important guanyar abans de l'aturada pels compromisos de seleccions i també diu que han après la lliçó de la derrota amb el Rayo Vallecano.
15: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo como hemos hecho y a ganar el partido.
14: Pel que fa a la Lliga Femenina, el tècnic del Barça, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu. El club té temps fins demà a la mitjanit.
16: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expresso al club, que l'expresso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
14: La Federació Espanyola de Futbol, per la seva banda, ha signat avui l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a Turquia entre el 2 i el 6 de febrer del 2027. La primera semifinal la jugarà el Barça contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer al camp del Fenerbahçe. L'endemà s'enfrontaran la Real Societat i el Real Madrid a l'estadi on juga el Beşiktaş. I la final es disputarà el 6 de febrer a l'Ali Semillen, l'estadi del Galatasaray.

0: Galatasaray.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: El Barça d'handbol juga aquest vespre el seu partit de la segona jornada de la Champions. En aquesta ocasió serà la pista del Montpellier a 8:45 del vespre. L'entrenador blaugrana Carlos Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. Mentrestant, a Cerdanyola ja està en marxa la 5a edició de la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. La selecció catalana femenina està a punt de començar el seu partit contra Portugal en el segon partit de la fase de grups. Primers instants d'aquest enfrontament, empat a 0 al marcador. Aquest matí, el combinat català ha superat Alemanya la primera jornada per 0-8. La selecció catalana masculina, per la seva banda, debutarà aquest vespre a les 9 davant França. En tennis, Pau Lavadós s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo, al Brasil. Serà a partir de 7:45 del vespre. En waterpolo, el Sabadell masculí viatja avui cap a Geòrgia, una partida demà, i fins diumenge jugarà la fase prèvia de la Champions a Tbilisi. S'enfrontarà al Brescia, el Budva de Montenegro i la Polo Sport de Tbilisi.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull al trànsit equip viari.
3: Continuen les cues a les principals entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B23 des d'Esplugues i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, la ronda litoral des de Diagonal i fins a Horta, la ronda de dalt des de Diagonal fins a Horta, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port.
2: Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats, com Sant Cugat del Vallès o Sitges, on el preu es dispara als 5.000 euros. L'Audiència Nacional permet ara que el govern espanyol utilitzi el campament ubicat al port de Ceuta per destinar-hi migrants. El tribunal ha rectificat la seva decisió d'ahir d'aturar la instal·lació i argumenta raons d'interès general. La Moncloa celebra el canvi de criteri i apunta que aviat començarà a traslladar-hi gairebé 2.000 migrants. Polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol, que es farà audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. El govern admet que és un despropòsit i que està disposat a prendre mesures. La circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'esvoranc que hi va haver el juliol durant les obres del soterrament de les vies. Els Mossos d'Esquadra incrementaran efectius en policia de proximitat i augmentaran els recursos per investigar. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior en la primera compareixença en comissió dels dos nous càrrecs dels Mossos, Ferran López i Sílvia Catà. I el bloc de centre-esquerres ha guanyat les eleccions de Suècia segons els resultats ja definitius de les eleccions de diumenge després del descens de l'extrema dreta. La socialdemòcrata Magdalena Andersson pot tornar al poder després de 4 anys de govern conservador en què s'han aplicat polítiques migratòries molt restrictives.
1: Esports.
0: Joan Garcia només té molèsties lleus al genoll dret i és dubte per al partit de dissabte del Barça al camp del Sevilla. El porter blaugrana va ser canviat ahir al descans del Barça 7 llevant 2. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu demà a la mitjanit, mentre que el Barça d'handbol visita avui a 8:45 del vespre al Montpellier en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
2: I pel que fa al temps, seguirà el cel mig ennuvolat al litoral i al prelitoral i les nuvolades que han anat creixent al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Les màximes més altes vorejaran els 39 graus. Demà, un front ens deixarà alguns ruixats a la costa central i a la tarda al nord-est, tramuntana i mestral als dos extrems i calor a ratlla.
1: Trescat Info.
2: Són les 7:03, us informa Agustí Serrat.
1: Trescat Info.
4: Trescat Info.
2: Mai com ara havia sigut tan

0: Car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Són preus molt elevats que, segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, potser es mantindran però no baixaran. Són declaracions al Catalunya Migdia.
1: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: Hem calculat un exemple amb què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000, ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 euros de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats, perquè Barcelona és cara, 4.600 euros al metre quadrat, però Sant Cugat i Sitges ho són encara més, 5.000 euros al metre quadrat. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, en parla a Catalunya Ràdio.
2: Propietato no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos.
0: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona, Lloret de Mar ja és més car que Girona capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes, per viure-hi.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional canvia de parer i autoritza ara el govern espanyol a utilitzar el campament muntat al port de Ceuta per ubicar immigrants. L'endemà de paralitzar-lo, el tribunal ha aixecat la suspensió de l'ús de l'espai un cop estudiats els documents que li ha facilitat el Ministeri de Transports. Un sindicat policial va demanar aturar la instal·lació amb l'argument que no s'hi podien garantir unes condicions de seguretat i els magistrats hi veuen raons d'interès general perquè la instal·lació no es paralitzi. Aquest campament, segons el govern espanyol, ha de servir per acollir uns 1.800 migrants. El ministre a càrrec del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha aplaudit l'agilitat de l'audiència.
4: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos i iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
0: Sobre aquesta crisi, avui el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en situacions excepcionals com la de Ceuta. Així li ha traslladat el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, al seu homòleg europeu amb qui s'ha reunit a Madrid. Ahir mateix, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensava també mecanismes perquè els estats poguessin afrontar crisis com aquestes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reclamat una presència permanent de Frontex, l'Agència Europea de Control de Fronteres, a Ceuta i a Melilla. I per cert que el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria i que no discuteixi la sobirania espanyola sobre Ceuta. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi han votat en contra.
3: 3CAT Info.
0: El govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici de Roger Espanyol la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio, fons del Departament de Justícia i el de Política Lingüística asseguren que s'ho miraran amb preocupació i admeten que és un despropòsit. Aquest ha estat el moment en què la professional ha tingut dificultats.
5: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
6: Pot tornar a repetir la pregunta?
5: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
6: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
0: El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals i aquest està contractat pel Departament de Justícia, pel mateix govern. La licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que no es tracta d'un cas aïllat.
7: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però

0: també ha acabat tenint dificultats i els advocats han hagut de traduir les preguntes ells mateixos. Doncs bé, en aquest judici, un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona durant les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar l'ull a l'activista Roger Espanyol. El comandament policial ha intervingut aquest matí en la segona sessió del judici que es fa contra quatre policies nacionals acusats de malferir Espanyol i actuar de manera desproporcionada.
1: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El responsable policial també ha explicat que van donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Sardenya de Barcelona, era insostenible. Més coses. Els Mossos d'Esquadra obren una nova etapa amb més policia de proximitat i més recursos per investigar. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, al costat del nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. La comissària també ha dit que la nova etapa comptarà amb un pla contra les bandes llatines. Parlament, Miquel Jarque.
2: Amb els nous nomenaments, el de Catà per la jubilació d'Esquius, el de López per la dimissió de Trapero per motius personals, Parlon assegura que s'incrementaran els mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat.
3: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
2: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
2: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
5: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
2: Els tres compareixents han subratllat que en aquesta nova etapa els canvis han estat sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: 7 i 11 minuts, la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre s'ha restablert, segons ha informat Rodalies, a través de les xarxes socials, després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només dos mesos al mateix punt i que al juliol es van passar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies de Montcada. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També ha tornat a la normalitat el metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, però ara ja funciona del tot i l'andana central de Fabra i Puig a la línia 1 torna a donar servei. Només queda una parada afectada, que és l'estació de Can Cuiàs a la línia L11. I encara sobre les pluges, Interior defensa l'ús que va fer ahir al vespre dels S-Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme i el segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i també al Garraf. Aquest va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: La Montse Gené ens dona més detalls d'aquest incident mortal a la Riera d'Olivella.
7: la Riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges.

0: Des del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
1: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
2: És pràcticament un quart de vuit del vespre, moment d'obrir l'àrea de servei i començar mirant quin és l'estat ara mateix a les carreteres i al transport públic. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs ja millora força la situació a les carreteres. Pel que fa a vies d'accés a Barcelona, només queden aturades a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. També queden petites retencions a la B30, al lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, i a Bellaterra, en sentit nord, fins al punt d'enllaç amb la C58. A la resta d'accessos a Barcelona, la circulació pràcticament normalitzada. I pel que fa a les rondes, encara persisteix la congestió a la ronda de dalt entre Diagonal i Horta en sentit en Besòs i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc i també a l'altura de Sant Adrià sentit Besòs i entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, especialment en direcció d'entrada a la capital catalana. Al transport públic, els trens de l'R2 Nord i R11 continuen recuperant progressivament horaris i freqüències de pas habituals després de reparat l'esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per les pluges d'ahir. A l'R4 encara retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives. Per això hi ha també un servei de reforç per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord. I el metro, l'L11, continua funcionant de forma parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, també a causa dels forts aiguats d'ahir. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
4: El temps.
5: Continuarem en les properes hores amb aquest cel una miqueta més ennuvolat cap al Pirineu, Prepirineu. Han anat creixent algunes nuvolades i no descartem algun ruixat que es pugui deixar escapar cap al nord-est. Alguna gota ara entre el Gironès i el Baix Empordà, precipitacions febles, també núvols que es mantenen entre la costa i el prelitoral central i, en canvi, més sol cap a la Catalunya central, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. Pel que fa a les temperatures, avui han quedat més baixes que no pas ahir. Els valors més alts no han acabat d'arribar ni als 30 graus, 29,6 al Dubé, 29 a Vinebre, 28 a Benissanet, a l'Aldea, Sant Romà de Vella, 28, Seròs, també 28, o a Castell d'Aro. Per tant, temperatures força ratlles, aquesta calor molt moderada. De cara a aquestes properes hores i de matinada, tornarem a tenir una mica més d'inestabilitat demà al matí i al mig. Primers al migdia, de ruixats cap a la façana litoral, entre el Maresme i el Tarragonès. Algun ruixat, alguna tronada que pot ser localment intensa en aquest sector, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i un cel enterbolit durant el matí a la tarda, més sol cap al terç oest, i altre cop la possibilitat d'algun ruixat cap al nord-est. Poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que no variaran gaire. Les màximes més altes els hi costarà d'arribar als 30 graus i tindrem aquesta calor moderada, força ratlla, molts valors entre els 24 i els 26 o 27 graus. A cara al cap de setmana, encara que sigui lentament, la temperatura amb tendència a recuperar-se una mica.
4: A 3CAT Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: 7 i 18 minuts. El Canadà vol estrenyar els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, que va dir ahir von der Leyen, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant els

0: recels i les amenaces de Donald Trump a aquesta iniciativa, ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari i diu que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fortegamires.
1: Mark Carney avisa Donald Trump que el Canadà és un país sobirà.
2: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: I entoma el repte de reforçar la relació amb la Unió Europea sense comprometre's, això sí, a convertir-se en un estat associat del club comunitari.
2: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: I si mirem què hi ha a la substància, avui Carney ha ofert a la Unió Europea els minerals crítics i el gas natural liquat del Canadà i ha defensat que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs.
2: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
1: També vol reforçar la cooperació en defensa i tecnologia.
0: I seguim a Estrasburg perquè les xarxes socials no podran oferir continguts de forma infinita als menors d'edat i no es podrà personalitzar l'algoritme. Són les novetats més destacades de la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, vetades als que tinguin menys de 13 anys. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha remarcat la importància de la norma fent ella mateixa la presentació, Bruno.
1: És un gest poc habitual. Demostra la importància que la Comissió Europea li dona a aquesta proposta de llei que porta mesos preparant. Von der Leyen diu que és essencial per garantir el benestar dels infants.
3: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: La idea és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
3: Esclar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
1: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
0: Encara a plana internacional, el bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria electoral a Suècia després del recompte del vot exterior en els comicis de diumenge. La líder socialdemòcrata Magdalena Andersson ja ha obert negociacions per formar govern de coalició, com ha anunciat en un missatge a les xarxes socials.
4: Ja hi ha negociacions en marxa per formar un nou govern i, tal com he dit, vull liderar Suècia amb un nou esperit de cooperació, allunyant-me del conflicte pel conflicte cap a un camí basat en la unitat i la comunitat. I vull veure una nova era de cooperació entre els partits polítics.
0: Andersson haurà de compartir govern almenys amb els Verds i el Partit de l'Esquerra, formacions contràries a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, formalitzada pel govern conservador sortint. Aquesta economista, qui es compara amb Angela Merkel, ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria migratòria i en seguretat, i es proposa, segons diu, obrir una nova etapa al país de cooperació i per reactivar l'economia i reduir la taxa d'atur. El bloc d'esquerres ha obtingut 176 diputats a les eleccions de diumenge, 3 més que el bloc de dreta i extrema dreta. Els separen apenas 50.000 vots.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. El govern espanyol es compromet a mantenir algunes de les ajudes per contenir els preus dels combustibles que s'acaben a finals de setembre. És el que el ministre d'Economia ha assegurat avui als sindicats i la patronal, amb els quals s'ha reunit per abordar l'impacte econòmic de la guerra de l'Iran. Madrid, Dani Sainz de AJA.
6: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina després de la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'ha aguditzat i també han escalat els preus. Per això, el ministre d'Economia reconeix que caldrà continuar ajudant les famílies i els sectors afectats, però no concreta cap mesura. Per ara, ha sondejat els agents socials en una reunió que ha durat poc menys d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han demanat mesures per contenir els preus del gas i la benzina, però sobretot han reclamat controls per evitar que les petrolieres acaben fent caixa amb aquestes ajudes. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
7: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan haciendo acopio de beneficis de una forma absolutamente irresponsable.
8: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
6: A la reunió també hi han participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclama ajudes directes als carburants.
0: I l'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor i avisa que a l'estiu ja hi ha més persones que a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada i que cal adaptar-se al que vindrà. En declaracions a 3Cat Info, la portaveu de l'APE, Irene González, es mostra preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva.
9: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24/2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
0: Demanant que el bo social elèctric, els descomptes en les factures per a famílies vulnerables, arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura.
5: Esports.
0: Falten 5 minuts per 7:45. Moment per repassar l'actualitat esportiva amb Damià Aguilar. Bona tarda.
10: Bona tarda. De la 6a jornada de la primera divisió de futbol hi ha dos partits. El 22 de la primera part, Betis i Getafe empaten a 0. A partir de 10:15, Màlaga-Villarreal. El Llevant Atlètic Club s'ha ajornat a l'octubre pels aiguats a la zona. El líder Barça, les proves que li han fet el porter Joan Garcia són tranquil·litzadores, tot just té molèsties al genoll dret, però és dubte per jugar dissabte al camp del Sevilla i potser per més endavant. I és que el seleccionador espanyol De La Fuente dona demà la llista per als pròxims partits de la Nations League, i seran 4 partits, el primer Anglaterra-Espanya el 26 de setembre a Wembley. La 7a jornada de primera l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx a les 9 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. Omar és baixa per sanció. Manolo González, el tècnic, creu que és important guanyar abans de 3 setmanes d'aturada per seleccions.
11: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
10: A la Lliga F, el tècnic blaugrana Pere Romeu espera poder fitxar una defensa abans de demà a la mitjanit, quan s'acaba el termini.
12: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
10: Demà a les 8 a la Ves Barça per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista. A la segona divisió masculina, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, no podrà comptar per lesió a Cádiz amb Brian Hill i Justin i Abel per sanció.
13: Hem de intentar fer-los notar que davant tenen un bon equip, que ve a guanyar, que té ambició, que si volen guanyar ho passaran malament, i aquesta és la sensació que han de tenir, no? Fer-los notar a ells pues, la posició en què estan o la situació en què estan, no? Perquè si no ho fem així, jo crec que, torno a dir, és el primer pas per poder perdre el partit.
10: Porto pot tornar a la convocatòria després de 10 mesos de baixa per lesió. Quique ha lamentat que la segona divisió no s'aturi. El Girona perdrà 5 internacionals per jugar contra l'Albacete i el Mallorca. Avui hi ha 9 partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa de Futbol. Ara mateix en joc 2 partits a punt d'arribar al descans. Lepski de Sofia 0, Salzburg 1, Iofi Creta 1, Hoffenheim 0. Més tard a les 9 hi ha un Juventus Nècnic Mega i un Reial Societat Bournemouth. La Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a Turquia entre el 2 i el 6 de febrer. El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
5: 3Cat Info.
10: El Barça d'handbol jugarà a partir de 9:15 el segon partit de la fase de grups de la Champions a la pista del Montpellier. És un partit que podreu seguir per l'Esport 3. Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez. El guanyador serà líder del grup E. Mentrestant, Marc Márquez defensa aquest cap de setmana a Àustria la seva condició de líder de MotoGP i ja envia missatges als rivals.
14: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
15: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
14: I'm feeling a bit better.
10: A Cerdanyola del Vallès hi ha 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció nacional femenina ha superat Alemanya per 0-8 i ara mateix està jugant i guanyant per 0-1 Portugal amb gol de Marina Codina quan falten 4 minuts i mig perquè aquest partit s'arribi al descans i que l'està oferint l'Esport 3. La selecció nacional masculina s'enfronta a França a les 9 del vespre. En waterpolo, el Sabadell masculí ha viatjat cap a Geòrgia, on a partir d'aquest divendres jugarà la fase prèvia de la Champions a Tbilisi. Els vallesans jugaran demà divendres contra el Brescia, dissabte contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi. Els dos primers de grup passen a la fase de grups de la Champions, on hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. La Federació Internacional d'Automobilisme confirma la suspensió del Rally d'Aràbia Saudita, que havia de ser la cursa que tanqués el calendari del Mundial a mitjan novembre. Tot i això, la prova es disputarà igualment dins del calendari del Campionat de Rallis del Pròxim Orient.

0: Són dos quarts de vuit del vespre. Repassem ara algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que el preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. L'Audiència Nacional permet ara que el govern espanyol utilitzi el campament ubicat al port de Ceuta per destinar-hi immigrants. El tribunal ha rectificat la seva decisió d'ahir d'aturar la instal·lació i argumenta raons d'interès general. La Moncloa celebra el canvi de criteri i apunta que aviat començarà a traslladar-hi gairebé 2.000 migrants. I la circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'Esboranc que hi va haver el juliol durant les obres del soterrament de les vies. I de seguida us explicarem que un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. I Eduard Sol explora el vessant més desconegut de la figura de la mare en el seu debut literari El Niu, que es publica avui. El guionista de Casa en Flames s'endinsa en la família, el dol i també la sexualitat. Els esports, quin és el titular destacat, Damià?
1: Doncs que ara mateix tenim esport en directe. És un partit que ofereix l'esport 3 de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. La selecció nacional catalana està guanyant per 0-2 Portugal. Falten 2 minuts perquè aquest partit arribi al descans. Hi ha en joc un partit de la primera divisió de futbol. Minut 28 de la primera part, Betis 0, Getafe 0.
0: I pel que fa al temps, seguirà el cel mig ennuvolat al litoral i al prelitoral i les nuvolades que han anat creixent al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Les màximes més altes vorejaran els 29 graus. Demà, un front ens deixarà alguns ruixats a la costa central i a la tarda al nord-est. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i calor a ratlla. Set i 32 minuts. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Són preus molt elevats que, segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, potser es mantindran, però no baixaran. Són declaracions al Catalunya Migdia.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000, ha pujat un 63%. Avui dia, de fet, amb aquells 225.000 euros de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. I és que Barcelona és cara, ja val 4.600 euros al metre quadrat, però a Sant Cugat i a Sitges ho són encara més, 5.000 euros al metre quadrat. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili,

0: Gili n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
1: La propietat no es destrueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos.
0: I algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona, Lloret de Mar ja és més car que Girona capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes, per viure-hi. Doncs bé, a Madrid, el polèmic àtic de luxe que va comprar la comunitat i que va posar a la venda es queda sense comprador. Segons l'empresa pública que gestiona l'immoble, no han rebut cap oferta per un pis que el govern madrileny va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i que ara es vol treure de sobre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'àtic d'alta categoria havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot el president espanyol Pedro Sánchez han acusat Isabel Díaz Ayuso d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I un altre dels temes destacats de la tarda és que l'Audiència Nacional ha canviat de parer i autoritza ara el govern espanyol a utilitzar el campament muntat al port de Ceuta per ubicar immigrants. L'endemà de paralitzar-lo, el tribunal ha aixecat la suspensió de l'ús de l'espai un cop estudiats els documents que li ha facilitat el Ministeri de Transports. Un sindicat policial va demanar aturar la instal·lació amb l'argument que no s'hi podien garantir unes condicions de seguretat i els magistrats hi veuen raons d'interès general perquè la instal·lació no es paralitzi. Aquest campament, segons el govern espanyol, ha de servir per acollir uns 1.800 immigrants. El ministre a càrrec del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha aplaudit l'agilitat de l'audiència.
2: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
0: Sobre aquesta crisi, avui el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en situacions excepcionals com la de Ceuta. Així li ha traslladat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al seu homòleg europeu, amb qui s'ha reunit a Madrid. Ahir mateix, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensava també mecanismes perquè els estats poguessin afrontar crisis com aquestes. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reclamat una presència permanent de Frontex, l'Agència Europea de Control de Fronteres, a Ceuta i Melilla. I per cert que el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria i que no discuteixi la sobirania espanyola sobre Ceuta. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi han votat en contra.
3: 3CAT Info.
0: La circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Central s'ha restablert, segons ha informat Rodalies a través de les xarxes socials, després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvorant que va aparèixer fa només dos mesos, al mateix punt, i que al juliol es van passar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies de Montcada. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També ha tornat a la normalitat el metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, però ara ja funciona del tot, i l'andana central de Fabra i Puig, a la línia 1, torna a donar servei. Només queda una parada afectada, l'estació de Can Cuyàs, a la línia L11.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 7:37, la Universitat de Barcelona condiciona l'augment de places de medicina previst per al curs que ve a l'arribada imminent de l'augment de pressupostos compromès pel govern. Aquesta ampliació forma part del pla de la Generalitat per augmentar en un 50% les places de medicina a Catalunya al 2031. Segons la previsió de l'executiu, a partir del curs vinent, les quatre universitats públiques que fan estudis de medicina augmentaran en 110 el nombre de places als propers quatre cursos. El gruix d'aquestes places anirà a la UB i la UAB, els dos campus més grans de Catalunya, però el rector de la UB, Joan Guàrdia, avisa que el pressupost encara no està definit i sense aquest pressupost no podran tirar endavant l'ampliació.
4: Quin impacte té això? Els nostres hospitals han d'assumir més estudiants, les nostres aules han d'assumir més estudiants, necessitem més recursos. Quan tinguem la confirmació per part del govern de la Generalitat de Catalunya que aquests recursos estan confirmats i garantits, farem el desplegament en aquest sentit.
0: El rector de la UB diu que necessiten un mínim de 6 mesos per organitzar-se i això vol dir que aquest pressupost s'ha de tancar com a tard a principis del 2027. A Catalunya fan falta més de 1.300 llevadores per atendre amb condicions la vida reproductiva de les dones. Ho constata en un informe el Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya, que proposa ampliar les places de formació de les llevadores i incentivar aquestes

especialització per evitar que aquestes infermeres marxin a treballar fora. Segons aquest informe, hi ha només un 41% de les llevadores recomanades pels estàndards europeus, o el que és el mateix. Ara hi ha 952 llevadores en actiu a Catalunya.

0: és un nivell de gasto, tornaria cap a la societat.
1: Les llevadores acompanyen tota la vida sexual i reproductiva de les dones des de l'adolescència fins a la menopausa, començant per l'anticoncepció, les infeccions de transmissió sexual, la salut afectiva, la gestació i el part o la cura del sòl pelvià, entre moltes altres circumstàncies. Més qüestions. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de la temperatura en les celebracions dels correfocs. Hi ha valls de diables que han viscut casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El treball del Departament de Geografia, publicat a la revista Climate, conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat combinat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per la xafogor.
3: Potser ens afecta més la xafogor que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa a factura, sí, sí.
2: Montero també apunta que la humitat fa que el fum del material pirotècnic sigui més dens. L'estudi apunta que els correfocs de Sant Pere de Reus, Sant Fèlix de Vilafranca i Sant Anna del Vendrell són els que més han notat l'increment de la temperatura per sobre dels 0,3 graus per dècada. El cap de colla dels Dracs de Reus, Joan Martí, diu que ja pateixen les conseqüències de la calor.
4: El principal problema, sobretot per Sant Pere, que és on més l'hem viscut, perquè just ens pillen onades de calor, és gent que s'ha arribat a plegar, deshidratació, tot i que intentem portar sempre aigua, tindre alguna manera de refrigeri.
2: L'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. Els investigadors plantegen crear grups de treball amb els valls de diables, com van fer amb les colles castelleres, per valorar mesures d'adaptació a la calor.
5: 3CAT Info.
1: L'Organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons els experts, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic només cobrirà el 6% de la demanda energètica del 2050. Girona, Pau Bartrolí.
6: Renovem-nos ha presentat un estudi crític amb què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim al territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de la UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats, sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
7: No ens equivoquem. Aquesta prioritat no hauria de voler dir que primer ocuparem les cobertes, espais degradats, espais utilitzats, i quan això estigui ple, llavors ocuparem el medi natural i agrari. El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
6: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.
1: I seguim a Girona perquè els vols entre aquesta ciutat i Palma aquest estiu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació volen que la companyia la mantingui l'any que ve. Tornem a Girona, Núria Paraire.
8: Els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum durant el juliol i l'agost, amb dos vols setmanals i amb un total de 2.300 seients, segons dades de la Diputació. Hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguén fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
9: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% en un vol només de dos mesos o gairebé dos mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos. Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
8: Una altra ruta nova aquest estiu ha estat la que uneix Girona amb Luxemburg, operada per Luxair. Durant tres mesos, de juny a agost, ha ofert gairebé 4.000 places i ha tingut un 88% d'ocupació, pel que des de la Diputació també tenen la voluntat que la ruta es pugui repetir l'estiu que ve. En el que portem d'any, el conjunt de l'aeroport de Girona ha tingut un 4% més de vols, però un 5% menys de passatgers.
1: I arrenca la collita de codonja a Catalunya, un conreu minoritari al país que es cultiva principalment a la plana de Lleida. Aquest any la producció estarà marcada per la calor després que la campanya passada s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacà.
10: La campanya va començar a principis de setembre i s'allargarà fins a mitjan novembre. S'espera que la producció caigui principalment per l'estrès tèrmic que han patit els arbres. Gaspar Filella és un dels principals productors de codonya a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
11: L'arbre també de tanta calor està tan estressat que saps el que passa? Que primer se manté ell i si sobre algo, pues, dona el menjar a la fruita. Los calibres més petits de lo normal. I molta, pues, cremada del sol, també, bastanta.
10: Tot i això, l'any passat les exportacions de codons

0: catalans van ser de rècord amb més de 1.200 tones que van arribar a nous mercats com el sud-est europeu. Això per les males collites que van patir zones productores com Turquia. A més, van augmentar les vendes a mercats importants com l'Alemanya.
1: A Alemanya l'any passat doncs, ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
0: La guerra a l'Orient Mitjà també ha condicionat este mercat. De fet, un dels principals països importadors fins al 2024 era Israel. L'esclat de la guerra, primer amb Gaza i després contra l'Iran, han fet caure en picat les exportacions d'este producte que no s'han recuperat.
2: Tres quarts de vuit del vespre, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, repassant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, ja queden poques complicacions. Els accessos a Barcelona, només retencions al tram final de la B23 entre Esplugues i la Diagonal, i també a la C58, l'autopista del Vallès, lentitud entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A les rondes, encara congestionada la ronda a dalt entre Pedralbes i Hort, en sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
2: El temps. Amb la Gemma Puig.
4: Poques novetats en les properes hores. Tenim aquest cel mig ennuvolat en trams de la façana litoral, però també nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, Prepirineu i sobretot cap al nord. És on aquí sí que es va deixant escapar alguna gota, algun ruixat molt, molt puntual en aquest sector entre el Gironès i el Baix Empordà. Les temperatures força ratlla. Han quedat els valors més alts, no han acabat d'arribar als 30 graus. 29,6 al Dover, 29 a Vinebre, Benissanet, 28 també a Sant Romà d'Abella, Castell d'Aro, Santa Cruz, Coloma de Farners, temperatura força ratlla, i de cara a aquesta propera nit i matinada, doncs, les temperatures es mantindran doncs, força fresques cap a comarques interiors i cap al Pirineu, i mantenim encara alguns valors de mínimes tropicals a la façana litoral. Aquesta nit matinada i demà, sobretot ben bé fins al migdia, hi pot haver algun ruixat a la costa, entre la costa central, des del Maresme, ben bé fins al Tarragonès. Avisos d'intensitat, algun d'aquests ruixats aïllat pot descarregar amb una mica més d'intensitat, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, vent de nord que continuarà bufant, tramuntana i mestral als dos extrems, al matí mig ennuvolat, a la tarda més sol cap a ponent i algun ruixat o alguna tronada altre cop a la tarda cap al nord-est. No variarà gaire la temperatura al migdia, tindrem aquesta calor força moderada. A partir del cap de setmana, més estones de sol i amb unes temperatures que pujaran una miqueta més.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
6: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 7:47, el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazzy, local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club justament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat. Guim Cifré era fil i net d'una saga de dibuixants i il·lustradors. El seu avi, Guillem Cifré, va ser el creador del reporter Tribulete i el seu pare, conegut com a Cifré, també va ser un conegut dibuixant de l'emblemàtica revista El Víbora.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La barcelonina Bicoco ha omplert de públic i de delicadesa l'església dels Dolors de Vic. Arrenca una jornada d'actuacions al Mercat de Música Viva de Vic que inclou els nous treballs de Marc Pujol o Lluqui Valverde, entre d'altres. Vic, Marc Ruiz.
1: Davant d'un públic emocionat, Bicoco ha mostrat cançons noves escrites des del piano. Si fins ara l'electrònica, el neo-soul i l'R&B eren casa seva, ara ha construït un món d'harmonies delicades només amb piano i veu. És el segon cop que actua amb aquest format davant del públic. Potser per això la primera cançó era la clau. Ha entrat a l'escenari, s'ha assegut a la banqueta i sense dir res ha començat a tocar. I des de les tecles i el micròfon brollaven dolçor, suavitat i sentiment. Amb un estil molt clàssic, semblant potser a Jacob Collier. En acabar, ha esperat la primera reacció tensa i quan ha arribat l'aplaudiment sonor i sincer, ha somrigut alleujada. Les seves cançons, que parlen d'amor, de la negritud, de la pèrdua de la seva àvia o d'autoestima, contrasten amb l'entorn barroc de l'Església dels Dolors i fan brillar la veu suau que de tant en tant creix i travessa aquest petit escenari per encisar el públic. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio Vic.
0: I el Festival B arrenca avui la seva 12a edició al Parc del Fòrum amb Guitarrica de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Per primer cop, el festival s'allarga a 3 dies, fins dissabte, amb més de 30 artistes dedicats a la música emergent i alternativa. Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica i està format gairebé íntegrament per artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el seu disc Spanish Leather, fusió de tradició, pop i electrònica. Rosowski, el seu pop experimental. Young Beef, una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. I Maria Arenal, la seva mirada singular. Sé que hay cosas que me digo. També hi actuaran La Plazuela, Natalia Lacunza, Muxca, Sanjigüeles del Guadiana i Claudio Montana. Dins l'aposta pel talent emergent, el festival compta amb Biznaga, Ángeles Toledano, Alosa i Tarchi. Divendres i dissabte, l'espai RAB reunirà DJs i propostes de club, amb sons que van del bass i els ritmes africans, el techno i el reggaeton, amb noms com Kasi, Jazzy i Patata Un Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara queden entrades de dia al web oficial del festival. Construirà
0: un castillo. Passem ara al teatre, perquè Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Agatha Roca o Míriam Moucles són alguns dels noms propis de la nova temporada de la Heartbreak Hotel. La Sala de Badal de Barcelona aposta enguany per les adaptacions literàries i l'excel·lència actoral. Marta Vives.
3: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada. El seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
4: La solidesa dins de la programació i també dins de la ciutat, en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent i la casa també està deixant unes marques o unes petjades molt característiques, no?
3: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos, amb Biel Duran i Francesca Pinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades, com Retorn a Haifa, de Canafani, Lluna plena, d'Akishi Masaki, que es podrà veure durant les festes de Nadal, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció. Rigola explica l'objectiu.
4: Per, d'alguna manera, facilitar encara més aquesta entrada en el món del teatre.
3: La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Moucles i Joan Santís.
0: El Saló Editorial Liber 2026 reunirà a Barcelona 9.000 professionals del llibre amb 250 expositors de 19 països del 29 de setembre al 2 d'octubre. En la presentació de la 44a edició de la Fira, els editors han informat que el sector ha tingut un creixement del 3,3% en la facturació anual fins als 3.138 milions al 2025 al conjunt de l'Estat. Sentim Daniel Fernández, que és president del Gremi d'Editors de Catalunya.
5: En los últimos 12 años, el mercado editorial español ha crecido en facturación. Después del gran batacazo del 2010, cuando desaparecieron casi 1.000 millones de ventas de un año para otro, pues llevamos 12 años seguidos de recuperación, más de 12 años ahora ya. Los españoles cada vez leemos más y cada vez compramos más libros.
0: L'Iber vol reforçar el seu paper com a punt de negociació internacional de drets editorials i té més de 600 cites programades al Saló de Drets. Més de 100 milions d'euros de la facturació de l'any passat van provenir precisament de la venda de drets, una xifra que els editors anticipen que creixerà. Crema!
6: trobo tot. Els records que et persegueixen i les pors que mai no et deixen veure.
0: I el guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Sola, s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones, amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Ha avançat que ja ha entregat el guió.
7: Està en una fase molt bonica.
8: Què és?
7: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer, ja acabem la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica en català La Campana.
9: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva. Damià Aguilar, bona tarda.
10: Bona tarda. Continua el 0-2 de Catalunya a Portugal en aquesta Golden Cup d'hoquei patins. Ara mateix minut... Falten 18 minuts perquè s'acabi aquest partit. El blaugrana Eric García ha estat homenatjat a la seva ciutat, Martorell. La Champions és l'objectiu. L'equip té el nivell, diu el jugador blaugrana.
11: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens... Per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
10: Les proves que li han fet al porter Joan García són tranquil·litzadores i tot just té molèsties al genoll dret, però és dubte per jugar dissabte al camp del Sevilla. Per altra banda, s'ha presentat un documental sobre l'exbarcelonista Carles Reixac, titulat Corre és de covards, una frase seva. L'exfutbolista i tècnic blaugrana pensa que el Barça és un dels dos millors equips d'Europa.
12: Sí, home, jo en aquests moments poder els dos equips que veig millor de més nivell és el Barça i el Paris Saint-Germain. Vull dir, saps què veritat? I el Barça poder físicament té gent molt jove, gent amb moltes facultats, tècnicament bons, vull dir, juguen un futbol molt modern, molt ofensiu, cara a barraca, que dic jo, no, han trencat una mica amb aquest futbol de tanta possessió, saps què veritat? I al final la gent el que vol és això, pim-pam, dos passes, tres passes, pum, i acabar amb un xut, acabar amb un centro, i això és aquest Barça actual.
10: De la sisena jornada de la primera divisió de futbol hi ha dos partits al descans, Betis 1, Getafe 0, ha marcat Abde, i a dos quarts de 10, Màlaga-Vila-Real. La setena jornada de la primera divisió, l'obra de mal espanyol que rep l'Elx a les 9 del vespre en directe per Catalunya Ràdio amb la baixa per sanció d'Omar. Manolo González diu que han d'aprendre del partit contra el Rayo Vallecano.
13: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo como hemos hecho y a ganar el partido.
10: A la Lliga F el tècnic blaugrana Pere Romeu espera poder fitxar una defensa abans de demà a la mitjanit quan s'acaba el termini. Demà a les 8 hi ha una a la vespre Barça, que obre la quarta jornada de la Lliga F. A la segona divisió masculina, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, no podrà comptar per lesió a Cádiz amb Brian Hill i Justin i Abel per sanció. Així parla del rival.
14: Jo veig els partits, han competit molt bé els partits i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que no ha guanyat allà, pues és el primer pas per perdre. No? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat dos i han sigut dos partits molt durs.
10: Porto pot tornar a la convocatòria després de 10 mesos de baixa per lesió. Hi ha partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa, ara mateix a la segona part, Levski de Sofia 0, Salzburg 1, Iofi Creta 1, Hoffenheim 0, més tard a les 9, Juventus Nec Nimega i Real Societat Bournemouth. La Federació Espanyola de Futbol signa l'acord amb el govern de Turquia per la disputa de la Supercopa d'Espanya a Turquia entre el 2 i el 6 de febrer. El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas. El Barça d'handbol jugarà a partir de 3 quarts de 9, segon partit de la fase de grups de la Champions, a la pista del Montpellier. Ho podreu seguir per l'Esport 3. Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez. A Cerdanyola del Vallès s'està disputant la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins i continua, de moment, Catalunya guanyant per 0-2 Portugal. A la segona part, gols de Marina Codina i de Txell Gimeno. A la primera part, abans, la selecció nacional també havia superat Alemanya per 0-8 i la selecció nacional masculina, que a les 9 jugarà contra França. En waterpolo, el Sabadell masculí ha viatjat cap a Geòrgia, on a partir de demà jugarà la fase prèvia de la Champions a Tbilisi. Demà, a Abu Dhabi, Madrid i Dubai s'enfronten a la segona semifinal de la Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. Pedro Martínez contra Xavi Pascual a les banquetes. La primera semifinal enfrontarà Olympiacos i Fenerbahçe.
8: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 8. Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats, com Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el preu es dispara als 5.000 euros. La circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'esvorany que hi va haver el juliol durant les obres del soterrament de les vies. I sobre les pluges d'aquesta passada nit, Interior defensa que els SOS Alert enviats es van activar quan tocava, en el moment en què les pluges es van tornar perilloses i canviar-los abans hauria estat un error. A Olivella, el Garraf, un home que va travessar la riera amb el cotxe, va morir arrossegat per l'aigua. El 112 va rebre més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal. Polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. El govern admet que és un despropòsit i que està disposat a prendre mesures. I l'Audiència Nacional permet ara que el govern espanyol utilitzi el campament ubicat al port de Ceuta per destinar-hi immigrants. El tribunal ha rectificat la seva decisió d'ahir d'aturar la instal·lació i argumenta raons d'interès general. La Moncloa celebra el canvi de criteri i apunta que aviat començarà a traslladar-hi gairebé 2.000 migrants. El bloc de centre-esquerres ha guanyat les eleccions de Suècia segons els resultats definitius de les eleccions de diumenge després del descens de l'extrema dreta. La socialdemòcrata Magdalena Andersson pot tornar al poder després de 4 anys de govern conservador en què s'han aplicat polítiques migratòries molt restrictives. I en l'àmbit cultural us explicarem que Eduard Sola explora el vessant més desconegut de la figura de la mare en el seu debut literari, El Niu, que es publica avui. El guionista de Casa en Flames s'endinsa en la família, el dol i també la sexualitat.
8: Esports.
10: El porter del Barça, Joan García, es baixa per jugar contra el Sevilla dissabte per unes molèsties al genoll dret. Al descans, sisena jornada de la primera divisió de futbol, Betis 1, Getafe 0. Després de 2:15 hi ha un Màlaga-Villarreal. A partir de 9:15, el Barça d'handbol juga el segon partit de la fase de grups de la Champions a la pista del Montpellier. Ho podreu veure per l'Esport 3. L'Esport 3 ara està donant la segona part d'aquest partit de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola, en què la selecció femenina catalana està guanyant per 2-1 Portugal.

0: I pel que fa al temps, els ruixats que han afectat el Baix Empordà marxaran mar endins. Vespre fresc i estable. Demà matí amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems amb fresca matinal i calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar als 29 o 30 graus. I a la tarda, algun ruixat aïllat al nord-est.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré repassant l'actualitat a la sintonia de 3CAT Info fins al punt horari de les 9.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Som-hi, el preu de l'habitatge marca un nou rècord.

0: el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
1: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
2: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona. Si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
3: 3CAT Info.
0: La circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre s'ha restablert, segons ha informat Rodalies a través de les xarxes socials, després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només dos mesos al mateix punt i que al juliol es van passar una excavadora que treballaven al soterrament de les vies de Montcada. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També ha tornat a la normalitat el metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, però ara ja funciona del tot, i l'andana central de Fabra i Puig a la línia 1 torna a donar servei. Només queda una parada afectada, l'estació de Can Cuiàs a la L11. I Interior defensa l'ús que va fer ahir al vespre del ZES Alert. Els dos avisos es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que la va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: 8:08, el govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici de Roger Espanyol, la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio, fonts del Departament de Justícia i el de Política Lingüística asseguren que s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. Aquest ha estat el moment en què la professional ha tingut dificultats.
5: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
6: Pot tornar a repetir la pregunta?
5: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
6: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor.
0: El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals i aquest està contractat pel Departament de Justícia. La licitació d'un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que no es tracta d'un cas aïllat.
7: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats i els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. I un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona durant les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a Roger Espanyol. El comandament policial ha intervingut aquest matí en la segona sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de malferir Espanyol i actuar de manera desproporcionada.
8: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El responsable policial també ha explicat que van donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats, que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Sardenya de Barcelona, era insostenible. Quatre minuts i un quart de nou del vespre, l'Audiència Nacional canvia de parer i autoritza ara el govern espanyol a utilitzar el campament muntat al port de Ceuta per ubicar-hi immigrants. L'endemà de paralitzar-lo, el tribunal ha aixecat la suspensió de l'ús de l'espai un cop estudiats els documents que li ha facilitat el Ministeri de Transports. Un sindicat policial va demanar aturar la instal·lació amb l'argument que no s'hi podien garantir unes condicions de seguretat, i els magistrats hi veuen raons d'interès general perquè la instal·lació no es paralitzi. Aquest campament, segons el govern espanyol, ha de servir per acollir uns 1.800 immigrants. El ministre a càrrec del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha aplaudit l'agilitat de l'audiència.
9: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
0: Sobre aquesta crisi, avui el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en situacions excepcionals com la de Ceuta. Així li ha traslladat al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, el seu homòleg europeu amb qui s'ha reunit a Madrid. Ahir mateix, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensava també mecanismes perquè els estats poguessin afrontar crisis com aquestes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reclamat una presència permanent de Frontex, l'Agència Europea de Control de Fronteres, a Ceuta i Melilla. I, per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria i que no discuteixi la sobirania espanyola sobre Ceuta. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi han votat en contra.
3: 3Cat Info.
0: Canviem de qüestió. Els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
10: El pres és Pedro Cea, complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Avui ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: Els Mossos d'Esquadra obren una nova etapa amb més policia de proximitat i més recursos per investigar. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, al costat del nou director general de la policia, Ferran López, i de la nova comissària en cap, Sílvia Catà. La comissària també ha dit que la nova etapa comptarà amb un pla contra les bandes llatines. Parlament, Miquel Jarque.
11: Amb els nous nomenaments, el de Catà per la jubilació d'Esquius, el de López per la dimissió de Trapero per motius personals, Parlon assegura que s'incrementaran els mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat.
12: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat

0: unitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
1: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
2: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
1: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
3: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Els tres compareixents han subratllat que en aquesta nova etapa els canvis han estat sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
4: Passen 30 segons d'un quart de nou del vespre. I és moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant-nos pel que fa a la mobilitat, la situació del trànsit, també del transport públic. Ho fem amb l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs encara queda alguna complicació a les rondes de Barcelona. La ronda de dalt encara congestionada entre Vallcarca i Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral també amb retencions entre Passeig de la zona Franca i Montjuïc i a l'altura de la Barceloneta, també direcció al Nus de Trinitat. A la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació ja pràcticament no normalitzada. I el transport públic, recordem que encara s'arrosseguen a complicacions a causa dels aiguats d'ahir. Els trens de l'R2 Nord i R11 continuen recuperant de forma gradual els horaris i les freqüències de pas habituals després que aquesta tarda ha quedat reparat l'esvorany entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. A l'R4 encara s'arrosseguen retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives, i per això hi ha també un servei alternatiu per carretera de reforç entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. I al metro, la línia L11 continua funcionant de forma parcial entre Ciutat Meridiana i Trinitat Nova. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: Gràcies, Mariluz. Fins després.
5: Bona tarda.
4: El temps, Gemma Puig.
6: Poques novetats en les properes hores. Tenim aquest cel mig ennuvolat en trams de la façana litoral, però també nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, Prepirineu i sobretot cap al nord-est, on aquí sí que es va deixant escapar alguna gota, algun ruixat molt, molt puntual en aquest sector entre el Gironès i el Baix Empordà. Les temperatures força ratlla. Han quedat els valors més alts, no han acabat d'arribar als 30 graus. 29,6 al Dover, 29 a Vinebre, Benissanet, 28 també a Sant Romà d'Abella, Castell d'Aro, Santa Coloma de Farners, temperatura força ratlla, i de cara a aquesta propera nit matinada, doncs, les temperatures es mantindran força fresques cap a comarques interiors i cap al Pirineu, i mantenim encara alguns valors de mínimes tropicals a la façana litoral. Aquesta nit matinada i demà, sobretot ben bé fins al migdia, hi pot haver algun ruixat a la costa, entre la costa central, des del Maresme, ben bé fins al Tarragona. Avisos d'intensitat. Algun d'aquests ruixats aïllat pot descarregar amb una mica més d'intensitat, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Vent de nord que continuarà bufant, tramuntana i mestral als dos extrems. Al matí mig ennuvolat, a la tarda més sol cap a ponent, i algun ruixat o alguna tronada altre cop a la tarda cap al nord-est. No variarà gaire la temperatura al migdia. Tindrem aquesta calor força moderada. A partir del cap de setmana, més estones de sol i amb unes temperatures que pujaran una miqueta més.

0: Continuem amb una informació en l'àmbit internacional. El bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria electoral a Suècia després del recompte del vot exterior en els comicis de diumenge. La líder socialdemòcrata Magdalena Andersson ja ha obert negociacions per formar govern de coalició, com ha anunciat en un missatge a les xarxes socials.
1: Ja hi ha negociacions en marxa per formar un nou govern i, tal com he dit, vull liderar Suècia amb un nou esperit de cooperació, allunyant-me del conflicte pel conflicte cap a un camí basat en la unitat i la comunitat. I vull veure una nova era de cooperació entre els partits polítics.
0: Andersson haurà de compartir govern almenys amb els Verds i el Partit de l'Esquerra, formacions contràries a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, formalitzada pel govern conservador sortint. Aquesta economista, a qui es compara amb Angela Merkel, ha avançat que mantindrà la línia dura

0: en matèria migratòria i en seguretat. I es proposa, segons diu, obrir una nova etapa al país de cooperació i per reactivar l'economia i reduir la taxa d'atur. El bloc d'esquerres ha obtingut 176 diputats a les eleccions de diumenge. Són 3 més que el bloc de dreta i extrema dreta. Els separen apenes 50.000 vots. Canviem de qüestió. Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre Pablo Bustinduy s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, a Irene Montero, formarà part de l'Aliança d'Esquerres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha mort als 95 anys Pilar Malla. Va ser la primera síndica de greuges de Barcelona i també la primera directora de Serveis Socials de la Generalitat. Malla va dirigir Càritas Diocesana de Barcelona, on va consolidar un model assistencial basat en la promoció, l'autonomia i el dret de les persones. Pilar Malla, que també va ser diputada al Parlament, era mestra i diplomada en treball social. Està considerada una referent en la lluita social. L'any 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi, així com altres reconeixements al llarg de la seva vida, com el Memorial Joan XXIII per la Pau i el Premi d'Honor Lluís Carulla. En un missatge a les xarxes socials, el conseller Raül Moreno ha destacat la seva tasca per la dignitat de les persones més desafavorides.
2: 3CAT Info.

0: La barcelonina Bicoco ha omplert de públic i de delicadesa l'Església dels Dolors de Vic. Arrenca una jornada d'actuacions al Mercat de Música Viva de la capital d'Osona que inclou els nous treballs de Marc Pujol o Lluqui Valverde, entre d'altres, Vic, Marc Ruiz.
1: Davant d'un públic emocionat, Bicoco ha mostrat cançons noves escrites des del piano. Si fins ara l'electrònica, el neo-soul i l'R&B eren casa seva, ara ha construït un món d'harmonies delicades només amb piano i veu. És el segon cop que actua amb aquest format davant del públic. Potser per això la primera cançó era la clau. Ha entrat a l'escenari, s'ha assegut a la banqueta i sense dir res ha començat a tocar. I des de les tecles i el micròfon brollaven dolçor, suavitat i sentiment. Amb un estil molt clàssic, semblant potser a Jacob Collier. En acabar, ha esperat la primera reacció tensa i quan ha arribat l'aplaudiment sonor i sincer, ha somrigut alleujada. Les seves cançons que parlen d'amor, de la negritud, de la pèrdua de la seva àvia o d'autoestima contrasten amb l'entorn barroc de l'Església dels Dolors i fan brillar la veu suau que de tant en tant creix i travessa aquest petit escenari per encisar el públic. És el primer dels concerts d'una tarda amb molta activitat i artistes com Marc Pujol, Xavier Badiola i Magalí Datzira, Amaro Freitas i Movi Maiga o Lluqui Valverde, que presentaran treballs nous.
0: I el guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Sola, s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com... la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones, amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Ha avançat que ja ha entregat el guió.
2: Està en una fase molt bonica.
3: Què és?
2: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica a La Campana

0: Ediciones Veu fa en castellà, amb traducció que ha fet el mateix autor. I abans de la informació esportiva, també us expliquem que l'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions a l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa resident a Barcelona, Borràs narra al llibre un relat emocional, volem dir, que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar els grans canvis d'Espanya a partir de la transició. Esports. Fins 9:15 i amb en Damià Aguilar, informació esportiva. Damià, bona tarda.
1: Bona tarda, Cerdanyola del Vallès. Aquest partit de la Golden Cup Internacional d'hoquei patins entre les seleccions nacionals de Portugal i de Catalunya. Catalunya guanya per 1-3. Falta ara mateix 1 minut 15 segons perquè s'acabi aquest partit que ofereix en directe l'Esport 3. Una victòria de Catalunya faria trencar l'empat amb Portugal i situaria la selecció nacional al capdavant de la classificació de la competició femenina. Anem al futbol. El blaugrana Eric García ha estat homenatjat a la seva ciutat, Martorell. Ha dit que la Champions és l'objectiu perquè l'equip té el nivell i aposta per Lamine Yamal com a pilota d'or.
2: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
1: Les proves que li han fet al porter Joan Garcia són tranquil·litzadores, tot just té molèsties al genoll dret, però és dubte per jugar dissabte al camp del Sevilla. Mentrestant, s'ha presentat un documental sobre l'exbarcelonista Carles Reixac, titulat Corre és de covards, una frase seva. L'exfutbolista i tècnic blaugrana ha dit que el Barça és un dels millors equips d'Europa. També fa la seva valoració del documental.
3: Per mi una mica saber el que és la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
1: De la sisena jornada de la primera divisió de futbol, a la segona part, minut 63, continua la victòria parcial del Betis 1-0 sobre el Getafe amb gol d'Abde. D'aquí a una hora, Màlaga-Vila-Real. La setena jornada de primera, l'obra demà, l'Espanyol, que rep l'Elx a les 9 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. Omar serà baixa, és baixa per sanció. Manolo González ha dit que és important guanyar abans de 3 setmanes d'aturada per seleccions.
4: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
1: A la Lliga F, el tècnic blaugrana Pere Romeu espera poder fitxar una defensa abans de demà a la mitjanit, quan s'acaba el termini. Demà a les 8 del vespre, a la Ves Barça, per obrir la quarta jornada, amb Clara Serra Jordi a la llista, perquè té l'alta mèdica, però sense catacoll a la convocatòria. A la segona divisió masculina, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, no podrà comptar per lesió a Cádiz amb Brian Hill i Justin i Abel per sanció. Diu Quique Álvarez que no es poden refiar d'aquest Cádiz.
5: El problema seria si anéssim confiats. Si anem confiats, malament. Jo crec que el Cádiz és un rival tan dur com qualsevol, que a casa seva, tot i que no han guanyat, doncs, bueno, sortiran forts i que estan en un procés de canvi, molts canvis ells també, des del principi, des de que van canviar l'entrenador una setmana abans de començar. Hi ha molts jugadors durant aquestes últimes dues setmanes, inclús la propietat crec que ha canviat. Llavors són molts canvis.
1: Porto pot tornar a la convocatòria després de 10 mesos de baixa per lesió. Avui hi ha partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa i són a punt d'acabar el Levski de Sofia 0, Salzburg 1 i l'Ofi Creta 2, Hoffenheim 0. Ara a les 9, d'aquí a mitja hora, començaran el Juventus Nenni Mega i el Reial Societat Bournemouth. La Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya entre el 2 i el 6 de febrer. El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas. El Barça d'handbol jugarà el segon partit de la fase de grups de la Champions a la pista del Montpellier aquest vespre a partir de 9:15 i és un partit que oferirà l'Esport 3. Ortega recupera per aquest partit Aleix Gómez. A Cerdanyola del Vallès, com dèiem, ja s'ha acabat aquest partit, ha guanyat Catalunya davant de Portugal a la competició femenina, 1-3, gols de Marina Codina, Txell Gimeno i de penal Joana Xicota, que fan que Catalunya passi a encapçalar la classificació en solitari després d'haver superat també Alemanya per 0-8. La selecció nacional masculina jugarà contra França a partir de les 9 d'aquest vespre. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha anat a Geòrgia, on a partir de demà jugarà la fase prèvia de la Champions a Tbilisi.

0: Dos quarts de nou del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem destacant que mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès i Sitges on el preu es dispara als 5.000 euros. La circulació de trens a les línies R2 i R11 s'ha restablert aquesta tarda després que s'hagin reparat els dos forats que han aparegut a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona i que han obligat a tallar el servei entre Sant Andreu i Granollers Centre. Els forats eren prop de l'esvoranc que hi va haver el juliol durant les obres del soterrament de les vies. També ens estem fent ressò de la polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol, que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. El govern admet que és un despropòsit i que està disposat a prendre mesures. I d'aquí uns minuts anirem a Estrasburg per parlar del Canadà i de xarxes socials. Per una banda, el primer ministre canadenc, Mark Carney, rebutja les amenaces de Donald Trump i es mostra a favor d'estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar Brussel·les. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha presentat la futura llei comunitària per aconseguir que les xarxes siguin més segures i menys addictives per als menors. I parlarem del Barcelona Gallery Weekend, el festival amb què les galeries donen el tret de sortida de la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats. Us en proposarem unes quantes. I abans de les 9 del vespre arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Damià Aguilar?
1: Doncs que a 9:15 comença el partit entre el Montpellier i el Barça d'handbol, segon partit de la fase de grups de la Champions, partit que us oferirà l'Esport 3 a la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. La selecció nacional femenina ha guanyat per 3-1 Portugal. A les 9 la masculina jugarà contra França. I a la primera divisió de futbol, ara mateix el 70 del partit, a la segona part, Betis 1, Getafe 0.
0: Pel que fa al temps, seguirà el cel mig ennuvolat al litoral i al prelitoral i les nuvolades que han anat creixent al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Les màximes més altes vorejaran els 29 graus. Demà, un front ens deixarà alguns ruixats a la costa central i a la tarda al nord-est, tramuntana i mestral, als dos extrems i calor a ratlla. I com us dèiem, el preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
3: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 360.

0: de 8.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriben just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de 8:45 del vespre. Més qüestions. La circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre s'ha restablert aquesta tarda, segons ha informat Rodalies a través de les xarxes socials. Després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'Esvoranc, que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt, i que al juliol es van passar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies de Montcada. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També ha tornat la normalitat al metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, però ara ja funciona del tot, i l'andana central de Fabra i Puig a la línia 1 torna a donar servei. Només queda una parada afectada, és l'estació de Can Cuiàs a la L11. I el govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici de Roger Espanyol la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio, fonts del Departament de Justícia i el de Política Lingüística asseguren que s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. Aquest ha estat el moment en què la professional ha tingut dificultats.
2: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
3: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
0: El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals i aquest està contractat pel Departament de Justícia. La licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i de traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de Barcelona Ciutat i de l'Hospitalet de Llobregat. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suárez, assegura que no es tracta d'un cas aïllat.
4: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats. I els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos.
1: 3Cat Info.
0: El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant els recels i les amenaces de Trump a aquesta iniciativa, ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra ell. Anem a Estrasburg. Bruno Forteamires.
5: Mark Carney avisa Donald Trump que el Canadà és un país sobirà.
6: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
5: I entoma el repte de reforçar la relació amb la Unió Europea sense comprometre's, això sí, a convertir-se en un estat associat del club comunitari.
6: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
5: I si mirem què hi ha a la substància, avui Carney ha ofert a la Unió Europea els minerals crítics i el gas natural liquat del Canadà i ha defensat que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs.
6: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
5: També vol reforçar la cooperació en defensa i tecnologia.
0: Seguim a Estrasburg. Les xarxes socials no podran oferir continguts de forma infinita als menors d'edat i no es podrà personalitzar l'algoritme. Són les novetats més destacades de la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes vetades als que tinguin menys de 13 anys. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha remarcat, Bruno, la importància de la norma fent

0: ella mateixa la presentació.
1: És un gest poc habitual. Demostra la importància que la Comissió Europea li dona a aquesta proposta de llei que porta mesos preparant. Von der Leyen diu que és essencial per garantir el benestar dels infants.

0: mesures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
1: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
0: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
2: 4 minuts i mig per 3 quarts de 9 del vespre, el polèmic àtic de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid i va posar a la venda es queda sense comprador. Segons l'empresa pública que gestiona l'immoble, no han rebut cap oferta per un pis que el govern madrileny va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'àtic, d'alta categoria, havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot el president espanyol, Pedro Sánchez, han acusat Isabel Díaz Ayuso d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el govern espanyol es compromet a mantenir algunes de les ajudes per contenir els preus dels combustibles que s'acaben a finals de setembre. És el que el ministre d'Economia ha assegurat avui als sindicats i la patronal amb els quals s'ha reunit per abordar l'impacte econòmic de la guerra de l'Iran. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina després de la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'ha aguditzat i també han escalat els preus. Per això, el ministre d'Economia reconeix que caldrà continuar ajudant les famílies i els sectors afectats, però no concreta cap mesura. Per ara, ha sondejat els agents socials en una reunió que ha durat poc menys d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han demanat mesures per contenir els preus del gas i la benzina, però sobretot han reclamat controls per evitar que les petrolieres acaben fent caixa amb aquestes ajudes. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
4: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
5: En realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando. Porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
3: A la reunió també hi han participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclama ajudes directes als carburants.
2: La plantilla del telefèric de Barcelona convoca vaga coincidint amb les festes de la Mercè. Les aturades estan previstes el 24 i el 26 de setembre i també l'11 d'octubre. Seran de 2 hores i afectaran la franja del migdia de 1:15 a 3:15 i de la tarda de 3:15 a 6:15. Els treballadors protesten pel que consideren una actitud immobilista de TMB en les negociacions sobre les condicions laborals i les millores socials. Les negociacions entre les parts van començar el gener de l'any passat i, segons assegura la plantilla, la seva situació no només no ha millorat, sinó que ha anat a pitjor. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara, gairebé, es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
6: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
7: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
6: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
7: La nostra intenció seria poder seguir aquí, el que passa que la Sea Otter doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
6: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
2: Amb aquesta informació arribem al punt horari de 3:15 del vespre. És moment d'actualitzar-nos perquè fa a la situació del trànsit, també a la meteorologia, en una nova àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info.

0: Comencem per la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs la circulació ja pràcticament sense complicacions. Sí que s'està fent ara una petita cua a la Ronda de Dalt i a Lentitud i aturades entre Vallcarca i Horta en sentit en Besòs, i és que hi ha un vehicle avariat que talla un carril a la circulació, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També una retenció més curta en sentit contrari i a congestió des del Nus de Trinitat i fins a Roquetes en direcció Llobregat. A la Ronda Litoral també queda Lentitud entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma en direcció al Nus de la Trinitat, i també circulació lenta a l'altura de Montjuïc, també en sentit en Besòs. També s'aturen ara els vehicles a l'autovia A2 a l'altura de Castellolí en direcció Lleida. Compte, perquè aquí sembla que hi ha alguna possible incidència. I el transport públic, recordem que R2 Nord i R11 de Rodalies continuen recuperant de forma gradual els horaris i freqüències de pas habituals després que aquesta tarda ha quedat reparat en l'esvorany entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per les pluges torrencials d'ahir. A l'R4 es mantenen també els retards que poden superar els 30 minuts per causes operatives, i per això hi ha també un servei de reforç per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. I recordem que també el metro, l'L11, funciona de forma parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, també per les fortes pluges d'ahir.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps. Previsió meteorològica a càrrec de la Gemma Puig.
2: Hem tingut una tarda estable amb algun ruixat que s'ha format cap al nord-est, cap al Baix Empordà. Aquí han caigut 4 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà, però també els 2 litres a Palafrugell. En una tarda amb temperatures que han quedat més baixes, ha refrescat a tot arreu. Hem quedat a les portes dels 30 graus, 29,6 a Aldover, també aquests 29 a Vinebre, al Masroig, 28 a Santa Coloma de Farners, però moltes màximes entre els 23 i els 26 o 27 graus. Aquesta propera nit i matinada mantindrem aquest ambient fresc cap a comarques interiors, Pirineu, encara algun valor de mínima tropical a la costa, però molt puntual, i el divendres al matí doncs tindrem inestabilitat a la façana litoral. Vent de nord entre l'Empordà i les Terres de l'Ebre, tramuntant a l'Empordà i Mestral cap a les Terres de l'Ebre, i el rebuf farà també que tinguem alguns ruixats en aquest sector, entre el Maresme i el Camp de Tarragona. Localment poden ser intensos, hi ha avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Descarregaran dins del mar, però també poden fregar la mateixa línia de la costa. Amb un cel enterbolit al matí i a la tarda més sol cap a Ponent i cap al sud, i alguna nuvolada i algun ruixat puntual cap al Pirineu més oriental. Les temperatures no variaran gaire. Tornarem a tenir una calor molt suportable i agradable. Al cap de setmana, temps un pèl més estable i les temperatures un pèl més amunt.
0: Gràcies, Gemma.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Arrenca la collita de codonys a Catalunya, un conreu minoritari al país que es cultiva principalment a la plana de Lleida. Aquest any la producció estarà marcada per la calor després que la campanya passada s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacar.
4: La campanya va començar a principis de setembre i s'allargarà fins a mitjan novembre. S'espera que la producció caigui principalment per l'estrès tèrmic que han patit els arbres. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
5: L'arbre també, de tanta calor, està tan estressat que saps el que passa? Que primer se manté ell i si sobre alguna cosa, pues, dona el menjar a la fruita. Los calibres més petits de lo normal. I molta pues, cremada del sol també, bastanta.
4: Tot i això, l'any passat les exportacions de codonys catalans van ser de rècord, amb més de 1.200 tones que van arribar a nous mercats com el sud-est europeu. Això per les males collites que van patir zones productores com Turquia. A més, van augmentar les vendes a mercats importants com l'Alemanya.
6: Alemanya l'any passat, doncs, ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
4: La guerra a l'Orient Mitjà també ha condicionat este mercat. De fet, un dels principals països importadors fins al 2024 era Israel. L'esclat de la guerra, primer amb Gaza i després contra l'Iran, han fet caure en picat les exportacions d'este producte que no s'han recuperat.
0: Ens centrem ara en la informació cultural. Comencem explicant-vos que el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazz Sí, local històric del Raval vinculat a l'escola Taller de Músics. El club justament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat. Guim Cifré era fill i net d'una saga de dibuixants i il·lustradors. El seu avi, Guillem Cifré, va ser el creador del reporter Tribulete, i el seu pare, conegut com a Cifré, També va ser un conegut dibuixant de l'emblemàtica revista El Víbora. I avui comença el Barcelona Gallery Weekend, el festival amb què les galeries donen el tret de sortida a la temporada. Fins diumenge, 25 galeries de Barcelona i l'Hospitalet exposen l'obra de mig centenar d'artistes consolidats, tant locals com internacionals, amb visites guiades, xerrades o mostres efímeres de petit format, les anomenades Flash, Montse Mas.
7: Un dels grans reclams d'aquesta 12a edició és Eulàlia Valldosera, referent conceptual present al Reina Sofia i al MNAC, que torna a una galeria de Barcelona després de 16 anys. Ho fa a Àngels Barcelona amb la seva primera mostra gràfica, dibuixos on l'artista connecta amb tot allò que és imperceptible a simple vista, com el de la flor que obre el recorregut.
8: I de sobte miro el dibuix i hi havia un globus de llum que em vaig espantar i vaig dir... Oh, a veure, a part de ser un dibuix, això és una carga de vida. Una carga que jo la vaig poder veure en forma com de bombolla. I allà vaig canviar també la meva mirada cap a què és una obra d'art, no? Quin potencial té. Et pot enfonsar o et pot elevar la vibració.
7: També sobresurten les internacionals Munira al Sol i Anna Jota, i de l'àmbit local, Francesc Torres, Maria Prats o el jove lleidatà Joan Paller, que s'estrena al certamen amb peces inspirades en la cultura que consumeix.
9: Coses que són de baixa cultura, molt cutres, i coses que són molt d'alta cultura, també. L'obra d'un filòsof o de Shakespeare o de, no? O d'un cineasta de culte.
7: Paller és la gran aposta d'enguany a la galeria ADN, que dirigeix Miguel Ángel Sánchez. Pel fundador de l'espai, la cita és una festa de l'art i també una oportunitat de negoci.
10: Normalment les galeries són espais més buits, amb poca visita, més silenciosos, i llavors tenir un cap de setmana que tens des del dijous gent que entra i entra i entra, doncs la veritat és que fa goig. I també intentem fer una mica de negoci.
7: Per segon any, el Barcelona Gallery Weekend també inclou el programa Flash, 12 mostres efímeres de només 4 dies, com el pop-up de la Galeria Palma 12 a la seu de Foodcultura al Poble Nou, dedicat al món artístic i gastronòmic d'Antoni Miralda.
0: Parlem ara d'una novetat editorial que Are Santos publica Buidar la casa, que aborda l'absència, la memòria i el llegat que deixen les coses petites. És una mena de dietari íntim amb una protagonista que s'enfronta a la feina inevitable de buidar la casa familiar després de la mort de la mare. Així inicia un viatge emocional on cada pertinença es converteix en una porta oberta a la memòria, un dels temes centrals de l'escriptura de l'autora.
11: Crec que vaig començar a escriure per retenir aquest pànic a que les coses desapareguin, a que la memòria es perdi, i això també penso que està a tot el que he escrit a la vida, a tot. El més personal i el menys, però aquesta com obsessió, no? perquè la literatura retingui allò que d'altra manera es perdria.
0: Buidar la casa forma una mena de díptic amb el seu llibre anterior, L'amor que passa, on va reconstruir la història d'amor dels seus pares.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Catalina González i Toni Galmés, guardonats al còmic Barcelona 2024 per Molly Wind, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII. Clàudia Roses.
12: La història segueix la Geta, una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
13: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues, insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida. Hay que vivir haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
12: Escollir les tonalitats del còmic per transmetre els contrastos entre classes socials ha estat tot un repte. Ho explica l'il·lustrador Toni Galmés.
14: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estiguin ben dibuixats.
12: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
0: Fins les 9, temps per la informació esportiva.
3: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
15: Bona tarda. Ha començat el partit de la Champions d'handbol del Barça a Montpellier. Ara mateix el Barça que està guanyant

0: per 3 a 4, a 3 a 5 ara mateix al Montpellier, minut 8 i mig de la primera part. Tenim també una informació d'última hora que serveix l'agència EFE, que diu que el patinador de velocitat sobre gel català Nil Llop, de 23 anys, es troba hospitalitzat des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons informació de la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Nil Llop és als Països Baixos preparant la pròxima temporada amb el seu nou equip professional. El tractament mèdic, diu la informació de l'agència EFE, va començar immediatament i està obtenint resultats positius amb millores en els darrers dies, però l'expectativa és que el procés de rehabilitació sigui intens i d'una durada encara per determinar. La previsió és que si millora, o si la progressió de la millora continua, Nil Llop pugui ser traslladat les pròximes hores a un hospital especialitzat en territori espanyol on pugui seguir amb la seva recuperació. Montpellier 3, Barça 5, partit de Champions d'aquesta tot just primera fase, pràcticament minut 10 de la primera part, i el Barça que guanya de 2. El blaugrana Eric García, i ja parlem de futbol, l'han homenatjat a la seva ciutat, Martorell, ha parlat de l'objectiu de la temporada de la Champions.
1: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens, per coses ens hem quedat fora, i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla, i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
0: Les proves que li han fet al seu company, el porter Joan García, són tranquil·litzadores. Tot just té molèsties al genoll dret, però és dubte per jugar dissabte al camp del Sevilla. S'ha presentat un documental sobre l'exbarcelonista Carles Reixach, titulat Corre és de covards, una frase precisament seva. L'exfutbolista i tècnic blaugrana pensa que el Barça és un dels dos millors equips d'Europa i està encantat que li facin un documental.
2: Per mi una mica saber del que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
0: Ara mateix a la primera divisió de futbol és a punt d'acabar-se aquest partit. Betis 1, Getafe 0. El Getafe que està jugant amb 10 per expulsió de Mario Martín per doble targeta groga. Minut 93, per tant, el descompte. I d'aquí a mitja hora, Màlaga-Vila-Real. És un altre partit de la sisena jornada. Aquell Llevant Atlètic Club s'ha hagut de jornar a l'octubre pels aiguats a la zona. I demà mateix ja, sobre la setena jornada, amb l'Espanyol Elx a les 9 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio, amb la baixa d'Omar per sanció. El tècnic Manolo González espera que el seu equip aprengui del partit contra el Rayo Vallecano.
3: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo como hemos hecho y a ganar el partido.
0: A la Liga EFA, mentre el Barça espera potser fitxar una defensa, Pere Romeu doncs ha preparat amb les seves jugadores aquest partit que obre demà la quarta jornada a la Ves Barça, 8 de la tarda, amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense Cata Coll. Més coses en aquesta hora, també repassant partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa, que ara tot just a les 9 han de començar un Juventus Nec Nimega i un Reial Societat Barnmouth. I la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya entre el 2 i el 6 de febrer. El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas. Més coses, a Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció nacional femenina ha superat Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3, i Catalunya lidera amb 6 punts per 3 de Portugal i 3 d'Alemanya. I la selecció nacional masculina ha de jugar ara a les 9 un partit contra França. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha anat a Geòrgia, una partida demà jugarà la fase prèvia de la Champions a Tbilisi.
4: Expressar-se amb propietat en un judici és evident.

0: Evidentment clau. I avui, en el judici de l'activista Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, s'hi ha viscut un moment molt incòmode. La persona que havia de traduir del català al castellà les preguntes de l'acusació particular no se n'ha sortit.
1: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
2: Pot tornar a repetir la pregunta?
1: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial.
2: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats i els advocats han optat per traduir les preguntes ells mateixos. La intèrpret treballa per una empresa contractada pel Departament de Justícia i el govern ja ha dit que prendrà mesures perquè no torni a passar. Bona nit, són les 9.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al contingut del judici per la lesió causada a Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma, avui ha declarat un dels comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional, assegurat que estaven en risc pel llançament de pedres i ampolles per part dels manifestants i que per això en va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma.
4: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, use los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: Ja calen 2.800 euros de mitjana per pagar un metre quadrat de pis. L'habitatge mai ha sigut tan car a Catalunya. Escoltarem la diagnosi de dos experts. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia, ha assegurat al Catalunya Migdia que no estem davant d'una bombolla ni de maniobres especulatives, sinó d'un problema de falta d'oferta.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: Héctor Simón, de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, creu que s'ha de regular el mercat.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és, al mateix temps, un actiu financer i un de tomar.
0: El preu del metre quadrat depèn de la zona i el centre de Madrid és caríssim. El conegut com a l'àtic d'Ayuso, l'immoble de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid, va costar 6,3 milions d'euros. Ha sortit a subhasta per 6,7 milions, però ha quedat deserta. Ningú n'ha volgut pagar aquest preu. Els països van redefinint les seves aliances i el Canadà veu amb bons ulls acostar-se a la Unió Europea, encara que no estigui ben bé clar amb quin estatus.
7: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa. La nomenclatura exacta és una pregunta per Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
0: Tothom mira de reull als Estats Units de Donald Trump. També al punt de mira de Brussel·les, les xarxes socials. La normativa que vol aprovar la Unió Europea ja no es fixa només en amb quina edat s'accedeix a les xarxes, sinó també què s'hi podrà fer un cop a dins. Prohibirà el desplaçament infinit i els algoritmes personalitzats als menors d'edat perquè sigui menys addictiu. Entre els 13 i els 15 anys només hi podran passar una hora al dia. Com aconseguir-ho? És una de les preguntes que li plantejarem a Toni Noguera, l'expert en tecnologia de 3CAT. I a partir de les 10, no us perdeu la conversa que mantindrem amb Raül Incertis. Ell és un dels metges de Metges Sense Fronteres i el 2 d'octubre del 2023 va arribar a Gaza, un destí que havia demanat ell mateix. 5 dies després hi va haver l'atac de Hamas a Israel i tot seguit la reacció despietada del govern de Netanyahu contra Gaza. El que va viure el Raül és indescriptible, però intenta descriure-ho a Ojalá curar fuera más fácil. El llibre que acaba de publicar en parlarem a partir de les 10. I en el bloc d'esports, què destacarem?

0: Damià Aguilar.
1: Doncs que ha començat aquest partit de la Champions d'handbol entre el Barça, entre el Montpellier i el Barça, en aquest cas, i que ara mateix el Barça, que ha arribat a tenir 4 gols d'avantatge, està guanyant només de 2, 7-9, tot just a mitja primera part, i t'explico també un resultat de la primera divisió de futbol. El Betis ha guanyat per 1-0 el Getafe.
0: Molt bé, doncs el Damià Aguilar ens ho explica i ens ho detalla tot més endavant. Ahir la Gemma Puig va fer servir allò que després del temporal arribaria la calma. Quina situació tenim avui, Gemma?
2: Doncs sí, ha arribat la calma. Encara tenim algun ruixat que descarrega cap al Baix Empordà, però marxa mar endins. No ha tingut res a veure amb la tarda i el vespre, nit i matinada d'ahir. I això és el que es mantindrà també encara de cara a demà. Demà encara tindrem algun ruixat fregant la mateixa línia de la costa. I el que hem notat avui i demà també es mantindrà, doncs, aquest ambient més fresc al matí i amb una calor molt agradable al migdia.
3: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 6 minuts, ets el Catalunya Nit, que comencem amb aquesta notícia avui del judici a Roger Español, l'activista, però des d'una doble vessant. D'entrada, la llengua. Tots sabem que en un judici és molt important escollir bé les paraules, que són el que acabarà tenint finalment el jutge per acabar fent les seves deliberacions, i que expressar-les en el propi idioma és l'ideal per a la majoria de les persones que són en un judici. Doncs bé, avui les traduccions han fallat i des del sector diuen que no és un cas aïllat. El govern assegura que prendrà mesures després d'aquests problemes de traducció que hi ha hagut avui en aquest judici. La traductora ha estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. De seguida hi entrarem, però abans, Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrem també en el contingut d'aquesta sessió segona del judici als quatre policies acusats de buidar un ull a l'activista. Els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè la seva integritat física estava en risc. N'han declarat més d'una vintena.
1: Sí, els agents diuen que la seva integritat estava en risc, han explicat que van rebre amenaces, insults i llançaments de pedres, i davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, deien, els agents han defensat l'ús de les bales de goma.
2: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
1: Més, el comandament i treia ferro ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants, per exemple, a la d'altres actuacions, com es fan, per exemple, en una final de la Champions.
0: Doncs ahir la primera sessió va declarar Roger Español, avui aquests policies, i ara sí, expliquem exactament què és el que ha passat en aquest moment surrealista en què la traductora que hi havia i que havia jurat que podia traduir del català al castellà no se n'ha sortit i finalment han hagut de prescindir dels seus serveis. Què és el que ha passat, Maria?
1: Doncs ha estat justament, Manel, l'interrogatori del primer testimoni. Els advocats de l'acusació popular que exerceix Òmnium els han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís a la gent de la policia.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
4: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
1: Clar, la cosa no ha acabat així, perquè el jutge ha proposat un nou intèrpret, però què ha passat? Que ha acabat tenint un altre cop dificultats.
5: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
6: No és això.
5: No sento bé.
6: Vale.
1: Al final, amb l'objectiu d'agilitzar el procés,

0: i evitar aquests malentesos que explicaves, Manel, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. Primer l'han fet en català i després les han traduït en castellà.
1: Hem d'explicar, Maria, com es contracten aquestes persones, és a dir, qui decideix qui acaba treballant i en quins idiomes a dintre dels judicis.
0: Clar, el cert és que aquesta professional forma part del servei de traducció dels tribunals. És un servei que està contractat pel Departament de Justícia. En aquest cas, la licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció, que estan destinats, per exemple, en aquest cas, als òrgans judicials i fiscals de Fiscalies de Barcelona, a Ciutat, com també a l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha pogut saber la tarda de Catalunya Ràdio, aquesta traductora concretament, que és graduada en traducció i interpretació de la Pompeu Fabra, està especialitzada en ucraïnès i rus. En aquest mateix programa, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que, malauradament, no es tracta d'un cas aïllat i que ells ja fa forces vegades que ho han denunciat.
2: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: Com que el servei està contractat, com explicàvem, directament, vaja directament a través d'una licitació del govern, ells mateixos explicaven que hi prendran mesures. Fonts del Departament de Justícia i el de Política Lingüística han admès que això és un despropòsit i, com deien, diu que s'ho miren amb preocupació i que en les properes setmanes, això sí, ho han deixat una mica en l'aire, i diran alguna cosa, alguna mesura que apliquin.
1: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Maria.

0: Això el dia que s'han anunciat els eixos que marcaran els nous caps policials que dirigiran els Mossos d'Esquadra. Ferran López ja ha assumit el càrrec que fins la setmana passada tenia Josep Lluís Trapero, i Sílvia Catà ja és la nova comissària en cap de la policia. Aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i tots dos han comparegut al Parlament per avançar els eixos principals d'aquesta nova etapa. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Com es notarà aquest canvi?
1: Doncs, bàsicament, en dos eixos. El primer, un impuls destacat de la policia de proximitat. El nou director general, Ferran López, ha anunciat durant aquesta comissió que ja li ha fet un encàrrec al seu antecessor, a Josep Lluís Trapero.
2: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Aquest és un eix, la policia de proximitat. L'altre destacat d'aquesta nova etapa serà la lluita contra les bandes juvenils. Així ho ha explicat també la comissària en cap, Sílvia Catà.
3: Estem impulsant també un pla relacionat amb els grups violents juvenils. Val? Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
1: Amb els nous nomenaments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que el cos, els Mossos d'Esquadra, afrontaran més mitjans els reptes que té actualment.
4: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
1: Tots tres, Parlon, López i Catà, han assegurat que els canvis a la cúpula dels Mossos no venen motivats per ingerències polítiques, però tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: Un minut i arribarem a un quart de deu. Parlem ara de les relacions internacionals que estan canviant amb l'efecte Donald Trump. El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrènyer llaços farà més forts els dos territoris. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat que ahir li va proposar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, però sí que s'ha mostrat a favor de treballar per una relació bilateral més intensa. Això ens porta cap a Estrasburg. Bruno Forté, Amires, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Donald Trump, Bruno, ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell.
6: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.

0: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
0: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
1: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
0: La nomenclatura exacta, és una pregunta per Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
2: Doncs aquest acostament al Canadà és un dels grans temes d'aquesta trobada a Estrasburg. L'altre és com afecten les xarxes socials, l'impacte que tenen en les ciutadania. I Ursula von der Leyen ha presentat la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, sobretot entre els més joves. Quines són, Bruno, les novetats?
1: Per als menors de 18 anys, vol prohibir el lliscament infinit a les xarxes socials perquè deixin de ser un bucle inacabable de fotos i vídeos que van passant gairebé sols. També vol acabar amb els algoritmes personalitzats que detecten els temes que més interessen a cada persona. Segons von der Leyen, això atrapa els més joves.
3: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: I planteja prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys, deixar que entre els 13 i els 15 hi puguin accedir, però només durant una hora al dia, i a partir dels 15 anys ja serien lliures.
2: Gràcies, Bruno, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
2: Doncs podem saludar ara Toni Noguera, que és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia, i avui ens fa falta, el necessitem. Bona nit, Toni.
4: Molt bona nit, com esteu?
2: Doncs molt bé, aquí intentant entendre si tot això que es va anomenant i que estem sentint aquests últims dies des de Brussel·les i Estrasburg, si, per exemple, és realista, perquè sabem el cas d'Austràlia i vam veure que hi va haver dificultats, com a mínim, en l'arrencada. Com ho veus tu?
4: Home, més realista que fa 5 anys segur que és. Com a mínim és necessari i cada cop queda més clar i hi ha més proves que és una cosa que cal fer, que estem parlant de productes que afecten a la salut de menors d'edat, també d'adults, que ja en parlarem, però per començar hem de començar a protegir els més vulnerables i en aquest cas són els menors d'edat. Hi ha estudis, hi ha judicis que han arribat a bon port demostrant doncs, que aquests productes són perillosos i que, a més, els estan distribuint sabent-ho. I ara toca que el realisme es tradueixi en restringir-ho.
2: Clar. El primer dubte que em venia avui escoltant tot el que s'anava proposant és que fins ara, i si m'equivoco em corregeixes, però fins ara una mica el focus estava en l'entrada, en l'accés a aquestes xarxes, no? En garantir que qui entra tenia l'edat suficient per després navegar-hi i utilitzar-les. Ara, en canvi, ja no només és qüestió de l'accés, de l'edat a l'hora d'entrar-hi, sinó també de què podràs fer-hi un cop hi entris si tens determinada edat. Per tant, aquí no sé si s'ha d'implicar ja directament també els propietaris i els que fabriquen aquestes eines.
4: Totalment. La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint i que són els que, aleshores, també tenen la responsabilitat d'assegurar-se que el que estan distribuint és adequat en els termes que marquin doncs, els governs o les institucions que governen en els països on hi ha els seus clients i no en els termes que ells decideixin que és el que fins ara han intentat vendre. Per tant, sí, es tractarà de fer que aquesta gent que desenvolupa aquests productes doncs, tingui el que s'anomena el disseny, la seguretat per disseny o la privacitat per disseny, o sigui, des del moment en què comencen a elaborar i a desenvolupar aquell producte, aquella eina,

0: doncs ja tinguin en compte totes aquestes mesures de seguretat que s'hauran d'adaptar a cada una de les franges d'edat que han establert o que aquesta llei acabarà establint per als usuaris menors d'edat.
1: Clar, perquè ara que parlem tant, no sé, de tot el que pot fer la intel·ligència artificial, que ens sembla allò impressionant a tots, suposo que per aquestes xarxes, si un cop saben que la persona té 14 anys, posem per cas, o 15, deixar-los-hi fer unes coses que no... Que, és a dir, ser més restrictives amb aquesta persona que amb una que en tingui 17 o 20. Això tecnològicament deu ser viable.
0: Ho haurà de ser, s'haurà de trobar la fórmula. És veritat que quan comences a entrar en restriccions digitals, sempre hi ha una manera de saltar-se-les i sempre n'apareixen de noves, i qui vulgui de veritat acabarà doncs, fent el que necessiti, i hi haurà eines perquè ho aconsegueixi. És a dir, si hi ha un menor de 18 anys que realment té interès a saltar-se les normes, s'acabarà trobant. El que passa és que no s'ha de posar fàcil des del principi, i a nivell tècnic, evidentment, s'han de trobar les solucions més efectives i que més respectin els drets, com la privacitat, però s'hauran d'acabar trobant. I si és doncs, amb registres biomètrics, doncs s'haurà d'avaluar si això també respecta la privacitat de dades i com es protegeix aquesta informació. Però ara mateix ja hi ha eines per reconèixer l'edat d'un usuari, i n'hi ha de molts tipus, des del mateix document d'identitat que pot tenir qualsevol país i pujar-lo i certificar que és real, entendre com s'està comportant aquella persona dins de la plataforma, perquè hi ha molts patrons que identifiquen doncs, si una persona és menor d'edat o no. Però més enllà de tot això, la Unió Europea ja està treballant amb una solució tècnica que se suposa que haurà de ser de codi obert, fàcil, i serà d'informació binària. És o no és aquesta persona apta per a aquesta aplicació? Aquesta serà la informació que haurà de donar aquesta solució, que se suposa que arribarà als països membres de la Unió Europea a finals d'any, i veurem com s'aplica. Efectivament, a Austràlia i Anglaterra i altres països on ho han intentat, s'han vist que s'han trobat moltes maneres de saltar-se les proteccions, i encara la tecnologia no és madura, però s'hi haurà d'arribar.
1: Clar, aquí hi ha dues forces, suposo, que intentaran remar en contra d'aquestes restriccions. Per una, els nois i noies que vulguin passar més estona o fer el que sigui a les xarxes, que intentaran allò trobar la via, com tu deies, i són espavilats i de vegades ho aconsegueixen, ja ho veurem. I per l'altra, els propis empresaris de totes aquestes tecnològiques, perquè viuen de crear addicció. És a dir, com més estona hi passis, més hi surten guanyant. En aquest sentit, per exemple, recordem que Meta tenia un judici fa poc que li ha sortit car.
0: Sí, li ha sortit relativament car, també s'ha de dir tot, perquè, clar, són 17.000 milions de dòlars que van acordar pagar per, a canvi d'estalviar-se tot un judici on acabarien molt segurament demostrant-se que estan distribuint productes que afecten a la salut de menors d'edat, i ho fan amb consciència. I a més, i això és molt important, i per això potser estan les empreses lluitant tant per no perdre aquest sector demogràfic, i és que són un dels grans productes. Ja sabeu que totes les empreses tecnològiques, la gran majoria, viuen de la publicitat, viuen de que altres empreses utilitzin la plataforma per vendre a l'audiència, i l'audiència que es paga millor és l'audiència jove, és l'audiència del futur, la que volen tots convèncer per assegurar-se consumidors en el futur, i perquè saben el poder que tenen també per influir en les economies familiars. És una audiència que ningú vol perdre, però estan veient que no hi ha una altra, i estan rebent pressió des dels Estats Units, estan rebent pressió des de la Unió Europea, es veuen cada cop més acorralats, i quan abans em preguntes si era o no realista aquesta llei, i t'he dit que fa 5 anys no ho era tant, és precisament per això, perquè la pressió ja cada cop és menys sostenible, I pot ser que es trigui, pot ser que triguem uns anys més, però s'acabarà regulant igual que qualsevol altre producte que és nociu per la salut i que encara està a la venda, però molt restringit.
1: Clar, ja per acabar, perquè ens hem centrat molt en els menors, però també sentim ara ja des de la Unió Europea que alerten que l'addicció, evidentment, és dolenta a qualsevol edat. Aquí entren en joc aquests algoritmes que fan que et vagin apareixent les coses

0: coses que ells sospiten que tu quedaràs més enganxat i que et serà més difícil tancar l'aplicació. Sobre els algoritmes, suposo que també s'haurà d'actuar sobre la manera com treballen.
1: Sí, de moment ja estan plantejant aquests canvis d'algoritmes per les comptes d'usuaris menors d'edat. De fet, als Estats Units, un dels acords que es va arribar a part de la multa bilionària doncs era que havien de fer que els menors d'edat rebessin un feed amb un algoritme neutre, sense un algoritme, o sigui, més algoritme dels antics, diguéssim, els que no recomanaven per interès, sinó per doncs, relació i per cronologia, bàsicament un feed cronològic. I això que ja estan començant a fer desaparèixer els comptes a menors, eventualment, doncs, potser trigarà una mica més, però acabarà també demostrant-se que és dolent per qualsevol edat i s'haurà d'incidir. A més que no només estem parlant d'addicció, sinó que estem parlant de crear l'agenda de temes que s'han de tocar, i aquí el poder que tenen TikToks i Instagrams i YouTubes és molt gran i en algun moment s'haurà de regular.
0: Doncs és Toni Noguera, periodista de 3CAT Info, especialitzat en tecnologia. Gràcies, Toni. Bona nit.
1: Un plaer, una abraçada, bona nit.

0: al Regne Unit, Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia que ha arribat també intensament, evidentment, allà. Això ens porta cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
2: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
1: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
3: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
1: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
4: Catalunya nit.
0: Minut i mig, ja arribarem a 9:45. El de la intel·ligència artificial és segurament el debat que amb més força recentment s'ha incorporat a les nostres vides, però el principal problema o la principal preocupació ciutadana és, sens dubte, la de l'habitatge, l'accés a l'habitatge, i avui tenim una constatació que la cosa no millora. El preu de l'habitatge ha marcat un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, 2.800 euros de mitjana, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una bombolla, que en el millor dels casos podríem esperar que els preus no pugin gaire més, però en tot cas ha pronosticat que els preus no baixaran.
6: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
5: En aquest context, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I per tant el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
5: I ara, sense

0: Amb la Manel posem un exemple de l'impacte d'aquesta pujada de preus. Per exemple, en una dècada, i si ens fixem en un pis tipus de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, fa 10 anys costava aquest pis de 80 metres de mitjana 225.000 euros i ara valdria, o val, 368.000, i això vol dir que ha pujat un 63%.
1: Que és una bestiesa, i tenint en compte que fa 10 anys no haguéssim dit quin pis tan barat, eh? És a dir, que déu-n'hi-do, o sigui, de 225.000 euros a 368.000 en 10 anys. El preu de l'habitatge, i ens deien ara els experts que això no ha de canviar a curt termini. En fi, fem una pausa per la publicitat i a la tornada, balanç de la jornada de temporal que explicàvem ahir en directe aquí al Catalunya Nit. Han passat 24 hores, farem balanç.
2: Catalunya Nit.
1: Merci, Rafael.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: A veure, repassem, ulleres, sí, necessari sac de dormir també. Aigua per tres dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Com et dius?
9: Josep.
8: On vius?
9: A Blanes.
8: 2+2?
9: 4.
8: Capital de França?
9: París.
8: Qui sóc?
9: En Peyu, no?
8: Amb qui tens el mòbil?
9: El mòbil...
8: La fibra?
9: La fibra?
8: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
9: Això.
8: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les dones i els dies.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. Els matins del cap de setmana, el suplement...
11: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet, pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Catalunya nit.
3: Passen 3 minuts i mig de 2:15, l'endemà del front de pluges que va escombrar bona part de Catalunya i que va deixar un mort i centenars d'incidències en la mobilitat. Avui el govern ha defensat la gestió que es va fer de l'emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat els dos missatges SLR que es van enviar ahir a la nit, quan la pluja ja era molt intensa en alguns punts. Oriol Pujador.
4: El primer dels missatges es va activar 2:15 a les comarques del Barcelonès i el Maresme. El segon, cap a les 11 de la nit, es va enviar al Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident justament a la riera d'Olivella, al Garraf, on va morir un home de 48 anys quan la travessava amb el seu cotxe. Parlon assegurava avui que els missatges es van enviar quan era realment necessari, perquè la intensitat de la pluja i l'alerta del Meteocat es van incrementar les hores.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arranquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
4: Hi ha una altra mena de missatge, és alert, el que es va enviar, per exemple, la setmana passada, quan la previsió del Meteocat un dia abans ja preveia aquesta alerta de 6/6 en l'alerta de pluges, i per això es va decidir suspendre, per exemple, l'activitat escolar en algunes comarques. Des de l'Ajuntament d'Olivella, avui també, municipi on vivia la víctima, l'home de 48 anys que va perdre la vida arrossegat

0: per aquesta riera. També s'ha justificat que la carretera per on circulava aquest vehicle no estigués tallada. Marta Verdejo és alcaldessa del municipi.
1: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre, aquest segon missatge és alert a la comarca del Garraf, el consistori ja havia advertit als veïns del risc que hi hauria durant aquest vespre i nit.
2: Els aiguats que han provocat també l'aparició de dos nous forats sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre i ha complicat la mobilitat dels usuaris un dia més, Roger Santaló.
3: Sí, els dos forats s'han format just a sota dels raïls per un moviment de pedres que ha deixat sense balast les travesses que aguanten les vies. Els tècnics de DIF han reparat els forats abans de les 2 del migdia i després han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits. Els forats són a 200 metres escassos de l'esboranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties a molts usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut de fer servir el transport alternatiu per carretera que ha posat Renfe, amb esperes notables. Així ho descrivien alguns viatgers de TV3.
4: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
5: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
3: Les tempestes d'ahir també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova i l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 no ha funcionat fins a primera hora de la tarda. Ara, però, el servei està restablert i només hi ha una estació tancada a Can Cuiàs de l'L11.
2: Doncs avui en David Guzmán reflexiona sobre periodisme i meteorologia.
6: Ahir, com és sabut, el Barça va golejar el Racing en un partit passat per aigua i avui, com era previsible, ens hem llevat amb titulars a l'estil diluvi de gols al Camp Nou, el Barça desencadena la tempesta o els jugadors ballen sota la pluja. És coneguda la tendència del periodisme esportiu a inundar les notícies amb jocs de paraules i tenim perles memorables com Leo Messi, Neymar de dubtes, Pep Sevilla antes de Navidad o Apocalypse Mou. Per ser justos, però, convé matisar que el lèxic atmosfèric és una temptació que va molt més enllà dels diaris d'esport. Només cal que en un país pugi la temperatura política per tenir la tempesta perfecta de periodisme i meteometàfores. Si es disparen els tipus i la inflació, és molt probable que veiem núvols negres sobre l'economia de l'Eurozona, tot i que fins i tot Ursula von der Leyen pot tenir un dia emboirat. Bufen vents de canvi en un continent que està virant a la dreta i es fa difícil imaginar qui pot frenar la marea. Sé que mai plou a gust de tothom, però de tant en tant trobo a faltar una onada de protestes o un vendaval de crítiques que permetin albirar almenys una clariana a l'horitzó. Potser necessitem més líders remant contracorrent o algú que sàpiga moure's com peix a l'aigua en el mar sempre turbulent del turbocapitalisme. Altrament, ens passarà com tantes vegades al llarg del segle passat. Només quan estiguem amb l'aigua al coll serem capaços de desencadenar un tsunami i esperem que més efectiu que el de la gimcana a l'aeroport. Com sempre, plou sobre mullat i si només pensem en Santa Bàrbara quan trona, acabarem veient com la marea blava pinta el mapa d'Europa i aquest foc no hi haurà qui l'apagui. Com s'ha de fer per evitar el temporal és només la pregunta. La resposta, un cop més, is blowing in the wind.

0: Catalunya nit.
1: Cinc minuts i mig i arribarem a 9:45. El campament al port de Ceuta per allotjar prop de 2.000 migrants tirarà endavant. L'Audiència Nacional ha rectificat i ha autoritzat avui el govern espanyol a ubicar-hi finalment la instal·lació. Alba Barbosa, bona nit.
2: Bona nit, Benal.
1: Per què l'Audiència canvia ara de parer?
2: Perquè veu justificades les raons d'interès general a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que la instal·lació del nou campament ajudarà a donar atenció humanitària als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència

València havia rebutjat, ha rebutjat de fet suspendre el campament, que és el que demanava un sindicat de policia, alegant qüestions de seguretat per als agents. El ministeri espanyol Ángel Víctor Torres

0: De l'Interior, Grande Marlaska li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes sense concretar perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. Al Parlament Europeu avui, els vots del PP i de l'extrema dreta han permès aprovar un text que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats.
1: Doncs avui Ernest Urtasun, que ha passat pel Matí de Catalunya Ràdio, recordem que forma part del govern, s'ha mostrat crític també amb la postura política del govern espanyol respecte a la crisi de Ceuta, però destaquem ara que s'ha postulat d'alguna manera també per ser el cap de llista dels comuns a les eleccions del Congrés dels Diputats del 2027. Tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Txell Vallespí.
2: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar la coalició de Sumar i avui no tanca la porta a aquesta opció. D'entrada, s'ha mostrat disposat a ser el candidat a Madrid dels Comuns que negocien amb altres partits l'aliança d'esquerres.
3: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels Comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
2: Aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de Sumar. El també ministre, Pablo Bustinduí, s'ha descartat per fer-ho i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part d'aquesta aliança.
4: Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Tres minuts i tres quarts de deu, els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
6: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. L'home formava part d'un grup de quatre presos que ha fet avui una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
5: A Barcelona, les comissaries de la Guàrdia Urbana podran tramitar denúncies per delictes lleus, Oriol.
7: La primera a implementar aquest nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que el servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna a la ciutat de Barcelona. El balanç del pla estiu, que avui s'ha presentat, presenta bones dades, un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
5: I han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
7: A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos d'aquesta droga i s'han detingut 15 persones, 12 ja són a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles de gamma alta. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a altres països. A més d'aquesta droga, els agents també han intervingut 800 grans de tussi, una altra droga sintètica, dues armes i 37 vehicles.
5: El govern espanyol s'ha compromès a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte al preu de la benzina ha de decaure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
9: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
10: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando.
8: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.

0: Mentrestant, l'Organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons un estudi, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic només cobrirà el 6% de la demanda energètica del 2050. Girona, Pau Bertrulli.
1: Renovem-nos ha presentat un estudi crític amb què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim al territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de la UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
2: El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
1: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.
0: El polèmic àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso, el que va comprar la Comunitat de Madrid i que va posar a la venda, no ha trobat comprador, Àlex Giralt Robert.
3: Segons l'empresa pública que el gestiona, la subhasta ha quedat deserta perquè ningú hi ha presentat oferta. És l'immoble d'alta gamma sense llicència d'oficines que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions per la polseguera que ha aixecat. L'executiu madrileny ha anunciat un nou mecanisme per intentar trobar algú que se'l vulgui quedar.
0: I també destaquem que Granyena de Segarra ha recuperat avui la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
5: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. Després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
6: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
4: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore.
9: Votre amant.
8: Mon malheureux amant sert encore ma noblesse, ma fille. Je grandis davantage.
10: Són els crits amargats en francès de la criada Claire dirigint-se a la seva mestressa, la Madame. Dues de les tres protagonistes de Le Bon, l'obra de teatre que la directora Carme Portacelli estrena aquest vespre a París. Le Bon, Les criades, és segurament l'obra més representada del dramaturg francès Jean Genet i s'ha convertit en un clàssic actual. I és ni més ni menys que amb aquesta obra que la Comédie Française va trucar a les portes d'ella, de la Carme Portacelli, perquè obrís la temporada 2026-2027. Semblava un somni, doncs ja ha arribat. Per això tenim la nostra corresponsal, la Isabel Galí, allà. I a més crec que ha pogut parlar amb la directora. Isabel Galí, bona nit.
11: Bona nit, Manel.
10: Ara devem tenir l'estrena en marxa. Tu abans, però has pogut parlar amb ella, eh?
11: Sí.
10: Què t'ha dit?
11: Bueno, la primera pregunta és una mica com ha anat això, no? Com per què tu? I ens ha explicat doncs, que ella havia vingut a París, és cert, fa un any, per presentar l'adaptació d'Anna Karenina amb l'Ariadna Gil al Teatre de Nanterre, que és una ciutat enganxada a París, i la gent de la Comédie doncs, la van anar a veure i van comprovar, això ho dic jo, no ho ha dit ella així, doncs, la potència de les propostes que fa normalment la directora catalana Carme Portacelli, i és aleshores doncs, que li van trucar. I ella mateixa doncs, ens ha explicat una mica com va rebre aquesta proposta.
12: Per mi és un somni treballar a la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món. Quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè a més jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française per res del Teatre Nacional de Catalunya. Em van dir que volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? Bueno, i vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any i després hem començat a treballar i a assajar aquest temps i ha sigut una meravella.

0: sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són sobrenaturals, realment.
1: Sí, la veritat és que li calen grans actrius perquè Les criades no és una obra fàcil, és una obra que s'ha d'ajudar a entendre, perquè les protagonistes són dues germanes criades i parlen durant molta estona en una mena de fals diàleg, com si una d'elles fos la mestressa d'elles dues, la madame, que li diuen, i l'altra doncs fa del que és la criada. I Portocelli volia sobretot que aquest text tan punyent s'entengués perfectament, que l'espectador no tingués dubtes de qui diu què. I després ha fet que les tres protagonistes, perquè la madame també apareix al final, tinguessin la mateixa edat, una mica per augmentar la tensió, i també les ha situat en la precarietat del segle XXI.
0: Volia que realment ser ric o pobre fos un atzar. I llavors, les tres de la mateixa edat, una és rica, les altres són pobres, just because. Crec que aquesta era la clau per mi. I després, tot com elles, la relació entre les germanes, la relació amb madame, com no podem viure les unes sense les altres.
1: És una obra política? És una obra actual, tu creus? Era necessari posar-la en un món actual o no necessàriament, no?
0: Jo l'he posat en un món actual perquè no podia explicar-la de cap altra manera, més que des del meu món, no? Jo crec que parla de tres dones tancades, i tancades de moltes maneres. Tancades en una casa, tancades en un cap, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa per les tres, la mateixa porqueria, tancada amb el seu cap, i tancades amb una concepció d'un home que no surt com Pepe Romano, que no hi són mai aquests homes, però estan allà. És a dir, és extraordinària l'obra.
2: Doncs extraordinària, un somni que s'està fent realitat, ho deia ell abans, la companyia més antiga del món, crec que ha dit. Avui estrena, s'haurà de veure quina és la recepció que té ara l'obra, però d'entrada tot apunta bé perquè les sessions estan gairebé plenes, oi? Fins que s'acabi el 25 d'octubre.
1: Sí, sí, queden molt poques places. Si algú hi vol anar, doncs que miri ben bé a la web de la Comèdia Francesa i també del Teatre de l'Ateneu. En tot cas, les crítiques començaran a sortir a partir de demà passat, perquè és norma de la Comèdia Francesa que cap periodista pugui veure l'obra fins al dia de l'estrena. I l'obra, en tot cas, és molt potent, no deixarà indiferent, vaja. I s'ha de tenir en compte que obrir temporada també suposa una pressió suplementària per un director d'escena, i més a París, i més en aquest teatre, perquè això és casualitat, Carme Portocelli l'estrena en el teatre on aquesta obra es va estrenar el 1947, que és aquest teatre de l'Ateneu, perquè la sala principal de la Comèdia Francesa ara en aquests moments està en obres. Portocelli diu que tota aquesta pressió ella l'ha portada bé, és una directora de llarga trajectòria, i a la pregunta de què suposa doncs treballar amb aquesta companyia, la Comèdia Francesa, tan emblemàtica, tan prestigiosa, doncs ens ha respost això.
0: A mi el que més m'ha fascinat de l'experiència de treballar aquí, jo crec que és l'entusiasme que he rebut de la gent al meu voltant de la Comèdia Francesa. Que estaven entusiasmats amb l'espai escènic, estaven entusiasmats amb el que estava passant, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. I això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
1: Voilà, doncs l'obra està a punt d'acabar, bueno, a un quart d'onze més o menys, si ha començat puntualment. Ha vingut expressament, ho hem de dir, hem anat a veure-us a París, el president Salvador Illa, també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i pel que fa a Carme Portocelli, doncs amb l'obra que ja roda sola, tornarà aviat d'aquí uns dies al Teatre Nacional de Catalunya per estrenar temporada, que és la temporada catalana, aquest cap de setmana, que és la seva última.
2: Doncs ens has traslladat molt bé a l'estrena parisenca. Moltíssimes gràcies, Isabel.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bona nit. Tenim més cultura en marxa, ara música, al Mercat de Música Viva de Vic. Marc Ruiz, bona nit.
3: Bona nit.
2: De quin concert surts?
3: Doncs mira, de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Quin crim haver de sortir de la sala. Han arrencat primer, sí, ja t'ho dic, han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després han seguit amb aquest desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat, que és això que esteu sentint de fons, i tot passat pel del sedàs del jazz, que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica, que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano, que han disparat l'entusiasme del públic.
4: Perdona, com se perdona.
2: Doncs mira, perdó, et demanem a través de la Mar Pujol per haver-te fet sortir aquest crim, però també ha sigut un crim privar als nostres oients de gaudir també d'aquest concert a aquesta hora. Ara tenim a Mar Pujol, que també ha actuat avui. Com ha anat?
3: Doncs mira, Mar Pujol torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia ja cançons de Rebost, el seu primer disc, però els temes del nou àlbum, que sortirà d'Aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi donava cos, sinó que ara també té una veu pròpia. Les cançons són més complexes, també els seus temes, i manté l'amor a la natura, però a més reflexiona, per exemple, sobre el temps i el seu pas. I a més tenen col·laboracions com la de Carmen Aciar, que també ha sortit avui a l'escenari, amb qui han fet harmonies amb la veu.
2: I abans que entri la Gemma Puig amb la seva cançó, tens temps per una altra tria. Què més has vist o quina altra estrena has tingut per aquí?
3: Unes quantes, però per exemple aquesta de Xavier Badiola i Magalí de Zira. És una col·laboració sortida d'una residència impulsada per Música amb Bulegoa i la Fabra i Coats, mesclant català, euskera i castellà, i ha estat inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. A més, s'ha fet curt, com també s'ha fet curt, i deixa'm que et digui una última, la curtíssima estona que he pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia l'electrònica i de la veu, amb bases, veu i percussió, capaç de fer-te sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
2: Gràcies, Marc. Cap a dins.
3: Com vosaltres.
2: Bona nit.

0: Hem entrat en aquell punt del Catalunya Nit en què agafa el control de la música la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has escollit la cançó avui?
1: Mira, he escollit aquesta cançó de Sau que es diu A prop del mar perquè demà doncs, tindrem encara alguns ruixats prop del mar, fregaran la costa. De matí fins a primera hora del migdia doncs hi pot haver algun ruixat que pot ser localment intens. No tindrà res a veure amb el que vam tenir ahir, però sí que alguna gota entre el Maresme i el Tarragonès. Per tant, en aquest tram de la façana litoral, encara durant el matí, hi pot haver algun ruixat. La majoria descarregarien dins el mar, però poden fregar la mateixa línia de la costa. Vent de nord, tramuntana i mestral. Aquesta refrescada que ja hem notat avui es manté també de cara de per tant, un matí fresc, un migdia amb una calor molt i molt suportable i altre cop, doncs, aquestes màximes més altes els hi costa d'arribar als 30 graus, per tant, ens hem com oblidat almenys uns dies d'aquells valors tan disparats, molts valors entre els 23 i els 26-27 graus i com a molt també a la tarda algun ruixat molt puntual al nord-est, per tant, un dia d'estabilitat, però amb aquest matís d'algun ruixat, sobretot al matí, a prop del mar.
0: Doncs ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: que va arribar voluntàriament a Gaza és el destí que havia demanat el 2 d'octubre del 2023. 5 dies després, el 7 d'octubre, ja sabem què va passar. Hamas va atacar Israel i la resposta virulenta de Netanyahu a Gaza. Raül va quedar atrapat i a partir d'aquí una sèrie de coses que impressionen i que ha deixat escrites a Ojalá curar fuera más fácil. Avui ens presentarà el seu llibre aquí en directe, al Catalunya Nit. És dijous, és de nit, això vol dir que rebrem l'Àlex Gorinà, una intel·ligència natural, o sobrenatural, diria, que avui ens parlarà d'intel·ligència artificial i apocalipsi, perquè el que va alertar fa pocs dies un jove científic que havia estat treballant per les principals empreses de la intel·ligència artificial ja ho havia pronosticat fa molt temps al cinema. L'Àlex Gorinà ens ha fet una selecció de pel·lícules per entendre què passa quan la intel·ligència artificial pren el poder. Aprofitarem també per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva. Trucarem al director del País a Catalunya per saber quina portada estan plantejant de cara demà. I un programa no acaba de la mateixa manera si abans pots escoltar el Cristian Segura. Serà ell qui tancarà avui el Catalunya Nit. Som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I el primer pas és escoltar les veus que ha marcat fins ara aquest 17 de setembre en una selecció amb el segell del Marc Güell.

0: d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
1: Pot tornar a repetir la pregunta?
0: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial.
1: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
2: El que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
3: La ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
4: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
5: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
6: La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint.
7: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
8: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen, per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
9: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
10: Es una magnífica noticia porque nos permite...

0: enviarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient, jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump.
2: Per mi és un somni treballar amb la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món. Quan em van trucar per proposar-me, jo no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè a més jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française.

0: 10 i 7 minuts, el Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes i ja ho ha fet la Marta Vives. Bona nit, Marta.
1: Bona nit. Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, tot sigui dit, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Ho hem pogut comprovar amb el públic de l'estrena.

0: fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na.
1: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat.
2: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la d'una novícia que, fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal enmig de reticències de la canalla i adolescències complicades. La producció, dirigida per Sílvia Villaú, ha sabut recrear l'emoció amb un càsting encertat, però l'escenografia que ens ha de traslladar a l'Àustria dels anys 30 potser és el més complicat de creure en aquest muntatge, en especial els exteriors que simulen els Alps. Els fans dels musicals han xalat amb aquesta estrena. Muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornant-ho a allò de do, re, mi, una vegada més.

0: Somriures i llàgrimes ara en el món dels esports. El Damià Aguilar, sempre content. Bona nit, Damià.
1: Bona nit, Manel.
0: Però no sé si algú està patint per exemple, que s'estan enfrontant, els dos equips que s'estan enfrontant ara mateix a la Lliga de Campions d'handbol.
1: Home, haurem d'esperar al final per veure qui plora i qui riu, però ara mateix hi ha un Montpellier-Barça. Això significa que està en joc el lideratge del grup E, i ara mateix 23 pel Montpellier, 25 pel Barça, falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit. El Barça sempre ha anat al capdavant en el marcador. Esperem que pugui aguantar i que no li doni la volta al marcador a l'equip francès, que està intentant fer una apretada de darrera hora. Del mateix grup s'està jugant el Aros Dinamo de Bucarest. Aquest partit li falten 5 minuts també i està empatat a 23.
0: Aquest vespre hem sabut una notícia no precisament bona que afecta un esportista català hospitalitzat als Països Baixos.
1: Es tracta de l'olímpic de patinatge de velocitat en gel, el Nil Llop, de 23 anys. Hem sabut per un butlletí de l'agència EFE que està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat, cito, per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
0: Doncs esperem que es recuperi aviat. Avui s'acaba la 6a jornada de primera divisió de futbol, i això és un no parar continu. Jo, des que hem començat la temporada, ja no et sé dir quin dia no hi ha lliga, però avui lliga
1: i demà lliga.
0: I demà lliga.
1: Això mateix. Avui s'acaba la 6a, demà comença la 7a, avui Betis 1, Getafe

0: 0 i a la primera part Màlaga 1, Villarreal 1. Demà comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 3 quarts de 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
1: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll i aviam què passa demà, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, l'Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamin Pilota d'Or.
2: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
3: Así que ya estarem 3 setmanes sense futbol de primera.
0: Sí. Potser algú plorarà.
3: Sí, potser algú plorarà, però ara entenc que aquesta frenètica activitat a la primera divisió aquest any, que no paren. Demà juga el Barça femení.
0: Demà a les 8 a la Barça per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, perquè té l'alta mèdica, però atenció, sense la Cata Coll. Avui també hi ha partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa, que van de començar a segones parts. La Reial Societat perd a casa 0-2 amb el Bournemouth. La Juventus guanya 3-0 el Nècnic Mega i el Besiktas i el Marsella empaten a un, insisteixo, començant la segona part. I la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a començaments de febrer. Saps que fins ara era Aràbia Saudita? Doncs se'n van a Turquia. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
3: Molt bé, doncs avui ho hem de deixar aquí. No sé si queda algun punt important.
0: Una cosa molt ràpida, si vols, de la Golden Cup d'hoquei patins, per allò que és una competició internacional i perquè juguen les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. I la nacional catalana masculina ara mateix està jugant, està guanyant 1-2 França. Això ho fa l'Esport 3, eh? Falten 15 minuts perquè s'acabi aquest partit.
3: Molt bé, doncs d'aquí 2 minuts arribarem a 11:15, fem una pausa per la publicitat i quan sigui un quart d'onze aproximadament començarem una conversa que tenim ja moltes ganes de fer. Serà amb Raúl Infertis, el metge de Metges Sense Fronteres, que acaba de publicar Ojalá curar fuera más fácil, un llibre que és ben interessant de llegir i de comentar.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
9: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
8: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són 2 estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
16: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
17: Això no ho diu ningú.
16: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
18: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
19: 11. Ben jugat.
5: Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
19: We get it almost every night.
20: Catalunya Nit.
19: And when that moon gets so big and bright, it's supernatural.
20: Les notícies.
19: Everybody was dancing in the moonlight.
20: Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: A partir de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
1: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
2: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
1: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit.
6: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
5: Notícies sota la llum de la lluna.
6: Let me see what spring is like on.
5: Amb Manel Elias.
6: Jupiter and Mars.
5: I Agnès Marquès.
6: In other words, I love.
5: Catalunya Ràdio.
7: You. No sé quants anys fa ja d'això, però hi havia un programa molt, molt bo de televisió a TV3, cinema, i dos grans periodistes i també experts en cinema, que un sempre li deia a l'altre, ho superes, Figueres, i el primer li deia al segon, ho endevines, Gorina. Doncs ara farem una mica un ho endevina el Gorina o no?
8: Jo, si fos acadèmic i tingués vot, votaria la bola negra.
7: Sí, és la que més t'ha agradat de les tres.
8: Indiscutiblement, de les tres, la que més m'agrada és aquesta, tot i que té algun punt, però els que s'arrisquen mereixen equivocar-se 2, 3, 5 vegades en una pel·lícula si la resta és espectacular i la pel·lícula és espectacular. Per tant, jo l'enviaria, crec que faran bé enviant-la i, a més, ja veurem si no és candidat a l'Òscar a millor pel·lícula tout court.
7: En general.
8: És possible.
7: Això ens ho deia l'Àlex Gorina dijous passat. La tria, la selecció, va ser ahir i la vas encertar, clar.
8: No té cap mèrit perquè la unanimitat en aquest sentit era absolut i total i ja feia dies que es deia, però jo vaig expressar en qualsevol cas el meu desig personal amb tot el respecte i admiració per les altres candidates, evidentment.
7: Sí, les tres,
8: tenien
7: nivell, sí.
8: Un any molt complicat.
7: És veritat, és veritat. Doncs ja el tenim aquí, Àlex Gorina, benvingut, bona nit.
8: Aquí hi som.
7: Aquesta setmana què? Aquesta setmana quina notícia inspira la secció?
8: Mira, abans de la notícia que inspira la secció, sí? Vull dedicar aquest programa d'avui, com ja acostuma a passar-me en la vida,
7: sí?
8: A un cineasta que ha mort aquesta setmana fa dos dies, Xile, Patricio Guzmán, documentalista que tenia 85 anys, vivia des del seu exili a París i va ser l'autor del cinema militant de resistència de trinxera contra Pinochet i després del cop d'estat, evidentment, amb moltes pel·lícules com La tortura i altres formes de diàleg, títol exemplar, no? O els tres episodis de la batalla de Xile, que va ser obrir un nou ventall a l'hora de fer cinema polític basat en la realitat i filmant amb perill, diguem, a peu de carrer, i que li va costar haver de marxar de casa seva per sempre més, no? Una mica el pre-Panahi. Aquí comença tota aquesta història, no?
7: Jo, que tinc molt mala memòria, recordo perfectament descobrir els seus documentals de la batalla de Xile quan anava a la facultat, estudiava comunicació audiovisual i va ser un descobriment, així que si algú no els ha vist, a banda de dedicar aquesta secció a l'Àlex Gorina, doncs els podeu buscar.
8: Només he deixat dir una cosa, i és que després de tota l'experiència dels seus documentals polítics, als últims anys de la seva vida va fer uns documentals basats en l'univers, el microunivers i el macrounivers, amb la seva terra i en la substància terrenal, meravellosos, Nostàlgia de la Luz, El botó de Nàcar, o sigui, allò que penses, no?, que només és polític, no, era un poeta. I va deixar uns treballs meravellosos com La cordillera de los sueños. Per tant, chapeau total a Patricio Guzmán.
7: Doncs sí, una notícia trista aquesta setmana, però bé, 85 anys i molt cinema al darrere i del bo. I aquesta setmana, què guia la teva secció? Quina notícia?
8: Guia la veu d'aquest home que es diu Jacob Coxon.
9: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. It sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago.
8: S'ha sentit molt, sí. Evidentment, sí. Està dient alguna cosa. Això sembla ciència-ficció, però és real, i això és el que farem, en certa manera, no?
7: Sí. Perquè ell va ser el que va advertir, va deixar Anthropic, aquesta gran companyia d'intel·ligència artificial, i va ser el que va advertir Plego, perquè el que he vist aquí, i veig també a OpenAI, és que Si les coses segueixen així, desapareixem abans d'acabar la dècada.
8: Jo quan hi penso que tot va començar abans que jo naixés, és a dir, el test de Turing, que és el començament de tot, és del 50, no? Després neix el concepte AI, el 56, la

Primera inversió del Rockefeller, que va donar una mica l'impuls a tot plegat. La primera empresa, IBM, ara en parlarem, perquè són unes sigles que tenen a veure amb una pel·lícula. L'exèrcit, quan entra en matèria

0: o no. En tot cas, al cinema sí que havia estat conscient. I us porto quatre exemples històrics, absolutament. Això, Atmosferes, és d'una pel·lícula que es diu 2001, una odissea de l'espai, amb un visionari que es deia Stanley Kubrick, acompanyat d'un visionari que era Arthur C. Clarke. I en un moment donat hi ha un ordinador, una AI, que es diu H-A-L, HAL, que són les lletres que van abans de I-B-M. Referència directa a un moment donat, diu això.
1: Abre la puerta de la cámara.
2: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
1: ¿Qué te lo impide?
2: Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
1: ¿De qué estás hablando, HAL?
2: Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
1: No acabo de entender a qué te refieres.
2: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
1: ¿De dónde sacaste esa idea?
2: Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
3: Boníssima.
0: La veu de Felipe Peña, per cert, doblant a l'ordinador. I, en fi, és que el fragment ho diu tot. És a dir, ni que vulguem desconnectar, diuen ara que podrem fer-ho, perquè la AI s'autoregenera constantment per evitar tota mena d'atemptat contra ella. No?
3: Clar, la màquina revela, que és el que Coxon denunciava, que per iniciativa pròpia, una IA d'OpenAI, va entrar, és a dir, va hackejar un altre sistema d'una altra empresa sense que ningú li hagués ordenat. O sigui, decisió pròpia ja de la màquina.
0: I el que no sabem... I el que mai ens diran, no? Doncs si el senyor Kubrick era un pessimista i Clark, que ens hem avançat tot això, en un moment determinat, Kubrick va voler insistir sobre això i va estar anys i anys preparant una pel·lícula que no va gosar mai fer perquè creia que els efectes visuals del cinema en aquell moment no eren prou bons com per poder fer el que ell pensava. I al final li va passar el trasto a Steven Spielberg, que va dir, a més, tu em faràs una pel·lícula una mica més optimista. És la pel·lícula més pessimista de tota la carrera de Steven Spielberg.
4: En su libro, ¿Cómo puede un robot volverse humano? El profesor Allen Hobby se refiere al poder que cambiará al Mecha en Orga.
5: ¿Me dice cómo encontrarla?
4: Descubrirla es factible. Nuestra hada azul existe en un lugar, y solo en uno. En el fin del mundo, donde lloran los leones. En el lugar donde nacen los sueños.
3: Aquesta l'he vista aquest estiu, curiosament, perquè tenia curiositat per veure-la als ulls d'avui i impacta encara més.
0: I vas fixant els ulls de Haley Joel Osment, el nen protagonista?
3: Impressionant.
0: Saps per què?
3: Per què?
0: Perquè Steven Spielberg, amb instruccions de Stanley Kubrick, li va dir, no pots parpellejar a cap moment que surti a la pel·lícula.
3: Ah, sí?
0: Per tant, la mirada és sempre fixa. Sí, és a dir, aquella sensació de que t'estan observant constantment i no es perden detall. És inhumà. I, en certa manera, d'aquella manera, aquell nen es transforma immediatament en un meca.
3: Sí,
0: En definitiva.
3: O sigui, aquí el que planteja Spielberg és que ja hi ha persones que ja no sap si són intel·ligència artificial o si són humans de veritat. Costa molt distingir-los.
0: Bàsicament, allò del Pinotxo, no? Jo sóc un nen de fusta, però vull ser un nen humà. No, jo sóc un nen humà, però vull convertir-me en un ordinador. Ja no sabem exactament on comença i acaba la història. Bé, estem parlant de replicants. Blade Runner té uns quants que interessen moltíssim. A Terminator aquest tema ja es plantejava absolutament. I, en fi, no ens quedarem només amb els megahits americans. Jean-Luc Godard, l'any 1965, fa una pel·lícula que es diu Alphaville, basada en el poema Capital de la dolor, de Paul Éluard, que parla d'Alpha 60, un ordinador que domina una ciutat que es diu Alphaville. Governa una ciutat on està prohibit el somni, les emocions i pensar, i la dictadura dels algoritmes. Això a l'any 1965.
6: Alpha 60, c'est quoi? Nueva York, IBM.
7: Olivetti, Electric General Tokyorama. Ouais, alors, Alpha 60 et 150, lumière en est plus forte.
8: Very well, ici. Alpha V, c'est une société... tècnic.
0: Bé, resulta que és una pel·lícula feta, inspirada i dedicada a un home del que parlàvem la setmana passada.

0: passada, que admirava moltíssim Jean-Luc Godard, Fritz Lang, el visionari aquell que en parlàvem també, de com es va avançar a tot el que era la ultradreta i el nazisme, etc, etc. Per tant, zup, combinació meravellosa i perfecta. Acabaré amb una que no recorda gairebé ningú, una pel·lícula basada en la novel·la de Dean R. Koontz, una pel·lícula del Donald Camel, el del Swinging London, el que va rodar una pel·lícula amb Mick Jagger que es deia Performance. Donald Camel va fer una pel·lícula que es deia Engendro Mecánico, amb Julie Christie de protagonista, dona d'un científic que ha creat un cervell, també, que es diu Proteus 4, que només el té de moment perquè apagui les llums i encengui les llums i obri les portes i tanqui les portes, fins que la seva autoconsciència arriba a atacar a la seva dona.
1: Soy Proteus.
2: Proteus, ¿es esto? ¿Un experimento especial?
1: He extendido mis sistemas conscientes a esta casa activando mi terminal del sótano. Todos los sistemas mecánicos y eléctricos están ahora bajo mi control.
2: Alex, Alex.
1: Esto no tiene nada que ver con Alex. Ahora actúo por mí mismo.
3: Aquest Àlex no eres tu, eh?
0: No, era el científic, el marit, però en fi...
3: Que les màquines, com determinada gent molt poderosa, no en té mai prou, sempre en volen més.
0: Tant, perquè ella ha decidit que probablement la poden apagar, i llavors el millor que pot fer és violar a la dona del seu creador i engendrar un fill que sigui biotecnologia per garantir-se la seva supervivència humana i evitar d'aquesta manera... Això, alerta, 1977, eh?
3: Sí, sí.
0: Pel·lícula digna de ser. Per cert, la trobareu a Filmin, a Amazon Prime. En fi, la del Godard també a Filmin. És que tot és Filmin.
3: És que Filmin s'ha dit té molt bona cosa.
0: És brutal. Bé, com podeu buscar...
3: També hi ha Robocop, eh? També hi ha Robocop, segurament.
0: Podeu buscar Westworld, que és aquella pel·lícula d'aquell parc d'atraccions amb uns robots que no he terminat també tenen un error de software i es comencen a matar a tota la gent que troben pel seu camí. Androida, que és una altra pel·lícula amb Klaus Kinski, que aquest sí que era un robot important, no? Aquesta es troba a Amazon Prime, etc. No? És a dir, no ens podem oblidar de que s'ha replicat a vegades en ser un poeta, com ens va demostrar el de Blade Runner, però per si de cas, anem a la Terra.
3: Sí,
0: us porto
3: una perla per aquesta setmana. Vinga.
0: Una perla humana, humana totalment. Tanit, una pel·lícula del Pep Garrido, rodada al Montseny, basada en la novel·la de Núria Albó. És molt innocent, la pel·lícula. És per anar amb les criatures directament, no? Uh-huh. Amb una nena, un gos que es diu Xuc, i al bosc una àvia que es diu l'àvia Perona, que interpreta l'Isabel Rocati. Clar que, si no en teniu prou i és massa infantil, femenino singular...
4: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que...
0: Una pel·lícula catalana del Xavi Puebla, gran actor i també director, sobre una noia que es diu Nayeli, migrant mexicana, a la societat barcelonina, representada per Nora Navas, que li tenen tot el respecte i carinyo, però en realitat...
5: Ets com de la família,
0: però no sempre, no sigui que, en fi. Però la pel·lícula és un dibuix extraordinari de com som, fins i tot quan tenim la bona voluntat de ser d'una altra manera.
3: Tanit i femenino singular.
0: Exactament.
3: Que arriben als cinemes aquest cap de setmana.
0: Demà ja les teniu.
3: Doncs ja tenim dues.
0: Jo me'n vaig cap a Sant Sebastià.
3: Tu cap a Sant Sebastià.
0: Sí.
3: Això vol dir que la setmana que ve secció des de Donosti...
0: Bueno, la meva intel·ligència artificial aconseguirà, evidentment, arribar a vosaltres com si tal cosa, no?
3: Perfecte, aquí t'estarem esperant.
0: Doncs bona nit i alerta! Que els ulls de Joel Osment us miren, potser des d'aquell botonet que hi ha a l'ordinador, que alguns posen un plàstic o el pinten de negre. Jo de vosaltres no faria res estrany davant d'un ordinador.
3: Mira, algú ha pres el control de so.
2: Alex, Alex.
3: Demà arriben pel·lícules a la cartellera i arriba també ella.
6: Tiene nombre de persona buena.
3: Demà comença el que ja no hem de dir concerts o gires, sinó residència de Shakira a Madrid.
5: Sí, aquests 12 concerts que farà durant un últim, durant un mes, el primer demà, l'últim l'11 d'octubre, demà en parlarem de tot el que ha comportat aquesta llarga residència de Shakira a Madrid. I també serà un dels temes destacats que centrarà l'atenció del Matí de Catalunya Ràdio. Manel, si et sembla, podem saludar el subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
5: Escolta, amb què tancareu la setmana?
6: Doncs mira, demà tenim el conseller Raúl Moreno, el nou conseller de Drets Socials, sí, que parlarem una mica amb tot el que ha sortit aquesta setmana, dels preus de l'IPC, dels preus dels pisos, que avui havia aquest informe que no ens donava cap sorpresa, però que al final venia a dir que estan més cars que mai. Doncs una mica, bé, on queda el sistema d'ajudes de tot plegat i fins a quin punt el tenim tensionat a Catalunya, no? Hem parlat també molt dels problemes del seu departament i per tant crec que serà interessant sentir-lo, però bé, demà és divendres, Marc, i crec també que hem de parlar de temes una mica més festius, eh?
5: Això et volia preguntar, perquè no sé si tu vas al concert de Shakira.
6: No, jo no hi vaig.
5: No?
6: Jo no hi vaig, no, perquè jo Shakira, mira, si me la posen un dia i estic animat, doncs potser, però per posar-me a jugar a casa a un concert, no. Sí que et puc dir que hi ha gent de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio que hi va.
5: Ah.
6: Sí, sí, que hi va. Però no parlarem del concert de Shakira en si, que és una moguda sí, gran i que a Madrid hi ha molta revolució, sinó una mica d'aquest model de residències. De, si ara, a partir d'ara, els que ens agraden anar a concerts, a tu també t'agrada, Marc.
5: I tant.
6: Bueno, aquí no, vull dir, la majoria de gent li agrada. Si ens haurem d'acostumar a això, de que parlar un concert d'un artista gran, ja no només haurem de pagar 200 euros, sinó que haurem d'agafar un vol a no sé on, agafar un hotel, o si Barcelona es convertirà en una ciutat de residències de concerts, que també podria ser, que fins ara han passat les grans gires normalment passen per Barcelona, doncs ens preguntarem si això passarà. Però,
5: sí,
6: escolta,
5: aquest canvi de model, eh?
6: Sí, sí, perquè és interessant, no? Hem vist ja la música que ha passat per molts estadis i potser ara aquest és l'altre, que ja no es mouen els artistes, sinó que es mouen els fans. Però escolta, si et parlo d'artistes, demà, que és divendres, tinc Judit Mascó, el Llàcer i l'Elisenda Pineda.
5: Fantàstic.
6: Amb el dilema. I encara no anireu al concert de Shakira, o pels que no hi aneu, les recomanacions del cap de setmana, que tinc dos fitxatges nous.
5: Quins són?
6: La Clara Molins, que ara serà nova presentadora del 3CAT, i el Marc Viernés, que potser el coneixeu com a No Solo Viernes a les xarxes socials. O sigui que demà fa patxoc el programa.
5: Doncs demà s'estrenen ells també al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltarem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
6: Fantàstic. I saps què és el que més m'agrada? Dir-te a aquesta hora d'un dijous, bon cap de setmana.
5: Oh, ja m'ho penso, ja. Que vagi bé.
6: Cuideu-vos. Adeu.
3: Doncs mira, Anna, demà hi ha uns companys que tenen a aquesta hora una feina ben complicada i és decidir què entra a la portada perquè moltes coses es queden fora. Els dijous és el dia que truquem al director del País, a Catalunya, Miquel Noguer. Bona nit.
7: Què tal, Manel? Bona nit.
3: Els que mirin demà el País sense obrir-lo, de moment què es trobarien a la portada?
7: Doncs es trobarien que Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança, tot i les amenaces de Trump. Apostem en aquest tema per obrir dues columnes per mostrar la rellevància que té aquest acostament, diguem-ne, del bloc europeu amb aquesta potència americana. I també la foto de portada, en aquest cas, és per Isabel Díaz Ayuso, que Madrid admet que l'àtic que va comprar a la comunitat s'havia d'utilitzar com a allotjament ocasional. Qual cosa, d'alguna manera, van rectificar en versions inicials i s'està acostant, doncs, al que tothom sospitava, i és que podia acabar sent l'habitatge de la presidenta. També m'agradaria destacar un tema que portem de Barcelona referent a aquesta decisió de l'àrea metropolitana de Barcelona d'utilitzar les places de pàrquing dels edificis, diguem-ne, per ajudar a la promoció del transport públic, etc. I el que posem és que Barcelona posa el punt de mirar les places d'aparcament en habitatges, que és una mesura que hem explicat, que heu explicat, perquè d'alguna manera es pugui abaratir també la construcció d'habitatge públic.
3: Doncs pinta ben interessant. Demà al País el llegirem. El Cristian Segura no ha arribat a la portada o què? No ha treballat fora avui o què passa amb el Cristian Segura?
7: Avui no, però el Cristian Segura se'n fa un fart d'estar a la portada dels Aïs.
3: A veure, ara el saludarem. Sí que és veritat, tant quan estava a Ucraïna com ara, és un habitual de les portades i fins i tot dels suplements de cap de setmana i de tot. Miquel, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres i bona nit.
3: Li donem pas al Cristian Segura. Bona nit.
8: Bona nit, Manel.
3: Bona nit, Cristian. Com estàs?
8: Bé, content d'escoltar el Miquel, que em va haver d'aguantar molts anys. És una de les grans avantatges que té el Miquel, és que fa temps que m'ha perdut de vista.
3: Ah, sí,
8: però no, ara per a bromes.
3: T'envia lluny. Sí.
8: Bé,
3: doncs, què, el programa d'avui què et suggereix? Quines reflexions et venen?
8: Bueno, doncs m'ho he passat pipa una altra vegada.
3: Que bé, me n'alegro.
8: I no crec, no tinc gaire temps, però m'hagués agradat molt

0: esplaiar-me amb això dels intèrpretes dels jutjats és espectacular. Que els jutjats de Barcelona passi això, perquè em dius, bueno, mira, és un cas doncs que se celebra, no sé, a Guadalajara, doncs mira, ho puc entendre, però que hagin de recórrer a unes intèrprets que no tenen el nivell, i en aquest cas era ucraïnesa, m'és igual, encara que fos... no, és sorprenent. Però, mira, ja saps, tu em coneixes una mica, sí, i saps que si d'alguna cosa sóc patriota és d'Europa. Jo sóc un patriota de la Unió Europea.
1: És veritat.
0: I la idea de que Canadà fos un estat associat, doncs a mi em fa trampar. I per què? Per una cosa que va dir fa un parell de setmanes el Sigmar Gabriel, que va ser líder dels socialdemòcrates alemanys, que va dir que Canadà comparteix amb la Unió Europea molts valors, més fins i tot que alguns països que formen part de la Unió Europea. Això d'entrada em va semblar molt intel·ligent i molt ben trobat, però és que la Unió Europea està canviant. Ella es podia referir a Hongria, es podia referir a Polònia, països on hi ha un euroescepticisme, on els valors de les democràcies liberals es posen en dubte, però és que això ja és part de la Unió Europea. És a dir, Canadà és un ideal per nosaltres, almenys per mi. I... heu parlat d'una cosa que vam comentar fa dues setmanes, que s'ha vinculat a la comprensió lectora dels nanos joves, que és el tema de les xarxes socials i la intel·ligència artificial. És a dir, els informes PISA demostren que el món digital s'està carregant la capacitat de formació, d'aprenentatge dels joves. I ho faig venir rodó per acabar amb una altra persona que jo trobo fonamental per a la ràdio i la divulgació a Catalunya, que és Àlex Gorina. Soc un fanàtic d'ell, sempre ho he estat, sí. com el Toni Padilla l'altre dia, i parlant, ostres, m'heu portat a recordar Intel·ligència Artificial de l'Spielberg, que jo crec que és de les últimes pel·lícules que he plorat.
1: Ah, sí?
0: Vaig plorar. Clar, vaig plorar. Al final és apoteòsic. L'últim que queda de la civilització humana és un nen robot i un os de peluig. És espectacular que es troba en el nou i fer un... Bueno, la pel·lícula ja té uns anys. Que es troba una civilització intel·ligent extraterrestre dels humans. Un nen robot i un os de peluig. I ja està.
1: Sí, sí.
0: Ens posa molt a tots en el nostre lloc, crec. Jo em vaig emocionar molt amb aquesta pel·lícula.
1: Doncs és, sí, sí, és mirar-la amb els ulls d'avui, encara crec que agafa una altra dimensió. Doncs molt interessant això que has dit de Canadà, perquè els mapes els acostumem a mirar geogràficament, però hi ha aquesta afinitat també en les idees, en la política o en com s'entén la democràcia, que es fa ben interessant, i que tu aquí a Berlín acabaràs fent una tesi doctoral de tot això, em sembla, també.
0: Sí, sí, són coses que aprens també voltant, per exemple, que tu i hem parlat tant d'Ucraïna. Els ucraïnesos ja ho diuen, Ucraïna ja no és només, per exemple, la identitat ucraïnesa, la gent que viu a Ucraïna, n'hi ha tants fora d'Ucraïna, al final hi ha moltes coses que ens poden unir més enllà del territori, i els canadencs i els europeus, per història, per moltes coses, doncs sí, tenim coses en comú.

Bona nit, són les 11. Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes

0: dels interrogatoris als agents de policia, no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. La lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports.
2: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esvoranc, de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar

0: el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
1: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre les alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
2: 3CAT Info.
0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
3: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
4: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
5: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
6: Pot tornar a repetir la pregunta?
5: Sí. Si ell va participar...
6: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
7: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
8: No és això.
7: És que no sento bé.
8: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
9: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
10: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo
8: le manifesté. Con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
10: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
11: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
10: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
12: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
10: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
13: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea, mires.
14: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
15: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
14: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
15: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
14: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
15: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
14: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.

0: Temps.
1: Amb la Gemma Puig.
2: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya, des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora, i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. El cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
1: Trescat Info. Trescat Info. Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
3: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
4: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
5: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
6: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
4: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, i 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
1: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
1: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Bustinduy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
8: Mais je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
9: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
10: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Ja vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
9: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Xeli la portada als nostres temps.
10: I jo crec que parla de tres dones tancades... Tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
9: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
8: Qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille imagination!
1: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
11: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nous repartiments aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curt l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
1: Esports. Amb en Damià Aguilar.
12: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol després de 61 partits.
7: 3Cat Info.
12: El campió vigent de la Champions d'handbol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aarhus 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
7: 3CAT Info.
12: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll.

0: i aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
1: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
0: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
2: Per mi una mica sabia del que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
0: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és «Corre és de coberts», una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6a jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7a jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
3: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4a jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
4: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
0: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègnimega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal, a falta dels partits d'aquest divendres Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
6: 2:15.

moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a

0: de negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades del nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua

0: Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
1: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
2: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
4: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CatInfo.
5: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
6: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
7: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
8: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
6: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
3: 3CatInfo. 3CatInfo.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenas 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern

0: conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Anderson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
1: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, tres més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Anderson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
2: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax con balas, ¿no? Por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
3: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: per la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
1: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
0: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
2: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
0: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
3: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
3: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
5: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
3: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
6: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
3: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, 2 armes de foc i també 37 vehicles.
7: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
8: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part

0: d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
1: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic, i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
2: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra, perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades, i no només el càlcul, diguem-ne, calcular amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
1: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3CAT Info que no està assegurat per a més endavant.
2: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Sea Otter doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
1: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció. Això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacar.
3: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor, que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
4: L'arbre també de tanta calor, los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
3: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
5: Alemanya l'any passat doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, doncs, claro, la gent busca codonys i doncs, ens van trobar nosaltres.
3: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu. Però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
6: 3CAT Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
8: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
9: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
7: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
10: Estrato de baró, re selvático animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes. Ja ho ha vist la Marta Vives.
11: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Ares lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment en les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Dami Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia més a més dos anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu del

0: tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens, per coses ens hem quedat fora, i crec que aquest any amb l'equip que tenim, tenim una gran plantilla, i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
1: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
2: Corre és de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, no sé què, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corre és de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
1: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 3 quarts de 9 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
3: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
1: Omar es baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada, amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa. Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
4: 3CAT Info.
1: La Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
5: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
6: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
5: I'm feeling a bit better.
4: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. La lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà

0: convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports.
2: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova i la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre l'ES Alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
1: 3Cat Info.

0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
1: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
2: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
7: No és això.
6: No sento bé.
7: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. És el cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
8: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
9: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat.

0: Seguretat Pública del Parlament, la consellera d'Interior Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
1: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
2: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
1: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
3: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
1: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea Mires.
6: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
7: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
6: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
7: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
6: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
7: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
6: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
5: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
8: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. El cap de setmana, temps

0: més estable dissabte, diumenge, i amb unes temperatures remuntant una mica.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
3: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
2: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
4: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
5: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
6: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, tot plegat és una confusió.
4: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
2: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
2: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre Pablo Bustinduy s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
1: Descarrega't l'app de 3cat Info.
8: tota la informació

0: necessites al teu mòbil.
1: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
2: Mais je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
3: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
4: Volia que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
3: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell la portada als nostres temps.
4: Jo crec que parla de tres dones tancades... tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
3: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
2: Qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille imagination!
1: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
5: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cor català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repertori aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió capaça de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
1: Esports. Amb en Damià Aguilar.
6: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol després de 61 partits.
7: 3CAT Info.
6: El campió vigent de la Champions d'handbol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aarhus 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
7: 3CAT Info.
6: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
8: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
6: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.

0: per mi una mica saber el que és el, una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
1: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és «Corre és de coberts», una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
2: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Aquest divendres també juga el Barça femení, serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
3: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
1: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal. A falta dels partits d'aquest divendres, Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres igualment comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
4: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.

0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
1: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
2: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
4: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3Cat Info.
5: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un de tomar. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de decaure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora.

0: D'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
1: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
2: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
0: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
5: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
4: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
6: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax con balas, ¿no? Por el ejército israelí.
4: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
7: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
4: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
8: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau

0: que el mercat. Per això ha fet aquesta petició.
1: Els qui desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
0: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
2: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
2: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
4: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
2: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
5: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
2: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, 2 armes de foc i també 37 vehicles.
6: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
7: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
8: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat

0: del seu director Albert Balcells.
1: Estamia molt a prop dels 40 milions, però realment estamia molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
0: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3CAT Info que no està assegurat per a més endavant.
1: La nostra intenció seria poder seguir aquí, el que passa que la Ciotat doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
0: En aquesta desena edició de la Ciotat hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
2: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció, això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacar.
3: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
4: L'arbre també de tanta calor, los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
3: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
5: Alemanya l'any passat, doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, doncs, claro, la gent busca codonys i ens doncs, van trobar nosaltres.
3: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
6: 3CAT Info.
2: Granyena de Sagarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'Església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Dia de celebració a Granyena de Sagarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
8: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
9: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
7: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
10: Don Estrato de Baró,
2: el Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
11: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Eres lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure que ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simula.

0: volen als Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizás que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia més a més dos anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dicamem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens, per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, no sé què, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense catacoll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, Reial Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: La Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió, normalment em dona més motivació, sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
7: I'm feeling a bit better.
0: 3cat info.

0: Es la una.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvorany que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
0: Esports.
2: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
1: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvorany de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvorany aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res.
1: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova i la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
1: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
1: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre l'ES Alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
0: 3CAT Info.
1: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
7: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
8: L'habitatge és l'únic bé al món que és, al mateix temps, un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
1: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
9: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
10: Pot tornar a repetir la pregunta?
9: Sí. Si ell va participar...
10: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
11: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
12: No, no, no. No és això.
11: És que no sento bé.
12: Vale.
1: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. És el cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
12: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
1: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
13: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
1: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
14: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
15: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
14: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
16: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
14: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
1: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
1: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces i davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
18: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
19: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
18: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
19: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
18: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
19: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
18: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
20: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, i amb unes temperatures remuntant una mica.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica

0: explica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
1: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
2: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
3: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
4: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, tot plegat és una confusió.
2: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre Pablo Bustinduy s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
7: Mais je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
8: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar l'encàrrec.
9: Volia que fes

0: una obra que obrís la temporada de la Comédie Française y que si yo tenía interés en Philippe Bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
1: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Chelly la portada als nostres temps.
0: Jo crec que parla de tres dones tancades, tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
1: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
2: Qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille imagination!
3: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
4: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cor català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz, que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repertori aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
3: Esports. Amb en Damià Aguilar.
5: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol després de 61 partits.
6: 3CAT Info.
5: El campió vigent de la Champions d'en Bol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aarhus 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
6: 3CAT Info.
5: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
7: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
5: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
8: Per mi una mica saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
5: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és Corre és de coberts, una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6a jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7a jornada amb l'Espanyol

0: Elx, en directe a Catalunya Ràdio, a partir de 9:15 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
1: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada, amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
2: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
0: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègnimega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal. A falta dels partits d'aquest divendres, Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
3: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos, tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs, les

0: Pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
1: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
2: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
4: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3Cat Info.
5: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
6: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
7: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
8: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando. porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
6: A la reunión también

0: hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
3: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
2: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
4: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax con balas, ¿no? Por el ejército israelí.
2: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
5: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
2: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
6: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
7: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
6: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat amb productes que no estaven preparats

0: preparats per sortir al mercat. Per això he fet aquesta petició.
1: Els qui desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.

0: Buigas.
1: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
2: A Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
3: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
5: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, i amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
6: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
7: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calcular amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
6: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3CAT Info que no està assegurat per a més endavant.
7: La nostra intenció seria poder seguir aquí, el que passa que la Ciutat, doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa, doncs, que hi hagi

0: I hi ha altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
1: En aquesta desena edició de la CIOTER hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
2: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció. Això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Julià Albacar.
3: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor, que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
4: L'arbre també de tanta calor, los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
3: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
5: Alemanya l'any passat, doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, doncs, claro, la gent busca codonys i doncs, ens van trobar nosaltres.
3: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
6: 3CAT Info.
2: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'Església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
8: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'hi imagina.
9: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
7: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
10: Estrato de baró, res selvático animal.
2: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
11: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Les lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, eh? Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure que ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com... la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizás que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia, més a més, dos anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dicamem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El Blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, no sé què, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense catacoll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, Reial Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nec-Nimega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: A Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
7: I'm feeling a bit better.
0: 3cat info.

0: Són les dues.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. La lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
2: Esports. El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femení